les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella m'ha anat cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Al llarg d'aquesta nit i matinada hi ha hagut tempestes aïllades al Pirineu i també en punts de les comarques de l'interior de Barcelona i Girona. Un nucli especialment intens ha afectat la zona del Pallars. Ara ja ha perdut força, però continua plovent en aquella zona i també a la Vall d'Aran. I ja es comença a contemplar un primer front de pluges que afecta o que s'ha situat a la part central del litoral català. Són el preàmbul del canvi de temps que s'ha anunciat i que es farà evident al llarg d'aquest matí. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin ser torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. En aquestes comarques el risc d'inundacions serà de 5 sobre 6. Per això el govern ha suspès tota l'activitat educativa i també tota l'activitat sanitària no urgent. També demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, i Eugènia Prados, advocada laboralista, en declaracions al Catalunya Nit.
2: Davant d'una recomanació de Protecció Civil es pot fer teletreball i també el que es pot fer doncs, és tenir un permís i no acudir en el lloc de treball.
3: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
1: Es preveuen xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que al llarg del matí poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es tornaran a veure avui al Congrés. Serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com la Llei de Nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els retira la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per a les eleccions generals. El govern espanyol ha demanat una rectificació.
4: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja s'acosta als $100.
1: A 3CAT estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Club Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de l'Espai Cultural Nervi, ara presentat per Clara Molins. El dramaturg català Joan Llago guanya el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
4: El Ministeri de Cultura premia concretament l'obra La Brama del Cèrvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. Joan Llago, cofundador de la companyia La Calòrica, explica que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra.
5: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
1: Esports, el Barça arrenca avui la seva participació a la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció i Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat l'equip per guanyar aquesta competició.
4: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs amb 2 errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
1: I acabem dient que s'han jugat també aquest dimecres en aquesta competició, la Champions, aquests partits amb aquests resultats: Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb 2 gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
0: Fins aquí les notícies.
6: A veure, ja us aviso una cosa. Avui vinc molt despert. Perquè no sé si he perdut 5 anys de vida o m'he despertat de cop perquè he estat a punt d'atropellar un porc senglar.
7: A on te l'has trobat?
6: Al litoral de la... al lateral de la ronda litoral. M'ha vingut de 20 centímetres. M'he despertat.
7: Pobre porc.
6: No, escolta'm, no, pobre cotxe, pobre cotxe.
8: I el senglar...
9: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners, que avui comencem amb extra de comentari de Maiol Roger als matiners d'aquest dimecres 9 de setembre. Si us acabo de despertar, de tenir en compte que avui, ja ho sabeu, ens espera un dia amb un canvi de temps contundent. Durant la matinada han caigut alguns primers ruixats localment intensos. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral dels dos extrems i descens molt marcat de la temperatura. També suspeses les classes per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. El govern també demana que les empreses d'aquestes comarques optin pel teletreball o ajornar l'activitat sanitària no urgent, així com restringir també la mobilitat que no sigui essencial. Al llarg d'aquesta hora, si hi ha alguna novetat important, com sempre, connectats a la ràdio pública i nacional, us anirem explicant tot el que passa. Marta Oriana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cunit, al Baix Penedès, el sol sortirà a les 7:28 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 46 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia,
1: bon
0: dimecres.
1: Molt bon dia, matiners. Avui obrim el dia amb un titular que ens ha cridat l'atenció. Ens l'ha deixat Penélope Cruz al Festival de Cinema de Venècia, on ha dit: tinc la impressió de que els que manen el món els manca el gen de l'empatia.
0: Contundent, també, Penélope Cruz. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, avui suposo que pendents d'aquestes pluges i d'aquest canvi de temps, entre moltes altres coses.
2: Ah, exacte, però ja saps que quan plou i si plou, com ens avisen que ha de ploure amb aquestes alertes, estarem des de primera hora i ja des dels matiners explicant-vos què està passant. De moment ja ho deies, pluges moderades, però s'espera que el patac caigui fort en les properes hores. Farem això i farem moltes més coses. Mira, te'n dic una, Carlos Sobera, a la secció de tele a les 11.
0: Però per favor, divertit. Sempre dóna joc, que Carlos Sobera.
2: Ui, tant.
0: Després m'ho amplies una miqueta millor.
2: Després t'ho explico.
0: Bé, aquest dimecres, us ho estem dient des de primera hora, des de que hem començat, també al llarg de la matinada, estarà marcat per un canvi de temps amb una clara davallada de les temperatures, i això vol dir, estava pensant que, entre altres coses, les fantàstiques cales del país, aquestes que visitem a l'estiu, respiraran una mica més tranquil·les després de rebre milers de visitants durant tot l'estiu. Imagineu-vos, per exemple, una cala buida, la que més us agradi, i poseu-hi música. Per exemple, una habanera moderna.
3: Deixo anar aquesta cançó

0: La memòria de les mans, una cançó bonica perquè sí, forma part del disc de Benny Ales de Charango. I amb aquesta delícia us acompanyarem fent el primer cafè del dia i més a saber si amb una mica de sort l'esteu fent en una cala deserta.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Al matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: De habitant de Sant Joan de les Abadesses a habitant de Sant Joan de les Abadesses, acabem d'escoltar l'Oriol Miquel.
2: Exacte.
0: Doncs tot queda a casa, però això sí, que ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, a Aitana.
0: Oh!
2: Ha sortit en defensa del català.
0: Pensava que deies, Aitana ha anat a Sant Joan de les Abadesses.
2: No, ja ens agradaria. Escolta'm, ha sortit en defensa del català en el seu últim concert que feia al Sant Jordi.
0: Sí.
2: No hauria de sorprendre ningú, entre altres coses, perquè ella és de Sant Climent de Llobregat, però és que no és gens habitual sentir-la parlar en català, i ella avui ha aprofitat el seu últim concert al Palau, n'ha fet quatre, per explicar això.
3: Jo soc amb la meva família més castellanoparlant, però és veritat que jo, que he nascut aquí a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català, i m'agrada poder practicar més,
2: eh? Aitana ha reconegut que encara ha de millorar la llengua i ha explicat que aquests dies ha demanat a les seves amigues que li parlin en català per practicar, tot i que ha admès que no li parlen mai en català. Ella fa temps que no viu a Catalunya, en tot cas, eh? Però sobretot ha reivindicat la importància de mantenir-lo. Un missatge molt important en un tipus de concert
0: tant,
2: com el seu,
0: eh?
2: Ho ha dit així.
3: I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Aprovadíssima.
4: Molt bé.
2: I també ha animat a consumir cultura en català, encara que no es parli a casa, i ha posat com a exemple que diu que ella és una gran admiradora de la sèrie Crims. La gent l'ha aplaudit molt, eh?
0: Ah, veus?
2: Ha dit això, eh? Les paraules d'Aitana han acabat provocant aplaudiments titulars del Sant Jordi i molts missatges de suport a les xarxes.
0: Importantíssim els missatges de les estrelles de la música i més quan moltes vegades patim per mantenir la nostra llengua.
2: Sí, això t'ho he portat.
0: Doncs escolta'm, quina meravella. Ja m'ha passat això del port senglar.
2: Va.
0: Veus? Gràcies, Àlex. D'aquí uns moments també escoltarem un jugador del Barça B en relació també al que ens està comentant o el que ens acaba d'explicar ara l'Àlex Bosch. Avui, per això, el món és un lloc una mica millor per l'existència de col·lectius com l'AIFARI. Andreu Merino.
5: És una entitat sense ànim de lucre que busca la inclusió i normalització social de les persones sordes. El 18 de setembre organitza una taula rodona al centre LGTBI de Barcelona per abordar la invisibilitat de les persones sordes homosexuals. Volen crear un espai de diàleg per compartir experiències, vivències i reflexions sobre què significa viure i conviure amb aquestes dues identitats. A més, aprofitaran l'espai per presentar el glossari LGTBI en llengua de signes catalana. Serà a les 6 de la tarda i l'entrada serà gratuïta.
0: Les 5 i 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest, això sí, s'han unit per redescobrir el vessant cinèfil del Tintó empordanès. Marta.
6: Sí, ja sabem que Dalí sempre va tenir una estreta relació amb el cinema, no només per l'atracció que el pintor tenia per les càmeres, sinó també per les col·laboracions que va fer-hi amb Luis Buñuel o, per exemple, les incursions a Hollywood de la mà de Walt Disney o Alfred Hitchcock. Dalí era un geni, un artista o, com ell s'autodefinia, una real catàstrofe.
7: Encuentro que soy una real catàstrofe.
6: En aquesta nova edició, que començarà a l'octubre, s'hi projectarà, per exemple, el documental La vida secreta de Port Lligat, la casa de Salvador Dalí.
7: I Catalunya tindria la hegemonia no solamente de España, junto con España, sino del mundo entero.
0: Àlex Bosch ens comentava el missatge importantíssim i potent d'Aitana defensant el català, i ara toca parlar d'un jugador del Barça B que precisament manté el català fins al final. Ot Serra.
8: És Ignasi Kerr, ha revolucionat les xarxes i no només perquè marqués 4 gols aquest cap de setmana amb el filial barcelonista. Aquest jove jugador de GURB va sorprendre la zona mixta quan un periodista li va preguntar per la seva actuació.
9: Hola Ignasi, Héctor Camps de Punto Deportivo. Hoy me imagino debut inmejorable. ¿Cuáles son tus expectativas individuales para esta temporada, tu primera en el Barça?
10: Bueno, vinc de la tercera, de la categoria de sota,
4: i va empezar a ser un any super top a nivell de números.
8: El reporter treballa per Punto Deportivo, un mitjà digital que ha volgut deixar clar que no està en contra que Ignasi Kerr respongués en català i argumenta que utilitzen el castellà per arribar a tots els aficionats culers que no entenen la nostra llengua.
0: Un quart de cinc del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Ha nascut un nou buscador públic de pisos de lloguer assequible amb un centenar d'opcions a Catalunya.
6: El govern espanyol ha presentat un nou buscador públic de pisos de lloguer. Es diu Casa 47 i arrencarà amb una oferta de 800 habitatges que s'ampliarà pròximament amb 1.500 més repartits per tot l'Estat. Els habitatges que s'hi anunciaran oferiran contractes amb una durada inicial de 14 anys, prorrogable fins a 75 i un preu que no supera, en principi, el 30% de la renda mitjana del territori on es trobin. De moment, a Catalunya n'hi haurà 93 de disponibles.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Red, set, go, man, go.
0: Tal dia com avui, Elvis Presley actuava a The Ed Sullivan Show.
6: Era la primera vegada que ho feia. De fet, només tenia 21 anys. Allà va cantar temes com aquest que sentim, Ready Teddy. Van veure-ho, aquella actuació, 60 milions d'espectadors. Això és un 82,6% dels espectadors de televisió. En aquell moment, sí. Una actuació que va aconseguir les millors audiències del programa en 2 anys i que es va convertir, atenció, en la transmissió televisiva més vista de la dècada del 1950. Una actuació, per cert, que es va fer als estudis de televisió CBS de Los Angeles.

0: d'Elvis Presley a passant ja 2:06 del matí i seguim, que tenim més coses. Mireu, matiners, ara és un bon moment de repassar alguns vídeos de TikTok que ens han cridat l'atenció.
1: Al compte de TikTok d'Eva hem trobat la història del Julián, un noi adorable que explica la seva gran passió, treballar al mercat.
2: Hola, em dic Julián i treballo en el mercat.
3: Com va ser quan vas començar a explicar a les xarxes que feies mercat?
2: Quan me començaven a preguntar de què treballava, em feia vergonya explicar que treballava al mercat, però perquè des de petit se'n reien de mi. Deia la professora, de què treballen els vostres pares? Cada un sortia a la pissarra i deia, el meu és policia, el meu és metge. I clar, jo deia, el meu pare treballa en el mercat i se'n reien. Des que jo treballo en aquesta feina, pues, m'estic superorgullós.
3: Què és el millor de treballar en un mercat?
2: Les clientes m'adoren. Sempre els dic, mi reina, reina, i se'n ben contentes.
3: Hi ha el tòpic de que les persones joves no volen continuar els negocis familiars. En el teu cas?
2: En el meu cas sí que vull seguir continuant el negoci familiar. Sempre diuen que tens que trobar una feina que t'agradi, no? Pues a mi m'agrada la meva feina. Sí, jo estic content i dormo tranquil. Els meus pares, saps quina broma em fan sempre? Perquè el meu pare es diu Julián, pues que el meu avi també. Doncs el meu pare sempre m'ha dit que m'ha ficat Julián perquè així no té que canviar el nom de les bosses.
0: Julián, meravellós, per favor. A més, un bon missatge que és igual del que treballis sempre i quan t'agradi i el que diu el Julián, que dormis tranquil, que em sembla un missatge boníssim. I del Julián, el compte de TikTok d'Uri Jiménez.
1: És un usuari que impulsa el català amb històries com aquesta.
4: Sabies que l'expressió tocar el dos no té res a veure amb el número? Antigament, la gent, quan viatjava amb els carruatges tirats per cavalls, per arrencar-los, tocaven el dors, que és l'esquena del cavall. Per tant, abans quan deien toquem el dos, volia dir marxar. Amb el temps, dors acaba transformant-se en dos. I així ens ha quedat aquesta expressió. Així que la pròxima vegada que diguis toquem el dos, en realitat recorda que estaràs dient toquem l'esquena del cavall i marxem. Si vols aprendre més coses ben parides del català, segueix-me.
0: Interessant, Uri Jiménez, amb les històries que explica a través del seu compte de TikTok, com aquesta, que jo no en tenia ni idea, i es veu que no és tocar el dos, sinó tocar el dors per marxar.
1: Sí.
0: I una mica de cultura general mai va malament.
1: I això és el que fa a través del seu compte de TikTok, Univers Tomeu, on parla d'històries, cultura i curiositats de Catalunya, com aquesta dels panots de Barcelona.
5: Sabies que el panot que trepitges cada dia té una història curiosa? Quan plovia, els carrers de l'Eixample es convertien en autèntics fangars. Per això Barcelona era coneguda com a Camp Fanga. I poc després, els carrers es van començar a pavimentar amb panots, fins a arribar el famós panot de flor que encara trepitges avui. I tu, ho sabies? Et llegeixo els comentaris.
0: 10 minuts, arribem a 6:15 del matí en emissió conjunta, com cada matí Pericat també i per Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners i avui comencem parlant de la germana de Dolly Parton, que ha demanat que deixin d'enviar-los vídeos, enviar, que això és horrorós, evidentment, de la seva germana després de la seva mort.
1: A Instagram ha demanat textualment que es deixi de publicar merda falsa feta amb IA.
0: A veure, torna a dir, Marta, que m'encanta com ho dius.
1: Merda falsa feta amb IA. IA. IA. I ha dit que tot ésser humà experimenta dolor en la pèrdua i que la seva família, evidentment, no és diferent. I ha afegit que espera que la vida de la seva germana serveixi com a exemple de tolerància.
0: Se t'ha mort un familiar, en aquest cas Dolly Parton, i no paren d'enviar-te imatges d'ella viva, feta mia.
1: És que la gent, no sé quina gràcia li fa això. No, s'ha de ser cutre, eh? Sí. És cutre.
0: I a més, amb mira curta per entendre'ns, sí, perquè sí, és que se li ha mort, home. També ha parlat, per cert, Pamela Anderson, que precisament ha comentat el moment en què li van diagnosticar hepatitis C.
1: Ho ha fet al Festival de Cinema de Venècia. Anderson ha dit que li va canviar la vida perquè inicialment, als anys 90, quan li van detectar, va ser una sentència de mort.
6: Quan em van diagnosticar hepatitis C, no hi havia cura. Era una sentència de mort. Això és el que em va dir el meu metge, que probablement em quedaven uns 10 anys de vida. Tenia por, però no era por de la mort, sinó por del que els pogués passar als meus fills petits. Em va canviar la vida per complet.
0: Important també les paraules de Pamela Anderson. 9 minuts per arribar ja a 6:15 del matí. Us anem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia, pendents també aquesta primera hora del matí, de com evolucioni aquest canvi de temps i també de les pluges intenses que s'esperen, sobretot recordem-ho, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, ja ho diré bé, al Garraf i al Penedès. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio? Ot Serra.
7: Al Matí de Catalunya Ràdio van fer un ampli seguiment de la vaga dels docents arreu del país, tot i que alguns centres van rebre els infants amb la il·lusió del primer dia. Ens ho explicava Magda Martí, de l'Escola Cervantes de Barcelona.
8: Et va decidir no fer vaga doncs perquè el primer dia d'escola és un dia molt màgic, és un dia fantàstic pels nens, és un dia que l'esperen i ens va semblar que trencar aquesta màgia no s'ho mereixien.
7: L'endemà de l'entrevista al president de la Generalitat, Salvador Illa, ens va visitar el secretari general de Junts, Jordi Turull, molt crític amb la gestió educativa del govern.
9: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I el que no pot ser és que la incompetència sigui premiada. És a dir, quan hi ha un episodi com el de PISA, que realment et fa sentir vergonyeta de dir, home, com ens pot haver passat per això? Quan el govern intenta amagar primer la informació, després va apareixent tot, quan el govern al dematí, i ho sentia per aquesta emissora, només va amb anuncis d'aquells de, no, ara posarem 1.000 mestres més i no sé què, a les 8 del dematí, a les 2, fot el departament potes a l'aire perquè cessen el secretari general, diu que aniran a per 2 funcionaris, etc. És a dir, jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
7: I a la tarda, Francesc Garriga va parlar de l'univers dels figurants en el món del cinema. Va convidar David Torres, que apareixia en una sèrie mítica de TV3.
10: Plats bruts, 25 anys. Vas debutar de figurant fa 25 anys.
11: Era una escena que estava en el bar.
10: Si tu eres client del bar.
11: Sí, estàvem una noia i estàvem darrere del Joel Joan i
10: del Jordi Sánchez.
11: Jordi Sánchez.
10: Els espectadors us reconeixerien? O passeu sempre en planos que és molt difícil veure? Ah, mira, sí, és el David. Us ho diuen? Ai, t'he vist passant per allà.
11: Alguna vegada, sí, sobretot amb la sèrie de TV3.
10: Com si fos sí.
11: A vegades et diuen, escolta, tu no sorties a la sèrie aquesta. M'ha semblat veure't. Dic, sí, sí.
7: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE continua amb la seva croada contra el govern espanyol per la situació de Ceuta i es desplaia parlant de les parts íntimes.
12: Le sigue negando la responsabilidad de Marruecos en la avalancha, ¿eh? Y lo niegan porque aceptarlo les obligaría a actuar en consecuencia y no se atreven porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que son fibras del músculo oblicuo menor descendentes que configuran el abrigo de lo que ustedes saben que se cuece en esa zona.
0: És que ara dic que estem parlant de l'escrot i sona aquesta cançó. Imagineu-vos un escrot amb aquesta sintonia.
1: Ai.
0: Carlos Herrera ha tornat, que ha descansat molt aquestes vacances, eh?
1: Massa, potser.
0: Ha descansat molt, eh? Mare de Déu. Tot per no dir ous, no?
1: Sí.
0: Que no sé
1: el abrigo, que no sé què, que no sé què sona,
0: que sona pitjor. El que sona molt bé és la nostra gent d'astrocat.cat, perquè cada dia ens expliquen quin dia ens espera enèrgicament parlant. Per tant, connectem amb els astres i saludem a la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
13: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 9 de setembre, la Lluna passarà de Lleó a Verge i començarà a preparar el terreny per la Lluna nova de divendres. Després d'uns dies de foc i expressivitat, toca baixar el volum, posar ordre i observar què podem millorar. Però compte amb voler fer-ho tot perfecte. El consell: tria un sol hàbit, una tasca pendent o un petit desordre i posa-t'hi. En Verge, els grans canvis comencen sempre per un detall ben cuidat. Que passeu molt bon dia.
0: Lluna nova, jo a punt d'atropellar Port Sanglars, és que ara ho entenc tot. Com
1: a mi em va passar també al mateix punt de la ronda,
0: és que
1: la temporada passada.
0: És que...
1: No, no, i et fots un bon susto,
0: home,
1: eh?
0: Et juro que he envellit 5 anys.
1: Sí, sí, després de cop.
0: I ell...
1: Era petitet o gran?
0: No, era normalet, però allò el seu rotllo, eh? Jo no m'ha mirat i m'ha dit, ai, gràcies per cedir-me el pas.
1: Jo l'altre dia, la mà així, sortint de casa, em vaig trobar 6 de Port Sanglars.
0: A casa?
1: Sí, allà a la rotonda.
0: Ah, oh. Doncs també haurem d'anar en compte. Mentrestant, petonet des d'aquí tots els ports senglars que,
1: escolta, que
0: ens estan escoltant. Clara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Avui hi ha alguns noms coneguts que fan anys. El presentador de televisió Jesús Vázquez, que sembla que hagi fet un pacte amb el diable, sempre està igual,
0: sí,
1: en fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, segur que, com predica en una de les seves cançons, avui serà un beautiful day, celebra el 51. Un actor que agrada a tothom, Hugh Grant, també va néixer un 9 de setembre, però de l'any 1960. Si fem càlculs, ens surt que avui en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa, avui li tocarà bufar 68 espelmes. Quina alegria poder-vos dir per molts anys.
0: I cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Alerta al d'avui.
14: Bon dia, matiners.
15: José Corbacho, actor, humorista i director. Sempre preparat per fer riure.
16: A mi una cançó que sempre em fa començar la jornada amb energia, content, feliç, alegre, rialler. Per què? Doncs perquè és una cançó amb una lletra molt bonica i d'una persona que forma part de la banda sonora de la meva vida i suposo que de la banda sonora de la vida d'alguns de vosaltres, del mestre Joan Manel Serrat. Recordeu que avui pot ser un gran dia.
15: Els més matiners.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Són 5:45, bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 9 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Pendents, us estem dient des de primera hora de l'arribada d'aquest canvi de temps que ens ha de portar una baixada general de les temperatures, però també tempestes que, atenció, poden ser torrencials.
2: Aquesta nit hi ha hagut ruixats aïllats, alguns de forts, al Pirineu i en punts a les comarques interiors de Barcelona i Girona. Són el preàmbul del gruix de les tempestes que afectaran sobretot el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès. En aquestes comarques, el risc per inundacions serà de 5/6. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat les mesures que s'han decretat en aquestes comarques.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat i fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari, no només a aquestes comarques amb més risc. S'esperen ruixats que poden deixar 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores.
1: I avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure el Congrés.
2: Sí, serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I el govern espanyol té ara un nou front obert.
2: Ha demanat disculpes per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara el seu perfil ideològic, el mitjà on treballen o què opinen sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig i, segons el ministre Fernando Grande Marlaska, no es va fer, diu, amb cap intenció de censurar ni limitar la feina dels periodistes.
4: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
1: Brussel·les presenta avui la llei que vol posar fre als pisos turístics i a la compra de segones residències.
2: La Comissió Europea proposa donar cobertura als ajuntaments perquè puguin posar límits a aquests habitatges en les zones amb més pressió immobiliària, sempre que ho justifiquin amb dades. La mesura forma part de la nova llei europea d'habitatge assequible. L'Ajuntament de Barcelona ho veu com un aval a les seves polítiques. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
5: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi. I, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
1: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz.
2: L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 patrulliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli i el barril de Brent ja s'acosta als $100.
1: Els Estats Units anuncien una nova etapa de cooperació sense precedents amb Colòmbia.
2: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, s'ha reunit amb el president colombià, Abelardo de la Espriella, i ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials.
6: Vamos a utilizar esta oportunidad que tenemos ahora, que los enlaces entre nuestros gobiernos son tan fuertes, para asegurarnos que no solamente vamos a enfocarnos en el tema de seguridad, pero sino también enfocarnos en lo que es la oportunidad de crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano.
1: Denuncien una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la Festa Major de Sabadell.
2: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre 3 policies l'immobilitzen per detenir-lo. Per això demanen que es depurin responsabilitats.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Passen 4 minuts de 5:45 del matí. Ja sabeu que avui és un dia meteorològicament complicat. Ens esperen alguns temporals importants. Eloi Cordomí, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: De moment hi ha prevista aquesta pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. Recordem també que el govern ha demanat a les empreses que a la mesura del possible també aquestes comarques optin pel teletreball, també ajornar algunes activitats sanitàries no urgents i restringir la mobilitat, aquella que no sigui essencial. Quina situació tenim ara mateix, Eloi?
7: Doncs mira, de moment tot va sota previst. És a dir, les precipitacions estan començant a aparèixer en punts del litoral, especialment entre Barcelona i Tarragona. Les precipitacions més fortes les tenim en aquests moments entre el Baix Llobregat i la zona del Garraf, tot i que a poc aniran guanyant extensió pel litoral. Per litoral, ràpidament s'estendran també la Catalunya central, durant el matí el Pirineu Oriental, comarques de Girona, a més d'alguns xàfecs que també que cauen en altres sectors del Pirineu. Per tant, de moment tot el que estava previst comença a passar i esperem doncs, que vagi evolucionant d'aquesta manera.
1: Molt bé, doncs d'aquí uns moments ens actualitzem també per aquelles persones que ara mateix estan a punt de sortir de casa. Fins ara, Eloi.
7: Fins ara, adéu-siau.
1: Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Avui amb l'informe PISA en totes i cadascuna de les portades.
8: I amb paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor, o encara amb una connotació més negativa com ara emergència, catàstrofe o daltabaix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa.
9: Mentrestant, El Periódico explica que Espanya s'enfonsa a La Vanguardia, que és el pitjor resultat de la seva història, i La raó que es certifica el daltabaix educatiu espanyol. També en portada, suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa. Ho llegim a l'Ara, això en un dia de portades farcides de fotos de canalla tornant a l'escola.
8: Altres temes de portada, Ceu. La Fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez, ho llegim a l'ABC, això mentre la crisi humanitària s'agreuja a Ceuta, titula La Vanguardia.
9: Acabem amb El Mundo, on hi veiem que el Suprem decidirà en 3 mesos si 2,3 milions de nets voten. Escriuen nets entre cometes perquè es refereixen als nacionalitzats per la llei de nets.
1: Avui unanimitat als editorials dels principals diaris. Tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
9: La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i recorda que són els pitjors resultats d'Espanya en un marc de retrocés global.
8: El diari del grup Godó assegura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol.
9: El diari Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional.
8: I demana que l'educació deixi de ser una arma política.
9: El periódico qüestiona que els paràmetres d'avaluació dels sistemes educatius a través de PISA hagin de ser els mateixos que quan les proves es van posar en marxa ara fa 26 anys.
8: El diari reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu.
9: El País assenyala que el declivi educatiu és global, no només d'Espanya, i que es posa en joc el futur de les nostres societats.
8: El diari de PRISA creu que el daltabaix hauria de provocar una sacsejada per evitar que continuï el deteriorament i poder capgirar la situació.
9: Per al Mundo, l'informe PISA certifica un fracàs educatiu que Espanya ja no pot dissimular rere les coartades, diu, de la pandèmia.
8: I afegeix que es tracta també d'un fracàs polític i que el govern espanyol ha de deixar de defensar la LOMLE, la llei educativa, i corregir una política que, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes.
1: Sílvia Solanàs, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Què es farà esperar?
10: Doncs mira, l'estrena de l'orgue de Caral al Berguedà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari, no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten ja per no donar dates per al concert inaugural fins que estigui operatiu, per no haver d'anar ajornant la data. Ho recull el Regió 7.
1: Fins on hem arribat?
10: Doncs fins a fer... Ai. Apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre.
1: No ho puc creure.
10: Com a humanitat.
1: Mare, anem cada dia millor. Déu meu, sí. Que s'acabi el 2006.
10: Ho llegim al diari.es, que afegeix que els experts en clima adverteixen que aquesta gamificació dels efectes del canvi climàtic suposen una deshumanització dels seus efectes i, a més, allunya la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calgi, atenció, han crescut un 500% aquest any.
1: Ai, sí, sí.
10: Però te compenso. Va,
1: sí, sí, sí. Va, sí. Recte final per saber quin és el millor home esmorzar de forquilla.
10: Dos restaurants de Barcelona es colen a la final del millor esmorzar de forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreuenc i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona, d'aquesta que es diu Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els finalistes de Lleida, Girona i Tarragona, la final que es farà el 27 de setembre, que ja l'hem marcat en vermell.
1: I tant.
10: L'Andreuenc ja va guanyar l'any passat amb Botifarra de Perol, Mongetes del Ganxet i Sípia Bruta.
1: Me la fotia ara, ja t'ho dic ara. I si sou més de pizza?
10: Doncs els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana. Oh. Més de la meitat són, això sí, pizzas de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5% amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periòdico a partir de les dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
1: Mira que és fàcil fer una pizza, eh?
10: I una truita.
1: I una truita. Per favor. Home, gastem 20 minuts de la nostra vida en cuidar-nos una miqueta. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
1: Va, que arribem a 3:15 del matí amb només 5 minuts. És que el temps en aquest programa passa volant. Escolta'm, és un programa de 5 a 6, pim-pim-pim, picadet. Comencem, o millor dit, continuem repassant ara alguns apunts culturals. Marta.
11: Sí, mireu, parlem de Joan Llago, que és el dramaturg de La Calòrica, que ha guanyat el Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Ho ha fet per l'obra La Brama del Cèrvol, una obra que es va poder veure al Teatre Lliure l'any passat.
12: Perquè és una obra que no sempre ha gaudit de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
11: Això és el que deia Joan Llago en declaracions a aquesta casa just després de conèixer aquest premi. I seguim parlant de premis.
1: Exactament, més premis.
11: Perquè el govern entrega la medalla d'or de la Generalitat al nostre estimadíssim Ferran Adrià i a la científica Caterina Biscari. Agraïen amb aquestes paraules el reconeixement.
13: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
14: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
1: Doncs clar que sí, moltíssimes felicitats a tots dos i parlem ara d'Aitana.
15: És que si esto es tan mal que me lleven presa, que es natural que bajo la mesa.
11: Ahir va fer l'últim dels 4 concerts al Palau Sant Jordi i ens ho recordava l'Àlex Bosch quan començàvem el programa dels matiners, però t'he posat el trosset sencer perquè el sentis,
1: molt
11: perquè
1: bé.
11: Realment val molt la pena.
16: Faig moltes castellanades, jo ho sé, però no és important veure-les. Quan he crescut aquí, a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin castellà, català, veure pel·lícules en català, a mi m'encanta Crims, per mi, però en català tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho, i ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
11: Defensa ferma del català, no és habitual, recordem que ella és castellano parlant i que aquests dies doncs, el que ha fet mentre ha estat aquí a Barcelona ha estat demanar a les seves amigues que li parlessin en català per poder-lo practicar. I acabem amb una altra reina, en aquest cas Shakira.

Queda poquíssim per la residència que farà a Madrid i ara ja hem sabut doncs, quins artistes l'acompanyaran amb aquesta residència i hi haurà noms com Amaya, Guitarrica de la Fuente, Lia Cali o Nati Peluso.

0: t'escoltem.
1: Avui és una dada facileta, crec, eh?
0: Sí, clar,
1: aviam,
0: com cada dia.
1: Informa PISA, que n'hem parlat molt.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ja sabeu que el retrocés ha estat generalitzat en aquest últim informe del 2025. Per això, avui us pregunto...
0: A veure...
1: Quants països participen en l'informe PISA?
2: No ho sé,
0: em sento tonto a vegades. Els oients també podeu participar, perquè si també us sentiu una miqueta igual que nosaltres, que de cop us explota el cap, així fem comunitat.
2: Sí, fem companyia.
0: Quants països? Jo diria... No sé, és que ara quedaré fatal.
2: Clara, estàs fent trampa.
0: No. Clara, estàs mirant?
2: No.
1: Té aquí l'ordinador.
0: Jo dic 40. No, és que no són tants. Diria 35.
2: 35 m'agrada, la veritat és que m'agrada el número.
0: Jo dic 35, no en tinc ni idea, però m'hi dedico.
2: Pensava que eren més.
0: Vinga, hem d'avançar.
2: 50.
0: 50,
1: vinga,
0: diu la Lara.
1: Diana, 50.
0: Ai, la Marta.
2: 80.
0: Opa, t'has passat, Lara.
2: No sé.
0: I qui s'emporta avui la dada Maria és...
1: Lara García! No s'ha passat, s'ha quedat curta. 91 països participen.
0: Mira, és que la Lara, a veure un moment, és que aquest cop de sort que estàs tenint en aquesta secció...
2: M'estranya molt, aquí, Lara.
3: L'any passat no n'encertava ni una, eh?
1: Per això, guapa.
0: Jo no sé què t'està passant.
3: La Maria i jo estem molt més connectades.
1: Sí, no sé per què.
2: Sí.
1: Doncs vinga, una altra punteta
0: que s'apunta la Lara. Moltes gràcies, Maria.
1: Vinga, fins ara.
0: Jordi Daroca va ser cap d'informatius d'aquesta casa i també director de Catalunya Ràdio. I alerta, perquè va participar en el disseny del projecte radiofònic de Catalunya Ràdio en els seus inicis. Escolteu com ho explicava a Dies de Ràdio d'aquesta casa.
4: Quan jo arribo a director, jo amb el Cuní m'he passat moltes hores parlant. Hi havia moltes coincidències, moltes. Una d'elles, que la graella que tenia la casa no era suficient o no servia per fer créixer la presència de l'emissora entre la societat del país.
5: Per competir, vaja.
4: Per competir. I aleshores fem una cosa que pot semblar molt fàcil, però que no veurà gens, que és veure quins són els mòduls en què es mouen la resta d'emissores, les que van bé, i fer un plantejament bastant similar, però intentant que professionalment rendim molt més que ells, el qual es podia fer, i així va ser. I per sobre de tot, creure que podríem sortir endavant si conjuntàvem tota l'emissora.
0: 15 minuts, mira, ara 14 minuts i comença el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
6: Molt bon dia.
0: Explica'm coses.
6: Doncs mira, molt pendents d'aquest temporal. Ens deia ara l'Eloi, et deia que tot anava segons el previst. Per tant, el pitjor està per arribar. Parlarem amb Protecció Civil ja a les 6 del matí per saber com s'està preparant aquest matí. També parlarem amb famílies que no podran portar avui els nens a l'escola per aquesta recomanació de meteorològica, i estarem pendents d'allà on caigui la pluja, si és que en algun lloc hi ha desperfectes, que esperem que no n'hi hagi. També parlarem de la tardor climàtica que ens ve, perquè és un dels temes, no?, si aquests temporals seran cada cop més freqüents i cada cop més violents. Ho parlarem amb el catedràtic d'Ecologia de Narcís Prat. Anirem al País Valencià, on comença el curs amb la polèmica pel currículum que no inclou el de batxillerat ni autors catalans ni autors balears, perquè no escriuen en valencià, i hi ha hagut professors que s'han rebel·lat contra això, i igualment els explicaran. I després també a la secció de televisió i sèries parlarem amb Carlos Sobera,
0: que estrenarà una bona aquest, conversa amb aquest, Carlos Sobera.
6: Aquest nou format, que si jo li dic passapalabra no serà exacte, no. Però que perquè ens entenguem és això, bàsicament, i estrenat aquest nou format. I tot això i moltes coses més arribarem a les 12.
0: Doncs clar que sí, avui dimecres, amb una mica de regust a dijous, almenys aquí als matiners, que el divendres nosaltres no fem programa. 9-3-2-0-7-4-7-4, a partir de la mateixa, els matiners més desperts ja ens podeu trucar.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut a aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
9: Ho decidirà el Pau. Petonets, Pau.
10: Petonets?
8: No. És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
11: 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
7: I a Catalunya

0: ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
1: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
0: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Vent, no ho sé, ruixats és el que s'espera avui. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
1: Bon dia, de tot, de tot.
0: Sí, perquè recordem que sí, ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, també conjuntament amb els representants del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil, recomanaven, entre d'altres, a les empreses de les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, en la mesura del possible, que optin pel teletreball. Per tant, aquestes comarques, ara mateix, són les que es veuran més afectades inicialment, Eloi, per aquest temporal, eh?
1: Sí, sí, el que passa que també tenim avisos taronges, per tant un nivell molt respectable, a molts altres llocs de Catalunya, és a dir, tot el que seria comarques de Tarragona, sí, comarques de Barcelona, comarques de Girona, és a dir, Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i de Girona, són les que es veuran afectades, més afectades per aquest temporal. És veritat que els avisos vermells els tenim concentrats en aquestes zones que deies entre el litoral i prelitoral de Barcelona, entre Barcelona i Tarragona, però la resta també hi haurà pluges, xàfecs forts i fins i tot aquestes ventades que comentaves, eh? Ventades que poden afectar l'Empordà, l'extrem sud de Catalunya. Aquí, per tant, les pluges arribaran en comptagotes i a la resta serà on tindrem els llocs que quedin arrasats del vent, serà on tindrem els xàfecs més forts. De fet, avui tenim aquests avisos de pluja de 90 litres en 3 hores, pluges de 40 litres en 30 minuts, ventades de més de 100 km per hora i, a més, d'estat de la mar. Així que tenim una mica de tot i, a més, en previsió que la temperatura avui baixi, no tot arreu, perquè, per exemple, a les comarques de Lleida, el Pla Lleida encara poden arribar als 30, també les Terres de l'Ebre podrien arribar als 30, però hi haurà molts llocs del nord-est, de l'interior de Girona, del nord de Barcelona, que avui no passaran dels 20. Per tant, la baixada serà brusca respecte a la d'ahir. En alguns llocs poden baixar 15 graus.
0: Estarem molt pendents, també a partir de les 6 del matí, d'aquests temporals, també, i d'aquest canvi de temps. Cordomí, moltes gràcies. Que tinguis un bon dimecres.
1: Perfecte, fins ara. Adéu-siau.
0: Que vagi bé, adéu.
2: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els Matiners. Els Matiners. Amb Xavi Canalies.
0: El que tenim claríssim aquesta temporada és que l'Eloi Cordomí és un matiner més. Parlem amb ell cada dia perquè ens expliqui quin temps ens espera. I ara és moment també de rebre les trucades dels oients, de tots vosaltres, els que ens escolteu cada dia de 5 a 6 del matí i ens truqueu al 93-201-7474. Deixeu-me que aquest matí parli amb en Roger. Roger, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Roger? Com va tots?
3: Bé, molt bé, mira, acabat de llevar.
0: Molt bé, a quina hora ens despertem, més o menys? A quina hora ens despertem?
3: Jo a quarts de cinc, aquesta època.
0: A quarts de cinc, i he sentit, mentre jo trepitjava per sobre, alguna cosa de verema, no, Roger?
3: Exacte.
0: Explica'm a què et dediques.
3: Jo soc sommelier, he 25 anys treballant de sommelier, al celler de Can Roca, a l'Hotel Home, en el seu moment quan existia el restaurant Mo.
0: Déu-n'hi-do.
3: Vaig tenir el restaurant de Plaça del Bisset a Girona, on
0: sí, tot
3: i venia... I venia habitualment.
0: I tant.
3: Tu no t'hi vis mai.
0: Algun cop, un parell de cops. Un parell de cops hi he anat, un parell de cops.
3: Vale. I ara, doncs, vaig deixar-ho farà dos anys i em dedico a fer vi. Tinc les meves vinyes, i algunes vinyes llogades, i estem en plena verema.
0: Roger, i a què és degut aquest canvi radical de vida?
3: Bueno, és degut a que sempre ho havia volgut ser. Sempre havia dit que a partir dels 50 volia estar fent vi, amb restaurant o sense, però la pandèmia ho va accelerar tot. I vaig fer un cop de cap a l'any el juny del 24 i em vaig decidir, perquè ja tenia el projecte a començar, ja tenia vi al mercat i vaig voler fer un canvi d'aires.
0: És a dir, que pràcticament portem 2 anys amb aquest nou projecte, eh?
3: Exacte.
0: I com ho portes? Com et sents, Roger? Va bé?
3: Va bé. Jo estic molt content, molt i molt content amb aquest canvi de vida. És molt il·lusionant. És una altra perspectiva de la vida i, a part de tot, doncs, a mi el món del vi, que és el part que m'apassiona, m'ho completa molt a nivell vital, no? Doncs el meu gran amor pel vi, doncs veure des de l'altre cantó, no? I veure l'invinoveritas, estar amb les mans brutes i tocant la terra. Mira, em sembla molt, molt interessant per tancar el cercle, no?
0: I tant, home! Escolta'm, diguem que com a final de trajecte a nivell professional, no?, de carrera professional, no està gens malament. Exacte. Tot i que no sé, Roger, si és molt dura aquesta època, sobretot de verema, pels que us dediqueu al món del vi.
3: Sí, és dura, és molt dura. La veritat és que sí, ara ja estem quasi al final, o estem al final, em queda aquesta setmana i prou, i ja anem carregats de son, de cansanci...
0: clar, t'ho diràs. A quina hora? Perquè m'has dit que et lleves a quarts de cinc, a quarts de sis?
3: Quarts de cinc, a les 4:30.
0: Ah, exactament. I fins a quina hora hi som?
3: Clar, a veure, nosaltres fins a les 12, o màxim la 1.
0: Del migdia, clar.
3: Els collidors se'n van, cadascú a casa seu, i després em quedo jo al celler i s'ha de servir, s'ha d'encubar tot això.
0: I escolta'm, Roger...
3: Hi ha tota l'elaboració i fins als 8 del vespre. Fem moltes hores al dia.
0: Clar, no m'estranya, però pels oients que ens estan escoltant, quin vi fabriques, així quan el trobem a les superfícies on es pugui comprar, l'haurem de catar.
3: Doncs mira, el meu projecte es diu Roger Vius a Vinyataire, sí. El que està de sommelier, doncs em poso Vinyataire pel fet que la gent entengui que sóc jo allà, que em podo les vinyes, que me les llauro, que me les treballo i que m'ho faig tot jo. I ja, bueno, la sèrie comença amb un llibre que diu Fill d'una sirena i d'un pastor.
0: Sí.
3: Jo sóc de l'Alt Empordà, doncs l'himne de l'Empordà és dins del mar hi ha una sirena, a la mar hi ha un pastor. El meu pare era pagès i pastor, i la meva mare era família peixetera.
0: Caram.
3: Doncs Fill d'una sirena i un pastor, i després els vins de finca, els vins de vinya... Es diuen Brillant amb llum, Estrep armeny, i tinc el born blanc i el born negre.
0: Doncs escolta'm, ens els apuntarem. Magnífica aquesta història que m'acabes d'explicar, totes aquestes arrels de família, no?, que segurament també t'han portat a tu, passats els 50, a començar aquesta nova trajectòria i vida professional. A més, m'han dit que ets oient habitual del programa, Roger?
3: Sí, des del primer dia que t'escolto.
0: Home,
3: sí,
0: això és una meravella, doncs, ja està, jo ja estic content.
3: No tots els dies, a vegades intento estirar, depèn de quina època, però sí, molt habitualment.
0: Doncs esperem anar-te acompanyant també al llarg d'aquesta temporada. Roger, t'envio una forta abraçada des dels matiners de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé aquest tram final de la Verema.
3: Igualment, moltes gràcies.
0: Una abraçada, Roger, adéu.
3: Igualment, abraçada, adéu.

0: Duran, dos cracs del món de la música, compartint aquesta cançó que es diu Bam Bam. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, bon dia, bon dimecres.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, escolta'm, tinc moltes ganes de veure aquest cara a cara entre Ostrell i Sobera, un dels noms d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobera?
0: Carlos Sobera, no el tens avui?
1: Sí.
0: Ah, per això. Val. M'estaves espantant.
1: No, cara a cara, tampoc.
0: Cara a cara, una conversa,
1: sí,
0: eh? M'entens,
1: sí,
0: home, que segur que té moltes coses a explicar-te.
1: Però seria més graciós amb Zapatero, no? Perquè movien la cella els dos. Seria un cara a cara més graciós. Escolta,
0: combat,
1: molt bé, s'ha d'entrevistar el Roger.
0: Sí, home, tu el coneixes, a més, el Roger.
1: El Roger Bussà és un geni.
0: Sí, a més, una ment inquieta, que... de cop i volta ha tingut...
1: Va ser, no sé si ho heu dit, però va ser el segon millor sommelier del món.
0: No, no ens ho ha dit això, mira.
1: Això va ser el 2000, a principis del 2000.
0: Doncs mira.
1: El 7 o 8.
0: Una informació més. Us traï tot teu fins de...
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, tu i a tot l'equip, el primer programa d'ahir, que em va agradar molt, i molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que els periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga, i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, vull dir, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant. I si no, també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
4: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
5: Sí, sí, sí. Entenc que sí, una mica més.
4: Tu com el vas veure, el programa d'ahir?
5: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López. Després vam fer una baixada, no?, molt forta quan vaig cantar jo. Però va remuntar molt i tot bé, tot bé.
4: No, que ho has patat, com el Xavier, a la redacció.
5: Igual.
4: Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me que ells també són equip de Barcelona, i és ben veritat. Disculpes, companys, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sé que m'esteu escoltant. Un dia d'aquests, exacte, ja us diem ara i des d'aquí, estan al final del passadís, que us farem venir fins aquí. Avui... toca segon programa, que, com deia l'Oriol, de Girona, doncs és la prova de foc, perquè el primer hem tingut molts mesos per preparar-lo, però sí. El segon tan sols 24 hores, no? Això sempre passa.
5: Sí.
4: Hi ha un filòsof que es diu Bon Jovi, que tu sempre em dius...
5: Sí, tal qual.
4: Què m'expliques sempre de Bon Jovi?
5: Això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'has de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
4: Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
5: Sí, sí, les connexions més o menys enllestides, sí, sí, tot a punt.
4: Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
5: Digues.
4: Vaig arribar a casa i a la tarda-vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard. La gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que la pàgina web de la xarxa, doncs cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa... no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel Departament de Digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
5: I l'has trucat per veure què ha passat?
4: Li envio un WhatsApp. Hola, Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa, ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que vam fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges, o què ha passat aquí en contra dels vilanovins. Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adeu.
6: A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen, m'imagino que era el primer dia i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de Nacas, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
7: Hola. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24/7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que en un FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra, i avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera d'Alfarràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, Ivan. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Hola, Anna. Hola, Ivan.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, hola.
0: Hola, què tal? Pili, disculpa.
1: Sí, demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
0: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
1: I tant, mireu, Emun ve de les sigles d'emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almena i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
0: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
2: Del tot. Hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
0: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, digue'ns, Miquel.
2: Que quan has dit que era un pagès... Jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tenir a treballar en una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro y duro.
0: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor, o un viticultor pagès?
2: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
0: Sí, no? Si vas a la vinya.
2: Vaig a la vinya i és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès per mi és l'agrícola, però que hi fiqui consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència. És d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
0: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
2: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumetopea Pitio Campes Shift.
0: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
2: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera, d'un altre tema em truca que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i pues, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
0: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
2: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort, i és dolent, això supero que no ho sento, però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que hi he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
0: D'acord, d'acord, doncs si vols tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
2: Estem en plena diversió ara, sí, sí, ara mitja jornada és cada dia 12 horetes com a mínim, o sigui que mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
0: Per tant,
2: i sí, estem en plena brema, lo que mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la brema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la brema, sí, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
0: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
2: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
0: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
2: Sí, sí, sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos, està entre la primera quinzena, entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
0: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
2: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció. Val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir-ho d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
0: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
2: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
0: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
2: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica. Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses, una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna. Un altre seria que això doni per un programa sense, un altre seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes, un altre és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
0: Com els has dit, els ratpenats?
2: Muricecs.
0: Muricecs, això en dieu així a Lleida, muricecs.
2: Sí, sí, sí, sí. Almenar com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
1: Sí, sí. És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
0: Ah, mira, és una paraula autòctona.
2: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
0: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a La Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa? O...
2: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
0: Com aquest programa.
2: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
1: La divulgació del sector primari, sí, amb algunes coses sí, perquè com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li la taula i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té, pot ser una mica en comú, que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només és l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals, però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors, poder explicar tot això doncs és molt xulo. Sobretot, i en primer lloc, per poder-ho entendre jo mateixa. Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a qui els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
0: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
2: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma... De que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
1: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
0: Ah, sí?
1: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
2: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
0: Seràs el viticultor?
2: He deixat de fumar? Sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? Dic que no em trobo un cap metgero, que si no...
0: El viticultor bomber.
2: Correcte.
0: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta, perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc, o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
2: Res em faria més il·lusió, Anna, que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
0: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
1: I tant que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
0: Vinga, nois, merci, doncs Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Esteu escoltant Rambla 54...
0: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga intel·ligència artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
7: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factores no altera el producte.
0: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
7: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
0: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
7: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot, estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor, i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador, i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
0: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
7: Mira, avui tinc un repitent, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
0: Rafa, benvingut al Rambla 54.
8: Bona tarda.
0: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
8: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, que diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja, quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava, i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys, hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen lo tenim a Egipte.
7: Rafael, que clar, sí, jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya a lo millor no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
8: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, lo puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5, no? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïxo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on, pues bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant, ¿vale? Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es va encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca, ¿vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau 4 dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, ¿vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
7: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
0: pensar-ho.
7: Sí,
0: entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
8: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets, en un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
0: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no? Que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
8: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar, vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar... Però se va perdre, ¿vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues, i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demana el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té unes... Este joc té un inici que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius que la base la tenen, sobretot per a mi, en els oficis més antics, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt perquè Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer d'això era el joc en el qual jugaven. I la majoria de gent o és joc de pastor o és joc de pescador, o és joc de, això, d'alguna feina, de lletaire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
0: Seria un joc de sector primari.
8: Sí, sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbeix. Vull dir, és addictiu, eh?
7: Bueno, fàcil, fàcil, fàcil, tal com ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que tu que fas de marcador, perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge... Feu de tot.
8: Que no et prengui el punt, la qual cosa has de ser sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això, la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
0: Jordi, tu hi jugues?
7: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible, és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu, a mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia, el joc és cara a cara, tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
8: Sí, bueno, el que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
0: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís i agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
7: Moltes gràcies, Anna.
5: Cadena la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Pecat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més de sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres. La veu en off podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou. Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi què heu de saber? Doncs mira que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i per tant allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda. I la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que som mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser. Per què? Com us hi vau presentar, això? Expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, i el meu marit, el pare de la Nora,
3: sí,
4: vam estar...
3: Sí, sencera.
4: Vam anar, ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes, i va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venint la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar li va dir, sí, ja estàs agafat directament. I diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en canvi de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo,
5: Sí, sí, sí. Jo quan era petita sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le quan era petita sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel o Embolicats, que em m'agradava molt perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell no sé què, tan llarg, no? I tan maco.
4: De fet, la vam veure a Disney com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra. Era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula,
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt. Són molt originals, les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes a que ens tornin a trucar. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir, i que ha anat bé l'experiència.
4: Sí,
5: ens diessin de fer un altre cop, jo aniria. Sincerament, i crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i... Bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... que, clar, al final, el dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí, sí. Yeah. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno, com es diu això? La coronación, el nom posava cor, no sé què, cor coronación i un altre nom, i anàvem com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot,
4: Sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, i hi ha 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però no, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del muntó, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que...
4: Sí.
3: De,

0: i de noies, de princeses també hi ha l'original i llavors n'hi ha una altra que és la doble, que tu la mires i són iguales, passa que ella és francesa, no? Sí. La noia tan simpàtica que ens va firmar fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha alguna, hi ha dos dobles, de fet un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall, i clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. Llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
1: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
2: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, al moment d'anar a dinar, jo volia pues, una autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar perquè ara estan gravant l'escena del cavall i també hi havia la seva doble perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues, me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès perquè és francesa. I el protagonista,
0: pare, no?
2: Si jo els horaris de nens, pues és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el Print Rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
0: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot sí, estava molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper, i una em sembla que ho va fer amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
2: Sí.
0: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va.
1: Que bé, doncs Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
0: Del 2028,
1: Del 2028. Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
0: De l'altre. Sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post.
1: Doncs,
0: està per llarg, em sembla.
1: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
0: Perfecte.
1: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
0: Gràcies.
3: Igualment, Anna.
0: Adéu. Adéu, gràcies.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: Esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català, el Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim als estudis de la ràdio amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Anna.
4: Abans de res...
6: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera, estudi el català perquè m'interessa aprendre l'idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu.

0: perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica, una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Tresserres, què n'hem de saber?
1: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una seixantena de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
0: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
1: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista. I al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir. I també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
2: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1 i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
0: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes, què tal? Els companys, què tal?
2: Tot ha sido molt bé perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema y los companys, todos como somos de diferents països, entonces hemos parlat de les costumbres de cada país.
0: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
2: Llegir és més fàcil. Que llegir más fácil que porque la pronunciación de pren faltan como diálogo más interacción con la gente para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
0: I a més m'han dit que també estudies anglès.
2: Sí, perquè en mi mente hablar los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
0: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants i que et canvien la llengua?
2: Acá en Tordera hay gente muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gente.
0: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
2: Sí, sería muy importante porque mi idea es poder compartir con la gente el mensaje que puedo aportar para el mejoramiento de la gente.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel, quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
1: Molt bé, Anna, moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
0: Gràcies.
2: Muchas gracias, ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este moment.
3: Hola, Anna, soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibars. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
4: Continguts en xarxa.
5: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
6: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
7: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014, Cant de l'Arc, 1979.
5: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Sabies que...
1: Una girafa pot passar moltes hores menjant fulles, especialment d'acàcies, i per aconseguir-les han de treure constantment la llengua fora de la boca. La seva llengua pot arribar a fer uns 45 centímetres de llarg, cosa que li permet envoltar branques i arrossegar les fulles cap a la boca. La part més curiosa és el seu color. Acostuma a ser blavós, morat o gairebé negre, sobretot a la zona que queda més exposada. Aquesta pigmentació es deu a una elevada concentració de melanina, el mateix pigment que contribueix a protegir la nostra pell dels efectes de la radiació ultraviolada. Com que les girafes poden passar bona part del dia alimentant-se i mantenint la llengua exposada al sol, aquesta pigmentació podria proporcionar una protecció addicional contra els danys causats per la radiació solar. No és una adaptació exclusiva de les girafes. Alguns altres mamífers que passen molt de temps amb la llengua exposada també presenten una pigmentació fosca. A més, la seva llengua és extraordinàriament resistent. Les acàcies tenen espines llargues i dures, però la pell de la llengua i l'interior de la boca estan adaptats per suportar aquest contacte.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors...

Molt bon dia, amigues i amics. Us parla Pere Païssa. Aquí, a Ràdio Molins de Rei, comencem La Tenora, programa dedicat a la cobla i a la sardana. Avui ho fem amb la cobla La Principal de Berga, amb sardanes de l'Alt Berguedà. La primera es diu El meu pagà i és de Francesc Cavaller. I després, Aquella nina del Molí de Gósol, també d'aquest autor, d'en Francesc Cavaller.

Avui hem començat amb aquesta edició de sardanes amb la cobla La Principal de Berga i amb sardanes de Francesc Cavaller. Hem escoltat El meu vagà i després Aquella nina del molí de Gósol. I continuarem ara amb aquesta cobla i amb aquest compositor, Francesc Cavaller, per escoltar Per la vall del Bastareny i després Plaça Porxada de Bagà.

La Copla, la principal de Berga, ens acaba d'oferir per la Vall del Bastareny i plaça Porxada de Bagà, sardanes de Francesc Cavaller. Bé, i continuarem amb aquesta copla i amb aquest autor. I ara escoltem Ja tenim gegants i després una sardana que porta per nom Batorba.

La cobla La Principal de Berga ens acaba d'oferir les sardanes de Francesc Cavaller, Ja tenim gegants, i després una que porta per nom Batorba. I vostès es preguntaran, i què significa això de Batorba? Doncs bé, aquesta sardana té lletra, i a la lletra diu així: Bagà té neu a la corona, Tortosa la cinta del cel, Badalona és una donzella que recull besades a cents. Doncs bé, de Bagà, Tortosa, Badalona, en surt Batorba. Bé, i ara farem un petit descans i continuem de seguida amb més sardanes. I seguidament escoltarem els de Xisclareny, una sardana també de Francesc Cavaller, amb la cobla La Principal de Berga. I després canviarem de cobla i amb la Ciutat de Terrassa escoltarem una sardana de Tomàs Gil i Membrado, estrenada l'any 1989. Es diu Miratge, i és una sardana que va dedicar a una colla sardanista de Badalona. Les escoltarem, això sí, d'aquí un moment.

La Copla, la principal de Berga, ens acaba d'interpretar els de Gisclareny, de Francesc Cavaller, i després La ciutat de Terrassa, la sardana de Tomàs Gil i Membrado, Miratge. Bé, i continuarem ara amb la Copla Ciutat de Terrassa i escoltarem una sardana tradicional molt coneguda, molt antiga, però molt maca. L'Ametller, estrenada l'any 1921 i és d'Antoni Botell. I després Lloretenca, sardana de Josep Viader.

Acabem d'escoltar la Cobla Ciutat de Terrassa amb les sardanes L'Ametller d'Antoni Botey i Lloretenc.

Catòlica de Josep Viader. I ara escoltarem una sardana que Ricard Viladesau va oferir a Terrassa, i es diu així, Ofrena a Terrassa, i va ser estrenada l'any 2001. L'escoltarem també amb la Cobla Ciutat de Terrassa.

Bé, amigues i amics, ja acabem d'escoltar la sardana Ofrena a Terrassa de Ricard Viladesau. Bé, ja avui per acabar, la darrera sardana. És una sardana estrenada l'any 1920 aproximadament, però això sí, és molt fresca, molt actual. Es diu A la meva estimada. És d'Enric Sanz i també la podem escoltar amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I d'aquesta manera em despedeixo de tots vostès. Fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

0: Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.
1: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dimecres 9 de setembre de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. L'equip d'aquest programa, Sílvia Artés, Roger Tuset, Oriol Romeu i tots els col·laboradors i col·laboradores que passaran pel programa des d'ara i fins les 12 del migdia, que ens ajudaran a confeccionar aquest programa d'avui, un programa que avui comença pendent doncs, de l'estat del cel, ara mateix 23 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora. I deixeu-me dir que des del finestral de l'estudi el que veiem fins i tot són clarianes, tot i que hi ha hagut doncs, concert de trons, de llamps i trons fa una estoneta, però de moment fins i tot s'entreveuen clarianes des d'aquí el finestral de l'estudi de la ràdio. De totes maneres, ja sabeu que ahir a primera hora de la tarda el govern de la Generalitat decidia suspendre l'activitat educativa, també sanitària no urgent i esportiva, des de les 7 del matí, des de fa una hora, fins en principi les 5 de la tarda. A la nostra comarca i també a altres comarques properes, però sobretot el que ens afecta a la nostra comarca i, per tant, a la nostra vila. Amb una setmana, doncs, amb incidència en diverses casuístiques que fa que hagi començat, diguem, atropellada la setmana d'inici de curs escolar, primer ahir amb la vaga convocada i avui, doncs, amb aquesta incidència pel que fa al temps. N'estarem pendents, ara de seguida saludarem el Jordi Miralles, però insisteixo, de moment aquí no plou, al centre vila, i com deia, tot i que tenim el cel força tapat, en algun moment s'entreveuen clarianes des d'aquí el finestral. Serà un dels temes del dia, evidentment. Qualsevol incidència o notícia us la compartirem aquí al programa fins a les 12 del migdia, però evidentment seguirem parlant d'altres qüestions relacionades amb la vila i, evidentment, també acollint les seccions del dia d'avui dimecres. Ara, de seguida, actualitzem la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Per fer un parèntesi, a 9:15, molts de vosaltres aquests dies ens preguntàveu si enguany hi haurà l'edició de les 12 hores de sardanes tradicionals a la ràdio nostra amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Estem passant l'anunci La Falca des de fa uns dies, però hi ha gent doncs, que potser no l'havia escoltat i, en tot cas, confirmem que divendres, demà passat, tindrem les 12 hores de sardanes, que enguany seran unes 12 hores enregistrades, però que hi ha estat treballant el Pere Païssa, que per motius de salut doncs, no ens podrà acompanyar en directe, però ha elaborat aquest programa especial i ens ho explicarà d'aquí una estona. A 9:15 trucarem al Pere perquè ens expliqui què és el que podreu escoltar des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre aquest divendres, Diada Nacional de Catalunya. No hi haurà trucades, per tant, que era una de les particularitats d'aquest especial, d'aquest programa especial, però sí que contingut interessantíssim que ha preparat el Pere, juntament, s'ha de dir, amb el seu fill Jordi, que s'han encarregat doncs, d'elaborar aquestes 12 hores. Després ho explicarem tot plegat. A 9:15 trucarem al Pere Païssa perquè ens expliqui doncs, tots els detalls d'aquest programa de demà passat coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya. Després tindrem, a veure si podem tenir el punt del dia, amb la Laura Herrero, que acostuma a acompanyar-nos els dimecres, diguem, la temporada passada, i ho farà també aquesta, des de Madrid, on la tenim treballant des de fa un temps. Doncs la Laura la intentarem saludar abans d'arribar a 9:15. Recordeu que també tindrem el Jesús Cardona amb el seu Sant Tornem-hi. I acabarem l'hora. També una incorporació. Els dimecres, la recomanació cultural ens portarà a parlar de sèries. Parlarem de sèries. I ho farem acompanyats de la Sílvia de Pares. La Sílvia, juntament amb el seu company Jordi Roca, ens acompanyarà tots els dijous a les 5 de la tarda amb un nou programa que es dirà, o es diu, No ho entenc. Demà, primer programa, de 5 a 6 de la tarda. I, a més, la Sílvia ens acompanyarà aquí al programa tots els dimecres abans d'arribar a les 9, fent aquesta píndola de recomanació de sèries que incorporem també aquesta temporada. Avui l'escoltarem doncs per primera vegada i li donem la benvinguda. Demà, si la voleu escoltar al programa, amb el Jordi Roca, doncs a partir de les 5 de la tarda. Després de les notícies de les 9, més novetats, perquè a la cançó del dia incorporem els dimecres també el bon amic Gerard Capdevila, que el coneixereu molts de vosaltres. Havia col·laborat també aquí al programa, ara ja fa un grapat de temporades, els dilluns, amb un espai que anomenàvem La Repassada. I ara feia temps que no teníem doncs aquesta col·laboració setmanal, i ens acompanyarà tots els dimecres abans de la tertúlia per oferir-nos la cançó del dia. Per tant, després de les notícies de les 9, el Gerard doncs el tornem a incorporar i l'escoltarem amb aquesta primera proposta de cançó. I després tindrem la tertúlia d'actualitat. A veure, també estem pendents de l'estat del cel, si poden arribar tots els col·laboradors i col·laboradores, i si no, doncs serà degut a aquesta incidència. Però en principi esperem el Toni Ramoneda, l'Antonio Bonilla i el Jordi Turró, també la Samara Lansari, com és habitual els dimecres. Tenim la baixa del Pere Madurell, que no ens podrà acompanyar durant unes setmanes, però seguirà formant part de l'equip. Qui causa baixa respecte a la temporada passada és la Mari Carmen Juárez, que ha decidit fer aquest parèntesi amb el programa, agraint-li des d'aquí de nou també i públicament la seva col·laboració aquestes temporades. I qui s'incorporarà doncs els dimecres és el Ricard García, el Ricard que ens acompanyava les dues darreres temporades recomanant-nos jocs de taula. Doncs el tindrem a les tertúlies ara els dimecres. Amb ells farem doncs aquesta tertúlia entre les 9 i 10 fins les 10 del matí. A les 10, l'espai polític del dia, preguntes en l'Aire Molins amb el seu regidor Marc López. Després tindrem l'Art és Vida amb la Cefarús una temporada més amb nosaltres. Particularitat d'aquesta temporada és que serà un espai quinzenal, aquest de l'Art és Vida, que compartirem amb el Cesc Vives i les Notes Disperses, de temàtica cultural als dos espais. I per tant tindrem cada 15 dies l'Art és Vida. Avui comencem doncs amb la Cefa, que no ens acompanyava des del passat mes d'abril, contents de tornar-la a rebre. I les Notes Disperses, la setmana que ve amb el Cesc Vives encetem temporada amb un nou poeta que analitzarem tant la seva biografia i la seva obra, en aquest cas serà Agustí Bartra, però serà la setmana que ve. I a partir de les 11 us parlarem de la Ventafocs, aquest musical especial que prepara la companyia que serà el Foment Cultural i Artístic aquest proper dissabte, i en parlarem amb el responsable i director de l'obra, el Dani Xerta. El musical porta per nom La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50, i la companyia és La Roda Produccions. I a la recta final del programa, una temporada més, el Joan Vilaseca i Figueres amb el seu espai Parlem de. I amb tot això arribarem a les 12 del migdia, posarem punt i final i donarem pas a la remissió del programa L'Etapa Reina. A la 1, el Molins de Rei al dia, i completarem a partir de 12:45 amb un altre programa que incorporem també a la casa, en aquest cas de la xarxa Col·lectius en Xarxa, que ja us explicarem. Som-hi, perquè si no se'ns tira el temps a sobre. És dimecres 9 de setembre de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Les 8 del matí, pràcticament ja 9 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei. El primer que farem és conèixer, evidentment, la previsió meteorològica. Us dèiem, 23 graus de temperatura ara mateix a l'exterior de l'emissora. El cel tapat en gran part, però no plou aquí a la vila i fins i tot s'entreveuen clarianes en aquests moments, almenys des del finestral de l'estudi 1 d'aquesta casa. Saludem el Jordi Miralles perquè ens situï tot plegat i en quines situacions trobem ara mateix. Vinga, Jordi, bon dia i bona hora. Free. Sembla que tenim alguna dificultat amb el so del nostre meteoròleg de capçalera, el Jordi Miralles, a veure si el podem recuperar, i de seguida també anirem cap al RAC, a veure com tenim en aquests moments la xarxa viària i si hi ha moltes incidències o no a aquesta hora del matí. Però primer de tot saludem el Jordi Miralles. Ara sí, Jordi, bon dia. Jordi?
2: Hola, Oriol, bon dia. Fins a 3 litres d'aigua per metre quadrat ha caigut aquesta matinada aquí a Molins de Rei. S'espera que al llarg de les properes hores ho continuï fent, i compte perquè s'espera que puguin arribar a coure fins a 90 litres d'aigua per metre quadrat en 3 hores o 40 litres en 30 minuts. És la intensitat que marquen els mapes del temps damunt de la nostra comarca. No vol dir que hagi de caure tota aquesta aigua, ni molt menys, però tinguem en compte perquè avui els aiguats poden ser intensos. Per tant, el paraigua necessari durant tota la jornada. A partir de les 4 a les 5 de la tarda disminueix aquest risc de precipitacions, però vaja, tinguem-ho ben en compte avui, un dia en el qual també baixaran les temperatures, a màximes de 32-33 graus a bona part de la comarca. Avui ens situarem al voltant dels 26 o 27, encara amb xafogó, però amb temperatures ja normals per l'època de l'any. Demà s'haurà acabat tot, perquè demà esperem un ambient assolellat, amb alguns núvols i amb temperatures normals per l'època de l'any, i això vol dir encara màximes de 28-29 graus. Estem encara a l'estiu i de calor en continuarà fent, per una calor ja molt més moderada, i la resta de la setmana també, de cara a divendres, Diada Nacional de Catalunya, tranquil·litat, sol, temperatures un pèl càlides al centre del dia, però res a veure amb les calorades de les últimes setmanes.
1: Gràcies, Jordi. I ara ens n'anem cap al RAC. Ens està esperant el Ferran Aràndiga per explicar-nos la situació aquesta hora al matí a la xarxa viària. Què tal, Ferran? Bon dia.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la AP7 a l'altura del Papiol, on es talla un carril de circulació en direcció Girona i deixa retencions des de Castellbisbal. Això deixa afectacions de retruc a la P23 entre Molins de Rei i el Papiol. Per altra banda, també tenim a la C32 un vehicle avariat a Cornellà que talla un carril en sentit sud i deixa 3 quilòmetres de congestió. Això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
1: Molt bé, gràcies, Ferran. Tenim, per tant, activada l'alerta Inuncat, com dèiem, per risc de pluja intenses d'avui a bona part del territori, especialment, dèiem, la nostra comarca, el Baix Llobregat, però també l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i el Vallès Occidental. Això pot portar també, provocar possibles afectacions al transport públic. De fet, tenim aquesta hora del matí, almenys de fa una estona, incidència a Rodalies a la R2 Sud, circulació de 2 trens per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders per aquestes condicions meteorològiques adverses. És la línia que va per la costa i en aquests moments, doncs, hi ha circulació de 2 trens per hora i sentit entre estació de França i Sant Vicenç de Calders. I també tenim incidència a la R4, la línia que passa per la nostra vila, perquè hi tenim circulació per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura. Ara mateix, circulació per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'aquesta incidència a la infraestructura, que segur que alentirà, doncs, el pas dels trens a aquesta hora del matí. I, a més, també afegim circulació amb limitacions de velocitat entre les estacions de... Anem de nou a la costa, entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, i també el tram final fins a Sant Vicenç de Calders, que ens lliga amb el que us deia abans de la línia R2 Sud, la línia de la costa. Poden haver-hi més afectacions en el transcurs del matí, insistim, a partir, doncs, de la intensitat de pluja i del temps que pugui arribar a fer. Seguim endavant, i el que farem ara és escoltar el Francesc Rueda, que aquesta setmana ens està compartint ofertes de feina des de, com sempre, la primera planta de l'equipament del Molí, des de l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de la Vila. Hola, Francesc, bon dia.
4: Hola, bon dia. Vull comentar una oferta que ens arriba de Cervelló. Ens demanen un comptable amb italià a nivell mitjà alt. Es busca una persona per treballar a jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a dijous, de 8:30 a 13:30 i de 14:30 a 17:30, divendres de 8 a 2. El contracte seria indefinit, amb 6 mesos de prova i després indefinit, i el salari estaria entre els 35.000 a 42.000 euros bruts anuals, segons valuat el candidat. La incorporació està prevista per mitjans de setembre, i les tasques, bueno, les pròpies d'un comptable, controlar el cicle comptable diari, assentaments, conciliacions, també gestió de la tresoreria, control de cobraments, pagaments, previsions, caixa, impostos, suport en temes d'internacional, presentació de comptes anuals i llibres, etc. Es demana experiència mínima de 4 anys, en feina similar, al català i castellà i, a més, a l'italià, en un nivell B2, intermitjal, i coneixements d'ofimàtica i, a nivell d'estudis, una llicenciatura o similar.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per la informació, que trobareu penjada, com sempre, al web clicfeina.cat. A punt d'arribar ja a un quart de nou del matí. A aquesta hora us hem de comunicar una defunció que ja comunicàvem ahir al migdia. Ha mort la senyora Teresa Roca Dilme. Teresa Roca Dilme. Tenia 98 anys i vivia al carrer Major. L'acte de comiat serà avui dimecres a 3:45 de la tarda a l'oratori del Tanatori. Descansi en pau la senyora Teresa Roca Dilme, que mor als 98 anys d'edat. Com dèiem, vivia al carrer Major i l'acte de comiat serà avui a 3:45 de la tarda a l'oratori del Tanatori. Per últim, recordarem la farmàcia de Guàrdia. Per avui, dimecres, dia 9 de setembre, aquí a la Vila, avui és la farmàcia del Terraplè. La farmàcia del Terraplè es troba al passeig del Terraplè número 5 i l'horari del servei de guàrdia ja sabeu que és des de les 9 del matí fins les 10 de la nit. Un minut per sobre un quart de 9 del matí. Anem a fer un repàs a l'actualitat local, incidint d'entrada que a Protecció Civil, com us dèiem, ha activat restriccions a la nostra comarca, inclòs Molins de Rei, per risc d'inundacions. Sílvia Artés, bon dia i bona hora.
5: Bon dia, doncs sí, és un dels temes o el tema del dia, aquesta activació del Pla Inuncat, que afecta les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, evidentment Molins de Rei també, el Baix Penedès, el Garraf i el Vallès Occidental. La resolució de la Generalitat doncs estableix que els municipis afectats, poblacions i limitacions s'han d'evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles, s'ha d'aplicar el teletreball en tots els àmbits que sigui possible i, això sí, es suspèn l'activitat educativa, l'esportiva a l'exterior i la universitària, així com l'activitat a centres adscrits, a universitats i centres de recerca, i també se suspenen els serveis socials bàsics i especialitzats i l'activitat sanitària no essencial i no urgent. Aquestes mesures han entrat en vigor a les 7 del matí i s'allarguen fins a les 5 de la tarda d'avui dimecres. En aquest marc, l'Ajuntament ha confirmat que s'ha donat l'ordre a la plantilla municipal de teletreballar sempre que sigui possible. Només estaran actius els serveis essencials, com la brigada municipal, la policia, els conserges d'equipaments i altre personal considerat essencial. Pel que fa a l'activitat sanitària no essencial ni urgent, que quedi suspesa, els centres es posaran en contacte amb els pacients afectats per informar-los i reprogramar-ne l'atenció.
1: Bé, aquesta és una de les notícies del dia, però també us hem d'explicar que hi va haver roda de premsa coincidint amb l'inici del curs escolar, que aquí a la Vila ha començat amb menys alumnes.
5: Doncs sí, a més hem de dir que té inici de curs atípic ahir per aquesta jornada de vaga i avui perquè s'han cancel·lat les classes als centres educatius. Aquest curs són 3.514 alumnes a Molins de Rei, des d'infantil, des d'I3, fins al final de l'ESO. A l'etapa postobligatòria són 399, pràcticament 400 alumnes a batxillerat i 479 a formació professional. Hi ha una baixada en el total d'estudiants d'ensenyament obligatori i a batxillerat, en total 162 alumnes menys aquest curs, i un lleu increment als cicles formatius, 48 alumnes més que el curs passat. El govern municipal ha fet una valoració de l'inici de curs, estan satisfets per poder mantenir les ràtios en 18 alumnes a infantil i primària. A les llars d'infants municipals aquest any hi ha 14 infants a Molins de Rei que s'han quedat fora, una xifra inferior en destacat a la dels últims cursos que el govern atribueix als canvis en el reglament d'inscripció que aquest curs donava prioritat a les famílies de la vila. Aquesta és la valoració que feia ahir al migdia l'alcalde Xavi Paz.
6: És el primer curs que s'aplica la modificació del reglament que vam fer l'any passat per donar prioritat al que eren les famílies de Molins. I el que veiem és que veníem de tres cursos en el que la llista d'espera en llars d'infants superava la cinquantena de famílies i enguany veiem que les famílies de Molins que s'han quedat fora de les llars d'infants en I0 i en I1 són només de 14. Treballarem per anar disminuint aquesta llista d'espera, però evidentment doncs hem aconseguit aquesta disminució volguda de llista d'espera en les llars d'infants.
5: Aquest estiu també s'ha explicat que s'han continuat les actuacions que hi havia previstes. S'ha avançat en l'obra poliesportiu de l'Escola Pont de la Cadena, s'ha repicat tot el terra i ara estan amb els fonaments i també s'ha començat a actuar al pati de l'escola al Palau. A més, enguany, la Generalitat torna a fer inversions als municipis. Seran en concret més de 320.000 euros per Molins de Rei. 320.000 euros, uns 325.000 euros, que es destinaran a arranjar i a reparar infraestructures bàsiques que fa anys que es troben en mal estat. Lucas Ferro, regidor d'Educació, destacava les prioritàries.
7: Hem tingut molts problemes amb les calefaccions i amb els sistemes elèctrics els darrers anys, i per tant és una prioritat, i una prioritat que hem compartit amb les diferents direccions d'escola. Vam tenir una reunió conjunta abans de finalitzar el curs per acordar aquest mapa d'inversions. Creiem que l'acord és molt positiu i que, a més, ens permetrà iniciar una dinàmica més positiva de la que hem viscut els darrers anys, molt marcada per les incidències continuades fruit de l'envelliment de les infraestructures escolars.
1: I ahir també ens vam acostar als protagonistes del dia. Què vol dir això? Professorat, alumnat i famílies en un inici de curs peculiar, com hem dit, amb una jornada de vaga que dona continuïtat a les mobilitzacions del curs passat.
5: Aquí a la vila hi va haver una concentració de professorat davant de l'Ajuntament a les 10 del matí amb una cinquantena de persones, tots ells i elles amb les samarretes grogues, que s'aplegaven per anar conjuntament caminant fins als serveis territorials de Sant Feliu de Llobregat. Allà es van trobar amb columnes de diferents poblacions de la comarca per fer una assemblea. Continuen reclamant una baixada d'alumnes per aula, més inversió per atendre la diversitat, que passa per tenir més personal per l'educació inclusiva. A més, reclamen poder tenir uns centres educatius dignes i adaptats al canvi climàtic i establir una vinculació salarial a l'IPC, entre d'altres demandes. I els altres protagonistes del dia també eren, evidentment, els infants i joves que van començar ahir el curs després de 2 mesos i mig de vacances. Ahir tornaven a les aules. La majoria d'infants amb ganes de començar, sobretot per retrobar-se amb els seus companys i amb el professorat. Així de contents estava l'alumnat de l'escola al Palau.
8: Tinc moltes ganes de veure els amics perquè portem tot l'estiu sense veure'ns. Jo crec que ens ho passarem molt bé aquest curs.
9: I veure els meus amics, i estic molt contenta perquè fa temps que no els veig. M'agrada molt jugar amb els meus amics a futbol i passar-m'ho bé.
10: A mi m'agrada perquè és vaga i m'agrada anar al col·le. I estic molt emocionada.
11: A mi no m'agrada que facin exàmens.
12: Jo tinc ganes de començar perquè comencem ja 5è, nova profe, i jo estic molt emocionada ja.
13: Perquè tenim nova profe i també ens faran el pati de l'escola nou i tinc ganes per això.
5: I també les famílies, pares, mares, avis i àvies, amb ganes que tornessin ahir a l'escola, a tornar a la rutina després d'aquest llarg període vacacional en un primer dia de col·le, com dèiem, peculiar, marcat per la vaga de docents, i avui el segon dia també sense classes.
1: I parlem també del Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei. La 45a edició del Terror Molins ha presentat ja cartell i un primer avanç de la programació de 2026.
5: Amb el leitmotiv del found footage com a eix central, el cartell ret homenatge a l'estètica analògica, una peça, un cartell que signa Cafè Taxel Almirón. El festival també ha revelat el primer tast de 19 títols que es podran veure al festival, des del retorn de grans mestres fins a l'aposta per les noves mirades queer, el terror urbà i les cinematografies més abusades explicant d'arreu del món. A més, de reafirmar el compromís per la indústria del cinema de terror local, amb importants novetats en el Premi Angoixa en el desenvolupament de curtmetratges en català. També el cartell d'aquesta edició té com a eix, com dèiem, l'emotiv del festival, que ret homenatge al metratge trobat a través de cintes VHS, la presència de la càmera i una estètica deliberadament analògica. La imatge juga amb la sensació d'estar davant d'un material trobat, una gravació que potser mai hauria d'haver estat descoberta. Aquest és el tema, l'emotiv, com dèiem, del festival. També destaquen el diàleg entre la comèdia gamberra i el terror històric, que tindrà també el seu espai a la programació del festival. Finalment, el cinema asiàtic i les noves geografies del folk horror tornen a tenir pes determinant en aquesta edició. I com dèiem, novetats del Premi Angoixa, perquè el festival reforça el seu compromís amb la creació en català, amb la segona edició del seu guardó per a curtmetratges, que passa a anomenar-se oficialment ja Premi Angoixa, això ja ho anunciàvem abans de l'estiu, i aquest premi duplica la seva dotació per a la producció. El premi passa de 5.000 euros a 10.000 euros.
1: Recordeu, Festival de Cinema de Terror del 6 al 15 de novembre d'enguany. I anem directament, 5 minuts i mig i arribarem a 2:15, anem directament a fer un repàs als titulars de la premsa escrita, que per cert fan ressò també a l'educació i sobretot a l'informe PISA. Eh? Roger Tosé, molt bon dia.
14: Bon dia, Oriol. Sí, tots els titulars parlen d'educació. El periòdico i La Vanguardia se centren en aquest informe PISA perquè Espanya s'enfonsa amb el pitjor resultat de la seva història i Catalunya millora per l'exclusió irregular de l'alumnat amb dificultats. Els alumnes retrocedeixen, diu el periòdico, un curs en comprensió lectora i quasi un altre en matemàtiques. L'OCDE atribueix la debacle al canvi d'hàbits per la proliferació de les pantalles. Els experts aconsellen prioritzar els dictats de primària i fer un millor ús de la intel·ligència artificial. També parlen de la tornada a l'escola a batzegades i dels primers parcs de bateries de Catalunya que estaran a punt el 2027. Hi ha més temes. El Suprem frena el dret al vot dels nacionalitzats amb l'anomenada llei de Nets i Criteria actualitzar les inversions i fa un salt en la tecnologia d'última generació. També els Mossos detenen dos menors més pel crim de Manresa i el govern audita per primer cop els museus catalans davant de l'onada de robatoris. A La Vanguardia també parlen d'aquest pitjor resultat que ha obtingut Espanya de la seva història, el PISA, de la crisi humanitària que s'enquista a Ceuta, falta de places, de la punxada de la vaga de professors que només va seguir el 12% i del Tribunal Suprem que paralitza cautelarment els efectes electorals de la llei de Nets. Glamour espanyol a la mostra amb Penélope Cruz i Javier Bardem. Reportatge, tornada a escola sense seguretat per tothom i Brussel·les s'obre a limitar pisos turístics i segones residències. Lamine Yamal diu, no us obligaré que em donin la pilota d'or, i la P7 toca sostre amb un 45% més de trànsit després del final dels peatges. El diari Ara, portada gairebé única de les proves PISA, no aporta res que no us haguem explicat, excepte que el Regne Unit és l'excepció en un context de retrocés general a l'OCDE. Suspeses les classes de la segona corona pel risc de pluja intensa, és l'únic diari que en fa referència, i el rei es va reunir amb Robles per abordar la crisi a Ceuta. També en futbol, el Barça més golejador aixeca el taló a la Champions, i tenim articles de Sebastià Alzamora, escriptor, i del filòsof Josep Ramoneda. I per últim, el Punt Avui, que parla de l'inici de curs sacsejat, la vaga de mestres i uns resultats de l'informe PISA enterbolits per l'escàndol marquen una tornada a les aules anòmala a Catalunya. Diu Teresa Márquez que Niubó vol consultar sobre l'educació del futur, el dia en què es posen en dubte els resultats del Pacte per la Llengua, crònica d'Anna Serrano, imatge d'unitat i crida a la participació, i de Lourdes, malgrat llibertat, una paraula en ús o en desús, es pregunta. A l'esportiu, el Barça comença al Camp Nou, l'aventura a la Champions, i entrevisten a Meritxell Bautista, que és presidenta d'una fundació i empresària tecnològica. Som diferencials, volem la unió industrial i tecnològica al Vallès.
1: Seguim 2 minuts i mig i arribarem a 2:15 del matí. Anem a fer un repàs als diaris digitals.
5: Comencem per Nació, que destaca al voltant d'aquest tema que surt avui a totes les portades, de les proves PISA, de la pèrdua del gust per llegir a l'embranzida de les pantalles, radiografia d'aquest naufragi de les proves PISA. La notícia explica que els resultats d'aquestes proves han empitjorat a Espanya, especialment en comprensió lectora, però també matemàtiques i ciències. Els experts destaquen que els joves han perdut l'hàbit i el gust per llegir, sobretot per la influència de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. I és que Espanya ha obtingut els pitjors resultats de la seva història, mentre que Catalunya hauria obtingut millors puntuacions, però ha quedat fora de l'informe internacional per l'elevat nombre d'alumnes exempts de fer les proves. Els especialistes consideren que la comprensió lectora és la clau per millorar també les mates i les ciències. Per això proposen recuperar el gust per la lectura profunda i dedicar-hi més temps, tant a l'escola com a casa. També assenyalen que els efectes de la pandèmia encara continuen afectant el rendiment de l'alumnat. Mon.cat explica que el govern d'Illa, de Salvador Illa, imposa el castellà en els informes mèdics. El govern català ha introduït el castellà en els informes mèdics dels CAPs, que abans estaven redactats només en català. Esquerra Republicana denuncia que aquest canvi s'ha fet sense una base legal clara i demana al govern que expliqui qui l'ha ordenat i per què. Els republicans consideren que la mesura perjudica l'ús del català a la sanitat i reclamen que els informes tornin al format íntegrament en català. El mateix conflicte s'ha produït amb el nou carnet docent digital. Doncs és el que detallava la formació republicana a través d'un comunicat, que els centres sanitaris han incorporat el castellà a les capçaleres dels informes mèdics i en apartats com la informació de contacte o les clàusules de protecció de dades. I per acabar, la premsa del Baix destaca que Bellvitge ha identificat 3 factors que poden alterar d'un major nivell de més risc de conducta suïcida en persones TOC, de trastorn obsessiu compulsiu. Aquests tres factors són els antecedents familiars de suïcidi, la presència d'un trastorn de l'estat d'ànim i els antecedents de consum problemàtic de substàncies. La seva identificació pot ajudar a determinar quines persones poden requerir un seguiment més estret o una adaptació dels recursos assistencials. Ho publica la premsa del Baix.
1: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: Aquest proper divendres, com bé sabeu, és la Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre, i com sempre, des de l'emissora ens sumem als actes de la Diada amb aquest programa especial que són les 12 hores de sardanes que podreu escoltar des de les 8 del matí fins les 8 del vespre. I ja fa més de 30 anys que us estem oferint aquest especial amb motiu de la Diada. Enguany, deixeu-me dir que serà un programa enregistrat, però anem a explicar, perquè tindrem molts al·licients, moltes coses interessants, i per això saludem a aquesta hora del matí el Pere Païssa, que és la persona encarregada de dur a terme doncs, aquest programa especial des de fa tants anys, enguany en solitari. Què tal, Pere? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Dèiem, enguany enregistrat per motius de salut del Pere, però escolta, has preparat un programa que jo crec que agradarà a molts amants de les sardanes, eh?
1: Això esperem, però això el fem, no?
0: Correcte, home, i tant
1: perquè
0: que sí.
1: Perquè agradi.
0: Anem a explicar, doncs, com has pensat, com has concebut aquest programa especial d'enguany, Pere, doncs.
1: Sí, mira, la idea que he tingut, doncs, era fer un programa, doncs, això, amb sardanes ben balladores.
0: Sí.
1: D'acord? O sigui, pensem que les de concert pot tenir un altre àmbit, uns altres moments, etc. Però jo, en general, vull dir, la gent que ens escolta per la ràdio, normalment sempre el que els agrada és que les sardanes doncs, siguin forts, alegres
0: sí.
1: i força balladores. I això és el que és aquest programa.
0: Serà el fil conductor, diguem, les sardanes balladores.
1: Sardanes ben saltadores i ben balladores.
0: Molt bé.
1: I això sí,
0: sí digues.
1: Explicant d'una forma molt resumida, doncs aquest origen i com ha anat evolucionant, doncs la sardana balladora.
0: Molt bé, perquè Pere, has tingut en compte també molts compositors que explicaràs no, en el transcurs de les 12
1: sí.
0: hores, que s'han caracteritzat sí. també per aquest tipus de sardanes, oi?
1: Sí, senyor, mira, com que són 12 hores, doncs són 12, diem, no compositors, que n'hi ha més, però sí continguts diferents, o
0: sí.
1: compositors diferents de diferents actes, etapes també.
0: Molt bé. Citem alguns d'aquests compositors, per exemple, que la gent doncs, podrà escoltar les seves sardanes.
1: Mira, si vols t'explico els 12...
0: Perfecte,
1: i
0: tant que sí.
1: Eh?
0: I tant.
1: Doncs mira, la sardana balladora vull dir, va començar molt a principis del segle XX.
0: Sí.
1: Amb uns quants compositors que veien que la sardana fins a aquells moments potser no, la gent doncs, no era prou o no tenia prou licient per ballar-la,
0: uh-huh.
1: i llavors doncs aquests s'hi van dedicar, això, a fer-la ben balladora perquè la gent disfrutés.
0: Molt bé.
1: Llavors farem una hora, la primera hora, dedicada doncs, del Josep Vicenç Lavi Xaixo,
0: uh-huh.
1: amb una dotzena de sardanes escollides d'aquest compositor. Seguirem amb un compositor ben conegut i estimat pel ballador, que home és Vicenç Bou.
0: Sí.
1: El tercer seria en Josep Saderra i Puigferrer, un home que tenia sardanes molt, molt maques. Llavors, un senyor que no és gaire conegut, però que també té sardanes també molt engrescadores, que és un senyor que va néixer a Vilajuïga,
0: uh-huh.
1: que és en Jaume Bonaterra, per recordar-li una d'elles, per exemple, sota el Mas Ventós,
0: sí.
1: que tothom coneix.
0: I tant.
1: A la cinquè, a un personatge que jo diria que la majoria de ballades, la majoria de plecs hi és, com és en Francesc Mas i Ros. D'acord? I així arribem a la sisena sardana, també un altre gran compositor, que el que era conegut, o el Pau Casals el va definir com el príncep de la tenora, que va ser en Ricard Viladesau. I així arribaríem a les primeres sis hores.
0: Molt bé, molt bé.
1: Llavors el que volem fer, bueno, aquests són compositors ja morts, històrics.
0: Sí.
1: Home, també hi ha gent jove o gent actual que també fa sardanes molt maques. I aquí hi he escollit, doncs, com a representants d'aquests compositors actuals, el Jordi León, molt bé, uh-huh. i el Carles Santiago.
0: Uh-huh.
1: D'acord?
0: Molt bé.
1: I així arribaríem a la novena sardana.
0: Sí.
1: I aquí la novena sardana no podia faltar també les dones compositores, d'acord? No n'hi ha gaires, no són, són poques. Per exemple, de compositora actual jove, n'hi ha molt poca, com l'Anna Abad. Mm-hmm. Llavors farem, hem escollit 6 o 7 compositores amb sardanes que trobo que també poden figurar molt bé en aquest programa.
0: Molt bé.
1: I així arribaríem a les 3 darreres hores, que seria a la desena, seria un programa que li dirien els Josep Coll, parlant de 2 colls, en Josep Coll i Llivora, que va ser un senyor que ja fa molts anys que va viure, i que el podem recordar, per exemple, per el Sereno, no? Te'n recordes?
0: Sí, i tant.
1: El Sereno, doncs aquest, el compositor.
0: Sí.
1: I després, doncs, un altre Josep Coll és una persona jove, que és en Josep Coll i Ferrando, amb sardanes molt atractives, molt maques, i que tots els molinencs, si volem, el podem conèixer, perquè per la ballada de la Fira Candelera, de la Candelera, sí, ell és el primer tenor de la cobla de la ciutat de Girona.
0: Molt bé, molt bé.
1: Programa número 12, 11.
0: 11, 11
1: hora. Aquí parlarem dels germans a Saló.
0: Sí.
1: Persones, el gran no era una persona massa coneguda, amb unes sardanes que va fer molt interessants amb el pseudònim, ara me'n recordo com se deia aquell home, bueno, ara amb un pseudònim, ja us el diré, doncs llavors comencem amb 6 sardanes d'aquest senyor i la segona part d'aquesta hora la faria pel seu germà gran. Mm-hmm. I aquest, el germà gran, que és en Conrad Saló, que és el que va ser 40 anys director de la cobla orquestra de la principal de la Bisbal, doncs faríem aquesta, acabaríem aquesta 12a hora.
0: Molt bé.
1: I per final, dotzena,
0: sí,
1: la dotzena, doncs la dedicarem, que no podia faltar, per exemple, a la primera mitja hora, a Manel Cedera Puigferrer.
0: Sí.
1: Tots el recordarem per la famosa sardana Somni, i l'acabarem amb en Artur Rimbau,
0: sí,
1: que he escollit aquest pel final, perquè aquest senyor, recordarem que fa molts anys, venia durant 9 o 10 anys, cada any al concurs de la Fira de la Candelera de Montserrat de Colles.
0: Sí.
1: I llavors ell ens portava la sardana que estrenàvem, una de les que ens va fer i que tots estimem molt, per exemple, és la sardana Molls de Rei.
0: Sí.
1: I això seria un resum del contingut que faríem amb les 140 aproximadament sardanes que hi he escollit.
0: Molt bé. I a més tu aniràs explicant tot això en el transcurs d'aquestes hores, eh?
1: I això, en cada, al principi de cada hora,
0: sí,
1: explicaré doncs, una mica, molt resumit, la historieta d'aquest senyor o aquests senyors o senyores.
0: Molt bé.
1: I després cada sardana sí. Dir, doncs, per exemple, qui l'interpreta, eh? Quina és la cobla.
0: Fantàstic.
1: I que crec que també és important saber-ho.
0: Sí, sí. Eh? Ha sigut difícil fer la tria de tantes sardanes o què, Pere?
1: No, bueno, jo... Bueno, difícil. Home, sí.
0: Home, clar, totes són força maques, eh?
1: Però sempre he procurat, doncs, que tingués referència de que les sardanes que posaria, doncs, jo les qualifico com a sardanes molt maques.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs les podeu escoltar, recordeu, aquest divendres de 8 del matí a 8 del vespre, com hem dit,
1: sí, senyor,
0: enguany enregistrat, per tant, la gent que no truqui, que és una de les particularitats d'aquest espai, però aquest any, com que està enregistrat, no hi hauran trucades, però gaudireu de totes aquestes sardanes i aquest contingut que us ha explicat el Pere.
1: Això és el que hi ha.
0: Perfectíssim. Doncs escolta, Pere, gràcies per la feina, com sempre, i gaudirem doncs, de les 12 hores aquest divendres, eh?
1: Com sempre, a la vostra disposició.
0: Un plaer, una abraçada ben forta.
1: Val, igualment, que vagi bé.
0: Gràcies, bona diada.
1: Adéu, que vagi bé.

0: Mercat Bravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
2: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
1: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
3: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
1: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
4: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
1: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
5: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
6: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
7: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
8: Continuem endavant el Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 9 de setembre. 3 minuts, 2 i mig ja, i seran 3 quarts de 9. A aquesta hora el que fem és escoltar la punt del dia. Avui no tenim, però, a la Laura Herrero Mas, la nostra companya periodista, que la tenim vivint i treballant a Madrid des de fa temps i que ens acompanya ja per segona temporada els dimecres. Avui no ha sigut possible, o no serà possible, vaja, oferir-vos les seves reflexions. Per tant, avancem amb el contingut del programa i anem amb aquest espai que estrenàvem dilluns del Sant Tornem-hi.

0: el repàs del santoral que fem cada dia amb el Jesús Cardona. Què tal, Jesús? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Bon dia, oients. Avui i aquests dies a Catalunya s'hi celebren moltes festes majors. Avui, concretament, és la Mare de Déu del Claustre, patrona de Solsona, tal com vam fer referència ahir. A Solsona és habitual trobar dones que porten el nom de claustre. Són noms molt locals que, fora d'aquest àmbit, poden sobtar, però que, sobretot, indiquen molt clarament la procedència d'aquesta persona. En canvi, hi ha noms molt locals que s'han estès a tot el país. És el cas, per exemple, de Núria o Meritxell i, segurament, de Caral, que s'han estès. Però hi ha altres noms, tipus Vinyet, segurament, o també, sobretot, claustre, que s'han quedat molt locals. Un altre nom és Cinta, molt propi de Tortosa, o Tura, d'Olot. Però avui també tenim un altre sant català, Sant Pere Clavé, nascut el 1580 i que va morir a Cartagena d'Índies el 1580.

0: té encara un dels sistemes més sostenibles i antics per mantenir l'aigua fresca, que són els càntics, que tan bon servei fan a l'estiu. Molt bon dia i moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jesús. Una abraçada, que tinguis un bon dimecres i fins demà. Seguim, mig minut per sobre, 3:15. Fem un repàs a la programació de la ràdio nostra per aquest dimecres 9 de setembre. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, que seran les 12 del migdia, podreu escoltar, després de les notícies, la reemissió del programa L'Etapa Reina, el programa dedicat al món del ciclisme, que dilluns reprenia l'activitat amb el Lluís Àries, en aquest cas absent aquesta setmana, però sí que amb el Sergi Soler, el Marc Vives i el Roger Castillo. Els podeu escoltar en remissió fins a la 1 del migdia, perquè a la 1 puntuals comencem l'informatiu Molins de Rei al dia aquesta temporada, com hem explicat, amb la companya Sílvia Artés. I després tenim a 2:15 el programa Col·lectius en Xarxa. Mireu, aquesta temporada finalment no ens podran acompanyar les companyes d'Ona Rainbow, des del col·lectiu Ona Rainbow Molins, on parlàvem, doncs, dedicaven el programa al col·lectiu LGTBI. En el seu lloc, aquest programa de la xarxa ja l'havíem tingut a la programació fa algunes temporades. S'emet des de Ràdio Premià, des del Maresme, i el Manel és el presentador, que havia presentat també en alguna ocasió el programa Obert per Vacances, que matem els durant l'estiu de Més per la Xarxa. Bé, doncs parlen precisament de tot el que té a veure amb aquest col·lectiu, i els podreu escoltar els dimecres de 2:15 a les 2. Col·lectius en Xarxa, avui primer programa. De 2 a 3, notícies en xarxa; de 3 a 4, la migdiada; i aquesta tarda tenim a les 5 la incorporació ja de nou dels nostres, en aquest cas, col·laboradores, la Neus Pérez i l'Arlet Vall, segona temporada amb nosaltres amb el programa Fora Clitxés, que podeu escoltar de 5 a 6 de la tarda. De 6 a 7 tenim el programa de l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, el programa Serenom, amb el Jaume Vidal i tot l'equip que forma part ja fa un grapat de temporades d'aquest programa, amb l'objectiu de fer divulgació de la salut mental, tan important, doncs, de fer aquest espai, aquest programa, i per tant contents de tenir-los també aquí a la graella, a la programació de la ràdio nostra. Després tenim el programa Obrint Camins, una temporada més, l'Anna Ribas i l'Àngel Beumala es combinaran per fer la presentació d'aquest programa entre les 7 i les 8 del vespre. A les 8 també tindrem el Toni Ramoneda amb el seu Generació Xic, nova temporada, després també d'haver-lo escoltat cada vespre en el transcurs de les setmanes d'estiu, recuperant els programes de l'anterior temporada. Encetem nova temporada, doncs, de 8 a 9 del vespre. Novetat de canvi d'horari, els Joves en Antena, el Conrad Font i la Lia Artís, amb més col·laboradors i col·laboradores que s'aniran afegint al programa. Aquesta temporada segona amb nosaltres, ens acompanyaran els dimecres de 9 a 10 del vespre. I a les 10 també, atenció que això és novetat, la Fermina Recio ens acompanyarà amb el programa Quan comença la nit. Habitualment aquestes darreres temporades ho havia fet els dijous. A les 11, doncs, ara ens acompanyarà els dimecres de 10 a 11 de la nit. Avui, per tant, canvi d'horari dels Joves en Antena. Els podeu escoltar de 9 a 10 i Quan comença la nit amb la Fermina de 10 a 11. Reemissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora de 11 a 12 de la nit, i ens aturarem aquí. Habitualment, en el transcurs de la temporada, podrem anar fent remissions també de mitjanit a la 1 de la matinada, però encara no tenim prous programes, doncs, per fer-ne aquestes remissions, perquè tot just acabem de començar. Per tant, a mitjanit tancarem la programació, connectarem amb ICAT FM fins demà a les 7 del matí. Més coses abans de saludar també una nova col·laboradora d'aquesta casa, que ens farà recomanació cultural. Abans, però, anem a repassar el contingut de la televisió per avui dimecres. Roger, quan vulguis.
2: Començant pel cinema que ens programen avui, que tenim força bon cinema i, a més, amb hores bastant compatibles. Per exemple, a 3:15 de la tarda, hora poc habitual, al canal Vimat ens programen El Niño, la pel·lícula de Daniel Monzón, amb Luis Tosar i Jesús Castro, també Eduard Fernández, Sergi López, Bárbara Leni, Jesús Carroza i altres actors i actrius d'aquesta coproducció espanyola i francesa del 2014. Dura 2 hores i quart i és un thriller

0: Estem a l'estret de Gibraltar, la frontera sud d'Europa. Risc, adrenalina i diners a l'abast de qualsevol capaç de travessar aquesta distància en una llanxa carregada de xix volant sobre les onades i amb la policia trepitjant els talons. El Niño i el Compi volen iniciar-se en el narcotràfic. Jesús i Eva, agents de policia, fa anys que intenten demostrar que la ruta de la xix és ara un dels principals coladors de la cocaïna a Europa. A 6:45 de la tarda, a Bimat, quan acabi El Niño, tenim El Bola. Avui tot va de coses que comencen per El, ja ho veureu. Una pel·lícula de Txero Mañas amb Juan José Ballesta, joveníssim, eh? Juan José Ballesta era un nen en aquesta pel·lícula, acompanyat de Pablo Galán, Alberto Jiménez, Manuel Morón, Juana Wagner, entre altres, eh? Molts altres. És una pel·lícula molt coral del 2000, de gènere dramàtic, és producció espanyola que dura una hora i mitja. El Bola és un noi de 12 anys que viu en una atmosfera violenta i sòrdida. La seva situació familiar, que oculta, avergonyit, l'incapacita per relacionar-se i comunicar-se amb altres xavals. Això serà a 6:45 a 7:45. Squirrel Televisió, Bailando con Lobos, aquest clàssic ja de Kevin Costner, amb el mateix Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene i Rodney A. Grant. Un western americà del Regne Unit de l'any 1990 dura 3 hores al 1860, l'època en què els colons comencen a emigrar cap a l'oest. El tinent John J. Dunbar, soldat a les files de la Unió, es dirigeix cap a un lloc fronterer llunyà on entra en contacte amb els indis Sioux. No sé si aquest va ser el primer aproximament, la primera aproximació de Kevin Costner amb els westerns, però no ha parat de fer-ne des de llavors. Dèiem que a Bimat tenim les tardes d'El. Hem començat amb El Niño, hem seguit amb El Bola i la següent que programen és El Pico, a les 10 de la nit, també a Bimat, d'Heroi de la Iglesia, amb José Luis Manzano, José Manuel Cervino també. És una pel·lícula de l'any 83, espanyola, del cinema Kinky, un drama que dura 1:45. Evaristo Torre Quadrada, comandant de la Guàrdia Civil, descobreix que el seu fill Paco, un noi de 17 anys, que espera que ingressi aviat a l'Acadèmia Militar, és heroïnòman. I a les 11, al 33, una pel·lícula que vam poder veure aquí al Cineclub de Molins de Rei, Licor e Pizza, una pel·lícula de Paul Thomas Anderson, amb Sean Penn, Tom Waits, Alan Haim i Cooper Hoffman, entre altres, com Bradley Cooper. És una comèdia del 2021, americana, dura 2:15, estem a la vall de San Fernando. L'any 1973, la Lana Kane i el Gary Valentine són amics dels de, són amics de la infància, però a poc la seva amistat es va convertint en alguna cosa més i tots dos acabaran experimentant el que és o serà el primer amor. Licor e Pizza, a les 11, una mica abans de les 11, al 33. Anem als programes, que també podem veure avui a la televisió. A les 10 de la nit, dues propostes. Per una banda, el 33, tenim La Renaixença, amb el Peyu, que dedica el programa al microones, l'origen del qual es deu a un tros de xocolata que hi havia en una butxaca. A continuació, rep la Clara Vinyals, cantant i membre del grup Renaldo i Clara, que confessa que està farta de respondre sempre la mateixa pregunta. Quina serà? Bé, us ho podeu imaginar. També a les 10, encara dura el joc de cartes d'estiu a Televisió de Catalunya, que hi presentava la seva nova temporada. El millor mar i muntanya de la Costa Brava, que és l'escenari d'aquest repte dedicat a una de les combinacions més representatives de la gastronomia catalana, que són els plats de mar i muntanya. Els restauradors han de demostrar la seva creativitat i el domini d'una cuina que plega dos mons en un mateix plat i competeixen el Trinquet, Sant Feliu de Guíxols, la Masia de Tossa de Mar i el restaurant Mont-ras, a Mont-ras, municipi del Baix Empordà. La tradició, la creativitat i també el producte de proximitat, doncs seran les armes dels restauradors disposats a demostrar que són insuperables. Un joc de cartes que s'ha convertit en una espècie de gran hermano de la restauració, on sembla que els guionistes, els productors més aviat, saben molt bé a qui triar perquè acabin saltant espurnes, per dir-ho finament. A les 11 de la nit tenim a la 1 El Túnel Avanza i Gana. 32 concursants començaran una competició en la qual cada decisió els pot canviar el destí. I també a Antena 3, a les 11, la Mesa. El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, i el cirurgià Pedro Cavadas assisteixen com a convidats al segon lliurament d'aquest programa. I amb això acabem, Oriol.
1: Molt bé, doncs fantàstic. Moltes gràcies, Roger. Fins ara mateix. A veure, 5 minuts i seran les 9 del matí.

0: Abans d'arribar a les 9 ja sabeu que fem la recomanació cultural. Aquestes darreres dues temporades, els dimecres hem parlat de jocs de taula, i ho hem fet amb el Ricard García. Farem un parèntesi de les recomanacions de jocs de taula. Per cert, el Ricard però seguirà col·laborant amb nosaltres precisament a la tertúlia dels dimecres. Però, en el seu lloc, a partir d'avui el que farem és parlar de sèries. Recuperem, doncs, la recomanació de les sèries i ho farem amb una nova veu que podreu escoltar a partir d'aquesta setmana també amb el seu propi programa. És la Sílvia de Pares. En aquest cas, ens acompanya en solitari, però el programa el presentarà amb el Jordi Roca tots els dijous de 5 a 6 de la tarda. Demà podeu escoltar el primer programa després de les notícies de les 5. Els podeu seguir també a través de l'Instagram i a les xarxes socials, que han creat el seu propi perfil amb el nom del programa, No ho entenc. Però els dimecres la Sílvia ens acompanyarà recomanant-nos sèries entre això, minuts abans d'arribar a les 9 del matí. I la tenim ja a punt, sí? Doncs vinga, Sílvia, benvinguda, endavant, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia. Estrenem setembre amb tornades a l'escola, a la feina, tornem a la ràdio també, i la recomanació que us porto és la sèrie de Working Moms, mares treballadores, a Netflix. Són 7 temporades que mostren sense por i cap filtre el caos del postpart, l'ansietat, els dubtes i les llums i les ombres que porta la maternitat. Si ets una mare treballadora que no veu color de rosa això tenir fills, segur que et sents identificada amb alguna de les protagonistes de la sèrie. Elles són caòtiques, egoistes, divertides i mostren totes les cares d'aquesta aventura que és tenir fills. S'allunya molt dels estereotips amb una visió molt realista de la maternitat, trencant el mite de la mare perfecta i pacient. Perquè et facis una idea, seria semblant a Modern Family, on no hi ha una família protagonista, sinó que vas veient i coneixent totes les mares i la seva casuística de la seva família que l'envolta. No esperis que el centre de la conversa sigui parlar de nens i bolquers, perquè no va d'això. Jo ja vaig per la segona temporada i a cada capítol que passa m'agrada més. De debò que poses sobre la taula coses que mai ens expliquen, i això és el que la fa tan única. El públic la puntua molt bé, amb una nota mitjana d'un 7,7. Quan va estrenar la seva última temporada, va arribar a situar-se entre les sèries més vistes del top 10 de la plataforma. La gent en comenta sobretot això, que és una sèrie molt honesta i que t'atrapa capítol rere capítol sense caure mai en el drama fàcil ni en el sentimentalisme. La podeu veure a Netflix, són capítols curts d'uns 20 minuts que es veuen molt ràpid i són ideals per desconnectar. Ja ho sabeu, Working Moms, mares treballadores, a Netflix, és la recomanació de la setmana. Adéu, adéu.
0: Fantàstic, gràcies, Sílvia. Recordeu, la podeu escoltar demà amb el seu primer programa, el No ho entenc, de 5 a 6 de la tarda amb el seu company Jordi Roca. Un minut i mig i arribarem a les 9 del matí. Farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora i de seguida tornem amb la cançó del dia que ens proposarà a partir d'avui, tots els dimecres, l'amic Gerard Capdevila, que també s'incorpora a la programació 26-27 del Bon Dia i Bona Hora. Després farem la tertúlia d'actualitat i completarem el programa a partir de les 10 amb l'espai de preguntes, en aquest cas a l'Aire Molins, amb el regidor Marc López. Tindrem l'Art és Vida amb la Cèfarus recuperant aquest espai després de mesos de no poder-lo fer, a un espai que serà a partir d'aquesta temporada també quinzenal i que anirem combinant els dimecres amb el Cesc Vives i el seu espai Notes Disperses, espai poètic on repassem també la vida i l'obra de poetes que ja no són entre nosaltres. La setmana que ve començarem amb l'Agustí Bartra, però ja us ho presentarem la setmana que ve. I a partir de les 11 parlarem d'aquesta proposta que tenim al Foment aquest dissabte, la Ventafocs, el musical amb ritme dels 50. Trucarem al seu director, el Dani Xerta, i a la recta final del programa ens acompanyarà el Joan Vilaseca amb el seu espai Parlem d'una temporada més, també, el Bon Dia i Bona Hora. Fem una pausa i de seguida tornem amb tot aquest contingut. Fins ara mateix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar, de fet, un alerta a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí, al Garraf, i avancen pel litoral i prelitoral cap a l'interior. Per aquest motiu, queda restringida la mobilitat fins a les 5 de la tarda. També s'han suspès les classes als centres educatius i universitats. Es demana fer teletreball i s'ajorna l'activitat sanitària no urgent. També el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'activitat a 14 partits judicials. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat avui al Notícies en xarxa.
2: S'han activat una cinquantena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb les policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
1: Pel que fa a les afectacions al transport, els trens de les línies del Regional Sud i l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders, fet que pot incrementar el temps de recorregut. També l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. També hi ha afectacions a hores d'ara en alguns vols a l'aeroport del Prat. Pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Papiol deixa un carril tallat sentit Girona i també una avaria, en aquest cas a l'AP7 a Ulldecona, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui de residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a l'escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 9.
4: Informació local.
3: Demà, vigília de la Diada, des de l'Assemblea Òmnium al Consell de la República i l'Ateneu Morell organitzen una marxa de torxes que sortirà a 8:45 del vespre. Demà dijous, des de la plaça 1 d'octubre, aniran cap a la plaça del Palau per fer l'ofrena al Memorial Rafael de Casanova, un acte que té el suport de 22 entitats de la vila. I després d'aquesta ofrena floral, l'Ateneu Morell prepara també un sopar popular i una cantada d'havaneres. El sopar val 15 euros i podeu comprar les entrades a l'estanc Margarit. Per altra banda, just divendres, 11 de setembre, hi haurà l'acte institucional per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. A les 12 del migdia, a la plaça del Pati del Palau, hi haurà una ofrena floral dels grups municipals i també de les entitats de la vila, i audició i ballada de sardanes al Pati del Palau amb la Copla, la principal de Terrassa, organitzada per l'agrupació folclòrica. I el diumenge 20 de setembre, ja dins els actes de la Festa Major, es durà a terme la 47a Cursa Popular de Sant Miquel. 5 curses, 10 quilòmetres, relleus per parelles, cursa popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar d'un quilòmetre. La sortida de les curses de les 5 serà des del Passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat, i les inscripcions estan obertes a cursasantmiquel.cat o al poliesportiu municipal, on podeu passar-hi de 9 a 2 de dilluns a divendres. Recordem la defunció de la senyora Teresa Roca Dilme. Tenia 98 anys i l'acte de comiat és avui a 3:45 de la tarda al tanatori. I la farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Terraplè, que està al Passeig del Terraplè número 5.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
3: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Molins de Rei al dia.
5: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
4: Molins de Rei al dia.
5: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
4: Molins de Rei al dia.
5: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.

0: La cançó del dia, amb Gerard Capdevila.
1: Hola a tothom, molt bon dia i molt bona temporada. Soc el Gerard Capdevila. D'entrada, dir-vos que agraï a la ràdio per haver-me convidat a participar a la cançó del dia. I, per començar, justament, i valgui la redundància, he triat una cançó que es diu Tornar a començar, que crec que va molt bé amb aquest ambient de melancolia, d'un punt de mandra, però també tornar a aquest costumisme del mes de setembre. No són els Earth, Wind & Fire, amb el seu September, però crec que acompanya molt bé aquest inici, aquest tornar a començar del Ferran Palau, de l'àlbum Blanc del 2018.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 9 de setembre de 2026 la compartim aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei amb la Samar Elansari. Hola, Samar.
1: Molt bon dia,
0: bon
1: què tal?
0: Bon dia. Avui dèiem no telemàticament, com és habitual, sinó presencialment, eh? Tot bé?
1: Tot bé, tot bé.
0: Ben retrobada. Molt bé. Jordi Turró, què tal? Bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, ben retrobats tots, vaja. Toni Ramoneda, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: L'Antonio Bonilla, també, bon dia i bona hora.
4: Molt bon dia.
0: Aquesta setmana tindrem la baixa, però ja s'incorporarà més endavant del Pere Madurell. Hem tingut la baixa ja definitiva de la Mari Carmen Juárez, com hem explicat, que descansarà un temps, i incorporem aquest curs una persona que ja ens acompanyava els dimecres recomanant uns jocs de taula, i ara serà tertulià amb nosaltres. Ricard García, bon dia i bona hora.
5: Molt bon dia.
0: I benvingut.
5: Moltes gràcies.
0: Som-hi. I ara dèiem, no sabíem si podríem comptar amb tothom, perquè teníem aquesta alerta de l'Inuncat des d'ahir a la tarda, i de moment el Ricard ha vingut amb un paraigua potent, però de moment res, la Samar ve de Badalona.
1: Sí, no, res.
0: T'has mullat, no?
1: No, no, no.
0: El Toni que ve de Granollers.
3: Jo he sortit de Granollers plovent.
0: Que patíem per aviam si arribaries.
3: Sembla que gràcies per patir.
0: Sí, sempre, en el bon sentit.
3: En principi les tempestes estaven més al centre, sí, cap a Girona, i després baixàvem cap aquí.
0: Veurem, no?
3: Veurem.
0: Hem dit esperem, no? Perquè de moment el que és evident és que doncs afecta no només la nostra comarca, el Baix Llobregat, sinó altres comarques com l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i Vallès Occidental. Què vol dir això? Que s'ha recomanat evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles, aplicar el teletreball en tots els àmbits que sigui possible, s'ha suspès l'activitat educativa, recordeu, i l'esportiva a l'exterior i també la universitària, així com també els serveis socials bàsics especialitzats en suspès, i l'activitat sanitària no essencial i no urgent. Tot això des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda. Aquestes mesures, veu rebre també l'avís ahir, que de nou llegia a les xarxes, per exemple, ara, gent, això del teletreball, per exemple, no? Que gent del sector privat que es queixava, el sector públic sembla que està com molt més arreglat, i que el privat hi ha com uns buits aquí que encara queda, diguem, recorregut per igualar, diguem, amb el sector públic, no? No sé com ho veieu, i de moment, clar, de nou ens hem trobat amb que no plou, és a dir, que totes aquestes advertències de moment estan a l'aire, no?
1: Sí. No, a veure, a mi que hi hagi alertes em sembla bé.
0: És positiu.
1: És a dir, sí, sí, per mi és positiu.
0: Prevenir, diguem, eh?
1: Sí, sí, sí. No, més que res, perquè després quan no prevenim és quan venen els problemes, i després és quan venen ens lamentem tots, no?
0: Del, sí,
1: del que podria haver del que ha passat i es podria haver evitat. Dit això, parlaves també del tema de teletreball.
0: Sí.
1: Jo crec que el teletreball també... és que no sé com explicar-ho perquè se mantengui bé, no? Però el tema del teletreball, crec que les empreses l'haurien de regular una miqueta més, no? Va quedar com molt regulat, diguem-ne, no, durant l'època del Covid,
0: el confinament,
1: sí, sí, sí, durant l'època del Covid i tal, i jo crec que va funcionar bastant bé. Dit això, al final cada cop la gent treballa més des de casa, la gent també té unes necessitats de conciliació que el teletreball sí que dona, i que molts cops el treball presencial no et dona aquesta, diguem-ne, flexibilitat a l'hora de compaginar-te amb la teva vida, i crec que potser s'hauria de començar a legislar una miqueta, no?, per veure... O sigui, per regular-ho de manera homogènia entre el sector públic i el sector privat.
0: Uh-huh.
1: Jo llenço la idea i...
0: Sí. Correcte. Antonio.
4: No, a nivell industrial, almenys a les empreses que jo hi parlo, hi ha molta gent que fa teletreball.
0: Sí, i habitualment, vols dir, eh?
4: Habitualment, sí, sí, sí. I a més hi ha aplicacions a l'hora de fitxar, per exemple,
0: sí,
4: que poden fitxar, aquí començo, estiguis on estiguis, no? Vull dir que sí que hi ha, diguéssim, adaptació amb això, que potser cal millorar, evidentment. Cal millorar moltes més coses, no? Però jo penso que en aquest sentit, almenys la sensació que tinc jo és que està bastant fluida l'acceptació a nivell d'empresa, de que a nivell professional, vull dir, que la gent pugui teletreballar. Vull dir que és algú que... No, és que avui em toca teletreballar. Vull dir que hi ha gent que ens respon d'aquesta manera, o està teletreballant avui. Vull dir, en aquest sentit, està bastant assumint.
1: Sí, de fet, hi ha gent que té dies fixes de teletreball a casa.
4: Exacte.
1: Però la cosa és això, que jo penso que s'hauria de regular d'alguna manera, perquè sí que és veritat que el treball presencial com a tal està completament regulat, però què passa si tens un accident mentre estàs teletreballant a casa, no? On queden aquests buits?
3: Ai, quin tipus d'eines tens a casa que ha de posar l'empresa i que no sempre tens a casa. Parlo d'una cadira, parlo d'un ordinador...
0: Sí.
3: Que no sempre ha de complir les mateixes funcions que puguis tenir en una oficina. I després, teletreballar està molt bé, com tot anar als extrems, segurament millor que no. Teletreballar 5 dies a la setmana, jo em sembla que no pot ser bo, fins i tot mentalment. Hi ha moltes feines que al final s'han de prendre decisions en equip, i per molt que puguis fer reunions virtuals, Teams, Zooms i WhatsApps, és igual, videoconferències o simplement una trucada de telèfon, no és el mateix que sentar-se a una taula i poder prendre decisions entre tots i parlar-ho, per molt que estiguis tots reunits i tot això.
0: Sí, jo tinc... Jordi, digues, digues.
2: No, jo tinc l'experiència de la meva família, que quan van tenir la nena, la primera van venir cap a Barcelona, i just aquell dia van dir tothom a casa i a teletreballar.
0: Ah, correcte.
2: I va 2020. Estar teletreballant gairebé un any.
3: Mm-hmm. Sí, però aquí hi havia una causa de força major, que era la pandèmia, que això és una altra història. Ara que representa que estem en una normalitat,
0: sí,
3: és com es teletreballa, com ho regulem. El que deia,
2: no, segueixen teletreballant.
3: Cinc,
2: el que passa
3: cinc,
2: és que deia la
0: Samar.
2: La Samar, que de tant en tant han d'anar a l'oficina. Però bàsicament segueixen teletreballant.
0: Ricard, com ho veus?
6: Bé,
0: tu has teletreballat o no? Habitualment, ara ja el tens jubilat.
6: La pandèmia, eh? Vaig fer, sí. Donat que estàvem en un servei educatiu i havies de donar servei a les escoles, ens tornàvem i anàvem uns dies determinats, nosaltres teletreballàvem. Això va ser el primer any, sí, quan estàvem al servei educatiu de Gavà, Viladecans. Sí. Sí, personalment a mi m'agrada més estar amb gent, però aquí no parlem d'això, de la, sí, part personal, sinó del fet aquest, no, de que jo penso que dia d'avui, com tu deies, Samar, vull dir, cada vegada està més regulat, Antonio.
3: Sí, sí, sí.
6: A mi el que em preocupa més potser és el fet de situacions com les d'avui, amb les que hem vist, com vam veure la Dana a València, en les quals tot ha estat depenent de decisions subjectives, moltes vegades de caps, tant públic com a privat, perquè jo podria donar molts exemples del sector públic amb els quals doncs s'ha decidit teletreballar o no amb raons més subjectives, encertades o no, eh? I això passa igualment tant en el món de l'empresa privada com la pública. És a dir, en situacions com les d'avui, molta gent es troba què em faran fer? O, ostres, em fan fer això quan... Per tant, és molt difícil, però penso que l'ideal, en tant que penso que estic d'acord en que ja anem cap a una regulació en situacions normals, és a dir, què és el teletreball, ens convé o no, li convé a l'empresa, li convé al treballador, és sa o no, evidentment, però en situacions com les d'avui jo penso que hem de posar més fil a l'agulla i, dintre del possible, determinar quins protocols utilitzar per tothom.
1: I després per mi hi ha un altre tema, no? Que també és el que comentàvem de la part personal. De la part personal, i que molts cops tu potser necessites una formació específica que teletreballant no te la poden donar, i que potser és millor estar amb una persona que t'ho expliqui. I poso aquest exemple, bàsicament jo tinc una de les meves millors amigues que treballava per un servei jurídic de la Generalitat, i la seva empresa, o sigui, en el seu lloc de treball, ella feia teletreball 100%, 365 dies l'any. És a dir, no trepitjava mai l'oficina, i al final va acabar plegant perquè deia que se sentia, primer de tot, sola, perquè va estar 4 anys en aquella empresa, i després, a part, que era el que deia ella, a mi m'estan canviant d'àrea, no? Ara estic fent un altre projecte, tal, no sé què, jo necessito, potser, que un dubte que m'està sorgint mentre jo estic fent un acte a casa, tal, no sé què, que me'l pugui resoldre una persona que tinc al costat, no està depenent de fer una trucada a través del Teams, que aquesta persona es pugui connectar en aquell moment, no? I que m'expliqui. Llavors, al final ella va acabar plegant, va canviar de feina, i tot el que veia com positiu en un primer moment, de dir, ostres, doncs mira, ara, perquè ella va ser mare molt jove, ara doncs amb la nena m'anirà molt bé perquè la puc deixar al col·le, tal, al final se li va acabar tornant a la contra perquè acabava treballant moltes més hores per aquesta dificultat, no, d'acabar d'entendre potser algunes tasques cada cop que li canviaven de projecte o que li canviaven d'àrea o qualsevol altra cosa.
0: Això pel que fa al teletreball, per l'aspecte de prevenir que dèiem abans, també us sembla bé aquestes mesures?
4: Personalment parlant, jo penso que totes aquestes alertes, que estan venint, el meu punt de vista en particular és que és un efecte post-Dana de València, i aquesta Dana de València penso que ens ha condicionat, dir, hòstia, ve això, cuidado, vull dir que aquestes alertes abans de la Dana no hagués sigut, hi ha pluges i ja està, penso sí. que ha sigut, hagués sigut d'aquesta manera, no?
3: Mm-hmm. Està bé que les facin, el que passa que el que no podem caure tampoc és en el conte del llop i...
4: Sí, sí, eh? Sí. Anava a dir això.
3: Això ara ja no em fas cas, perquè te les foten cada 5 minuts,
0: sí.
3: I ara, quan sigui, quan vagi de veritat, no faràs cas, perquè total és el mateix de la setmana passada i al final no va ploure. Però mira, si, jo crec que si tenien informació i estic segur que no van llançant un S-alert sense tenir aquesta informació de que avui, a les 8 del matí, que és una, si és una cosa que és a la tarda, doncs potser pots enviar l'alerta durant el dia. Però una cosa que a primera hora del matí, que és l'hora que has de portar els nens a escola, que t'has de desplaçar per anar a les feines, sabien que aquella hora era... Hi havia una possibilitat de que fos, i a més ho van dir, de forma molt puntual. És que pot ser que aquí ara mateix no estigui plovent, però que, no sé, a Calafell estigui caient la...
4: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí.
3: I recordem que, precisament, la setmana passada hi van haver dos morts, justament en aquesta zona. I perquè no passi això, doncs fan això. I a vegades, posats a pecar, prefereixo pecar de prevenció,
0: sí,
3: que no d'anar després a enterro.
4: Anava amb això, vull dir que, dit això, que penso que potser està vinculat, però estic d'acord que és millor prevenir que no després tindre que curar sí. gent, no?
0: Uh-huh. Ara que parlàvem de l'educació, amb un inici de curs escolar una mica accidentat, no? Sí. Primer per la vaga d'ahir i avui, doncs, s'han suspès les classes.
6: Material sensible.
0: Material sensible, com totes les portades avui dels diaris que fan referència al mateix tema. Espanya s'enfonsa en l'informe PISA amb el pitjor resultat de la seva història, titular del periòdico, però molt semblant a La Vanguardia, i també l'Ara, que són els que tenim aquí sobre la taula. Els alumnes retrocedeixen un curs en comprensió lectora i quasi un altre en mates. L'OCDE atribueix la debacle al canvi d'hàbits per la proliferació de pantalles. I un tercer titular, els experts aconsellen prioritzar els dictats a primària i fer un millor ús de la IA. És un article molt extens de la qual, doncs, en podem anar comentant diversos detalls, però explica l'Olga Pereda el periòdico que PISA, que és l'avaluació internacional organitzada per la OCDE des de l'any 2000 als estudiants de 15 anys, va donar el 2022 una fotografia demolidora de l'aprenentatge a Espanya, ja el 2022. Per revertir els resultats, el govern de Pedro Sánchez va anunciar el so de bombo i platerets, un pla de reforç en lectura i matemàtiques, l'aterratge del qual a les aules va ser entre modest i inexistent, diu la periodista. Tres anys després, no hi ha rastre de remuntada, més aviat al contrari, la caiguda sembla que no té frens. Publicat ahir a tot el món, PISA 2025 constata que l'alumnat espanyol perd 23 punts en competència lectora, cosa que equival a més d'un curs... 20 punts, recordeu, és un any lectiu. En matemàtiques el descens és de 16 punts, gairebé un altre curs sencer, i en ciències 8, els pitjors resultats de la història. El 2022 la mitjana espanyola s'aproximava als paràmetres mitjans de la OCDE i la Unió Europea, i aquesta vegada els percentatges estan per sota. I el problema fonamental no és tant la posició concreta d'Espanya, sinó la trajectòria. El rendiment dels estudiants és cada vegada més baix i el deteriorament s'accelera entre el 2022 i el 2025. Per primera vegada des de que es fa PISA, la caiguda és especialment intensa entre els nois i noies que pertanyen a famílies de rendes altes, que són tradicionalment els que millor rendiment acadèmic solen tenir. De moment m'aturo aquí perquè hi ha moltes coses també, com dèiem, per analitzar, però mai millor dit quina lectura em faríeu d'aquests resultats. Ricard, comencem per tu, que em deies que també havies tingut vincles amb el sector.
6: Bé, és la meva vida professional.
0: La teva vida professional.
6: És el món de l'educació. Sí. Això dona per, no per una tertúlia, sinó per
0: un
6: monogràfic
0: sí,
6: setmanal.
0: Sí, sí, sí. Sí.
6: Però, si ens agafem a les notícies, a la informació més recent, que és aquesta...
0: Sí.
6: Per posar-ho tot d'una manera concisa, evidentment podem pensar, doncs, que l'escola necessita, doncs, un canvi de rumb a nivell metodològic per corregir coses, quan veiem que les coses que vam engegar amb positivisme, amb molta il·lusió, potser no han anat tan bé com pensàvem. Tampoc han anat tan malament com pensàvem. Això està clar, jo penso que la part professional ha d'entomar aquest àmbit, és a dir, aquest aspecte de bé, mirem què hem fet malament, està clar, però que això no servirà de res si no, i ara no faré el discurs fàcil de que si el govern posa més diners, evidentment que també, perquè en falten i perquè també ens hem omplert la boca d'educació inclusiva quan hem posat el que calia, quan hem deixat a mestres amb el cul a l'aire en situacions a nivell de classe paupèrrimes, és a dir, amb situacions amb nens amb necessitats especials que eren dos o tres amb una mestra sola perquè la mestra de suport no podia venir i no posaven una substituta. Això, clar, jo ho m'he trobat perquè he estat 5 anys vivint-ho a tota una zona gran com era Gavà Viladecans, no? Tot això està clar, però aquest mea culpa que ha d'entomar per un costat el govern, més recursos, més suport, per un costat l'àmbit professional dels mestres i professors i professores, anem a mirar què hem fet malament, no servirà per res si no hi ha un canvi paradigmàtic a nivell social. I això ens pot fer mal o no, però està claríssim. És a dir, tenim uns nens i unes nenes que venen d'unes llars. I en molts casos, no vull dir la majoria, perquè ja seria per fer-nos l'araquiri, però en molts casos venen de llars amb les quals no es toca un llibre, en les quals l'input cultural o de valors el podríem posar amb tela de judici. I això és el més important, perquè malgrat les metodologies canvin o no, tu necessites que aquests nens i nenes arribin a l'aula conscients de que allà van aprendre, i conscients de què és important, i conscients de que la persona que tenen davant els ensenyarà uns valors i uns coneixements. I això no es dona. No es dona per un costat, si agafem el pèndol, en un costat gent que no li dona importància a l'educació, o per una altra gent que es qüestiona en un 100% la veritat del que plantegin els mestres, no? Hi ha d'haver una confiança amb esperit crític i dret a queixar-nos, evidentment, però per una altra també ha d'haver l'esperit de dir: nois i noies, aneu allà, que és, enteneu-me bé, és el temple del saber, com era abans, potser no tant, però és un lloc on aprendràs a ser un bon ciutadà i et donarà els coneixements per ser un bon professional en el futur. Hi ha molta feina, i no sol diners i canvis de metodologia. La feina a casa és igual o més important.
0: Interessantíssim.
3: Una de les, coses que apuntava aquest estudi, o sí, que ens has llegit,
0: sí,
3: sobre les raons per les que s'està baixant tant, parlava de les pantalles.
0: L'avenç tecnològic i l'abús.
3: L'abús de pantalles.
0: De pantalles.
3: Sí. Jo, més que l'abús, jo parlaria d'aquest mal ús, o de no treure-li l'ús possible. O sigui, el que no podem és dir: no, això, prohibim els mòbils, que això és per un altre tema, però bueno,
0: sí,
3: prohibim els mòbils, prohibim el progrés, prohibim la tecnologia. No, hosti, la tecnologia hi és, i és molt bo tenir-la. El que hem de fer és com aplicar-ho, com podem fer servir aquesta nova tecnologia que tenim, de pantalles, d'intel·ligència artificial, de no sé què, de no sé quantos, per treure un bon ús. Perquè està clar que a l'escola és on aprens no només que 2 i 2 fan 4. Aprens, has d'aprendre de la vida, has d'aprendre de saber fer servir les eines que allà et poden donar. I això és el que segurament, o sigui, no estem fent bé, o no s'està fent bé. Abans, fora d'antena, l'Antonio parlava de: hòstia, és que estem canviant els plans educatius cada 5 minuts. Clar, és que no... No sé si aquest és el bo, però si no li donem temps, espai, mitjans, recursos, també econòmics, per aplicar-lo, no ho sabrem mai si era el bo o no.
6: Clar. La meva dona és professora d'FP, sí, i la pobra, els pobres estan patint això des de fa uns anys ençà, que no sé quantes vegades han hagut de canviar el pla d'estudis, sí, i cada Setmana Santa, cada estiu, que sempre es diu: ah, comenceu de vacances, la meva dona se'ls passa programant, perquè hi ha uns canvis d'hores, de programació, sí, d'assignatures, constants.
0: Hi ha diverses dades, per exemple, la Samar, una que t'ha sorprès molt, que sí, la podem comentar, explica alguna experta que els estudiants comencen a tenir problemes de comprensió amb textos de més de 400 paraules.
1: Sí, és que a mi això em sembla demencial. O sigui, 400 paraules és un foli de Word escrit a Times New Roman, sí, lletra 12, em sembla.
0: Lletra 12, sí, concretament,
1: sí,
0: número 12.
1: Sí, perquè de fet,
3: 300 no són tantes.
1: Ho vaig llegir precisament ahir, vaig dir: ostres, vaig a veure el document aquest que tinc jo ara mateix, sí, obert, a, sí, veure quantes paraules són això, perquè em va semblar poquíssim, i efectivament és un full i mig, depèn l'interlineat una mica, però sí, és un full. Em sembla molt greu, perquè si un alumne, un nen de, m'és igual, de 10, 12, 15 anys, no és capaç de llegir més de 400 paraules sense saber el que està llegint, com pot estudiar aquesta persona? Clar. És a dir, és que ja no és només el fet de dir, ostres, és que et poden colar qualsevol discurs que te'l menjaràs perquè tu mateix no estàs entenent el que... o sigui, no tens aquesta, aquest enteniment, no? És que ja, si perdem ja la comprensió lectora, perdem també l'esperit crític de les persones, perdem també l'aprendre a pensar, a contrastar idees, o sigui... Al final és una cosa que va en detriment de tot, o sigui, per mi, bueno, de fet, fa uns anys, una persona analfabeta era una persona que no sabia llegir i escriure, no? Doncs és que estem retrocedint, és a dir, ens estem trobant en un moment en el que ja tots sabem llegir o escriure, però el que no sabem és assimilar aquesta informació que estem llegint i aprendre a analitzar-la. I això em sembla molt greu, perquè al final això és la base de les societats crítiques, i al final recordem que les democràcies es basen precisament en això, en el pensament crític i en tu saber gestionar aquesta informació que t'arriba. És que a mi, bueno, a mi em va semblar gravíssim. I després, per lligar una miqueta, no, amb tot el tema de les pantalles, és veritat això de que ara mateix els nens amb 3 anys, jo he vist nens amb 3 anys, 4 anys, que tenen un mòbil a les mans. Molts cops vas a sopar a qualsevol lloc, a qualsevol bar, i et pots trobar una taula gegant amb potser 20 persones, de les quals 5 són nens, cada nen amb la seva tablet, mirant la seva tablet amb els seus cascos, i ja està, i es poden tirar així tota la nit. I, ostres, és que pantalles...
3: Perquè sí, no molesten, els grans estan xupant i no molesten. Clar. Però és que en això no m'han convertit les escoles, en pàrquings de nens, en
1: sí,
3: guarderies, clar, sí, que les guarderies sí, abans clar, eren de 0-3 i ara són de 0-18.
1: Sí. No, és veritat, és veritat.
0: A veure, Antonio i Jordi...
2: Jordi. Sempre esteu acollonint.
0: Ai, ai, acollonint.
2: No. Sí? No, en sèrio, ara abans he parlat de la meva família que estava a Anglaterra, sí? Però ara han vingut aquí.
0: Han retornat.
2: Han retornat i començaran a l'escola.
0: Sí.
2: Esclar, a casa sí que parlaven en català i d'això, però a l'escola on anaven i tot parlaven en anglès. Mm-hmm. Fins i tot les dues germanes entre si juguen en anglès. Mm-hmm.
0: Bé.
2: No sé com anirà, vull dir, perquè són espavilades, diria jo.
0: Sí.
2: Però, per exemple, quan la van matricular al primer, on entren, van venir dos professors a casa per mirar com era la família, estudiar-ho tot. Aquí, bueno, han anat a veure la tutora o el tutor, i prou. I a sobre... s'han trobat amb el dia de vaga,
0: sí,
2: i el dia d'això.
0: Sí.
2: I començaran el dijous i el divendres és 11 de setembre.
0: Sí, setmana així...
4: Aquesta és una setmana m'he quedat així, sí.
0: Molt rara.
4: Sí.
0: Antonio.
4: Bé, bueno, jo penso que he tingut l'ocasió, perquè he estat molt a prop en consells escolars i amb AMPAs, i sí, etcètera, de l'escola pública, soc pro-escola pública, de que als profes se li dona massa responsabilitat, sí, en el sentit d'això. Quantes lleis d'educació en els últims 20 anys hem tingut que aplicar al professorat? Això aplicava també més amb els ratis classe, perquè pot ser, si tu tens en lloc de 20 nens, pot ser 30 o 35 nens, el professor no té aquest temps per veure si hi ha algun alumne que té un problema d'atenció lectora, per exemple. Que aquest és un altre. On està el currículum de cada any? Tot això, aquesta és la feina que li donen a la professorat amb molt poca inversió. O sigui, precisament per això, ja vam parlar al principi, al juliol, de que estava completament d'acord amb la vaga dels professors, perquè, hòsties, és que necessitem tindre alumnes que siguin intel·ligents, que siguin... O sigui, necessitem tindre una llei d'educació molt més forta, perquè, diguem, mal pensat, és més fàcil manipular amb un jove que no tingui una formació, sí, que no amb algú que tingui l'opció de formar-me, de pensar, de fer un pensament crític o d'opinar d'una forma diferent. I aquí fa falta un macroacord polític de veritat, i sembla ser que no està en paral·lel.
1: No, i perquè ja no només... Ja parlem de les escoles, no? Però també el que jo estic... Bueno, el que de fet el vaig notar quan em vaig canviar de carrera, de polítiques a periodisme, com es va desvirtuant, o sigui, com s'ha anat desvirtuant a poc, no, la universitat. sí que és veritat que jo, per exemple, vinc d'una família que tots, la meva mare, els meus oncles, tots han estat estudiants universitaris, que és una sort també per la generació que era, però jo sempre he viscut, no, com des de petita, amb la universitat, que era com, com el temple, no, del coneixement, com un respecte que sempre li he tingut des de petita, perquè és el que se m'ha inculcat, no? I ara mateix jo el que veig és que hi ha molts alumnes que passen per la universitat com si fos una continuació del batxillerat, perquè, bueno, per fer alguna cosa, no? Per no quedar-me de braços plegats a casa, perquè ja no és com els anys 2000, que ja doncs, no vull marxar a l'obra a treballar o no vull marxar a un altre lloc, i com no sé què fer, doncs em fico a qualsevol grau que em cridi una mica l'atenció, que tingui una nota de tall a la que pugui accedir i cap a dintre, i al final... El que també passa molts cops a la universitat és que no s'aprofita aquest coneixement que et pot donar un docent universitari. I al final això es nota moltíssim en les noves generacions que s'estan graduant. I jo ho dic, jo ho vaig notar moltíssim de quan em vaig canviar de polítiques a periodisme. Perquè van ser, era una diferència de 4 anys entre un grau i l'altre, i van ser 4 anys que van ser abismals. O sigui, jo recordo haver entrat a polítiques i que la gent tingués aquestes ganes d'aprendre aquest coneixement, aquest esperit crític. Em vaig canviar a periodisme i va ser horrorós. O sigui, ho vaig passar molt malament, perquè sí que és veritat que hi havia gent que sí que estava amb ganes d'aprendre, de debatre les classes, de tenir una miqueta d'interès pel que estava estudiant, i hi havia altres que estaven allà per aprovar un examen, anar provant a poc a poc, per al final acabar tenint un grau i fora.
4: Però potser això és perquè quan van treure l'FP famosa. O sigui, clar, no, hi havia poca opció. O anaves a treballar o anaves a la universitat. És que tenia molt poca opció. En lloc de, i ara fan falta lampistes, sí, fusters, sí, i de tot. Vull dir que és aquí on està, on està el cas.
6: Però jo penso que el que deies tu, Samari, una mica el que dius tu, s'ha d'extrapolar no al món universitari. És a dir, i torno una mica al que dèiem al principi. Sí. És que no és el saber universitari, és que és el saber. I el saber és un bon físic, un bon biòleg i és un bon guixaire.
1: Sí, sí.
6: És a dir, exacte, que... aquests nois i noies de 13, 14, 15 anys han d'entendre que tant per anar a la universitat, per arribar a ser un advocat, per arribar a ser un enginyer, per arribar a ser un tècnic en plaques solars, s'ha de pagar un peatge, i el peatge és llevar-te cada dia a anar a classe, aprendre coses molt interessants, però també passar per l'adreçador i pensar, bueno, el que m'expliquen avui és un rotllo, però és part de l'aprenentatge, i aquí... Tornem al que dèiem abans, aquesta mentalitat de hi ha una necessitat d'entomar l'esforç. Si no entomem aquest esforç, si simplement volem el fàcil i directe, ens trobem el que ens estem trobant.
7: En tots aquests plans d'estudis diferents, on hem anat a parar, i això és una mica la diferència amb l'educació de fa 50 o més anys, sí, sí. És que hem anat just a l'altra banda, hi ha una part ara de que els nens són absolutament intocables i que no es pot parlar, a veure, que no, és que es frustrarà i no se li pot dir que no, i no se li ha de fer entendre que és igual, no sap res, no ha après res en tot el curs, però el passem de curs, perquè si no podria ser perjudicial pel seu creixement personal repetir tercer. Hòstia, té els coneixements per passar quart? No.
1: Mira, explicaré una anècdota molt breu. A la meva germana l'any passat li va arribar un correu d'una mare del col·le. Ella fa classe a segon de primària. I li va demanar, sisplau, que no li corregís els exàmens, les fitxes, en aquest cas, perquè no fan ni exàmens, en vermell, perquè la nena es frustrava. Sí,
6: és que el problema és global, no és sol dins de portes endins, és de portes fora.
7: Fa 50 anys... A ningú, als meus pares, ni els meus, ni els de ningú que hi hagués de taula, se li acudiria,
4: no.
7: Això.
4: Que si no,
7: Al contrari, si jo porto uns resultats en vermell, en vermell em quedarà segurament una altra cosa.
6: Sí, el que passa és que sí que és cert que que venim d'uns pares que no t'havien trepitjat l'escola o l'institut, anar a cap reunió... Llavors, si tu anaves bé, però si tu eres una persona que et feien bullying o que...
7: Tampoc ho sabíem.
1: Clar, sí.
6: Hem de corregir, clar que hem de corregir el que no funciona, però que el camí és el correcte, és a dir, si s'ha anat fins aquí és amb unes bones intencions, l'escola inclusiva partia d'unes intencions òptimes...
7: I unes necessitats, perquè
6: aquesta, necessitats,
7: aquesta escola inclusiva ara té unes necessitats, que segurament fa 50 anys no hi era. O sigui, fa 50 anys... jo anava a EGB, que jo encara soc dels...
0: Sí,
6: bueno, tots estem. Sí.
7: A Samar segurament.
6: A Samar no.
7: A Samar no. Era molt estrany que vingués algú, un nen de fora, que parlava diferent. Era una cosa... I quan passava era com un... Ostres, era
0: un
7: esdeveniment, sí. Una cosa superxula. I havia aquell que era el protagonista de l'inici de curs, perquè venia d'Anglaterra i parlava anglès, que era una cosa que no sabíem ni què era, ni... Ara no, si ara aquí, anava a dir l'estrany és el que sigui d'aquí, no vull dir-ho així perquè abona comentaris que no vull anar a parar, però tot i que hi ha una reflexió que vull fer d'això.
0: Vinga.
7: Després.
0: Ho donem abast.
7: Però és això, és que ara en una escola, en una classe de 20 i pico, perquè el de les classes de 38 i 40 que érem nosaltres, també s'ha acabat.
4: Sí.
7: Afortunadament. Per bé.
4: Afortunadament.
7: Evidentment pots estar molt millor per cada alumne. Però és que d'aquests 20 i pico, és això, 3 acaben d'arribar al país, no coneixen l'idioma. 2 tenen dificultats de no sé què. 5 són... Hosti, acabes fent la classe... És absolutament impossible el que està passant. Que a cap escola arribi el mes de juny i hi hagin donat tot el temari. És impossible.
4: S'ha parlat abans que a l'alumne no se li diu segons què. Jo tinc a la família dos persones, una és professora, la meva filla està aquí com a coordinador del menjador i està estudiant, diguéssim. Que, si es diu d'una altra manera, jo sempre li diré magisteri. ¿Vale? Si serà professora de primària, segurament en un any o any i mig. I a mi m'expliquen coses que evidentment no puc explicar aquí, que clama al cel. I no es tracta només dels alumnes, que també hi ha pares que d'unidó.
7: Sí, clar, sí.
6: Que dèiem abans.
7: Els que demanen que no li posis bolis verd, boli vermell.
1: Boli vermell.
4: Però, és que el meu fill ha de menjar iogurt amb sucrat. No, és que parli amb l'AMPA, perquè l'AMPA diu que no pot ser iogurt, una carta, no sé què. Sí, conceptes que tu dius,
1: Sí,
7: quan venim del tubat sóc... allà i menja el que et posa.
1: Sí.
7: I a callar.
0: Clar.
4: Exacte. Sí, que no només és l'alumnat qui també ha d'aprendre a dir, i se li ha de dir, senyor o nen, tu has suspès, i això és un 0, això és un 1, això és un 2, que està prohibit actualment o prohibit. O segons quines és que no es pot dir un 1, un 2, un 3, perquè marca això per no frustrar. Jo penso que la frustració és algú que se l'ha de gestionar.
7: Se la trobaran a la vida, la frustració.
6: Exacte.
7: Moltes coses.
6: El que estan fent és endarrerir-la, no pas anul·lar-la.
4: Sí,
7: però és que és bo que hi sigui, perquè l'escola el que t'ha de donar és les eines per tractar aquesta frustració.
6: Exacte.
7: Si tu pots, evidentment que et frustraràs, perquè després tindràs un nòvio o una nòvia que et deixarà, i això serà una frustració. I si no t'han ensenyat, no sé, aquest exemple, com podria dir una cosa o l'altra, t'han d'ensenyar a lidiar amb aquestes coses, amb problemes, que és que la vida... Hosti, nens, sap greu dir-ho, us en trobareu.
1: De fet, ens queixem... Bueno, en general, no? Jo sento moltes queixes de gent que diu no, perquè l'escola hauria d'ensenyar altres coses, no? No només t'hauria d'ensenyar a aprendre a fer oracions i no sé què i no sé quant i tal, i coses supercomplicades de matemàtiques, sinó que també t'han d'ensenyar altres coses perquè els nens aprenguin com funciona la vida. Vale. Però si el que no podem fer, per exemple, és posar-li un 0 a un alumne, llavors això també està ensenyant al nen. És a dir...
0: A la part alta d'aquests resultats hi tenim els països asiàtics, Japó, Corea. Avui a La Vanguardia entrevisten l'exanalista de l'OCDE, Francesc Padró.
4: Sí, diu el
0: Ricard. La caiguda és profunda, diuen lectura, per l'ús del mòbil. Li pregunten, diu, el

0: càlcul, la de memorístic, tot això, que evidentment, si tu te'n vas a una societat amb la qual respecte a l'autoritat, fins i tot por a l'autoritat, aquesta cultura de l'esforç ho tenen totalment imbricat a la seva societat, no, fan una setmana de vacances. Molts d'aquests nens...
1: A l'estiu m'estàs dient només una setmana?
0: No. Diguem-ne, el coreà mitjà, el japonès, el tailandès, la persona de Singapur fan una setmana de vacances. És a dir, que veieu com tot ve de la societat, que no és l'escola?
1: Sí.
0: Quan tu tens nens a Seul o a Nagoya o a Osaka, que quan acaben de seguir han de fer classes particulars de tot, quan les taxes de suïcidi infantils són altíssimes, és quan te n'adones que PISA és molt pervers, perquè donen resultats molt alts en uns països, però que no analitza segons quines coses. Aleshores, clar, i això reprenc una mica el que dèiem abans, s'ha d'ensenyar tot allò que sigui necessari per fer bons ciutadans, coneixement i actitud. I al final sí que acabem al cap del carrer, que és, potser sí que fan falta més docents, perquè, com dèiem abans, si tu tens 30 o 40... poca diversitat podràs atendre, no? Per un costat aquest, per un altre, i reprenent una mica allò de la IA. La IA ha vingut per quedar-se.
2: Sí.
3: No? Problema, d'acord.
0: Penso que això ens agradi o no, i serà. Aleshores, la IA entra a totes les parts de la nostra societat i entra a l'educació. Si veiem que entra de manera que aquests nanos, aquests infants... a casa tenen molt fàcil accedir a la informació, que fins i tot els hi dona forma de com ho han de dir. És a dir, que els hi agafa un treball, els hi fa, els hi tuneja, els hi arregla. Tothom veu que tu agafes la piràmide de Bloom del coneixement, que com més s'aprèn és quan transfereixes, tu quan expliques, quan ensenyes és quan més aprens, d'acord?
3: Sí.
0: Doncs bé, l'altre dia parlava a casa amb la meva dona, bueno, doncs el que hem de fer és canviar això i fer que facin el que vulguin amb la IA, que obtinguin la informació com vulguin, però que siguin capaços d'explicar-la, que siguin capaços de transferir-la a algú que no sap. No?
2: Fer això, primer l'has d'entendre.
0: Això, exacte. Primer, interpretar, però segona, que aquí jo li vaig donar la raó a la meva dona, això com ho fas amb 35?
4: No.
0: Què dones torn? Avui toca parlar tu. I llavors anem a que si veritablement tenim clar, des de tots els professionals de tots els àmbits, que la IA està aquí per quedar-se, que influirà directament amb la societat... llavors això va a l'educació. Què ens fa falta? Doncs més docents. I aquí ja podem entrar en altres àmbits de metodologia, tot això. Evidentment, és el primer que he dit aquest matí. Cal corregir això que no ha funcionat, que no ha funcionat. D'acord? Allò que sí, fomentar-ho. El que no, corregir-ho. Però si no donem mitjans, ja podem intentar corregir. I si no venim de casa amb una actitud social a nivell global com a país i com a societat que fomenti el respecte, l'esforç, tot això que deies, mala peça al taler.
3: És que al final és escola-casa, evidentment, amb el nen al mig, de forma individual. És que si no és així, no és que els pares diguin, ei, te'l deixo que tu me l'eduquis. No, perdona, a tu a casa has de participar en la teva educació que et correspon. Aquí nosaltres intentarem ajudar-lo a que aprenguin coses. I aquest concepte s'ha de tenir clar per una banda i per una altra.
2: Aquesta cosa que ara comentaves de l'entendre les coses per poder-les explicar, per poder-les compartir, lligat amb el no entendre un text de 400 paraules, què comporta? Si tu llegeixes una cosa, un pamflet dit amb tota la mala llet, un pamflet de 400 paraules on hi ha una sèrie d'idees que tu no saps interpretar, què passa? Que no l'has entès. Com que tu en saps més que jo, deixo que tu m'ho expliquis.
4: Exacte.
2: Com m'ho explicaràs tu? Com a tu et vagi bé explicar-m'ho. I ara faig una pregunta amb tota la mala llet. Hi ha alguna relació causa-efecte al fet de que el jovent d'avui no pugui entendre exactament bé què diu un text de 400 pàgines, perdó, 400 paraules en una pàgina, que no és massa més que això, amb el creixement de l'ultradreta, que m'expliquen el que ells volen dir d'aquestes 400 paraules?
4: Jo crec que sí, jo crec que està completament lligat i és per una cosa molt senzilla.
3: És la manipulació que abans em parlava.
4: Sí, no? I al final el cervell, o sigui, quan una cosa que demostra precisament el tema

0: les 400 paraules, és que al final la teva atenció màxima, o l'atenció màxima d'aquest alumne, de quant de temps és? Més o menys, quan trigues en llegir 400 paraules? Un minut? Dos minuts? Tres minuts? Si potser si vas molt
1: el
0: bé.
1: El que dura
0: no?
1: un reel a Instagram,
0: exacte.
1: No?
0: Exacte, és al final el que dura un reel a Instagram. Sí, jo, per exemple, per entendre una informació m'haig de llegir 10 pàgines, però aquesta una persona m'ho explica sesgadament a través d'un reel d'Instagram o d'un vídeo de TikTok, però què faré? I és la dopamina fent? I és la dopamina que del cervell, no? D'anar passant els vídeos i de tu tenir la sensació de que estàs aprenent molt perquè estàs escoltant aquesta persona que et parla de política, que et parla d'immigració, que et parla d'impostos, que et parla de qualsevol cosa.
2: Molt sesgada.
0: Exacte, però que està molt sesgada. I el
3: diria,
0: problema està...
3: Jo diria que no et parla d'això. Et dona el seu punt de vista sobre aquests temes.
2: Tu has de pensar
0: sí,
2: així.
0: Però saps què passa? Que aquestes persones, sí. Si tu fixes, o sigui, si tu obres ara mateix el TikTok, l'Instagram, i et trobes un vídeo d'una persona que parla o que et dona la seva opinió sobre aquest tema, parlen sempre amb un missatge i amb un llenguatge que sembla que tenen la veritat absoluta i que t'estan sentant càtedra tota l'estona del que estan dient. Sí. I són persones que la majoria dels que parlen són influencers, són persones que es dediquen a les xarxes i que no tenen ni idea del que estan parlant. I que només el que fan és reproduir un missatge. Què passa? Que si això és el temps màxim que pot estar atent un noi de 13 anys, per què agafaré un llibre per entendre què passa si amb 5 vídeos de 20 segons o d'un minut ja ho puc entendre i em puc fer una idea general. I aquest és el problema.
3: I per què aquests vídeos... Seguim entrant a dins d'això. Per què aquests vídeos duren el que duren? Perquè si aquests vídeos duressin 10 minuts...
1: Ja no tindries l'atenció.
3: No tindrien l'atenció d'un públic que està acostumat a que li donin... tres dades bàsiques, perquè com li dones quatre, la quarta ja no l'entenem.
2: Jo que fa curticircuit.
0: Jo he estat un adolescent que he crescut quan jo tenia 14, 13 anys, 15, estava molt de moda el YouTube. Llavors nosaltres, o sigui, la meva generació, veiem moltíssim vídeos de YouTube, però vídeos de YouTube de 40 minuts, que te'l menjaves el vídeo així, estirada a les 4 de la tarda, després de sortir de classe, i eren vídeos molt llargs, amb molts temes. Què passa? Que amb això s'han anat reduint amb les noves formes de comunicació, amb la rapidesa també de la xarxa, de tenir-ho tot ja, s'han anat reduint i ara mateix els vídeos... Bueno, la gent ha deixat de fer YouTube, bàsicament, perquè no aguanten, o sigui, no hi ha una retenció d'aquests 40 minuts que fa 10 anys o 15 anys sí que passava.
2: Si abans el Jordi estava acollonit, ara amb aquesta conversa encara està...
1: Ja marxarà, està a punt de marxar.
2: Encara
1: ja
2: està més acollonit, eh?
4: Encara més.
5: Ara aconsellarà els nets que se'n vagin.
2: Que tornin a l'Anglaterra.
5: Estan igual, eh?
4: Digues, Jordi. Les meves netes són dos nenes... van mirar un vídeo coreà i ho el miraven en anglès.
1: Clar.
4: Jo no entenia res. Acostumat al Walt Disney i aquests dibuixos i tot això, sí. No entenia res de res. Elles ho entenien, eh?
5: Sí, clar.
4: Ho entenien i sabien de què anava la història, però era una història al·lucinant. Sí, sí. Imatges, moltes imatges seguides, una darrere d'altra...
3: Però no... tot això que sembla... Molta, no dic en aquest cas, que no conec. Totes aquestes coses que semblen... Ai, que bé, home, surten moltes imatges, surten molts colors, surten moltes paraules així que et van sortint aquí com un...
1: Sí.
3: Tot això que sembla accidental segurament no ho és.
2: No.
3: Tot això està fet amb tota la mala fe... per deixar-te aquells conceptes, aquests d'això, i...
2: Perquè ja, tornem amb l'ultradreta que tu parlaves, que cada vegada més hi ha gent d'ultradreta que posa un problema davant de sobre, crea un problema directament i després comença a donar la solució amb aquell problema que ella mateixa ha creat. I és una part de la manipulació. Una altra manipulació és fer, o sigui, dar-li al pueblo panicirco, de l'època romana, vull dir que distreu qualsevol cosa per ocultar qualsevol cosa que està...
3: Panicirco de l'època romana és el futbol de Franco, eh?
2: Correcte, sí, però que encara... Però que encara existeix, vull dir, hem tingut un mundial i no passava res, només hi havia mundial.
3: Si passava, no era tan important.
2: Però, que en aquest sentit hi ha moltíssima gent, sobretot de la branca, diguéssim, més a dretes, que està aplicant tot això. Abans parlàvem a... Vosaltres sou periodistes. Hòsties, cuidado, el que està passant amb el periodisme, independentment de la ideologia política, que cadascú pot tindre la seva ideologia política. Hòsties, dona por, eh? Dona por, eh?
1: Hem començat tan directes que us volia preguntar com us havia anat les vacances, però ho lligo amb això perquè us deia si havíeu llegit molt. No sé si us passa, per exemple, amb l'ús del mòbil, si quedava, a mi em passa, l'he de deixar a l'altra punta del pis, si no, de cap de dues pàgines vaig consultant, o potser sóc jo que tinc un problema. No, però en tot cas, vull dir que cada vegada tenim més senyals o més distraccions a l'hora de fer aquest plaer, aquest gaudi, que és la lectura, no?
2: El meu cas personal, he utilitzat la platja com a medi de lectura, com a espai de lectura, aleshores sí? Vull dir que el telèfon estava a la bossa. L'altre dia dues hores llegint sol sí? a la platja, vull dir que en aquest sentit la meva... O sigui, més fàcil utilitzar aquest ambient i demés, sí, que sí, no sí. Pas a casa, que sempre hi ha el telèfon, que sempre hi ha algú que pica a portar algun paquet o el que sigui, vull dir que més fàcil amb un ambient així, vull dir que, bueno, que aquest mes d'agost ha sigut força fructífer amb vacances, amb el sentit de lliures.
3: Vacances sempre donen més temps per poder... Però sí que és cert, almenys jo personalment, que jo llegia molt més abans que de tenir la maquineta aquesta a la mà.
1: Sí. Això és constatable, eh?
3: Sí, sí, sí. Això,
2: és d'estar aquí, eh? És dir, pum.
3: Sí, sí, és que el mòbil hi és perquè el tens tu, que el pots deixar o llançar o trinxar, però vull dir que al final... bueno, és això. No sé si cada dues pàgines, a veure si algú m'ha escrit.
1: Un exemple, però...
6: A mi el que em passa d'això és que estàs llegint un llibre que et fa qualsevol referència històrica, geogràfica,
0: i llavors
6: la curiositat és on està aquesta ciutat, o aquest jardí penjant del que sigui, no? Què va passar aquest any? Clar, això... Dius, bé, això no és tan problemàtic.
3: No, el problema és que dèiem abans d'aprofitar la tecnologia.
6: Aquí, exacte. Exacte. Sí. Però el fet d'estar mirant si t'han escrit els amics o les amigues o la filla o la mare i deixar el llibre és el que potser hauríem d'intentar reeducar-nos. No?
1: En general, però, ha anat bé aquest període de vacances.
0: Sí.
2: Traient la calor, traient la humitat, que hem patit,
3: com deia amb l'Antonio, hem anat i hem tornat, i tornar...
2: Ja és un gran què. Sí. Ja és el millor.
1: Sí, és un gran què.
2: És el millor de les vacances, tornar a recordar-te. No?
0: Sí, sí.
2: Però parlar de la calor, penso que podria ser interessant. No sé si que tenim massa temps.
1: Parlar de la calor, eh?
2: De la calor.
1: Que abans era una conversa d'ascensor i ara ja és...
2: De la calor, sí. Perquè a mi m'ha vingut al cap diverses coses. He tingut... De mitjana al mes d'agost, aquí al Baix Llobregat hem tingut, mitjana vol dir les 24 hores, eh? Entre 27 i 28 graus de mitjana. I han hagut una setmana que estàvem voltant el 90% d'humitat. Vull dir, això ha sigut fortíssim. Però aquí incrementa una altra cosa, que ostres, què fas davant d'això? Vull dir, hòstia, aire condicionat, què passa amb el que hem pagat aquest mes d'agost amb l'electricitat? Que segurament vosaltres ja sabreu què és el que he pagat a casa vostra. Com a mitjana, al Baix Llobregat s'ha pagat més de 100 euros per habitatge mensual d'electricitat. Hòstia, si ho és un crit aquí, si no és una força major això, que vingui qui vulgui.
3: No tothom pot. I per què passa tot aquest escalfament, per què pugem tants graus, perquè sigui, fot més calor que mai. I això és una frase que s'ha dit tota la vida, mai havia fet tanta calor com aquest any. I em sembla que aquest any aquesta frase està justificadeta amb dades. Aquest any i l'any passat, crec que portem dos anys.
1: 15 segons.
0: Sí, no, només que ja ha sortit un informe, ara no me'n recordo d'aquí, però me la vaig estar llegint l'altre dia, i és que hi ha algunes ciutats al Baix Llobregat que són algunes de les que tenen com més desigualtat a l'hora de la climatització als pisos, entre ells la ciutat de Sant Boi, que bàsicament és una de les ciutats amb més bretxa en aquest sentit. I
1: ho deixarem aquí. Toni Ramoneda, Ricard García, Antonio Bonilla, Jordi Torró, Samara Lanzari, moltes gràcies, bona setmana.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat avui la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama, tenint en compte també que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, és jubilat. La nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar ahir unes alertes a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat també pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa. Protecció Civil demana extremar la precaució. A banda, el cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat avui a la xarxa.
7: S'han activat una cinquantena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb les policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
8: Pel que fa al transport i a les afectacions per aquest temps, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda, també l'alta velocitat Madrid-Barcelona també circulen amb retards per una incidència en el sistema elèctric entre Sant Vicenç i el Prat de Llobregat. També hi ha hagut un total de 30 afectacions en vols a l'aeroport del Prat que ja va recuperant la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar morint.
9: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10. Informació local.
10: El Foment comença la programació de la temporada aquest cap de setmana, dissabte, amb el musical La Ventafocs, amb música dels anys 50, al Teatre del Foment, dissabte a les 6 de la tarda. Les entrades generals valen 10 euros i 7 euros i mig pels socis del Foment. I diumenge a les 6 de la tarda, teatre, una comèdia titulada Una idea genial, dirigida per Xavier Ricard, interpretada per Susanna Garachana, Frank Capdet, Lluís Villanueva i Anna Azcona. El diumenge, també a les 6 de la tarda. En aquest cas, les entrades valen 24 euros i 18 pels socis del Foment. I les podeu adquirir, tant les del musical com la del teatre, la comèdia teatral, al web Entràpolis. I el SEM, que també comença la temporada amb una sortida de la secció de senderisme. Aniran a Osona, a l'Esquirol i a Can Toni Gros, per fer un recorregut de 13 quilòmetres. Passaran per diferents fonts, salts d'aigua, també un gorg, un dolmen i un pont. Recorregut, com dèiem, de 13 quilòmetres de nivell fàcil, ens explicaven. Si voleu anar-hi, podeu passar les tardes pel local del SEM. Podeu apuntar-vos-hi fins divendres de 6:45 a 9:15 del vespre per anar a aquesta sortida de diumenge. I també es pot visitar la planta baixa del Molí, l'exposició Vincles al voltant de la cultura popular de Festa Major. És l'exposició que ja els últims anys es pot veure a la planta baixa com a preludi, planta baixa del Molí, com a preludi de la Festa Major. Hi ha els elements més característics de la cultura popular molinenca, com el camell, els gegants, també elements dels grallers, bastoneres, matussers, de l'esbar d'ensaire, també hi ha el cuc, l'enxuscat, representants també d'elements dels dimonis. Tots aquests elements els podeu veure a la planta baixa del Molí en aquesta exposició que es pot visitar fins al 17 de setembre. Està oberta de dilluns a divendres a les tardes, els dissabtes matí tarda i diumenges al matí, i aquest divendres que és festiu, 11 de setembre, es podrà visitar al matí d'11 a 1:45. Acabem recordant la defunció de la senyora Teresa Roca Dilme. Tenia 98 anys i l'acte de comiat és avui a 3:45 de la tarda al tanatori. I la farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.
11: Ràdio Molins de Rei.
12: Marca Bravo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
13: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
14: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
15: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes, amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
17: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
18: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
17: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
18: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
17: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
18: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.

0: Les 10 del matí i pràcticament ja 10 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 9 de setembre. Estem a l'equador del programa. De moment no plou, tot i que el cel el tenim més tapat que fa una estona, però de moment segueix sense ploure aquí a la vila. I el que farem a aquesta hora és l'espai polític del dia. Preguntes, en aquest cas, en l'Aire Molins, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Marc López. A 11:15 obrirem la temporada de l'Art és Vida amb la Cèfarus, que la tindrem aquí, després de que no ens ha pogut acompanyar des del mes d'abril, amb la particularitat que aquesta temporada serà un espai quinzenal que anirem combinant amb les notes disperses, aquest espai poètic amb el Cesc Vives. I a partir de les 11 us parlarem d'una de les propostes que tenim aquest cap de setmana, el Foment, que ha estrenat temporada i que programa un musical pel dissabte a la tarda. Es diu La Ventafocs, és la història prou coneguda, però una adaptació a teatre musical. Ho explicarem, així com també rebrem el Joan Vilaseca amb el seu espai Parlem de, una temporada més aquí al programa, de 11:45 fins a les 12 del migdia, que és quan posarem punt i final al programa d'avui. Bé, doncs, com bé sabeu, i hem anat explicant abastament des de començar el programa, avui tenim restriccions a la nostra comarca, també aquí a la vila, i a més comarques del país, per risc d'inundacions. S'ha activat l'INUNCAT, el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, i això doncs ha implicat diverses qüestions, sobretot recomanar evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles, aplicar el teletreball en tots els àmbits que sigui possible, i s'ha suspès l'activitat educativa, això és important, l'esportiva també a l'exterior i la universitària, així com l'activitat dels centres adscrits a universitats i recerca, entre altres mesures. Això fins a les 5 de la tarda. Saludem a aquesta hora del matí al Marc López, regidor de l'Aire Molins, que precisament ens parlarà d'aquesta qüestió. Què tal, Marc? Bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, què tal, com estem?
0: Bé, i tu com ha anat l'estiu, per cert?
1: Bé, bueno, un estiu molt tranquil, eh?
0: Vull molt dir, tranquil.
1: Hem quedat per aquí, sí? Hem fet país, hem fet platja i muntanya.
0: Això també està bé, poble. Que tenim moltes coses boniques a Catalunya, eh?
1: Exacte, i poble, hem fet poble.
0: Fet sobretot poble, eh? Poble. Has exacte. Vist, diguem, un poble, diguem, força tranquil, força...
1: Desert. Sí, tranquil, desert i molt calorós.
0: I molt calorós.
1: Molt calorós, sí, sí.
0: Efectivament. Bé, doncs anem reprenent l'activitat aquesta setmana. Dèiem ara, ens en parlaria el Marc, perquè justament, no?, tu estàs ara mateix teletreballant, no?
1: Exacte, jo avui estic teletreballant des de casa perquè, bé, doncs, l'empresa ens va recomanar que féssim doncs, ús del dia de teletreball i bé, això és el que hem fet. És veritat que ahir la tarda estàvem a l'oficina i vam rebre l'alerta del mòbil, no? I tot i que les oficines estan a l'Hospitalet, que jo forma part més del Barallò, forma part del Barcelonès, sí. Doncs, ens van dir que, per si de cas, doncs, tot aquells que formessin part, no, d'aquesta alerta d'aquestes comarques, doncs que miréssim d'evitar desplaçaments. Llavors, doncs bé, hem fet cas. És veritat que passa com tot, que hi ha sempre, no, els típics jajas o els típics riures de dir, bueno, ara és quan ens alertaran i farem tot cas i farem prudents i després no plourà.
0: Sí.
1: I just aquest matí, no, ja escoltava alguns contertulians d'alguns mitjans de comunicació que també feien precisament aquesta broma, no, que deien, bueno, ara estem mirant aquí la finestra i ara no plou. Mm. Però bé, jo t'escoltava ara dient que la vila està...
0: Sí.
1: Jo també la miro per la finestra.
0: De moment...
1: Tenim això molt, molt negre o molt gris,
0: sí.
1: Però és veritat que jo aquest matí, a les 5 del matí, que m'he desvetllat per el soroll de la pluja,
0: sí.
1: Ha fet bastant uns bons ruixats. Llavors, no sé si és que la nostra part ja ha passat o és que ha sigut primer tram i ara, durant el transcurs del dia, n'ha de venir més. Però bé, en qualsevol cas, crec que està bé ser previsors i suposo que és com tot. La meteorologia té el que té i igual, pues, bueno, ara igual hi haurà algú que igual ens dirà que igual han pecat de prudència, d'altres que igual tranquils, que el dia és molt llarg. Bé, en tot cas, suposo que quan s'acabi el dia d'avui, pues, també s'haurà de fer unes valoracions i he d'anar millorant, però bé, crec que després de l'experiència que hem tingut, no, com ens va passar a València i en altres circumstàncies que no s'han avisat i que no, i després igual pues, hi ha certes mancances, crec que tot el que sigui la màxima prudència per evitar que hi hagi qualsevol desgràcia en aquest sentit.
0: I pel que fa al teletreball, per cert, que abans en parlàvem també sí. en instants de reflexió, no sé si és el teu cas, que veig que el teniu ben ordenat, no? Però aquest debat, no?, entre el públic i privat, i si caldria regular-lo encara molt més en situacions com aquesta de... que són, no d'urgència, no?, però sí que s'activen en poques hores, i si creus que encara caldria, doncs, tenir un marc molt més establert.
1: Aviam, jo... Clar, és que això és complicat. No sé com funciona a nivell de l'administració pública. Clar, l'empresa privada, cada maestrillo, com diuen, no, tiene su librillo. Llavors, hi ha, segons alguna empresa, que igual no ho té instaurat, perquè no n'és partidari, però igual tenen alguns protocols establerts que en dies com aquests, doncs llavors, sí o sí, s'afegeixen, llavors ho fan. Hi haurà d'altres empreses, com és en el meu cas, tenim un dia de lliure disposició a la setmana, llavors és allò de monta-t'ho com vulguis, vale? Llavors tenim màxima flexibilitat, és a dir, tu tens una plataforma on tu avises del dia, com aquí diu, que faràs teletreball i ho fas, i és veritat que després, doncs, ja, segons a mesura que hi ha aquestes advertències o bueno, doncs, possibles igual vagues, no?, o que et poden afectar a la feina, no es diu de manera implícita, com en el cas d'ahir, de rebre un comunicat oficial, però llavors sí que es diu, ei, utilitzem una mica el sentit comú. Llavors, jo suposo que en funció d'igual de com les empreses van veient, que les seves plantilles pues, van actuant i van, pues, això va funcionant, pues, van donant més marge o menys marge. Vale? Llavors, bé, en aquest cas, jo avui m'he quedat per un tema de que, a part de que també normalment ja miro, de que també sé que tinc el dia de la ràdio i que tinc que fer coses i tal, i també és el dia que moltes vegades coincideix en que hi ha comissions informatives, doncs ja m'organitzo de que el meu dia de teletreball sigui els dimecres, però en aquest cas que a més, pues, tot i que no saber que igual hi hauria un comunicat, pues, vaig tirar també de sentit comú, vaig dir, escolta'm, pues, no cal, no hi ha cap necessitat de que el dimecres igual agafem el cotxe i tal. O, per exemple, ahir hagués pogut també fer teletreball perquè hi havia la vaga, no? Llavors, igual dius, ostres, doncs per agafar el cotxe i quedar-me parat a l'autopista i perdre el matí, doncs igual és innecessari, vale? Llavors, clar, això suposo que tot depèn del marge de maniobra o de la confiança que tingui empresa empleat. I a partir d'aquí, doncs, tu t'ho vas organitzant. Crec que igual, a raó de la teva pregunta que em fas, té tota la lògica de que igual doncs, en algun moment igual s'haurà d'establir o s'hauria de dir, pues, per criteris, no sé, diguem-ne d'això, pues, sensats i de prudència, de dir, ei, escolteu, quan hi hagi un dia de molt de risc per possibles inundacions, que és igual la tendència que igual ens tocarà viure per desgràcia, no?, per tot el tema del canvi climàtic i de més, pues, igual s'haurà de dir, establim que els dies de risc no vinguem, no es vingui a l'oficina per evitar... Pues, que passi res. També és veritat que aquí al final entrem sempre, no?, en el debat. Què passa ara si avui aquí alertem de màxima prudència i després no passa nada, saps? Llavors hi haurà qui et dirà, ostres, saps? És el que diem, perquè al final, bé, sempre hi ha hagut pluges, no?, i tothom ha portat els fills a l'escola amb el paraigües o els avis amb la... Saps? Llavors, sí. Clar, vull dir, és un problema, perquè clar, jo estic teletreballant, jo no tinc fills i no passa res, estic aquí, però clar, tu imagina't que ara ets pare de família i tens aquí a dos o tres nens que no els has pogut deixar a l'escola i tens igual reunions importants, però els nens també són nens i són demandings. Llavors, com gestionem la conciliació familiar? És que tot, aquí tot entrem en una roda, no? Vull dir, és complexa, tot és molt complexa.
0: Bé, Marc, anem a mirar ja cap endavant. Com afrontes aquest curs polític marcat, evidentment, per les eleccions municipals del proper mes de maig?
1: Pues mira, que diguem que quasi bé. L'altre dia feia amb un amic meu la broma i deia, dic, queda un embaràs, no? Perquè queden 9 mesos, exactament.
0: Sí, sí.
1: Crec que són al maig, bé... Bé, jo crec que és pues, una etapa que l'enfrontem amb ganes.
0: Sí.
1: I bé, ja et vaig dir que per part de l'aire això no continuarà. Això vens al maig, quan s'acabin les eleccions. I suposo que en aquest transcurs del temps pues, aniran passant coses i ja les anirem veient. Però bé, ja et dic, jo crec que ara per endavant bueno, pues, tenim diferents... No, és a dir, no hi ha grans coses en aquest sentit que diguem que haguem de prendre igual grans decisions, però bé, segurament doncs, s'haurà de treballar o s'haurà de mirar quin és el model de residència que volem treballar, segurament es començaran a parlar què és el que es vol fer o què hi ha d'anar a la residència actual. Bé, suposo que aquestes coses però crec que seran més propostes que els partits polítics començaran a portar de cara a les eleccions i anirem veient. Això sobre la marxa, Oriol.
0: Molt bé. El que sí que ens arriba demà passat és la Diada Nacional de Catalunya. Què n'esperes de la Diada, Marc, i com veus doncs, el clima polític amb el qual arriba aquesta nova Diada?
1: Bé, bueno, jo ja m'avanço i és que a l'acte que fa el consistori jo no hi podré ser.
0: Sí.
1: Vull dir, tinc un comiat de solter, o sigui que ja de fa molts mesos... planificat i me'n vaig a Donosti, eh?
0: Vull bé, no, escolta, no n'hem de fer res.
1: Vaig uns dies fora, no, però que vull dir que que la gent no vagi ja, que digui, hòstia, mira, aquest no hi és, no, escolta, vull dir que això estava així planificat, està com està, llavors jo ja inclús ja he informat a la Casa Gran de que no hi comptin amb mi. Crec que jo vaig informar inclús a l'executiva de Junts per si volien, en aquest sentit, fer pues, una ofrena floral, ¿vale? Tinc entès que hi assistiran i bé, jo com dic, espero de la Diada bàsicament que cadascú visqui la Diada com un dia festiu, una Diada per tothom, que tothom expressi els seus sentiments, sigui el que sigui, que tothom es respecti i des de la seva, com jo dic, des de la seva posició i que hi hagi el màxim de civisme. I tant per una banda com per l'altra. Llavors, en aquest sentit, crec que bé, és a dir, mira, jo l'aprofitaré pues, com amb un cap de setmana llarg i ja està.
0: Molt bé. En una setmana on també ha començat el curs escolar, ara apuntaves a nivell més de logística, no? Però aquesta vaga que hi va haver ahir.
1: Exacte.
0: En Marc, i també ahir justament l'equip de govern aprofitava per presentar, doncs, el curs escolar, que ja com ha comentat, doncs, que ha començat amb menys alumnes, són 3.514 a Molins de Rei, estem comptant des de l'etapa d'infantil fins a secundària, i també aprofitaven doncs, per explicar que s'han fet algunes actuacions ja, actuar, per exemple, al pati del Palau, al pati de l'escola al Palau, i que la Generalitat torna a fer inversions als municipis, que això ja s'havia explicat, que seran més de 320.000 euros per Molins de Rei, que en principi es destinaran a arranjar i a reparar infraestructures bàsiques que fa anys que es troben en mal estat de tots els centres escolars de casa nostra. En fi, com veus aquest curs escolar?
1: Bé, no, vaig veure la nota de premsa i també per diferents mitjans, la imatge de l'alcalde amb el regidor, el que havien anat a alguna escola bressol, bueno, pues, a donar com aquesta benvinguda, no? Sí que tenia entès, perquè ja se'ns havia informat durant abans de l'estiu, de que es volia aprofitar l'època de l'estiu precisament per arreglar algunes mancances d'algunes escoles i sobretot aquí la part clau és intentar ara que vindrà bueno, pues, el fred, no? Aquells instituts o aquelles escoles que tenen problemes amb la calefacció per intentar que els nens pues, no pateixin el menys possible. Llavors, jo suposo que, no sé, de totes aquestes execucions, que en teníem unes quantes, inclús teníem el Castell Ciuró, que teníem problemes amb goteres i de més, no sé en quina fase estan, suposo que a final de mes que tenim la comissió, totes les comissions informatives aquest any, aquest mes, cauran en el dia 23, vale? Que caurà en preperíode de la Festa Major.
0: Sí, perquè ple és el 30,
1: Exacte. Les hem aglutinat totes el dia 23, perquè el dia 22 hi ha actes i de més, llavors el dia 23 ho hem compactat tot. Suposo que ja se'ns informarà o se'ns dirà exactament en quin punt estem. I bé, jo sí que és veritat que vaig veure a través també d'algun mitjà que alguns pares es queixaven que algunes escoles bressols s'havien quedat sense suficientment places. No sé, aquí això jo crec que aquí hem de parlar també amb el Lucas, aviam si ens pot dir quina és la magnitud de la problemàtica o de quantes famílies estem parlant, si sabem si s'han pogut recol·locar a algun altre lloc o en el sentit que igual no han pogut anar a la pública i hem pogut mirar d'algú de la concertada en el Manyanet, no sé, que això a vegades sabem que en alguns casos ha passat, no? que hi ha hagut alguna plaça que llavors igual s'ha doncs, pogut pactar o parlar i tal. Bé, ja et dic, no tenim més informació perquè ja et dic, vam tornar tots també el dilluns, que vam tenir reunió del Consell Escolar, vull dir que, ai, del Consell Escolar, del comitè de Fira, ai, de Fira, de Comerç, perdó. I bé, ja et dic, estem un altre cop arrencant la maquinària, així que bé, el que espero també, ara ja que estem parlant d'aquest tema, és que miri també el govern en aquest sentit de trobar una solució amb el tema de del professorat per evitar, jo estic a favor del dret a vaga, però com deia abans, vull dir, crec que tots hem de tornar a la normalitat i intentar que les coses flueixin amb certa normalitat, perquè és que si no el dia a dia de tot se'ns fa molt complicat, tot i que tothom, insisteixo, té dret a fer vaga, però la maquinària està feta perquè rodi. Llavors hem de mirar d'avançar.
0: Molt bé. Aquesta setmana que també coneixíem, marca l'AMB i l'Ajuntament impulsant la transformació del Parc Pont de la Cadena. No és una notícia que ens sorprengui, vull dir que ja ve de fa uns mesos.
1: Això ja ho coneixíem,
0: però
1: es
0: concreta aquests 524.000 euros, una mica més, i un termini d'execució de 6 mesos per fer una sèrie d'actuacions que quedaven pendents, que és el projecte que dona continuïtat a la renaturalització del parc, i a més, doncs, se'ns explica que instal·laran una nova guingueta prefabricada, integrada a sota la pèrgola ja existent, que inclourà atenció a un espai de cafeteria, cuina, magatzem i dos lavabos, nova ubicació també que s'aprofita la pèrgola existent per evitar duplicar estructures i allunyar l'activitat dels habitatges propers, i pavimentació completa d'aquest espai, nova àrea de jocs infantils i aquestes noves plantacions de l'arbrat per generar ombra a l'espai infantil. És a dir, era aquesta segona part que quedava, que va quedar, diguem, condicionada per la sequera, sobretot a l'espai de renaturalització, i que ara es concretarà en aquests propers 6 mesos amb aquest import de 524.000 euros.
1: Pues, això que m'acabes de dir ara tu, d'una cafeteria, un
0: sí,
1: lavabo...
0: Sí, la guingueta.
1: Sí, però això a mi ara mateix...
0: No et sonava, eh?
1: De noves. No, perquè jo tinc la imatge de l'última vegada de quan estàvem a reunió de portaveus, on se'ns va presentar el projecte que després va sortir a la llum, és a dir, que es va presentar amb la nota de premsa, i vèiem com quedaria aquell parc, i ho vam aprovar, si no recordo malament, es va aprovar per ple, vull dir, va anar al ple i es va votar, però ara això que m'estàs dient, aquest no em consta o no em sona. Vull dir, ho hauria de mirar o ho hauria de per saber exactament del què m'estàs parlant o de on va ubicat exactament això que m'estàs dient. Però, perquè clar, al final ara ja un ha de fer una mica de refresh de memòria,
0: sí,
1: perquè
0: bé.
1: Si no, exactament, no m'acabo d'ubicar o ben bé on posaran això, perquè sí que em dius que hi haurà nous jocs, això sí.
0: Sí, i la guingueta ja s'havia explicat que anava aquí a l'entorn,
1: sí,
0: de la pèrgola.
1: Sí, però doncs ara mateix jo no visualitzo això com queda col·locat, la veritat, si sóc sincer.
0: Bé, doncs evidentment demà ve l'alcalde i que li demanem que ens ho torni a explicar, però és una nota de premsa de l'àrea metropolitana, per cert, explicava també altres actuacions a la resta de municipis, i en el cas de Molins de Rei doncs explicava justament aquesta actuació al Parc Pont de la Cadena.
1: És que precisament aquell parc és de l'àrea metropolitana de Barcelona, vull dir que el tenim, com aquell diu, el tenim... Vull dir...
0: No, en principi és el Parc Mariona.
1: És nostre. Sí, per això, que aquell parc és del Parc Mariona, però que vull dir que al final qui executa qui porta el tema és l'àrea metropolitana.
0: Bé, Marc, doncs ho deixarem aquí, si et sembla bé.
1: Molt bé.
0: Que tinguis que acabis de tenir una bona setmana.
1: I igualment per vosaltres.
0: I dimecres que ve seguim, eh?
1: Exacte, molt bé.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Oriol.
0: Que vagi bé, bon dia, bona hora.
1: Adéu-siau.
0: Parlant doncs del Parc Pont de la Cadena i d'aquesta actuació que es farà en els propers 6 mesos. Demà, com dèiem, primer espai de la temporada amb les preguntes a l'alcalde, que també ens servirà per aclarir no només els terminis, sinó aquestes actuacions que hem comentat a partir de la nota de premsa. Anem a escoltar la música de Raimon amb un clàssic que ens va perfecte per avui. I de seguida tornem ja amb L'art és vida, el primer d'aquesta nova temporada. La cançó es diu El meu país, la pluja, doncs, no sap ploure.
2: El meu país, la pluja, no sap ploure. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe.

0: Al meu país la pluja no sap ploure.
1: No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola. Ni el nom dels arbres del teu paisatge, ni el nom de les flors que veies, ni el nom dels ocells del teu món, ni la teua pròpia llengua. A escola et robaven la memòria, feien mentida del present. La vida es quedava a la porta mentre entràvem cadàvers de pocs anys. Oblida el llamp, oblida el tro, de la pluja i del bon temps, oblida el món del treball i de l'estudi. Por el imperio hacia Dios, des del carrer Blanc de Xàtiva. Qui em rescabalarà dels meus anys de desinformació i desmemòria?
0: Al meu país la pluja no sap ploure. O plou poc, o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe.

0: Al meu país la pluja no sap ploure.
1: Dos minuts per sobre dos quarts d'onze del matí.

0: Obrim l'Art és Vida d'aquest dimecres 9 de setembre, primer espai de la temporada, que ja hem explicat que aquesta temporada tindrà una periodicitat quinzenal. Sèfarus, bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Molt ben retrobada.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: És un espai que no vam poder fer des del mes d'abril, oi? Que vam,
1: sí.
0: Ja vam explicar que havies de passar pel mecànic.
1: Sí, sí.
0: I entre una cosa i l'altra, doncs, no s'havia pogut produir ja en directe de nou aquest espai fins avui, eh?
1: Fins a sis. I espero que... Bueno, em fa molta il·lusió de...
0: Te'n fa?
1: De tornar molta.
0: Molt bé.
1: Molta, de retrobar-vos a tota la família de la ràdio.
0: Sí.
1: A vosaltres, a l'equip de la ràdio, els nostres oients estimats.
0: Importantíssim.
1: I que ve molt de gust i espero que tothom hàgiu tingut un bon estiu, que hàgiu
0: sí.
1: tingut molta salut, a banda de la calor, i que estiguem en camí ja d'anar endavant, com sempre.
0: Com sempre, eh? Molt bé. Doncs aquesta temporada, periodicitat quinzenal d'aquest espai.
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: Esperem,
1: exacte.
0: Doncs, a poder-lo mantenir al màxim possible.
1: Ho intentarem.
0: I conviurà, doncs, aquest espai amb el Cesc Vives i l'espai poètic Notes Disperses.
1: Exacte.
0: Que
1: bon company.
0: Ens acompanyarà la setmana que ve. Doncs tenies ganes de venir ja per saludar la família, però també per explicar-nos coses que has fet aquest estiu, no?
1: Sí, sí, sí, algunes coses, no moltes, perquè tampoc dono... El meu cos no el dona, per tant, però les que he fet les he disfrutat molt.
0: Molt bé. I començarem, doncs, anant a on?
1: Si et sembla,
0: sí.
1: podem començar al millor lloc que podíem anar.
0: Ah, sí?
1: Sí, per començar un bon curs.
0: D'acord.
1: I és a la muntanya sagrada de Montserrat.
0: Som-hi. Oh!

0: Bé, doncs anem a la muntanya màgica de... o sagrada, com ha dit la Cefa, de Montserrat. La gent es preguntarà, i sona Yves Montand?
1: Sí.
0: En aquesta muntanya. Ara ho explicarem ben bé per què, eh?
1: Sí, sí, exacte.
0: Molt bé. A banda de gaudir igualment del paisatge, eh, i de, del monestir de Montserrat...
1: Sí, de la Moreneta.
0: I vas anar per alguna altra raó en especial?
1: Sí, sí, en primer lloc el ritual de anar a veure la Moreneta, si no l'enyoro molt.
0: Sí.
1: I d'estar a prop de les muntanyes, que en definitiva són escultures, vull dir que realment... és tot un seguit, un joc d'escultures, aquesta muntanya, i que, per altra banda, a banda d'anar a veure la Moreneta,
0: sí,
1: doncs l'objectiu era anar a l'exposició, a les dues exposicions que hi ha al Museu de Montserrat.
0: Al Museu de Montserrat.
1: Que són una autèntica meravella.
0: Que tu sempre el reivindiques, aquest museu,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, jo sempre que puc... normalment s'hi acostumen a fer coses molt interessants.
0: Sí.
1: I és el cas de... d'aquest moment, que per cert s'acaba el dia 13.
0: Bé, ara ho expliquem perquè una d'aquestes exposicions diguem, té un contingut d'un artista que hem de reivindicar també des d'aquí.
1: Oh, i tant.
0: I nascut a Molins de Rei.
1: I tant, un artista nascut a Molins de Rei,
0: sí,
1: del qual tenim una escultura molt important en el Terraplè,
0: a prop d'aquí, sí,
1: a prop de la ràdio, i que és el Julià Riu Serra.
0: Correcte.
1: I que, digues, digues, Oriol...
0: que és l'exposició que s'acaba
1: el dia 13.
0: Aquest diumenge.
1: Exacte, aquest diumenge.
0: Molt bé. Tenim una exposició de Riu Serra i una altra d'Ignasi Blanc, que és les exposicions que comentarem ara, no?
1: Exacte, sí. Sí? I abans d'entrar amb el tema de l'exposició...
0: D'acord.
1: Us volia llegir una frase que és molt interessant, sobretot per l'espai que ens ocupa, que és de la Yayoi Kusanna,
0: sí,
1: que és una artista i escriptora japonesa que va viure 97 anys, justament es va morir l'agost o, bueno...
0: Fa poquet.
1: D'aquest any, del 2026, exacte, del 2026. I que diu, l'art ha de ser quelcom que alliberi la teva ànima, desperti la teva imaginació i motivi les persones a anar sempre més enllà. Quedem-nos amb aquesta frase, una bona frase per començar aquest curs.
0: Molt bé.
1: I ara, doncs, entrem al Museu de Montserrat.
0: Entrem a matèria, i... baixem les escales o agafem l'ascensor i baixem al museu.
1: Sí, que al baixar al museu, al vestíbul, trobarem primer l'exposició de l'altre artista que parlarem, sí, després, que és l'Ignasi Blanc.
0: Que et va sorprendre, tu, eh?
1: Molt, m'encantà.
0: Va encantar.
1: Em va encantar.
0: És més aviat de pintura, de dibuix.
1: De dibuix, sí, sí. Però, bueno, el deixarem en segon... Prioritzarem el Molinenc, no? I després passarem
0: molt
1: a l'altre.
0: Molt bé, sí, home,
1: d'acord?
0: Sí.
1: Doncs bé...
0: El Molinenc està dins una sala.
1: Sí, vàries sales.
0: Té vàries sales,
1: sí, és cert.
0: I l'exposició porta per nom el futur primigeni, eh?
1: El futur primigeni. Doncs el Julià Serra, recordem que va néixer a Molins de Rei.
0: Julià Riu.
1: El Serra, Riu Serra.
0: Sí.
1: Que va néixer el 1921 i que va morir a l'agost d'aquest any.
0: No, ja fa temps que va traspassar.
1: Del 2008. Sí. Ara m'he traspassat jo d'artista.
0: No hi anem, no traspassem.
1: Perdoneu, m'he traspassat d'artista.
0: Bé.
1: He d'allò. Bueno, el Riu Serra estava molt influït per l'escultor Pere Jou,
0: sí,
1: que aquest senyor era professor de l'escola Massana, que ell va ser on va començar a conrear el que era la talla directa. Treballava molt amb la pedra. Bueno, ja a l'exposició es veu, no?, que les figures són tallades de pedra. Ell comença primer amb la simplificació amb formes, primer amb volums i plans, i després es va aproximant una mica cap al cubisme. Però immediatament ell troba el seu llenguatge propi. Ho deixa tot l'altre i fa el que ell sent i el que ell creu. Durant els primers anys de la seva trajectòria va ser un actor o un escultor pioner que contribuí d'una forma decisiva al procés de renovació de tot el panorama artístic d'aquell moment, que recordem que eren els anys de la postguerra, que això és molt important. En aquest període forma part de la generació d'escultors, sobretot d'esperit renovador, en contra d'acord del que en aquell moment imperava, que eren tots els monuments pretensiosos, grandiloquents, i que van trobar tota aquesta colla de gent renovadora, van fugir de tota aquesta mena d'art, uh-huh, i van trobar una forma d'inspiració en la cultura africana i en l'escultura primitiva. Hi ha tota una colla a banda d'ell de gent renovadora en aquestes trajectòries que de la seva vida i art. Ell era un gran apassionat de la cultura. Va participar en diferents cercles culturals, evidentment els més avançats que hi havia en el seu temps, com va ser el Centre Mallol, que estava vinculat amb l'Institut Francès, a través del qual ell va poder anar, l'any, em sembla que era el 1952, va poder anar a París, d'aquí la música que hem escoltat al començament, sí, quan hem introduït el tema aquest dels artistes.
0: Molt bé.
1: I que, bueno, va estar un temps allà a París i va poder fer molta feina. Aleshores, en allà, el que realment ell treballa moltíssim és tota la qüestió del dibuix.
0: El dibuix... Hi ha escultura, però també hi ha dibuix a l'exposició.
1: Exacte.
0: Eh?
1: L'escultura realment és, bueno, és preciosa. Vull,
0: sí,
1: dir que, a més a més, és una escultura moderna, contemporània, vull dir que i més cada un és diferent de l'altre, vull dir que no s'assemblen, que són molt diferents, no s'hi recrea.
0: Molt bé, però dèiem, o sigui, del dibuix.
1: La seva,
0: sí,
1: faceta principal és l'escultura, però també té molta importància tota la qüestió que fa ell del dibuix.
0: Sí.
1: I que és un artista, com hem dit, polifacètic, però bueno, realment el que hem dit, lo important és l'escultura, i després ve el dibuix. I amb una altra mesura molt més dèbil, hi ha tota la qüestió de la ceràmica, la joieria i el gravat. D'acord? Doncs anem pel dibuix. El dibuix, que realment el fa durant la dècada dels anys 50, i es caracteritza per una línia com molt, molt incisiva, per dir-ho d'alguna manera, i que la va repetint. Es veuen en aquests moments, que ell descriu amb aquesta línia tan, tan incisiva, es veuen éssers preocupats, molt capficats, i fins i tot es veuen com molt, molt, molt tristos, vull dir que donen una sensació molt, de molta tristesa, però que en definitiva és un reflex de l'època aquella que són fills tota aquesta colla d'escultors. Però a mesura que passa el temps, els dibuixos es tornen més serens, més amables. Si primer són melancòlics i dramàtics, després es tornen com molt irònics i fins i tot enjugassats. Riu Serra satiritza de tot i de tothom i destaca l'absurditat de la societat i fins i tot del món de l'art. Recordem, fem una repassada,
0: sí,
1: de que després d'ell d'haver, una mica ja més cap aquí, uh-huh, d'haver sigut alumne de l'Escola Massana, com hem comentat al començament, ell també va ser professor d'aquesta mateixa escola, fins que es va jubilar, que va ser l'any 1956, si no recordo malament. El 52 es va casar i el 56 va fer això. Fou un professor realment molt respectuós i discret, que deixava que els seus alumnes, ells s'anessin desenvolupant amb tota la llibertat del món. Respectava molt la llibertat dels alumnes. Com dèiem abans, l'any 55 va ser... Es va casar amb la Maria Rosa Barrera.
0: Que també té obra allà a l'exposició.
1: Exacte. I que podem veure en algunes de les, sí, obres d'aquesta exposició.
0: Sí.
1: El que passa que és una pintora de trajectòria molt breu, no dura gaire, i que està caracteritzada, d'alguna manera, pel seu caire humanista. I que estava fortament, com molt vinculada amb tot el que era la línia de pintura dels fauvistes. El que passa que ella, en el seu moment, el fet

0: és la que tenim just aquí al terraplè.
1: Al terraplè, que tenim la figura, una figura femenina, un vestida ocells, de llarg, sí. Amb la melena que li voleia i la faldilla també, i damunt de la dona tenim tota una colla en forma de, bueno, no, direm de triangle al revés, i que hi han tot d'ocells que volen per damunt del seu cap. Els del centre són de color negre i els dels extrems són de color gris. Vull dir, és un moment per tornar-la a anar a veure i donar-li el valor que té, perquè és d'un gran artista conegut arreu.
0: Molt bé.
1: Vull dir, fins aquí podríem dir moltes més coses, però ens faltaria...
0: Unes tres sales que, de l'exposició, no?
1: Sí, jo diria tres sales completes, oi?
0: Completes.
1: Sí, tres sales.
0: La major part escultura, però també amb quadres...
1: Molts quadres, sí, sí.
0: Molts quadres.
1: Tant del Julià Serra
0: sobretot,
1: com la seva esposa. Sí. Hi ha un apartat totalment dedicat a ella. Vull dir que... Sí, sí. No, no, realment, jo trobo que és una escultura tan original, tan especial. A mi, bueno, això que et deia abans, m'encanta.
0: Molt bé.
1: Aquest seria el resum.
0: I com us dèiem, doncs, teniu aquest marge fins al diumenge.
1: El diumenge dia 13, sí.
0: Per veure, doncs, aquesta exposició.
1: Ara que hi ha el pont, oi?
0: Sí, bé, el festiu de la Diada. Sí, efectivament. Podeu pujar a Montserrat. Si pugeu en el museu, doncs abans d'entrar a la sala de Riu Serra, trobareu una altra exposició.
1: Exacte, una altra exposició que jo, en aquest cas, aquest artista no el coneixia, i que és un artista que em va agradar moltíssim, però molt, i que té una exposició que es titula Porta'm a la Terra en un dibuix. I és l'artista Ignasi Blanc.
0: I en aquest cas és fins al novembre que podeu veure l'exposició. Teniu més marge.
1: Molt bé la precisió.
0: Sí.
1: Molt detall, sí.
0: Bé, doncs què podem explicar?
1: Doncs si et sembla, fem una petita introducció musical.
0: Una introducció, sí.
1: Amb una de les cantants.
0: Sí, l'Olivia Newton-John.
1: Exacte, que és una de les preferides d'aquest artista.
0: Molt bé.

0: l'emblemàtica Olivia Newton-John amb aquesta cançó arxiconeguda, prou coneguda, de la pel·lícula Gris, ens serveix per començar a parlar d'aquest artista, Ignasi Blanc, i d'aquesta exposició Porta'm a la Terra en un dibuix.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Doncs si sembla, comencem, que una mica ja ho hem comentat quan hem iniciat la sessió, que l'exposició aquesta comença abans d'entrar a la sala d'exposicions i que ja en el vestíbul hi ha unes arcades d'allà a l'entrada on hi ha les botigues, totes les coles aquestes, i hi ha un mural molt bonic, bueno, un mural que impacta, a mi em va impactar, que es titula Ales i Blau. En aquest primer àmbit podem veure com diverses figures van avançant, volant damunt dels ocells. Cal dir que els colors que emprea en aquest mural són el blau, el negre i el blanc.
0: El blau el fa servir bastant.
1: Molt, sí, tens raó. Hi ha molts fons de dibuixos que surt el blau. Tens tota la raó, és un bàsic per ell.
0: Bueno, tenim aquest mural, doncs.
1: I en aquest primer àmbit trobem diverses, aquesta que hem dit ara, els ocells que avancen, i que realment són presències, atenció amb la paraula, que van vinculades a la vida i a la formació d'aquest mestre, el blanc. Són figures que fan tornar simbòlicament a la Terra a través del dibuix. O sigui, la presència

0: de que, vés a saber què, ell el transforma i el porta cap a la Terra. D'aquí el títol, d'aquí el títol de l'exposició. El mural actual actua com una mena de llindar anunciant-nos el recorregut que el visitant estarem a punt de començar. I ja dins de la sala, quan entres a la primera sala, trobes un altre mural molt diferent i que reuneix presències significatives, com poden ser familiars, amistats, persones properes i el seu univers creatiu, que el que fan és observar el visitant i que la intenció és de fer un diàleg amb els visitants a l'exposició. Si tu et poses allà davant i estableixes un diàleg amb tots aquests personatges que ell ha convertit de la presència, de la, la presència en personatge.
1: No cal un diàleg verbal, eh?
0: No, bueno, pot ser exacte, pot ser mental, pot ser verbal. Més aviat és silenciós.
1: Més aviat és silenciós. Sí.
0: El visitant
1: hi
0: trobarà roquetes, perquè això no ho he dit, però el Blanc és de les Terres de l'Ebre, és nascut concretament a Roquetes,
1: l'Ignasi Blanc. Sí.
0: Hi trobarà roquetes i les Terres de l'Ebre, hi trobarà també, hi trobem, la família, el circ i els clàssics literaris que ell ha anat il·lustrant, i la presència també de la dansa. Ell és un gran enamorat de la gran ballarina, coreògrafa, directora, i a més em sembla que va treballar molt tot l'aspecte de la dansa amb el teatre, que és la famosa, una de les grans pioneres de la dansa, que és la Pina Baus. La Pina Baus és influent, molt influent, com a ballarina, com a coreògrafa, a més és alemanya, i sempre tenia una frase a punt que ens deia a tots els altres: balleu, balleu, si no, estem perduts. Aquesta era una frase de la gran Pina Baus, a qui admirava tant el senyor Ignasi Blanc. El circ, la música, el cinema i la dansa introdueixen el moviment, la teatralitat, el gust per les escenes corals, i la literatura, per la seva banda, mostra la gran capacitat de Blanc per dialogar amb textos i personatges d'altres autors sense perdre mai la seva veu pròpia. D'acord?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Doncs som-hi. Les figures que poblen els seus dibuixos no són només personatges. Sovint, com hem dit abans, semblen presències que arriben d'un temps anterior, pot ser d'un record personal. El seu univers visual és profundament narratiu, però de cap manera és concloent. Cada obra deixa al seu visitant la possibilitat de recórrer-la i de construir-hi també la pròpia lectura. Al marge dels dos murals executats expressament per l'exposició, la mostra s'estructura en diversos àmbits temàtics, representatiu amb diferents facetes. Realment, aquestes facetes són d'aquest imaginari que és molt gran de l'autor i de les diferents experiències i influències que ell ha anat rebent al llarg de tot el seu camí. La mostra et permet veure com l'obra de Blanc es construeix a partir d'un teixit ampli de referents, de persones estimades, d'artistes admirats, de lectures, de músiques, de paisatges i vivències que han anat alimentant el seu llenguatge visual. I amb tot això em direu: però no ens has dit res qui és aquest Blanc.
1: Només sabem que és de Roquetes.
0: Només sabem que és de Roquetes. Doncs vinguen. L'Ignasi Blanc va néixer l'any 1964, per tant és molt jove, només té 62 anys, sí, i va néixer justament, com hem dit anteriorment, a Roquetes. És il·lustrador català, està llicenciat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. I va viure 3 anys a Berlín en el moment que va caure el mur. Va viure tota la història de...
1: De fet, té un dibuix d'ell, no?, a un espai del mur de Berlín.
0: Exacte, exacte, perquè va viure l'experiència aquesta vivencial de la qual en va fer un dibuix, de la, sí, de la seva pròpia experiència. Sí, senyor. Hi ha molt... molt... Bueno, tot són referències de la seva vida, Va viure aquests 3 anys a Berlín i allà va ser on es va especialitzar en tècniques d'impressió i de gravat. Actualment és una persona superactiva, vull dir que va fer xerrades arreu, fa tallers i fa amb lectures d'imatges i bueno, tot el que correspon a tota la seva obra, no? Tot el que ell ha fet i com ho ha fet i com ho transmet. Un dels llocs on ell fa aquestes xerrades literàries, fins i tot de lectures infantils, és a l'Ateneu de Barcelona, l'Ateneu barcelonès, tan conegut, vull dir que el carrer, no me'n recordo, està al costat de la
1: Canuda,
0: Rambla.
1: No?
0: Canuda, costat de la Rambla. Exacte, gràcies, Oriol. I, a més, també va donar xerrades a Sant Sebastià, al centre de l'Arteleco. Vull dir que és una persona molt coneguda, molt valorada, i no en va, sinó que amb una raó suficient, perquè fa uns dibuixos que són realment preciosos. Per mi ha estat una descoberta que li he agraït moltíssim, perquè realment m'ha agradat molt, m'ha arribat al cor.
1: Molt bé. Què és el que heu de fer si aneu a Montserrat? Doncs saber els horaris del museu, que obre de 10 del matí a 6:45 de la tarda.
0: Sí, sí.
1: Ara l'agost setembre, després ja es redueix a 6:45. D'acord? Però si no, de 10 del matí a 6:45 de la tarda.
0: Sí, ara durant la temporada... No sé si ara al setembre ja comença l'horari...
1: De moment no, al setembre encara...
0: De moment encara.
1: Sí.
0: Això no ho vaig mirar, veus?
1: 12 euros l'entrada general i teniu una reducció estudiants, jubilats i per grups a 10 euros. Nens, 6 euros i només les exposicions temporals, d'acord? És que són les que estem parlant, 3 euros i mig.
0: 3 euros i mig.
1: Sí, només voleu visitar les que us hem citat.
0: Sí, sí.
1: La del riu Serra fins diumenge, la d'Ignasi Blanc fins al novembre. Sí?
0: Sí, sí, sí, exacte, perfecte.
1: Doncs tenim una altra cançó de la Olivia Newton-John que ens servirà per tancar el programa, si et sembla bé, Sefa.
0: A mi em sembla perfecte.
1: En aquest cas, Physical, i d'aquesta manera haurem completat ja el primer espai de la temporada, L'Art és Vida, que a partir d'avui doncs serà amb nosaltres els dimecres, com sempre, de manera quinzenal. Sefa, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, molt contenta i agraïda.
1: Ben retrobada, i tant.
0: I que disculpeu, doncs, això, aquest temps que no ha estat possible estar amb vosaltres.
1: I molt bona setmana tinguis.
0: Moltíssimes gràcies, bona diada també per tothom.
1: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
2: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
1: A més del canvi que sentíem de Trapero, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en assumir aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten avui a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclàfits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, al Berguedà, Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Fins a les 9 del matí. Els bombers han atès 18 avisos per les pluges, especialment al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El 112, per la seva banda, ha rebut també 186 trucades relacionades amb aquest episodi. I pel que fa al transport, els trens regionals i de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda també, l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric a l'estació del Prat de Llobregat i també hi ha hagut afectacions als vols de l'aeroport del Prat, deixant 30 vols afectats i ja recupera a poc la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per tal de definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada de l'1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 i que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 11.
4: Informació local.
3: Demà, vigília de la Diada, des de l'Assemblea Òmnium, el Consell de la República i l'Ateneu Molai organitzen una marxa de torxes que sortirà a 8:45 del vespre. Demà, dijous, des de la plaça 1 d'octubre, aniran cap a la plaça del Palau per fer l'ofrena al Memorial Rafel de Casanova, un acte que té el suport de 22 entitats de la vila. I després d'aquesta ofrena floral, l'Ateneu Molai prepara també un sopar popular i una cantada d'havaneres. El sopar val 15 euros i podeu comprar les entrades a l'estanc Margarit. Per altra banda, just divendres, 11 de setembre, hi haurà l'acte institucional per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. A les 12 del migdia, a la plaça del Pati del Palau, hi haurà una ofrena floral dels grups municipals i també de les entitats de la vila. Hi ha audició i ballada de sardanes al Pati del Palau amb la Copla, la principal de Terrassa, organitzada per l'agrupació folclòrica. I el diumenge 20 de setembre, ja dins els actes de la Festa Major, es durà a terme la 47a Cursa Popular de Sant Miquel. 5 curses, 10 quilòmetres, relleus per parelles, cursa popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar d'un quilòmetre. La sortida de les curses de les 5 serà des del Passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat i les inscripcions estan obertes a cursasantmiquel.cat o al poliesportiu municipal on podeu passar-hi de 9 a 2 de dilluns a divendres. Recordem la defunció de la senyora Teresa Roca Dilme. Tenia 98 anys i l'acte de comiat és avui a 3:45 de la tarda al tanatori. I la farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Terraplè, que està al Passeig del Terraplè número 5.

0: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Jo ja només demano ara el metge mitjançant l'aplicació.
3: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
2: A la nostra edat estem fets uns tequis.
4: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Molins de Rei al dia.
0: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
5: Molins de Rei al dia.
0: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
5: Molins de Rei al dia.
0: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.

Les 11 del matí i 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, última hora del programa. D'aquí una estona rebrem el Joan Vilaseca i Figueres amb el seu espai Parlem de... De fet, ja el tenim aquí als estudis de la ràdio per encetar aquest primer espai del curs. Però abans, com bé sabeu, al tornar de les notícies de les 11, ens agrada seguir l'actualitat local, explicar-vos coses que han de passar aquests propers dies, i de fet ens quedarem amb una activitat que tenim aquest cap de setmana al Teatre del Foment Cultural i Artístic.

0: Molt bé, doncs recordar-vos que aquest proper dissabte, 12 de setembre, la companyia La Roda Produccions presenta La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50. Com dèiem, el Teatre del Foment Cultural i Artístic serà a les 6 de la tarda i ja teniu les entrades disponibles a Entràpolis. L'entrada general costa 10 euros i els socis i sòcies de l'entitat 7 euros i mig. Volíem parlar una estona d'aquest musical que el president del Foment, Armengil Sinyol, ens va explicar el dilluns quan parlàvem de l'entitat, que doncs ve avalat per bones crítiques i que no ens el perdem. Doncs anem a acabar-ho d'explicar tot plegat parlant amb el Ferran Rull, que és membre del repartiment d'aquesta Ventafocs. Hola, Ferran, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, coneixem el conte clàssic de la Ventafocs, però aquí teniu una adaptació que us ha funcionat molt bé, pel que em diuen. M'expliques com és l'espectacle que presenteu, doncs?
1: Sí, doncs, bé, bàsicament és això, és el que has dit, agafant la idea original del conte, la història de la Ventafocs, però adaptada en versió musical, sobretot en temàtica dels anys 50 als Estats Units. Llavors, hi ha com... sobretot els temes musicals estan molt influenciats per aquests sons i aquests ritmes, també el tema de les lletres i molta informació històrica també va enfocada com a aquests anys 50 i la transició als 60 dels Estats Units. Uh-huh. I bé, sí que és veritat que és una obra que ja porta bastant, ja està rodada des de fa bastant, sí. Més de 200 funcions.
0: Déu-n'hi-do.
1: Així que si teniu l'oportunitat de venir, estarem encantadíssims a la vida.
0: Molt bé. Quants actors sou sobre l'escenari?
1: L'escenari diria que som 6.
0: Sí?
1: 6 actors, intèrprets, que passa que bueno, també amb el tema dels personatges, amb això també hi juguem. Hi ha molts més personatges, vull dir que entren amb canvis rapidíssims i molt de moviment i molta trama, que això també molt de ritme.
0: Molt bé. Crec que el vostre director, el Dani Xertes, va ser l'encarregat també de fer l'adaptació, no?, d'aquest clàssic de la Ventafocs, però com va ser el procés, diguem, d'adaptació, de creació de cançons? Va ser, m'imagino, productiu, evidentment, però us va portar molt de temps, diguem, a adaptar-ho?
1: Home, de fet, déu-n'hi-do, vull dir, ser un espectacle que ja porta 15 anys en gira, ha patit com bastants canvis, realment, perquè, bueno, vull dir, han anat millorant també el material, el vestuari, s'ha anat actualitzant bastant, i sí que és veritat que a la roda en general es parteix molt a partir d'una idea estètica, no? Vull dir, a partir de la idea dels anys 50, anar desenvolupant la resta de la trama, que la música, però tot parteix bastant, una mica, vull dir, que sigui molt visual i que t'entri molt als ulls l'espectacle com a base. I llavors, a partir d'aquí, ja apareixen les cançons, ja apareixen el text, també el vestuari és crucial, i sobretot el tema d'imatges i aspectes tècnics, que és marca de la Casa de la Roda, són també el pal de paller de l'espectacle.
0: Molt bé. M'agradaria també que m'expliquessis, perquè en la presentació parleu d'una sèrie de, diguem, de valors, no?, que l'obra treballa i que poseu sobre la taula, oi? Parlem d'aquests valors, Ferran.
1: Sí, a veure, bàsicament, partint de la idea de que estem ambientats als anys 50, sobretot parlar també de la igualtat d'oportunitats, no?, entre homes i dones, a l'hora d'intentar assolir els somnis, no?, vull dir, també de perseverança, de lluitar pels somnis, vull dir, el somni de la protagonista, que seria estudiar a la Universitat de Juilliard, però que les seves germanastres no l'ajuden gens amb les tasques domèstiques de la casa, llavors ha de fer peripècies com per poder-ho aconseguir. Llavors estem parlant molt d'això, sobretot ubicar històricament aquests conceptes que malauradament encara s'han de recordar i s'ha de fer molta pedagogia al respecte, però sobretot també, bueno, això, vull dir, el concepte del poder social, normes establertes que es dona per fet que hi ha gent d'una certa classe que no pot aconseguir segons quin estatus, totes aquestes circumstàncies estan dins de la idea que tenia el Dani a l'hora d'aixecar la Ventafocs. Mm-hmm. És molta informació, però sí que és veritat que en moments concrets, en escenes concretes, es veu tota aquesta feina que hi ha al darrere, sobretot aquesta feina pedagògica.
0: Molt bé. Una Ventafocs, deies, 15 anys de trajectòria. A més, amb finalista, per exemple, de la desena edició de los Premios del Teatro Musical, llegia, nominat a millor musical infantil als Premios Broadway World Spain, i a més seleccionats a un munt de certàmens, no? És a dir, que la crítica ha respost bé també en el transcurs d'aquests anys.
1: Sí, no? I també va ser l'espectacle de clausura dels FETEN l'any de l'estrena, també la segona temporada va passar pel Victòria. És a dir, que en aquest aspecte, vull dir, estem com molt, molt orgullosos de que un espectacle pugui girar tant, no? Vull dir, perquè hi ha moltes vegades espectacles que van estupendíssimament bé, però que al cap de poques temporades ja deixen de... Bueno, vull dir que malauradament moren, i quan portes 15 anys fent el mateix espectacle, evidentment, com hem comentat abans, ha d'anar evolucionant, no? I actualitzant-se una mica els possibles canvis que hi hagi, però això penso que és una marca molt significativa.
0: Veniu aquí a Molins de Rei, això vol dir que seguiu, per tant, en gira, que no té acabament, diguem, el musical?
1: No, això seguim.
0: Molt bé, no, fantàstic. Ho dic perquè a vegades moltes companyies també combineu amb altres espectacles, no sé si és el cas de la Roda Produccions, si en teniu d'altres en marxa.
1: Sí, de fet, aquesta tardor també tornem en temporada amb el Joan Sense Por, al Sat Teatre, i al maig tornem amb Armstrong al Poliorama.
0: Sí.
1: A banda de tots els bolos que anirem fent doncs, arreu de Catalunya i també per la resta d'Espanya.
0: Correcte, que algun d'ells em sembla, em sona que també havíeu vingut aquí al Foment, no sé si amb Armstrong o algun...
1: Sí. No, no és la primera vegada.
0: No és la primera vegada que...
1: Així que molt, molt contents de poder repetir.
0: Fantàstic. Quina durada té, per ser, Ferran, el musical que presenteu doncs, el dissabte?
1: Una hora?
0: Poc
1: molt més, bé. Una hora, poc més d'una hora, sí. Vull dir, no, també volem que no siguin molt llargs, també, sí. Perquè sobretot si hi ha canalla més petita, que ho puguin disfrutar i que no s'arribi a fer llarg, així que...
0: Val.
1: Sí. Rapidíssim i fàcil de disfrutar.
0: Ara ho apuntaves, et volia preguntar, diguem, apte per tots els públics, diguem, el musical...
1: Sí, vull dir, és un espectacle familiar, també, o sigui, pensat sobretot per la canalla, però també sabent que la canalla no ve sola al teatre, doncs que els adults també tinguin com la seva dosi de, no? Vull dir, d'objectivitat com a públic.
0: Molt bé. I entenc que amb les bases o la música pregravada, no, Ferran?
1: Sí, les bases són a través de tracks, però sí que és veritat que totes les veus sí que són en directe.
0: Molt bé, no, correcte, sí, però suposo que si seria un enrenou encara molt més gran, no?, portar els músics
1: no,
0: en directe.
1: No, l'espectacle d'Armstrong sí que anem amb músics en directe, però sí que és veritat que, com deies, vull dir, suposa doncs, un sobrecost com a funció, doncs que en general sí que anem amb la música gravada.
0: Molt bé. Doncs recordeu que teniu les entrades disponibles a Entràpolis a 10 euros la general, 7 euros i mig socis i sòcies del Foment, que l'espectacle, el musical La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50, és aquest dissabte 12 de setembre a les 6 de la tarda al Teatre del Foment i que el presenta, com dèiem, la companyia La Roda Produccions. Ferran, alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, res, que esperem veure-us allà i
0: molt
1: que disfruteu
0: bé.
1: Moltíssim.
0: Fantàstic. El Ferran Ruller és membre del repartiment d'aquesta proposta. Moltes gràcies, Ferran, i que vagi molt bé el bolo aquí a Molins de Rei.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Gràcies i bon dia. Adéu-siau. Anem a escoltar la música de Nina Simone, ens situem als anys 50, que és on transcorre doncs, aquest musical.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
3: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.

0: Una temporada més, els dimecres, per tancar el programa, ens acompanya el Joan Vilaseca i Figueres amb el seu espai Parlem de... Joan, bon dia.
1: Bon dia, bona hora, Oriol.
0: Ben retrobat.
1: I totes les persones que estan a la ràdio i les que vindran.
0: Molt bé.
1: Molt bé, perfecte.
0: Com vas? Bé?
1: Bé.
0: Estàs bé?
1: Sí.
0: Ha anat bé l'estiu?
1: Molta calor, per mi.
0: Sí, per tu, eh?
1: Per mi és molt d'allò. Però bé, bé, m'he dedicat molt de temps, a part de visitar algunes coses d'aquelles petites que a mi m'agraden.
0: Sí.
1: Llegir. I he escrit molt.
0: Important.
1: He escrit molt.
0: Però també has llegit molt, eh?
1: He llegit molt.
0: Molt bé.
1: Sí, molt. Aquest any m'he dedicat a llegir.
0: Sí.
1: Perquè segons quines hores no pots sortir fora. I a la platja,
0: moltes
1: doncs,
0: hores, sí.
1: A la platja ja comença a haver un moment que anar dintre de l'aigua ja comença ja a ser una cosa que ja costa una mica més. Mira, tants anys que he estat dintre de l'aigua i bussejant per tot arreu, i ara ja dic, bueno, deixem-ho córrer, que jo vull continuar vivint bé.
0: Molt bé.
1: Sí, clar.
0: Molt bé. Doncs, fet aquesta introducció, mantindrem, diguem, la dinàmica habitual, no?, de l'espai.
1: Exactament igual.
0: Perfecte. I començarem destacant els obsequis que avui ofereixes als oients que vulguin participar, eh?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Comencem, doncs...
0: Comencem amb un disc que ens has portat.
1: Sí, sí, que el van regalar quasi bé pel carrer.
0: Que és un disc en directe, Live in Varsovia. Red Hills és el grup i interpreten la música de Mission Impossible. L'escoltem.

0: Doncs aquest CD de la qual hem destacat aquesta cançó pot ser vostre. A veure, amb què més?
1: Anirà acompanyat d'un llibre de gravats i pintures d'Antoni Tàpies.
0: Molt bé. I els llibres?
1: Sí, dos llibres. Un es diu Canya Plàstica, que és un llibre de Dolors Garcia i Cornellà, la conec. Canya Plàstica és un conjunt musical format per alumnes molt constants, però amb els problemes propis de l'edat. És molt fàcil de llegir. I l'altre, els que els agrada aquí, Monzó i Sergi Bàmies, diu Si la memòria no ens falla, és una conversa posada a llibre, és una conversa molt amena.
0: Molt bé. Doncs aquests són els obsequis.
1: I volia dir que si cada any ho dic al començament de curs, si algú necessita algun diccionari, jo li puc subministrar perfectament. Sí, cada any em vaig anar donant algun.
0: Sí.
1: Els que tinc els vaig anar a donar per si hi ha persones que ho necessiten.
0: O sigui, a banda dels llibres...
1: A banda dels llibres...
0: Si algú necessita algun diccionari...
1: Sí.
0: Molt bé. Recordeu que tots aquests obsequis els regalem a partir de les preguntes que el Joan fa després de cada història que explica.
1: Però avui és el primer dia.
0: I què passarà?
1: I avui no farem preguntes, sinó que saludarem a les persones que ens escolten.
0: Molt bé. Doncs aquesta és la premissa, veus? Que fàcil. Doncs a mig minut per arribar a 11:45 comencem amb les històries del dia.
1: I comencem amb un tema que he posat setembre.
0: Molt bé.
1: Una cosa molt estranya, però bé.
0: Sí.
1: Dic, dubto que al calendari hi hagi un mes que sumi tants significats trivials i alhora tants significats transcendents. Per què? Comencem per la intransigència. Setembre és un mes frontisa, i les frontises acostumen a grinyolar. Si mirem la nostra infància, és molt probable que els millors i els pitjors records s'acumulin en aquest mes. L'explicació és simple. Al setembre tornàvem a l'escola. Per una banda deixàvem enrere les vacances, però per l'altra tots recordem aquesta ànsia alegre del qui encetava un curs nou amb els vells amics. Setembre feia olor de plomier acabat d'estrenar. Vet aquí. Al setembre tot recomença. Per trivial que en sigui la causa. Setembre és a la societat el que la primavera a la natura. No tothom sap que setembre conserva el seu nom gràcies a la ironia d'un emperador romà. Agost es diu així en homenatge a August, de manera que els senadors romans van proposar a l'emperador següent, Tiberi, de canviar el nom de setembre pel seu. Però Tiberi, modest i sarcàstic, s'hi va oposar. Què farem, va dir-los, quan se'ns acabin els mesos i encara hi hagi emperadors? El refranyer dedica prou atenció a aquest mes i no l'estima gaire. La major part dels proverbis tenen un caràcter d'advertiment, alguns fins i tot emanen un cert alè catastròfic. Al setembre, el mal temps se té de tembre. Ens adverteix de com pot ser perillós. I una altra, més explícita, diu «Tronades de setembre porten mala obra, el pa molt car i mort de gent pobra». Recordem les riuades a Molins de Rei abans de fer l'autopista. N'hi ha una de molt realista. El setembre o bé asseca les fonts o s'enduu les fonts. Aquí podíem dubtar de si parla del nostre clima o de la nostra societat. Allò cert, allò inefable és que els grans clímacs narratius de la història catalana s'han vist en aquest novè mes de l'any. El setembre de 1714 va ser plujós. En canvi, en els darrers anys, les grans manifestacions patriòtiques de l'11 de setembre han tingut a favor ser un clima que ens ha empès al carrer, a la revolució pacífica, però reivindicativa. Som així. La primavera catalana és el setembre. Per això a mi m'agrada aquest mes i també perquè ja ha començat un nou curs escolar. Bé, justet això, perquè encara no sé com ha començat. I nosaltres iniciem avui també un nou curs a la ràdio nostra després de les vacances. I aviat començarem a parlar de la nostra festa major de Sant Miquel. Quantes coses només començar. Per tant, ben retrobats, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei. Esperem que aquest petit espai parlem de... dins el programa matinal de Bon Dia i Bona Hora, us sigui entretingut i a la vegada espero que participatiu. Endavant, doncs, comencem.
0: Molt bé, doncs comencem, efectivament, tret de sortida amb aquest primer capítol, aquesta primera història, anomenada Setembre.
1: Setembre.
0: indicadíssim. Doncs això.
1: No hi haurà preguntes avui?
0: Voleu trucar, voleu saludar el Joan?
1: Això, vinga, esperem que ens saludin les persones.
0: Hi ha algú a l'altra banda? Doncs vinga, 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Si voleu doncs saludar-nos, si voleu algun llibre bé, si no també, si voleu algun diccionari que us ha dit el Joan també.
1: També, sí.
0: Tot obert aquí, eh?
1: Està tot obert, sí.
0: Molt bé.
1: I si només és per saludar-nos, per començar, sí, hi ha aquesta nova etapa.
0: Efectivament, la temporada 26-27.
1: 26-27-24.
0: 24 teva?
1: Viva, ah, començo la 24.
0: D'acord. Doncs,
1: amb molt de gust.
0: Fantàstic. Això, qualsevol que ens vulgui trucar, doncs ja ho sabeu, eh?
1: Sí, sí, qualsevol es poden persona, trucar perfectament, eh?
0: Serà ben acollida aquí.
1: I tant.
0: I ens saludarem. Entrem amb més material, doncs.
1: Sí.
0: Ja hem fet aquesta primera introducció.
1: I ara entrem al rellotge de l'estiuejant.
0: Sí.
1: El rellotge de l'estiuejant ha corregut més del compte. Com si fos un tic nerviós, tots miràvem no només el rellotge, sinó el calendari. Després de la Mare de Déu d'agost ja anàrem de baixa. Els nostres pensaments començaren a variar i pensàvem que podíem fer encara per tal de no malgastar inútilment els dies de descans que ens quedaven, que a l'hora de la veritat poc descans es fa. A la nostra societat, qui no viatja, qui no pot explicar coses que ha vist, però que no han tingut temps ni de mirar ni de retenir res a la memòria, és considerat una persona rara, avorrida, sense iniciativa de veure altres coses, quan, en realitat, aquella persona el que busca és pau, silenci, monotonia, al revés de tot el que es respira al llarg de l'any. Però això no ven davant dels altres. Reconec que em cansen les històries explicades que no viscudes de tanta gent que a l'hora de la sessió de fotografies no es posen d'acord si allò era l'Himàlaia o la Neto. Han vist tantes imatges passades a càmera ràpida que només els serveix per explicar i ensenyar, per dir-te, refregant-ho pels nassos, que si jo, que si tu no, jo sóc més. Perquè les vacances es miden per quilòmetres assegut en un cotxe o l'autocar de puja i baixa. El rellotge de l'estiuejant ha corregut més del compte com si estigués engreixat i marqués un minut cada segon. I arriba el dia que tots diuen a la una, això s'ha acabat, i tots a una hem tornat a la rutina, a la tornada ineludible al que som, després d'aquesta treva amable i dissipada. Això s'ha acabat. Els dies d'oci ja no es poden comptar amb la mà perquè ja hem tancat el puny. Hem plegat veles i hem obert les veles del nou temps, esperant que el vent ens sigui propici. Hem hagut de fer un esforç perquè els últims dies d'agost han estat melancòlics, perquè hem vist com s'acostava novament el pes de la realitat. Ja no hi ha miratges. Tornen les tribulacions laborals. Sentim en el profund de la veu dels nostres amos que cada vegada n'hi ha més. I hem tornat a les nostres coses amb la sensació, una vegada instal·lats de nou, que era ahir que vam marxar carregats de maletes, carregats d'il·lusions i de roba informal, rum a l'utopia, perquè la realitat és aquesta d'avui. I el treball ens preguntaran els companys de feina com ens ha anat. I llavors cadascú explicarà en funció de la seva imaginació la seva aventura. A vegades, segons com ho expliquen, es pensen que ens creiem que tot ha anat molt bé. Els asseguro que, si vull, jo també en tinc molta d'inspiració. I després baixaran a l'espai terrenal, on molts ja hi som, i es lamentaran més que nosaltres de la seva tornada al purgatori o a l'infern, segons el seu grau de fatalisme. L'imaginació els feu volar massa amunt. L'aterratge ha estat forçós. I tot, malgrat grandeses i migradeses, seguirà el seu curs.
0: Molt bé, doncs fins aquí aquesta segona història d'aquest dimecres. El rellotge de l'estiuejant. Em sembla que teníem una trucada, oi, Roger? O... No, ara no, eh?
1: No, bueno.
0: Bé, en tot cas, ara és el moment oportú també, si algú ens havia trucat i ho vol tornar a fer. 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Insistim, no hi haurà preguntes avui.
1: No, avui no hi ha preguntes.
0: Només salutacions, eh?
1: I tenim el CD del Red Hills, els sí? Hills. La canya plàstica és molt bonic i és molt fàcil de llegir aquest. Sí? I l'altre, doncs, és una conversa passada llibre de Quim Monzó i Sergi Pàmies.
0: Molt bé. I d'altra banda, sí, com ha ofert el Joan, voleu algun diccionari?
1: Sí, podeu demanar...
0: Però clar, diccionari n'hi ha de molt tipus, no?
1: Sí, va, catalans, castellans...
0: Ah, i tu els tens, eh?
1: Anglesos...
0: Que bé.
1: Tinc tots.
0: Carai, tu...
1: Cada any n'he donat.
0: Biblioteca Vilaseca.
1: Sí, això sí, t'ho acordat.
0: Tens trucada, Joan.
1: Molt bé, bon dia, bona hora, amb qui parlo?
2: Hola, Joan, sóc el Ton.
0: Ton Fabregat.
1: Hola, Ton, sí, què tal?
0: De
1: com home, estàs?
2: Ja no et sentia ni res, dic, hosta, després de com feia, 2 mesos, 3 mesos?
1: No, home, l'últim va ser el 22 de juliol, eh?
0: Veus?
2: Ah, juliol.
1: El 22 de juliol va ser l'últim dia, així, per tant, escolta, no ens enfadem, eh? Vale.
2: No, doncs jo pensava dos d'això, no, potser no et havies...
0: No, 2 mesos no.
1: No, ja et dic, el 22 de juliol, justament el dia de la festa major al meu poble.
2: Sí, ah, val. Sí. Val, no és per dir-te que vagi bé, ja et seguiré com quan parles tu i això, que parles tantes coses ja que dic, ostres...
1: Què vols dir, que parlo de massa coses?
2: No, que parles tantes coses ja que a vegades jo ja dic, ostres, què he dit? Espera, no me'n recordo.
1: molt bé, sí, perfecte.
2: És per dir-te bon dia, eh, només. Ja.
1: Molt bé, bon dia. Tens molt dues bé. Coses aquí.
2: Ah, sí?
1: Sí, tens dues coses i avui et donaré què vols que et dongui.
2: Ai, no sé, que tenia.
1: Mira, tenim un CD.
2: Ah, vale, de què és això?
1: Sí. Veure, és d'un grup de tres
0: Red
1: noies.
0: Red Hills.
1: Són tres sí. noies que toquen instruments musicals.
0: És instrumental, el disc.
1: Instrumental.
2: De quin país m'has dit que eren aquestes noies?
1: Ah, no ho sé.
0: Polònia, ah. No? Ah, bé, no ho sé.
1: Exactament, no ho sé.
2: Ah, però és que si dius Polònia és que hi he estat a Polònia, jo, almenys, ostres. Doncs...
1: El grup es diu Red Hills.
0: No, almenys està gravat allà, però no sé si són
1: d'allà. Ah, no sabem si és allà, no sé si...
0: No arribem a tant, eh?
1: Me'l van regalar aquest estiu.
2: Doncs bueno, intentaré agafar-ho, això. Vinga.
1: Vale, i n'hi ha acompanyat d'un llibre de gravats i pintures d'Antoni Dàpies. Doncs això és per tu, eh, Ton?
2: Sí, ja passaré.
1: Molt bé, Ton.
0: Molt bé.
2: Vinga, que vagi bé.
1: Moltes adéu. Gràcies per escoltar-nos, eh? Adéu.
0: Que vagi molt bé.
1: Molt bé.
0: Adéu-siau. Bé, si algú vol seguir trucant,
1: sí,
0: tenim ja. temps ara d'acollir les trucades, eh?
1: Sí, tenim aquell canya plàstica molt bonic, eh? És un llibre que sembla, pot semblar que sigui una cosa... Però va ser un llibre molt bonic, inclús vaig prendre punts d'aquest llibre. Amb l'aspecte així de dir, ostres, quines frases que diuen aquests nois tan maques. Sí, em va agradar molt. I l'altre és una conversa posada al llibre d'aquests dos personatges, del Quim Monzó i el Sergi Pàmies. El Quim Monzó el coneixo,
0: sí.
1: Vaig conèixer, el Sergi Pàmies no el conec, el Quim Monzó el vaig conèixer en una exposició i anava acompanyat del seu fill, petit, i estava cansat allà i dic, escolta, que has de tenir més paciència si rien, eh? I diu, sí, home, dic, jo sóc mestre. Diu, oh, mai de la vida em faria mestre. Perquè només en tinc un de nano, ah, no sé si en té més, però escolta, diu, és que has d'estar tot el dia amb ella, eh? Vull dir que, escolta, dic, ja, sí, és una altra vida. Molt bé, però bé, vam tenir una bona conversa.
0: Molt bé, doncs, fet aquest apunt...
1: Entrem?
0: Sí.
1: Antoni Gaudí. No sé si serà aquest l'últim tema d'aquest any, perquè aquest any és l'Antoni Gaudí, o n'hi haurà algun altre final de tot, que no ho sé encara, aquest. Però parlaré d'Antoni Gaudí de la diada de l'any 1924. Com que ve la diada, doncs diu... El proper divendres 11 de setembre de 2026 es compliran 102 anys des de que Gaudí va ser detingut per parlar en català a la diada. L'arquitecte més universal, autor de grans meravelles, també va patir la repressió policial l'11 de setembre de 1924. Això ja ve de lluny. Quan l'arquitecte volia anar a missa en honor dels caiguts en la defensa de Catalunya el 1714 a l'església de Sant Just i Pastor, uns policies li ho van impedir de males maneres, igual que passa moltes vegades ara, agafant-lo pel braç, igual que ha passat fa pocs dies, i exigint-li parlar en castellà, després que Gaudí el respongués en català que volia anar a missa. La seva professió l'obliga a parlar en castellà, va dir-li un agent quan va saber que era arquitecte. Aquell 11 de setembre de 1924, el primer sota la dictadura de Primo de Rivera, es van programar alguns actes prohibits. Un d'ells era ja la tradicional missa commemorativa que des de 1899 organitzava la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. En aquell moment Gaudí va esclatar. La professió d'arquitecte m'obliga a pagar contribució i ja la pago, però a deixar de, parlar la meva llengua, no. Un conegut seu va defensar en castellà que té tot el dret de parlar en català, moment en què els policies van tornar a exigir-li el canvi de llengua i Gaudí s'hi va tornar a negar. Ja en tinc prou amb la meva llengua, va etzibar, tot lamentant que l'insultessin per parlar el seu idioma. Les forces de seguretat fins i tot es van burlar del nom del seu pare francès, dient-li que havia de ser Francisco, i el va amenaçar. Si vostè no fos tan vell, li trencaria la cara. Poca vergonya, porc, va dir en castellà el policia. Aquests fets són recollits en cròniques de l'època i fulls volants dipositats a l'Arxiu de Barcelona. Gaudí era una persona nascuda en el gran naixement del catalanisme, amant de la terra, en anys de profunda sensibilització nacional, social i religiosa. En aquell context de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que feia un any que estava en marxa i duia a terme persecucions grans contra la llengua catalana, els símbols, les institucions privades que feien textos en català i l'Església per fer prèdiques en català, en aquestes circumstàncies adverses emergeix Gaudí, convençut per idees que no li dona la gana de sotmetre's, que no tolera agressions a la catalanitat. Llavors no era tan conegut mundialment, tot i que les principals obres ja les havia fet, i era molt reconegut pel seu gremi, amb la Sagrada Família en marxa i ja amb 71 anys. Amb la seva reivindicació per la llengua li surt un catalanisme d'arrel catòlica, de la gent vinguda de baix popular. No era un catalanisme ideològic ni d'extrema esquerra ni més nacionalista, sinó d'estómac popular, sosté l'historiador Josep Maria Soler i Sabater en una conversa amb el diari Ara. L'aspecte trist és que episodis semblants als que va patir Gaudí continuen passant, assegura el president de la Plataforma de la Llengua, Òscar Escuder, afegint que succeeixen tant amb els cossos de seguretat de protagonistes com de l'administració de l'Estat o la sanitat que depèn de la Generalitat. Si tothom prengués l'exemple de Gaudí i fes el mateix, canviaria prou la situació. Hem de reflexionar, diu Escuder, en quin lloc del món és una falta de respecte parlar la llengua pròpia del lloc. Per què és tan desconeguda la faceta catalanista de Gaudí? Soler i Sabater ho té clar. La seva dimensió és tan universal arquitectònicament que s'ha volgut silenciar.

0: amb la dictadura primera de Rivera.
1: Igual, igual, un rere l'altre. És que sembla estrany, eh?
0: Aquesta limitació de llibertats.
1: De llibertats, sí.
0: Entre moltes altres coses. 9-3-6-6-8-6-1-6-1, si voleu saludar el Joan, donar la benvinguda al curs. Avui no hi ha preguntes, com dèiem, sinó només rebem aquestes trucades de salutació.
1: Avui sí.
0: Tens trucada, don Joan?
1: Molt bé, bon dia, bona hora, amb qui parlo?
2: Bon dia, sóc la Lolín.
0: Hola, Lolín,
1: hola,
0: bon
1: Lolín.
0: Dia.
1: Què tal?
2: Us volia saludar.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Dic, bueno, que els saludaré, que
1: han
2: passat bé l'estiu,
1: ja ho dic. Sí, sí, sí, sí.
0: Tu també?
2: I, bueno, sí, jo, pues, sí, bé. També. I després per tu, Oriol, dir-te que és tan feliç de sentir la teva mare.
0: Ah, que bé. Doncs molt bé, moltes gràcies.
2: Home, m'ha agradat molt i ja l'esperava.
0: Fantàstic. Doncs molt bé, molt content. Ah? Que
1: ho esperàvem, eh? Tots.
2: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, molt bé.
2: Bueno, molt bé. Jo no vull res. Només us volia saludar.
0: Fantàstic.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies. I a part de que escoltis els altres programes, escolta també, ja sé que escoltes el meu també, els dimecres,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Doncs molt bé, aquí estarem.
2: Vaig escoltant tots els programes que m'agraden i si tenen música millor, però m'agrada molt perquè des de l'1 som molt bons tots.
1: Ui, que ui, ui.
0: Moltes gràcies, Lolín, per la confiança.
1: Ara podem demanar augment de sou.
2: Val,
1: adéu. Gràcies, Lolín. Molt bé,
2: molta setmana i bona igualment. Festa de l'11 de setembre.
1: Igualment. Això, home, i tant, més faltaria. Au. Sí, sí, perfecte.
0: Fantàstic, que vagi molt bé. Adéu. Moltes gràcies, Lolín. Gràcies per les paraules de Lolín. Si algú més vol trucar, doncs encara tenim temps.
1: Sí,
0: ja.
1: Sí, sí, perfecte.
0: Ens queden 11 minuts per arribar a les 12. I ens queda una última història.
1: Sí, un relat curt avui.
0: Sí.
1: A vegades combinarem un relat curt amb una part de la professió de mestre amb temes pedagògics, eh? Anem anant fent, eh?
0: Molt bé.
1: Els deures. Diu, arribava després d'un llarg trajecte perquè l'institut quedava lluny. O el recollia el seu pare a la sortida després de mitja hora d'espera. Alguna vegada va ser l'últim en marxar. A la vorera no quedava ningú més que ell. Nen furiós s'enfadava amb el seu pare per triganer, sense saber de com de complicat que havia de ser per al seu pare haver de deixar el que tingués entre mans i sortir disparat cap a l'escola que tenia un horari enutjós, intensiu, es diria avui. Acabava a les 13:30, a dos quarts de dues, una hora formidable per ell, criminal per un adult treballador. El seu pare no arribava fins després de les dues. Gràcies a aquests retards va forjar una amistat sòlida amb aquell altre nen que, 50 anys després, continua sent el seu millor amic. Uns pares impuntuals, sense voler-ho, però, us van unir. Com s'organitzaven per interrompre la jornada cada dia, recollir els fills, menjar ràpid a casa i tornar a la feina? Com se sostreien els compromisos i obligacions del seu horari d'homes professionals en aquells anys 70? No eren les seves mares els que els recollien, tot i que totes dues tenien cotxe i conduïssin. La seva, mestressa de casa, organitzava la intendència. La del seu amic feia classes a la universitat. Els trajectes li oferien un temps especial per parlar, un espai privilegiat d'intimitat i comunicació familiar. Entrava a casa, tirava la cartera amb els llibres i llibretes sobre el sofà i la jaqueta. «Què hi ha de menjar?», cridava. Portava l'olor de l'aula, del llapis i de la goma d'esborrar. De vegades tornava a casa amb una part de l'entrepà que li havia preparat la seva mare perquè se n'havia distret jugant al pati. Mentre dinava, hi havia una estona de treva, una hora en què encara el sol d'hivern estava alt. Però després començava la tortura xinesa. Des de la cartera li cridaven els quaderns xiuxejant. Els deures, els deures. Com un fantasma arrossegava cadenes, com un pres del còmic penjava una bola negra del seu turmell. Era encara nen, eren els anys 70. A classe disfrutava. La Clara, la seva jove mestra, feia la classe càlida i amena. Els seus companys eren una prolongació dels seus germans més grans, però sense les baralles. No hi havia tensions ni conflictes. Atenia, aprenia, però després a casa, per què afrontar aquelles mateixes matèries era tan difícil?

0: odiava els deures. Llavors els pares no s'asseien a fer-los amb ell. Cadascú es responsabilitzava de les seves coses. Eren molts a casa. Treia el llapis i el mossegava. Divisions amb decimals, geometria, redaccions... Mirava per la finestra amb la sensació de mandra i mala consciència, sense saber que fora passaven altres coses. El seu pare acudia a reunions en què es parlava de vagues il·legals, de repartir octavetes, de companys detinguts... Alguns els coneixia perquè jugava amb els seus fills els caps de setmana. Colles de militants clandestins i advocats laboralistes amb els seus nens. Junts, parlant, relacionant-se. Hi havia gronxadors entre els pins. Sonaven cançons al fons, molt al fons, amorteïdes, que no en tenia. No pensava que els grans també tenien deures, els que s'imposaven per canviar les coses i arribar a llibertats. Ho va recordar anys després. Va recordar que fer els deures a casa era difícil i va entendre que era perquè estava sol. Fer les tasques en companys hauria estat millor. Perquè si 50 anys després ha comprès alguna cosa sobre aquell temps del qual va ser testimoni infantil, escoltant els relats dels companys dels seus pares, el seu pare ja no li podia explicar, va morir feia temps massa. Era que els canvis no tenien lloc sense relacions humanes. Les transformacions transcendents es fan amb els altres, relacionant-se de vida a vida, gastant temps que es toquen. Tots hauríem de tenir present. Fer coses junts serveix, relacionar-se, conèixer, compartir la vida dels compartir la vida dels altres, tot i que sembla bufar en contra.
1: Molt bé. Doncs fins aquí aquestes tres històries i aquest relat curt per obrir la temporada del Parlem de 6 minuts i les 12. Podeu seguir trucant si voleu, com ha fet el Ton i la Lolín.
0: Molt bé, perfecte, molt content.
1: Content, fareu content el Joan.
0: Sí.
1: I mentrestant, doncs, tenim una altra cançó, no? O no sé
0: sí,
1: si
0: sí, tenim una, sí, sí. Que es diu?
1: Red Hills és el grup, confirmem que són de Polònia, i interpreten una cançó original d'Adele que és Rolling in the Deep. Endavant. Endavant.

0: mentre l'escoltem de fons, atendrem una nova trucada, Joan.
1: Molt bé, bon dia, bona hora, amb qui parlo?
2: Amb la Teresa Márquez.
1: Hombre, Teresa!
2: És
3: què tal?
2: He anat a comprar a la botiga, dic, oh, que s'ha parat tard.
1: Ja veig, ja ha ressuscitat la Teresa.
0: Què tal, Teresa?
1: Sí. Molt bé, Teresa, com va tot?
2: Ja estic ressuscitada, m'alegro molt de sentir-te, eh?
1: Sí.
2: Eh? Que m'alegro molt de sentir-te i que estiguis aquí amb nosaltres.
1: Molt bé, perfecte, igualment, eh? Jo també estic molt content, de veritat, eh?
2: Pues sí, sí.
0: Com ha anat l'estiu? Ha anat bé l'estiu, Teresa?
2: Sí. Passar molt de calor.
1: Sí, això sí, aquest any.
2: Jo no havia passat mai tanta calor a la meva vida, eh?
1: Bueno, doncs si vols que et digui, penso que l'any que ve serà pitjor.
2: Pitjor, diu.
1: Ja ho sé, jo sóc una mica pessimista en aquest aspecte, però bueno, és igual. Però ja tornem, sí, però ara pensem, ja tornem a estar aquí, ja tornem a tenir un programa aquí, podem parlar amb vosaltres, i tots contents, eh?
2: Això és el principal.
1: Això. A veure, tenim dos llibres.
2: No sé, això ja et dic que no he estat al tanto gaire, perquè...
0: No, no passa res, repeteixi, doncs.
1: Mira, tenim un que es diu Canya Plàstica, que és d'una companya que es diu Dolors...
2: Mira, Joan, perdona, però no, avui no em quedaré.
0: Avui no, eh?
2: No, no.
0: Cap problema.
1: Bueno, és igual, però moltes gràcies per trucar, de veritat, eh?
2: No, trobo per fer un programa.
1: La setmana que ve ja farem... La setmana que ve, llavors ja es faré anar més al cervell, perquè hauré de fer preguntes.
2: Va, molt bé.
1: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Teresa, eh?
2: M'alegro que estiguis aquí, eh? Molt, sí. Molt contenta.
1: Igualment, molt bé, gràcies.
0: Gràcies, Teresa.
1: Vale.
2: Adéu.
1: Molt bé, adéu.
0: Molt bé, seguim escoltant aquest Rolling in the Deep als Red, o a les Red Hills.

0: Amb aquesta cançó dels Red Hills, Rolling in the Deep, original d'Adele, tanquem el Parlem de, el primer Parlem de la temporada. Gràcies, Joan Vilaseca.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que tinguis també una bona setmana, una bona diada, també. Eh?
1: Sí, sí, esperem a la diada ja, eh?
0: Fantàstic.
1: La diada el dia abans.
0: Que vagi molt bé. Tanquem el programa sense que hagi caigut cap gota, em sembla, des que hem començat a les 8 del matí. I, en tot cas, us deixem ara amb les notícies i la remissió del programa La Tapa Reina. A partir de la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia, i a 2:15, Col·lectius en Xarxa, que recuperem aquest any. A partir de les 2, Notícies en Xarxa, la migdiada i la resta de programes d'aquesta casa fins la mitjanit. Gràcies per ser-hi un dia més. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
2: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra, en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
1: A banda, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en ocupar aquest càrrec. I atenció avui a les pluges intenses que afecten a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els àfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com ara pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al nord-est del país. Durant la tarda afectaran també punts del Prepirineu, Pirineu Oriental, Catalunya Central i de cara al vespre podran arribar de nou al prelitoral. Fins a les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos, la majoria al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, i el 112 també ha rebut 186 trucades. I pel que fa a les afectacions al transport, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen encara amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. També l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat tallada per almenys 2 hores per la reparació d'una incidència en la catenària causada per un llamp. També hi ha hagut afectacions en 30 vols a l'aeroport del Prat, que ja està recuperant la normalitat, i a l'A26 a Montagut hi ha visibilitat reduïda a causa de la pluja i hi ha, de fet, un carril tallat en ambdós sentits de la marxa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. La compareixença serà petició pròpia, després que també l'haguessin reclamat Esquerra, Comuns, Junts, Vox i la CUP. Illa intervindrà davant la cambra per 8a vegada, superant les 7 compareixences del seu predecessor, Pere Aragonès. La mesa també ha acordat tramitar per via d'urgència la reforma del reglament del Parlament. I els Mossos d'Esquadra han desallotjat 19 persones que ocupaven la masia de Calgràs a les Hortes de Santa Eugènia a Girona.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Demà, vigília de la Diada, des de l'Assemblea Òmnium, el Consell de la República i l'Ateneu Morell organitzen una marxa de torxes que sortirà a 8:45 del vespre. Demà dijous, des de la plaça 1 d'octubre, aniran cap a la plaça del Palau per fer l'ofrena al Memorial Rafael de Casanova, un acte que té el suport de 22 entitats de la vila. I després d'aquesta ofrena floral, l'Ateneu Morell prepara també un sopar popular i una cantada d'havaneres. El sopar val 15 euros i podeu comprar les entrades a l'estanc Margarit. Per altra banda, just divendres, 11 de setembre, hi haurà l'acte institucional per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. A les 12 del migdia, a la plaça del Pati del Palau, hi haurà una ofrena floral dels grups municipals i també de les entitats de la vila. Hi ha audició i ballada de sardanes al Pati del Palau amb la Copla, la principal de Terrassa, organitzada per l'agrupació folclòrica. I el diumenge 20 de setembre, ja dins dels actes de la Festa Major, es durà a terme la 47a cursa popular de Sant Miquel. 5 curses, 10 quilòmetres, relleus per parelles, cursa popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar d'un quilòmetre. La sortida de les curses de les 5 serà des del Passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat i les inscripcions estan obertes a cursasantmiquel.cat o al poliesportiu municipal, on podeu passar-hi de 9 a 2 de dilluns a divendres. Recordem la defunció de la senyora Teresa Roca Dilme. Tenia 98 anys i l'acte de comiat és avui a 3:45 de la tarda al tanatori. I la farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Terraplè, que està al Passeig del Terraplè número 5.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes, amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Bona tarda, benvinguts a l'Etapa Reina, una hora de ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei. Comencem nova temporada!
1: Toma ya, vamos!
0: Increïble que la ràdio nostra, la ràdio que més vull, la ràdio Bufarull, gairebé podríem dir, ens obri les portes una temporada més. Quantes en portem? Qui m'ho sap dir ràpid?
2: 10 més una.
3: Dotzena.
0: Dotzena,
2: depèn com
0: 10
2: es com,
0: més una...
2: Depèn com es compti.
0: Contem les que no hem fet, també. Perquè això és un debat ja que no hem fet mai.
2: Aquí vull anar.
0: No ho sé, jo crec que potser podríem dir temporada dotzena, tot i que realment hem fet menys. Però, qui ho sap, nosaltres.
2: Endavant.
0: Ja des d'ara, els oients. Escolteu, avui és dia de novetats. Perquè si comença la temporada, hi ha moltes novetats.
2: Bo.
0: La primera,
2: canvi,
0: aquest programa...
2: Canvi de director.
0: Espera, que això és un dels temes que durarà bastants minuts aquest programa.
2: Val.
0: Perquè això és important parlar-ho, però... Deixem-me fer primer una d'aquestes d'informacions bàsiques. Si ens escolteu a Ràdio Molins de Rei, ho heu de fer aquest any cada dilluns a les 9 de la nit. Molt important, no a les 10 de la nit, no a les 4 de la tarda i no a qualsevol horari estrany que us hagueu inventat vosaltres. A les 9 de la nit, els dilluns, a Ràdio Molins de Rei.
3: Prime time, eh?
0: Comencem a l'estiu, perquè avui és estiu, a la tardor, a l'hivern, a la primavera i acabarem a l'estiu. És a dir,
2: fantàstic.
0: 5 estacions, totes consecutives, és una sola temporada.
2: Fantàstic.
0: Ho havíeu pensat mai, això?
3: 5 estacions.
0: És brutal, eh? No parem, no descansem. Aquest estiu heu tingut alguns podcasts especials,
2: sí. Fets
0: fora de la ràdio. Deixeu-me dir, com agraïm tornar a estar a Ràdio Molins de Rei per no patir tants fent
2: això,
0: coses estranyes.
2: Això és així.
0: Ja us ho dic ara.
2: Això és així.
0: Dit això, més novetats. El Marc n'ha dit una molt important.
2: Sí.
0: Comencem la temporada... I clar, potser hauríem d'haver fet així música trista. Eli, busca una música així més tristoia mentre ara fem anar allargant les coses. Però és veritat, tenim una baixa.
2: Sí.
0: No sé si heu notat que aquest cap de setmana, als perfils de l'Etapa Reina, hi ha hagut un noi de Bèlgica que ha guanyat dues etapes en una gran volta i no n'hem dit res. No sé si heu notat això.
2: Canvi de guió.
0: Si no hem dit res, potser és perquè hem expulsat algú del programa.
3: Està desaparegut.
0: Hem fet fora el director d'aquest programa. O sigui, això, a aquesta hora de la nit, ho podem anunciar ja. Lluís Arias i Zarco, per fi, per la tranquil·litat de tots els oients, deixa l'Etapa Reina. Llavors, si vols posar una música que sembli trista, però que no sigui el tot, Eli. O sigui, que la gent entengui que... Està bé, m'agrada. M'agrada perquè la gent pot entendre que sí que hi ha un intent de fer veure que és tristesa quan aquí el que hi ha és eufòria, no, a la taula? Sergi, Marc...
2: Aquesta era molt pesada.
3: Era molt pesada.
2: Aquesta dictadura de...
0: Durava des de feia
2: de
0: temps.
2: De Van Aert.
3: El xiulet,
2: aquells
3: xiulets que...
0: El xiulet que...
2: La sirena aquella que anava sonant de tant en tant a mig programa.
0: Les bogeries. Per fi un programa d'ordre. Per fi un programa de calma. Llavors, què passa a partir d'avui? Que obrim vacant. Ni el Sergi, ni el Marc, ni servidor tenim cap ganes de ser director d'un programa.
2: No.
0: Llavors, des d'ara fins dilluns vinent, fem un procés de candidatures obert a nou director de l'Etapa Reina o directora.
2: Molt bé.
3: Democràtic.
0: Només demanen tres coses. Una, que sàpiga posar ordre, que sàpiga fer escaletes, és a dir, que ens sàpiga dir a quina hora comença el programa i a quina hora acabem, que això no ho sabem mai nosaltres i, per tant, algú necessitem que ens ho digui. La segona cosa, que sàpiga parlar molt bé el català. Això es demana.
2: Això és important.
0: Això és un requisit.
2: Això és important.
3: C2.
0: I la tercera, que vingui a la ràdio. Amb això en tenim prou.
2: Clar,
0: no
2: si
0: cal
2: no.
0: Ni coneixements ciclistes.
2: Ah, no, home, no.
0: Ni passió per res.
2: No.
0: O sigui, pot ser una persona neutra, grisa, sense cap to, cap amunt o cap avall, mentre ens faci una escaleta bé. Sàpiga parlar del català i vingui a la ràdio, en tenim prou. Per tant, candidatures obertes, podeu enviar-les a l.etapa.reina@gmail.com.
2: Allà estarem.
0: Durant la setmana ens mirarem les candidatures i dilluns que ve us presentarem el nou director o directora d'aquest programa. Us sembla bé?
2: Jo crec que és just. És just a...
0: Bé, hem estat fent reunions aquests dies per parlar-ho.
2: Sí,
0: que crec que...
2: Bueno, ho transmetem i que la gent, en sigui conscient de que té aquesta opció.
0: Sí, sí. No és una opció laboral, és una opció vital, una opció de vida.
3: Et canviarà la vida.
0: Bueno, i si algú ens fa una oferta, encara pagaríem alguna cosa, si ho fa bé.
2: Sí.
0: Si per fi tenim un director que faci
2: a veure,
0: les coses...
2: Nosaltres perdem diners fent això, però si cridem que vingui algú, no li farem pagar.
0: No.
2: No li farem pagar.
3: Barretes. Barretes ètics.
2: Tant en tant per berenar. Una barreta.
0: Amb espècies.
2: Alguna barreta.
0: Feta les novetats de la temporada, no n'hi ha més de novetats. No hem canviat sintonies, no hem fet res especial. No, en aquest sentit, Marc, algun any sí que...
2: Sí, de tant en tant.
0: Inquietuds, aquest any no està clar.
2: No, a veure, tampoc anirem canviant. Cada any canviant la sintonia de la meva, com a mínim, de la meva secció.
0: És que quan un programa dura 3 anys, clar, cada any vol fer coses noves. Però quan en dura més de 10... Escolta, la inèrcia funciona.
2: També pensa que les coses que funcionen, millor no tocar-les.
0: Ah, exacte.
2: I a mi m'arriben constantment feedbacks del mercat, que encanta.
0: Que encanta.
2: Que és la secció més seguida del programa.
0: Però no és la primera. La primera és l'emmascarat. Des de fa uns quants anys... I mira, farem una cosa. Posem la sintonia de l'emmascarat i el Sergi que ens expliqui per on van els trets aquesta temporada.

0: mireu que bé que sona això, perquè si hi ha novetats, molt bé, però hi ha una cosa que no ha canviat, que és que l'Eli Arjona està al control de so, pujant i baixant palanques, tirant les sintonies quan toca i on toca. Increïble, eh? Increïble, l'Eli aquí. És que l'Eli sí que és una peça imprescindible.
1: És, el, és la veritable.
0: No la faríem mai fora.
2: L'autèntic valor d'aquest programa.
0: Sí, sí. Podríem parlar de qualsevol altra cosa. O sigui, podríem fer una temporada parlant d'altres temes, però només si hi hagués l'Eli. Si no, jo no ho faria tampoc. Bé, Mascarat, Sergi, sí. Vols fer novetats, canvis, tens idees noves,
1: sí,
0: i inquietuds que fins ara havien estat una mica allò enclaustrades perquè el director no et deixava tirar per aquí.
1: Exacte.
2: Avui és el dia, de tirar, de tirar coses noves.
1: Direu, enguany la Mascarat canvia. Canvia, doncs, això, no? la història que hi ha al darrere, una miqueta, allò que hem de descobrir, que hem de desenmascarar. Hem passat al llarg de la història recent del programa, no?
0: Per intentar
1: descobrir ciclistes.
0: Ciclistes,
1: descobrir un port, un coll.
2: Un port, un cim, un coll, un mur.
1: Segurament aquesta és la que va tenir més èxit, eh? Tothom se'n recorda. Un equip ciclista.
0: Sí.
1: Però aquesta temporada el que haurem d'intentar esbrinar
0: és... Tant de bo sigui el nom d'un jutge UCI. Alguna cosa així.
2: La temperatura mitjana de l'etapa que es corre el dia d'avui.
1: Intentarem esbrinar una cursa d'un sol dia.
0: És a dir, un format de clàssica, sí, clàssica, sí,
1: una clàssica,
0: digui com vulguis, però cursa d'un dia.
2: Cursa d'un dia.
0: I haurem d'encertar el nom amb unes pistes que tu ens donaràs.
1: Exacte, haurem d'encertar quina cursa es tracta. I bé, amb unes pistes que us donaré.
0: Quantes pistes hi haurà? Perquè això m'interessa directament.
1: Cinc.
0: Cinc, eh? Si de camí... val, o sigui, he de dinar amb aigua natural, no freda... Val.
1: I la darrera pista sí que serà... intentant que sigui la més decisiva o una mica la que acabi...
2: Aquella pista comodí, aquella dada...
1: Una miqueta, no, si tens allò dos o tres al cap, dius, hòstia, va, clar, aquesta...
0: La que remata, crec,
1: Sí. N'has de saber una mica, o no, o pel que sigui.
2: Curses que són vigents o poden estar desaparegudes?
1: En principi, vigents. He mirat el calendari i n'hi ha suficients per tots els programes. Per tant, que siguin vigents. Més antigues, més actuals, però sí, i de menys importància a més importància. Intentarem que siguin totes professionals 1.1 en amunt.
0: Val.
1: I res més.
0: Això. Molt bé,
2: m'agrada.
1: La setmana vinent.
0: Vols començar amb les pistes o avui...
1: No, avui he dit això.
0: Avui només anuncio.
1: Que l'última pista és la més decisiva. Ja la setmana que ve ja veurem. S'ha de crear una mica de hype.
0: Pot ser que aquest estiu no hagis tingut temps de fer res, diguéssim?
1: No, està tot pensat.
0: Està tot pensat.
1: Realment no tinc cap cursa preparada encara, però les pistes estan al meu cap.
2: Clar,
1: i
2: són. Portes tot l'estiu entrenant amunt i avall, no?
0: És que
2: em volies anar, no?
0: Estic fent una estadística. La primera secció del programa serà com estem. Ara ho parlarem. Avui el programa del ciclisme ens importa poc. Sergi, sobre aquesta secció fantàstica...
2: Hi ha una vuelta a Espanya, eh?
0: Audiovisual o no?
1: No.
0: No hi ha audiovisual. Per tant, la gent que ens seguiu a YouTube podeu no mirar-nos. Si podeu sentir-ho de fons...
1: Exacte, que és el que fa la gent que es posa a YouTube, perquè em consta que la gent s'ho posa a YouTube
2: és diferent.
1: Per algun motiu i no estan mirant els nostres caretos tota l'estona, perquè realment seria molt avorrit.
0: Només faltaria.
2: L'any passat vam fer això per consolidar YouTube.
0: Exacte.
2: Ara, com que ja el tenim consolidat, ara anem a buscar un altre, espai de difusió.
1: Haurem de fer alguna altra cosa.
0: Molt bé, doncs ha fet el nom Mascarat, però sí la presentació de com funciona la Mascarat aquesta temporada. Anem a fer el primer tema del dia, que és com ens han anat els nostres estius. Endavant.

0: A veure, comencem perquè... O sigui, és
1: com,
0: important.
1: És com el primer dia d'escola, aquest, una mica.
0: Sí, avui si hi ha algun oient interessat en ciclisme, que es posi un altre programa. Parlarem de ciclisme, també us ho dic, però d'aquí una estona, cada moment estem parlant de les nostres coses.
1: Tenim 5 estacions per parlar.
0: O sigui, siguem honestos, realment no ens veiem des de feia molts dies, i ja que ens retrobem i no hem tingut temps de fer-ho abans, ens ho fem aquí en directe. Sergi, necessito saber quants ports de muntanya, colls, cims, murs, etc., has fet aquest estiu, ho saps?
2: Quants?
0: En bicicleta, perquè a peu sé que en fas més, però en bicicleta?
2: En bicicleta.
0: És a dir, quants havies fet fins a la teva vida i quants has fet aquest estiu?
1: Aquesta és la bona pregunta. Aquesta és la dada.
2: Clar, n'he fet bastants, la veritat és que n'he fet bastants. No n'havia fet masses, però clar, per exemple, quan hem anat a Flandes, quan hem anat a l'Amstel, sí que, per exemple, hem fet molts
0: murs,
2: molts bergs, sí, i llavors, clar, allà sí que ja, hòstia, en un dia te n'ha fotut uns quants.
0: Treu els de l'equació, els que hem viscut junts?
2: Val.
0: Has passat de 0 a 100?
2: No, perquè ja...
0: Literalment?
2: No, perquè ja em portava uns quants dels darrers anys, que sí que a l'estiu doncs agafàvem alguna bici i havia fet algun port.
1: Alguna bici?
2: Bueno, la bici de carretera, però vull dir que jugada. Però aquest any que ja ens vam, diguem, vam adquirir unes de propietat, doncs li hem donat més ús. I llavors, no ho sé, jo diria que doncs, més de 20 ports, segurament.
0: Més de 20 ports, però no ports. Amb tot el respecte per casa nostra, Santa Creu d'Olorda.
2: No.
0: Que jo l'he pogut pujar unes quantes vegades. I sí.
2: Ports, diguem ports que... més que Santa Creu d'Olorda i...
0: Tots 20,
2: fins arribar, per exemple, al més dur que he fet, que és un port català, eh?
0: Sí? Quin és?
1: Quin és el port més dur que
2: Coll de Jou.
1: Coll de Jou.
0: Ah, sí, que te'l vas destacar, és veritat.
2: Des d'Augassa. Des de Sant Joan de les Abadeses.
0: Que et vas dir que si el posessin en un recorregut ho rebentaria, eh?
2: No, sí que és veritat que hi ha hagut un parell d'esllavissades, llavors, bueno, amb la bici vam haver de fer el gas.
1: Clar, si un cop al coll has de saltar, hi ha un moment, no? És aquell coll.
2: 200 metres. És
1: al costat, no? Vull dir que has posat pràcticament el taga en bici.
2: Sí, sí. No, i és criminal, o sigui, rampes del 19% bastantes i sostingudes, 17. Reconec que el terreny està molt malament i llavors reconec que vaig haver de posar peu a terra dues vegades.
1: Bueno,
0: però... No passa res, Sergi. No.
1: Computa igual.
2: Sí. Un port increïble. I per l'altra banda, és a dir, que ja baixes fins arribes,
0: sí.
2: És molt dur també. Però està millor l'asfalt i jo crec que es pot fer millor. Me'l va recomanar l'Albert, el nostre Albert González.
1: Molt bé.
2: I res, he fet Superbanyeres, també, per exemple.
1: Així. Home, molt bé, aquest el coneixem.
0: Aquest l'hem fet tots quatre.
1: Aquest ja. El coneixem.
2: Bé, es fa bé, és dur, però vas fent. Valter 2000.
0: Valter 2000, un gran port.
1: Aquest l'hem fet el Lluís i jo.
0: Sí, jo no.
1: A la ciclovolta.
0: Jo l'he fet amb cotxe, eh? Que bueno, el seu mèrit.
2: Bé, hem fet alguns així, aquests potser són els més durs.
0: La pregunta és per què, Sergi? Pues, per què de cop i volta?
2: Perquè s'ha amortitzat
0: la bici. La persona, diguem-ne... que més habitava els ports de muntanya i que buscava doncs, turbogrimpades ràpides i explosives, ha decidit anar a fer ports llargs.
2: Per fer base.
0: Base, eh?
2: Base aeròbica i intentant anar a zona 2, tot i que és difícil, i llavors a fer aquest treball de base sense impacte per cuidar les articulacions.
0: I on vols arribar amb això? Tens algun objectiu?
2: Bueno, bàsicament...
1: A destrossar-nos a la propera sortida conjunta que fem.
2: Hi ha un repte per allà que bueno, no sé, que està sobre la taula. Que no sé realment què es farà, ni quan, ni on. Ni...
0: Tinc propostes, per cert, sobre això, però això sí que no
2: hi ha que repte, hi ha que repte, i per tant dic que ha d'estar preparat.
0: Molt bé. Marc, passem de l'home dels ports a l'home que ha fet sortides superinteressants a llocs molt guapos, no? O sigui, has trobat moments de descobrir llocs macos, eh?
2: Sí, una estadística. Del Marc.
0: Ep. A veure,
2: 200 quilòmetres
0: sí?
2: Aquest estiu?
1: Com a mínim,
2: registrats al...
1: Molts em semblen, et diré.
2: No, 200 quilòmetres i...
1: Quan comença l'estiu?
2: 400... juliol-agost. Estic fent juliol-agost.
1: Ah, bueno, sí.
2: I 400... Sí. I 4.500 positius, eh?
1: Això sí.
2: Molt bé,
1: eh? Bueno, és que... Com... És que...
0: A veure, tries zones que són una mica escarpades.
1: Sí, no... A mi m'agradaria, fer més quilòmetre i més pla... Però diguem que la gent amb qui surto li agrada més la muntanya. Llavors jo m'hi adapto. També és veritat que on visc jo, ho sabeu, visc a Terrassa, la sortida bàsica sempre és ja començar amb Estanalles o Bac, per tant, vulguis o no, te'n vas ràpid als 1.000 metres amb una sortida tonta, o als 7-800 llargs, i la sortida així més gran que he fet, que ha sigut un parell de dies que vaig anar a Tuixent,
0: sí.
1: Doncs també allò queda enclotat, està embotat de ports, i també doncs, allà em van sortir 1000 i pico desnivell un dia i l'altre també, bueno, 1000, vull dir... Bé, però m'hagués agradat sortir més, eh? Normalment hi ha estius que surto més, sobretot a juny-juliol. Aquest any potser no he sortit tant, però tot es preveu que a partir de ja...
0: A partir d'avui mateix?
1: A partir d'avui mateix potser sí. No, hi ha una raó. Hi ha una raó. Ep. Que és que em canvio la bicicleta.
2: Home, però
0: i el ferro aquest que faràs? Això és
1: veritat. Això és veritat.
0: O sigui, ja no són brometes.
1: No són brometes.
2: I ja saps quina t'agafes.
1: I, bueno, i cert antic director, sé que també està...
0: Ho sé del cert. Sé la història.
1: és bona la història.
0: És molt bona la història.
1: Si algun dia ve com a convidat, doncs ho has d'explicar en directe, sí. Que fa gràcia.
0: Sí. Molt bé, doncs a veure, aquesta bici tinc ganes de veure-la. Arriba ja, està al caure...
1: Mira, avui vaig a fer un... Vaig a provar...
0: Ah, sí,
1: no
0: eh?
1: Tinc clar si és amb la definitiva o amb una molt semblant, perquè no sé si ha arribat encara. Però en tot cas és bastant imminent.
0: Bé, i la vella?
1: La vella li ficaré uns pedalets d'aquests d'anar per la ciutat i la faré servir per anar amunt i avall.
0: Ah, si no la puc... Vaja, jo pensava que la podíem regalar com a taparrina als oients.
2: Oh, és estant.
0: Fer un sorteig...
1: Me l'estimo massa.
0: Pensa tu, Marc.
1: Me l'estimo massa.
0: Tu.
1: És que
0: l'oient t'apreciaria una miqueta més. Especialment el que li toqui.
1: Saps què passa? És una bici que no crec que tingui cap interès més enllà del mínim romanticisme que li pugui donar jo.
0: Sí?
1: És una bici que té 20 anys.
0: Bueno.
1: És un ferro. Pesa 14 o 15 quilos.
0: Si ara volaràs,
1: té,
0: no? A partir d'ara.
1: Té 3 plats. No 2, 3 plats. Amb 8 pinyons cada...
0: Està molt bé. Està
1: és una,
0: molt bé.
1: És una fantasia.
0: Molt bé, doncs estarem pendents de l'evolució a partir d'ara. Molt bé, aquests estius que heu tingut.
1: Tu què tal, Roger?
2: Exacte.
1: Què has fet?
2: També, tinc la teva estadística.
1: Tu també estàs anant amb
2: tinc la teva
1: estadística,
2: eh? De l'Estrava,
0: Està bé?
2: Està bastant bé,
1: Està bé.
2: Molt bé. De fet, em fas por.
0: No, és a dir, a veure...
2: Està molt bé,
1: Quan sí. digues números.
0: Va, digues números i t'explico la meva versió dels fets.
2: Quilòmetres.
0: No sé quants he fet.
1: 500.
2: Juliol i agost, 500.
1: Mira, és que...
0: 500.
2: També diré que un terç en un dia.
1: Home, allò és gordo,
2: Desnivell
1: allò
2: positiu.
1: Que expliqui,
2: desnivell positiu total. 6.000 positius.
0: 6.000.
1: Molt
2: 500
1: bé.
2: I 6.000 positius,
0: Estic cansat. Començo el curs cansat.
2: Mare meva.
0: No, a veure, jo tinc un problema, que és que a mi les coses em fan por. A la diferència de la resta de membres d'aquest programa, especialment de l'exdirector, a mi les coses em fan por. És a dir, quan un boig anuncia una cosa i veig que ho farem, penso, jo això no... I llavors m'he de preparar, jo necessito anticipar-me. I he intentat fer tirades una mica més llargues de les que estava acostumat. I provant, te n'adones que la vida és difícil.
1: També no és el mateix fer-ho sol que fer-ho acompanyat. A nivell mental.
0: No ho sé, jo sol vist bé,
1: Sí, però hi ha una qüestió física amb la bicicleta que també, tant mental com física,
0: hem de parlar
1: no
0: és el mateix. Coses,
1: no, no,
0: sí.
1: Això està clar. Sí, això està clar. Però independentment d'això... La llarga distància, em refereixo a més de 100 quilòmetres...
0: La distància, el nostre entendre.
1: El nostre entendre, que vol dir passar el 100.
0: Sí, sí, absolutament.
1: Val? Bueno, si ho fas acompanyat, canvia molt la cosa.
0: He intentat això, fer distàncies més llargues i menys desnivell. O sigui, fer una mica antimarc d'aquest estiu, per entendre'ns.
1: No, clar, les dues coses no estem preparats.
0: No, evidentment. I estic cansat.
2: Déu-n'hi-do,
0: sí, estic cansat. Bé, veurem on ens porta això, la veritat, perquè no ho sé, sincerament.
1: Bueno.
0: No ho sé. Tindrem una tardor moguda.
1: A veure, ens ho hem passat bé, anant bici,
0: sí,
1: és divertit.
0: Sí, és divertit.
1: És divertit.
0: És divertit. Quan
1: crec
0: sues,
1: que mola allà... molt que estiguem els quatre fent bicicleta, també, no és enllà
0: home,
1: de parlar-ne.
0: Sí, home, mira, ara portem un inici de temporada que mai haguéssim fet abans, perquè mai abans teníem disposició per parlar d'això. És evident que la gent espera que ara comencem a parlar de ciclisme i està avançant a 2X, a 4X, a tot el que tingui el seu dispositiu, però nosaltres no hem vingut a parlar als oients avui.
1: No, i que molts dels nostres oients... van a bicicleta, també, a part de qui li agradi el ciclisme.
0: Crec que les preguntes que feia l'exdirector aquelles de saps anar sense mans... Una pregunta seria, sortiu amb bici o no? Perquè jo crec que... I la farem, no? La farem. Sí. Aquesta setmana fem aquesta. Mm. Sortiu amb bici o no? Perquè jo crec que hi ha molts oients, que és veritat, que surten amb bici.
1: No mai.
0: I també hi ha molts oients...
1: Un cop al
0: que potser no han sortit
1: mes,
0: a la vida.
1: Un cop a l'any...
2: Nosaltres, fins fa poc, com aquell que diu, pràcticament no havíem sortit mai.
1: No.
2: I al final és això, no? Estàs en contacte amb aquest món i doncs t'inviten a llocs, tens l'oportunitat de visitar.
0: Ens ha costat
2: visitar,
0: anys interessar-nos pel fet d'anar nosaltres amb la bici. És temèrit, eh?
2: I ara ho estem descobrint, i és que realment, des d'aquí, crec que... Doncs,
0: fem una crida.
2: Fem una crida que la gent, doncs... poc a poc s'introdueixi en això. Sí, no som cap, no som experts nosaltres, no. Però sí que és veritat que gaudim molt, per exemple, aquests dies. La setmana passada vaig estar a la Vall de Llémena, per cert, recomanable.
0: Espectacular, eh? Oh. Ell, tu també vas anar.
1: Sí, ell vaig anar a principi d'estiu. I vaig fer bici també per allà.
2: És xulíssim. Sí, sí. Hi ha també algun port per allà també així a prop, a Paramer, bastant interessant, que em va quedar pendent. I
1: és que ja està amb la mentalitat
0: de... El malalt dels ports.
1: Vaig un lloc,
0: diu un port. El canvi que has fet des de l'últim hora fins avui és increïble, Sergi.
2: I el bo que et trobes amb molts ciclistes professionals que els creues i que, ostres, els saludes i tal. Segurament diuen qui és aquest boig, no? Que em reconeix, inclús. Ahir, sense anar més gent, dissabte, jugarà la Laura Molinar, no? Que a mi de Camprodon. I...
1: Laura, molt bé!
2: I clar, el pobre... O sigui, potser ens hi l'he espantat, saps? Però...
1: Probablement espantem a la gent quan...
2: Però és molt... Bueno, és bonic, no? Això que et trobes i després... Carreteres increïbles, ports increïbles...
1: Entenc que coll de Jou, per dir alguna cosa... No fas aquella espintada de 50 metres, no? Com has perdut, cort, perquè...
0: Fent això, hem perdut el Sergi de 50 metres, o no?
2: Ara sóc millor. Buah. Perquè ara ja no només són 50 metres explosius, sinó que ja aguanto 100 o 200.
1: Clar, però si el port fa 8 quilòmetres, no pots començar
2: aquí. No, ja agafo molinillo i anar fent. I he descobert una cosa, que això la gent que en sap, és que a vegades, en comptes de posar tot el desenvolupament que tinc, el molinillo allà... per anar fent... Li foto una miqueta més, li foto el penúltim o el tercer pinyó més gran i em poso de peu. I llavors faig fent... M'aixeco de la bici, començo
0: com un,
2: així.
0: Com un dinosaure, no? Si
2: sense cansar-me tant. No, sense cansar-me tant. Vaig alternant. I he descobert que d'aquesta manera...
0: Vas millor, tu, eh?
2: Sí.
1: Bueno,
2: no puc aguantar tota l'estona així.
0: No, però no depèn de com.
1: No, perquè és més... Jo crec que a nivell muscular és més dur, més intens.
2: Treballa musculatura diferent, això és curiós.
1: No ho pots aguantar tot el rato, això.
2: Però treballa una musculatura diferent. A mi estar assegut m'acaba cansant molt les cames. D'altra manera, treballa més el gluti. I llavors, això si hi ha algun ciclista professional...
1: Tens un bon gluti per poder-ho fer.
2: Sí, és ben treballat.
0: És veritat.
2: Si hi ha algun ciclista professional o algun fisio o algun preparador físic que en sàpiga, que em contesti això.
1: Com estem obrint, de sobte, temes d'interès en aquest programa.
0: Tothom, o sigui, passa a ser un programa científic.
1: Fisio esportiu,
2: científic total.
1: Aquesta mobilitat muscular,
0: per fi una temporada
1: ports de
0: que
1: muntanya.
0: Promet, Per fi una temporada que promet, mare meva. Què, ho deixem aquí?
2: Vinga, va.
0: Voleu parlar una mica de ciclisme de debò, diguéssim, del que la gent,
1: que la gent sí que sap.
0: Pot arribar a gaudir-lo i conèixer-lo, saber els noms, saber què passa. Voleu parlar de calor? Voleu parlar de la Vuelta ciclista a Espanya?
1: Sí o no?
0: Som-hi. Som-hi, va, som-hi.

0: Avui és un dia fotut perquè no tenim ciclisme a la Vuelta. Tenim un dia de descans que crec que per la calor que està fent ho agrairà tothom, especialment els que munten totes les estructures de la Vuelta primer al matí fins a la tarda, nit, tot això, aquesta gent, jo pateixo molt per ells, perquè més pels ciclistes que per ells, però és veritat que els ciclistes porten uns dies durs, de debò, eh? Ahir es va escurçar l'etapa, ens ho deia la nostra tècnica de so, que sempre està atent al ciclisme professional, i té raó, és a dir, és veritat que es va escurçar perquè portàvem uns dies que es veia una mica venir la cosa que podia passar, alguna etapa potser anul·lada, potser alguns colls que havien de sortir del mig, no ho sabíem. Al final, doncs, l'alerta aquesta vermella ens ha provocat una etapa escurçada. A l'etapa reina, podríem dir que xarxes no l'estem seguint massa, hem fet algunes cosetes, alguns dies importants sí, altres ens els hem saltat que també eren importants, això va com va segons el dia nostre. Ara ja estem aquí, estem els quatre, crec que ja ho podrem acabar de seguir l'última setmana com toca. A nivell de contingut no n'hem fet, és a dir, vam acabar amb el Tour femení, teniu l'últim programa que parla del final del Tour femení, n'havíem fet un de prèvia, un del Tour masculí també de final. Hem fet tot això, necessitàvem parar. I llavors la Vuelta ens ha agafat una mica contrapeu, com cada any ens passa, perquè les dates no ens acompanyen, però ara podríem dir que ja en podem parlar de les dues primeres setmanes de competició, d'on som, de Pogacar, podem parlar de la Influencer, podem parlar de Van Aert, podem parlar de Brennan, podem parlar de tota aquesta gent que ens està sorprenent, però especialment jo crec que hem de començar parlant
1: d'Enric Mas.
0: L'home... que més hem defensat aquest programa alguns.
1: Sí, sí, sí.
0: Curiosament, sense segurament mereixo, i que ara ens demostra que les apostes fetes a llarg termini arriben a bon port.
1: Ja ho sabíem aquí.
0: Ja ho havíem vist venir. Sempre havíem fallat, però, de cop i volta, Enric Mas...
1: Mira, què vols?
0: S'ha trobat en una situació de cursa on el gran favorit, evidentment tothom ho sap, va desaparèixer del mapa i quedava una situació que el dia m'ho mirava, jo, aquell dia, i pensaves que, a part de Roglic, que sí que té un palmarès increïble, és com una, com un niu de perdedors.
1: Ningú és millor que Enric Mas.
0: Tots junts, que tots estan allà, que tots més o menys poden arribar a guanyar, que el més, diguéssim, el més ambiciós de tots és Carapaz, però que estava ja una mica lluny, i que ve del Tour, i que segurament el seu el cansament en algun moment ha de passar factura, i entenc que li està passant aquesta Vuelta, però et miraves els noms i era clar, Félix Gall. Un tio que amb un podi, en principi, hauria d'estar més feliç que un gínjol, i que li costa molt rematar, perquè els dies que hi ha baixada pateix, els dies que hi ha crono s'enfonsa, o sigui, té moltes debilitats per intentar guanyar
1: una Vuelta. És el tipus de ciclista que és.
0: Òscar Only, que portava una temporada doncs, ronyosa per molts problemes varis, i que havia tornat a la Vuelta a Burgos a guanyar una etapa, doncs arriba una mica bé, i de cop el tapam, el tens allà com una opció, una mica satèl·lit dins d'un fitxatge d'Ineos realment fallit a inicis, i després ja es va demostrar potser una altra cosa. Enric Mas, que portava no sé quan, 4 o 5 anys sense guanyar cap cursa, evidentment sí que a la Vuelta 3 segons llocs, un tercer lloc, o sigui, fent generals molt bé, però també portava una temporada i un any anterior que, o sigui, que es veia que el declivi com a ciclista semblava haver arribat i que potser per aquí la nova generació ja passava per damunt i ja te n'oblidaves d'ell. O sigui, això era la sensació, un Movistar que com a equip també estava així i que no tenia un líder per aquesta Vuelta que la gent hi confiés. Potser hi havia més gent pensant que aquí en Ullebrox podia ser un nom que acabés millor, tot i que Enric Mas, per fiabilitat, a la Vuelta te'l creies més, no? És a dir, un debat, però que no te l'esperaves allà. I de cop i volta tens aquests noms allà al costat de Roglic, que està, que mira la retirada de l'última victòria de Roglic. És a la Volta a Catalunya, del març de... O sigui, fa un any i mig. Els nacionals potser no ho he dit un pel mig, però no, em refereixo curses una mica rellevants o com a mínim 1.1 que no siguin nacionals. I portava una temporada també Roglic que, si no li passava, no és una llena ceba i que arriba a la Volta com última oportunitat, però Pogacar allà, tal, sense ell, la mateixa ambició de victòria després d'haver patit un accident dies abans de la cursa, entrenant... És a dir... La sensació de desori absolut del que no era Pogacar, o sigui, la gràcia era veure com Pogacar, diguéssim, rematava, quantes etapes en feia, com, fins a quins límits portava el seu cos, o sigui, una mica això, i com preparava els Mundials, i la Llombardia i tal, mentre veies com els altres disputaven un podi que jo crec que era com molt cobejat, molt interessant a nivell de Vuelta. És que el Mose, que també porta una temporada més de declaracions que de rodar bé, és igual, hi ha molts noms per allà. I de cop i volta trobes que, clar, l'equació canvia, que pots guanyar una gran volta, sent tots aquests els teus rivals. I jo crec que Enric Mas aquí ha dit, s'ho ha mirat, s'ho ha estudiat, a l'equip li han dit Enric, ojo. Ell ha pensat, a veure, jo sóc millor que aquest? Algú d'ells és millor que jo? He pensat, sóc jo?
1: Sóc
0: el nou Pogacar. I ha començat a dominar en muntanyes, que he flipat. el canvi d'actitud,
1: sí,
0: de com gaudeix la cursa, és com que... ataca, com deixa...
1: O sigui, és ara és carismàtic, Enric Mas.
0: És carismàtic, carismàtic. L'estufa, fent bromes.
1: L'estufa, és el mem de la Vuelta, fa declaracions, tio, tranquil, fent conya, en lloc de... esquerp, d'amagar-se, de dir no em molestis, ara no em feis preguntes que em fiquen nerviós, no, entra al joc.
0: Avui el dia de descans, entra al joc. La de premsa, un, com sempre passa en aquests casos, t'he de dir que no està tan preocupat per la contrarrellotge, que és un sol dia, que ella cada dia muntanya ha anat traient temps als rivals directes o que ho ha aguantat i que pensa que...
1: Bueno,
0: està analitzant la cursa tal com l'està vivint realment i és, mira, vull, és difícil de veure.
1: Vull dir diverses coses abans que se'm vagin al cap perquè no juro que ara m'has parlant. Primera sobre la Vuelta. Fa una... no una defensa de la Vuelta, perquè crec que és la Vuelta, a priori, és la gran volta que menys hype genera.
0: A veure, a cada defensa giro... que tu facis, no, no. Jo puc fer un atac sense cap problema i ho equilibrem.
1: No vaig a defensar, sí, la, o sigui, no vaig a defensar la Vuelta com a concepte. En general, la Vuelta fa mandra. Però la Vuelta, també per això, perquè té aquesta energia i aquesta aurea que es posa al
0: veure,
1: seu voltant...
0: Una, anem a dir ara l'atac. Una aurea tan que es posa que quan... veus un programa de, diguéssim, d'etapes amb 9 dies als Països Catalans i no fem, no l'esforç d'anar-hi, sinó l'esforç ni de dins-ho a nosaltres com una opció, imagineu-nos que ens genera la Vuelta en general.
1: Sí.
0: Ara, evidentment, és una gran volta i té totes les altres virtuts.
1: Això és una evidència, per part nostra i per part meva personal, eh? I ho hem dit infinitat de vegades, eh? També té l'aura que es posa al giro, però és diferent, és el giro. En tot cas...
0: ens quedem més lluny.
1: Exacte. En tot cas, però... té aquesta màgia, o digue-li màgia, de ser una cosa totalment arbitrària. Vull dir, passen coses estranyes sempre a la Vuelta.
0: Sempre.
1: Sempre. Perquè venen corredors bons, però que no estan en forma. Sí. Venen corredors classe mitja, però que de sobte tenen la forma de la seva vida. Venen corredors que han fet una temporada de merda i de sobte estan aquí.
0: Sí, sí.
1: I es fa un caos, es genera un caos... aquesta energia s'impregna de tots els corredors i de l'entorn i fa que allò que a priori ha de ser avorrit, caspós, calorós, es torni en algo emocionant.
0: Sí.
1: Llavors, des d'aquest punt de vista, només de l'espectacle, la Vuelta té això.
0: Home, ja està sent, està sent xula.
1: I crec que aquest any ara l'acompanyava d'una cosa purament esportiva, que és que era un bon recorregut.
0: Sí.
1: Crec que un bon recorregut.
0: Sí, sí, això jo crec que... no sé si ho havíem arribat a dir al seu moment, però llavors, ho valoràvem així.
1: Sí, llavors, dit això, Pogacar, evidentment, hagués guanyat aquesta Vuelta com m'hagués volgut.
0: Però és com minutades increïbles, a més.
1: Però Enric Mas...
0: Ara.
1: És a dir, Enric Mas, amb Pogacar a la Vuelta, hagués fet segon, potser.
0: Segurament, perquè és el lloc de comoditat.
1: Vull dir que per mi també és una sorpresa... que Enric Mas, si hagués acabat segon, Enric Mas també hagués sigut una sorpresa per mi.
0: Home,
1: jo no l'esperava, el podi no. El top 5 de la Vuelta, no ho esperava. Perquè porta un any que porta i perquè la sensació era d'allà, de davallada, i inclús dins l'equip ja ens importava més Oidebrooks i o Romeos, les fugues i aquestes
0: és
1: coses.
0: És que portàvem com a mínim dues temporades en què l'equip es valorava. Aquest home ha de seguir sent líder d'un equip, ha de ser amb aquest contracte, o sigui, quin rol ha de tenir, sabia...
1: Totalment.
0: No sé si recordeu que hi ha hagut una època també de rumors de si fitxava per una gran estructura ja com a gregari, tipus Visma o llocs així, se l'havia anomenat algun moment.
1: Sí.
0: Com una opció d'acabada la carrera, doncs els teus 3 últims 4 anys els fas ja doncs, amb una altra tasca, sense aquesta pressió, i de cop i volta arriba un tio que la pressió li suma a favor.
1: Aquí trenco llança a favor seu, de sobte l'he anat bé, i jo crec... acabo de dir, les dues coses que em queden per dir són molt ràpides, Sergi, et passo la paraula, perdó, que estic monopolitzant, però volia tenir tot el cap i no volia...
0: Massa dies, sense ràdio.
1: No. Jo comparteixo amb ell... a mi no em fa tanta por. Si jo fos Enric Mas, no em faria tanta por.
0: Però és que no té rivals.
1: És que Roglic...
0: l'únic rival és Roglic.
1: L'únic rival és Roglic, que ve d'una caiguda que està corrent la Vuelta de Miracle i, perdona...
0: I fa el que pot.
1: Fa el que pot.
0: I ho està fent molt bé.
1: I ho està fent molt bé. I, hòstia, Enric Mas amb aquesta forma, no sé si no seria també superior o com a mínim al nivell de Roglic en forma, del Roglic de 37 anys en forma. Ara mateix. Penso. En tot cas, jo... Per què un Roglic que porta un any sense guanyar a la Vuelta al màxim de forma hauria de ser candidatíssim i més que Enric Mas ara en aquesta forma?
0: Perquè és Primoz Roglic.
1: Amb 37 anys...
0: Diu que sap córrer, sap anar en bici.
1: Bueno, en tot cas, no crec que li tregui més d'un minut Enric Mas a la crono, ho dic sincerament.
0: No,
1: eh?
0: Jo també.
1: O sigui, I si li treu el minut, eh?
0: Jo esperava, parlem de l'aquesta setmana que ve, i si vols entrem amb
1: I volia dir una altra cosa, que no sé quina era, així que si em surt...
0: Jo només vull dir sobre el que has dit i una reflexió abans de Sergi, és que l'ambició que li estic veient a Enric Mas aquests dies, en cursa sobretot, o sigui, amb aquesta gana competitiva que feia anys que es trobava a faltar, honestament, em recorda molt els seus inicis. O sigui, de quan venia allà de...
1: Coquestep,
0: que corria d'una manera que era un jove d'aquests amb ambició i el veies així, el veies un tipus amb ganes de destacar, de lluir, i després com que s'ha anat com acomodant, que s'ha anat trobant el seu lloc de confort, un confort que no li ha sumat a favor, sinó que més aviat l'ha encapsulat allà sense deixar provar altres coses, o ell mateix no ha volgut, i tinc la sensació que ha recuperat això de cop i volta i de forma absolutament sorprenent per ell mateix. O sigui, crec que aquesta volta l'afrontava amb ganes, perquè si no tampoc no hauria estat doncs això, fent bones etapes quan Pogacar ja hi era i situat com a líder quan ell marxa, crec que no hagués estat en aquestes condicions, però no sé, jo crec que ell mateix la situació aquesta li està venint de meravella per pensar que és un ciclista doncs, com a mínim que pot seguir sent protagonista durant algunes temporades més liderant equips, que jo no sé si ell mateix ja dubtava d'això.
2: Sens dubte, la mentalitat, no?, que hem anomenat aquí doncs, bastantes vegades aquesta paraula, no?, el canvi d'actitud, i jo crec que també va acompanyat durant molts anys, doncs, Enric Mas ha tingut potser molta pressió per ser aquell ciclista espanyol que era el destinat a guanyar una volta gran.
0: Tota la pressió,
2: no?
0: Sí.
2: Llavors, crec que la bola es va anar fent gran al moment doncs, que era incapaç de fer-ho, perquè sigui, per rivals, perquè ell doncs, fallava algun dia, el que sigui. I ara, jo crec que ja la gent ja li ha tret aquesta etiqueta, ja li havia tret. Ja no comptaves amb ell perquè guanyés mai una gran. I crec que ell mateix, suposo amb tot un treball de psicòleg o el que sigui, doncs ha canviat l'actitud, ha canviat una mica la seva manera d'aprendre's doncs, a la seva professió. I al final és un ciclista que encara no és massa veterà, és veterà no, perquè porta molt de temps, perquè va començar jove, però jo crec que encara pot tenir anys i evidentment té molt de talent. Això acompanyat amb que els últims anys també doncs, ha tingut alguna operació, que si no sé, té una història de varius, ha tingut alguna altra història que potser no l'han... I ara porta un temps, un any i pico, amb continuïtat entrenant. El Giro potser no li va sortir molt bé, però jo crec que aquesta continuïtat d'entrenaments ha fet que ara, doncs, juntament amb Caló, que ell és un... ho manifesta així, que li agrada molt doncs, la Caló, doncs rendeix molt bé i tal, s'ajunta que estigui en un estat molt, molt bo de forma. El dia... Vull dir, no només pel fet de que hagi abandonat Pogacar i doncs ell de cop i volta revifat, sinó que ell ja estava en molt bona forma. Recordeu el dia aquell, que no recordo quin port pugen?
0: El Bartolo. El millor nom de port
1: Benicàssim.
0: De la història.
2: I que el tio doncs, ataca el Pogacar i no s'espera ningú i de cop i volta el Mas el Mas l'atrapa i el passa inclús al port. No?
1: Allò és raro.
2: I la baixada aquella després, que el tio amb actitud s'arriba.
1: El passa i...
0: Quin drama són els ports de la Vuelta. O sigui, quan s'inventen una cosa d'aquestes, és que jo com a... O sigui, estic entre el patiment i el riure descontrolat quan ho veig. Penso, no cal, però és igual. Segueix, perdó.
2: I això, bueno, parlant del... Bueno, continuant amb el Mas...
1: És el nom de la muntanya, eh? Es diu el Monte Bartolo.
0: És la propina al David.
1: Sí. No sé si s'ha vist en cada càmera, però s'ha vist aquí un moviment de...
0: D'acord.
2: I el tema de la crono, a veure, clar, és això, és que no té rivals, tampoc. Els que té ja mateix, sí, el Roglic és l'únic que, evidentment, li retallarà temps.
1: Però ja porta anys, Roglic, no fent cronos tan espectaculars com feia abans.
2: Sí, però és que el Mas... perd molt. Què passa, el típic, no? Pues el mallot de líder pot donar molt.
1: Una crono a final de Gran Volta, clar, ho veiem cada any, no compta tant si és especialista.
2: Si vas amb
1: compta la força.
2: Llavors jo crec que...
0: Són 32, no, quilòmetres?
1: Sí. Sí, és distància,
2: passa
1: eh?
2: Que és una
1: per
2: zona,
1: treure temps.
2: Per una zona...
0: 2026 és distància.
2: És una zona de molt de vent. Molt, molt, molt de vent, molt fort, a més. O sigui, el dia que fot vent allà... Llavors, bueno, aquí sí que és molt important la posició...
0: Hi ha coses que segurament no tindrà tan treballades, això és veritat.
2: I llavors jo crec que, bueno, veurem com influeix el vent, llavors Roglic es podrà apropar més o menys. En tot cas, sí que és veritat, I una, una de les coses que em fa més por, que és el control que pot tenir sobre altres ciclistes que estan ara mateix a 5, 6, 7, 8 minuts amb, a la penúltima etapa. La penúltima etapa...
0: És l'encadenat aquest.
2: És l'encadenat.
0: Divertit, diguem-ho així.
1: No és una tapot, eh?
0: Sí, està.
2: Llavors, estan treballant bastant bé Movistar, el Raül, el Romo, el Romo és el...
1: No, no, no, el Romeo. El Castillo, Castillo i el Raül.
0: I el
1: Romeo. Bueno,
0: i el Romeo també ha treballat.
1: Són, tenen, és que tenen dos i mig, gregaris.
2: Per
1: ja,
2: això,
1: el Mas, pobre,
2: és el que els hi queda. Que no sé com arribaran, sí que és veritat que ha de tenir un parell d'etapes així que són per sprinters, que suposo que, bueno, si no se li cola a ningú, no hauran de fer massa. Però veurem aquella etapa com la controlen. Com escoli un Obrzel, o un Skelmos, o un ciclista d'aquests, tingui forces, porti algun... I pel que sigui... S'han vist que etapes d'aquestes que...
1: Saps què passa?
2: Ha sigut impossible. No han volgut o no han volgut.
0: Veurem el que han vist.
1: Se'ls hi posa l'Ineos a guardar el quart lloc de l'Only.
0: Sí, sí, veurem el que hi ha vist.
1: Que això els estan a favor a Movistar de que siguin uns pagafantes els altres equips, però... Sí. Bueno.
0: Jo, hi ha moments de cursa que si fos els altres, començaria a llançar atacs
1: desesperats. No, és que no té equip el Movistar. Vale, és veritat que els altres tampoc tenen equip. O sigui, cap líder va amb equip.
0: Home,
1: començant per Roglic.
0: Sí, de Calón sí.

0: Vinga, va.
1: Per aquella etapa, justament.
0: Dispara.
1: Carapaz.
0: Carapaz, ja.
1: Carapaz?
0: Tots pensem el mateix.
1: Ara. Carapaz és superperillós. Bueno, és combatiu, no el següent, és el ciclista més combatiu, probablement, dels últims anys.
2: De la volta.
0: I que a més li és igual tot.
1: Sí, sí, és igual, va quart. És que és capaç d'anar de fer una bogeria, eh?
0: I que, bueno, no sé si canviava d'equip, si no, hi havia debat sobre això.
3: Ineos, no?
0: Això, i que si canvia d'equip també li és igual els punts ocells. Si
3: bueno,
0: i que... Vull dir que no, aquestes coses a vegades
3: marquen
0: el
3: director, pam, pam, pam. I que ell la temporada ja l'ha feta. Dos etapes, el Tour i el Mallot de Muntanya, crec que era el seu objectiu, clar. I està aquí, i si s'hi troba, jo crec que venia aquí també a buscar etapes, però s'ha trobat que està aguantant bé la General... i necessita més temps per... hauria d'estar més despenjat per anar per etapes.
0: Amb el dia de Calarauto ja va atacar el penúltim port, va fer un atac d'aquests secs seus, després el van atrapar.
3: Però Romeo Solet el va atrapar, eh?
0: Sí, però clar, és a dir, és veritat que depèn de la situació de cursa, si ataca just en el moment precís on realment els altres ja van tan desgastats que no tenen gent per lluitar, Enric Mas haurà de... Bé, ja ho està fent molt bé, realment, però ha de prendre decisions de quan respondre, quan no, quan gastar, quan no gastar, i realment fins ara ho ha gestionat perfecte. Veurem si ho aguanta tota una setmana més, que és molt difícil realment fer-ho quan estàs una mica deixat de la mà de Déu.
1: Però clar, si t'ataquen això molt al principi de l'etapa, Carapaz, Lonely, qui sigui, i gastes ja els teus homes, i a mitja cursa, quan et queden encara 80 quilòmetres, no et queda ningú, i t'han agafat una distància...
3: Bé, tens tres corredors, són Canal, Aular i Arques, que en terreny pla i ondulat et poden fer forces quilòmetres a un nivell prou correcte, però al primer port de primera aquests tres es despenjaran. I si després d'aquest primer port de primera en van tres més, et quedes amb tres corredors, dels quals un no està en forma, que és Castrillo, que està patint molt per arribar al final de la Vuelta.
0: Diria que García Viernes se li acaben les forces més d'hora que tard. O sigui que tots en general estan... Excepte Enric Mas, que em fa estar a nivell de l'equip. I els altres fan el que poden.
3: García Pierre està molt bé, Trobo? No, tu, bueno, en tot cas...
0: Jo hi ha dies que, això, el gasten d'una manera que trobo que està molt ben invertida l'aposta de Movistar, perquè el pots fer servir, però és que si no, no arribes.
3: Bueno, venen del Tour, també, vull dir que, clar...
0: Sí, per això dic que crec que ho van notar encara més i que se'ls farà durillo, jo crec. Però vaja, ja veurem. Això és un tema, el tema Enric Mas i tema rivals. Llavors, pregunta directa. Rival màxim d'Enric Mas per guanyar aquesta Vuelta, tu creus que és directament Carapaz o creus que és
1: algun altre? Jo crec que és Roglic, pel fet que hi ha la crono i que, bueno, que al final té aquesta experiència, aquesta veterania, i potser i crec que anirà més a la... Per falta de preparació al principi, crec que doncs, anirà a més a la, durant la Vuelta. Carapaz és la bogeria del penúltim dia, diu, i coneixent Carapaz, que ha fet exhibicions aquestes...
0: Però en tot cas, Roglic seria, diguéssim, sí, la posta A. Ah, l'altra seria la sorpresa o atac més embogit. Marc?
3: Per mi és Roglic, però crec que... O sigui, em costa veure un escenari on ara mateix Enric Mas no guanyi la Vuelta. Sincerament ho dic.
0: Jo estic d'acord. Estic d'acord amb vosaltres. Però veurem, aquesta setmana sempre sabeu que ens podem equivocar molt, perquè és un programa d'equivocacions, això. Un altre debat que jo volia posar a la taula és el concepte abisme, de com anar una gran volta sense un lideratge especialment fort d'un ciclista per la General i dominar la volta d'una manera escandalosa. O sigui, el que està fent Visma amb el duo Van Aert-Brennan a qualsevol etapa que no tingui un final anal de 500.000 metres és espectacular, O sigui, veure'ls en escapades, en moviments, com ataquen, com són ofensius, com van seleccionant grupets, ara més grupets... Bueno, és que els dos porten un nivell escandalós.
3: No.
0: Ara, el de Brennan, que li augurem, però no l'hem tastat en una gran volta fent això, em sembla un nivell de corredor que guanyarà mundials. És a dir, em sembla un tio boníssim,
3: Jo estic d'acord, 100% d'acord. El que passa és que la Vuelta sempre ens enganya. Què vull dir? Que et ve el Visma, que és un equip top mundial, amb dos corredors top mundials, un top mundial i un que l'augurem top mundial molt aviat, com és Brennan, i que ja ens han demostrat que quan estan en forma
0: clar, i la brillantor
3: poden guanyar les millors proves del món, i clar, es fiquen en fugues de la Vuelta, una gran volta on, més enllà dels equips que els han anat malament la temporada i els equips pro-contis, pues potser et venen equips a mig gas, tant de força com de qualitat, i clar, estan lluitant escapades contra corredors de dues escales potser per sota de la seva, de mitjana.
0: No dic que no.
3: Llavors...
0: Però juguen a l'escapada. És a dir, hi ha moltes etapes que podrien acabar-les a l'esprint, fent treballar el seu equip, controlant l'escapada que hi hagi,
3: perquè...
0: i ells dos mantenir-los allà, quietets, fins al final, i un llença l'altre i l'altre llença

0: un al depèn del dia, això ho podrien fer, i és el que primer van fer els primers dies, a la que s'ha obert la veda, hi ha hagut una mica de distracció, s'estan divertint,
1: sí.
0: buscant que ells siguin protagonistes des de molts quilòmetres, no, des de que surt l'etapa, pràcticament, fins al final. Perquè els veus que dius, hòstia, una escapada de 45 noms, veus aquests dos i penses...
1: S'ho estan passant bé, i això...
0: Fins aquí l'escapada i a veure com la resolen.
1: S'ho estan passant bé, és molt divertit.
2: Sí, estan per això provocant que els equips, els sprinters, doncs, hagin de tirar des de lluny. Tampoc hi ha grans sprinters en aquest
0: tema. No, però que això, que podrien apurar i dir...
1: És que Brennan, que és el millor sprinter, es fica a l'escapada, pues,
0: que dic,
1: què treballarà? Fer... Cofidis perquè Hofstetter, després de l'esprint, faci tercer?
0: Llavors ja saps si és una escapada que arribarà, perquè ningú tindrà forces per controlar allò. I saps qui el guanyarà? És que és curiosíssim. De fet, no saps perquè saps que són dos i a veure com es...
1: Cofidis,
0: com
1: no, Hofstetter.
0: Bueno, però això va ser un dia estrany. O sigui, això va ser un dia que, precisament, hi havia una mica de... Va ser el dia de platja, justament, però vaja. No sé, ho trobo bastant divertit que frontin així la volta no el mode conservador, que podrien fer perfectament un reservo forces abans del final de la temporada, ve el Mundial, no sé què. No, són... estan entrenant en directe mentre ho veiem i mentre juguen això, amb desenes de corredors d'altres equips que dius, home, sí, és veritat, no tenen el mateix nivell i ho sabem. Però potser has de jugar bé les teves cartes, també. O sigui, tampoc no pots... Brennan ha frenat. O sigui, hi ha un dia que fa de secant ell i ho fa com 56 vegades. O sigui, totes ell. Perquè Van Aert guanyi, que venia d'un grup anterior en unes... O sigui, és que jo me'l mirava i pensava...
1: Decideixen.
0: Quan et cansaràs?
1: Qui ha de guanyar dels dos avui? Tu. Però, i l'altre...
0: Però que no pots frenar tots els atacs, per molt que els atacs siguin de passet o siguin de corredors menors a tu, si te'n fan tan seguits. I tots. Jo és que, bueno, em teia el barret aquest
2: dia. Jo crec que els hi queden 2-3 etapes que es poden endur bé, tranquil·lament.
1: És que venen ara venen durant les descans dos totalment planes.
0: Sí.
1: Que aquí, si és molt gran l'escapada, arribarà igual, eh? Sí, però, clar, però bueno, hi ha més capacitat del pilot per controlar.
0: I l'última, que és aquesta clàssica, diguéssim, de Granada que han fet, que aquest és un dia de Van Aert... d'aquests clàssics, ara està a la volta perquè no puc plegar abans per anar a preparar-se una altra. Jo entenc que aquí ja que hi és voldrà guanyar mallots, no sé si els 2-1 perquè
1: es posa
0: a lluitar pel mallot de muntanya, mare, és el nivell de la volta, sí, també és veritat. Altres coses del ciclisme, Eli, tirem una sintonia i enllestim programa perquè, escolta, ja hem parlat massa, no, avui? Fem sintonia.
1: Pesat, i avui no tenim aigua
0: avui...
1: que el nou director important ha de també preparar-nos l'aigua.
0: Posem un nou requisit?
1: Sí.
0: Ara al final del programa fem una nova crida. Sergi, és que si em dius treus d'aquesta manera jo em desconcentro, però m'agrada això que has fet, m'agrada. A veure, Paula Blasi. Paula Blasi, és curiós que no n'havíem parlat, però ahir va fer segona.
2: Sí.
0: Ha tornat a competir aquest cap de setmana, després d'unes setmanes post-tour entenc recuperació, i ahir en una clàssica punt pro, diguéssim, va guanyar Nina Berton, ella va ser segona...
2: Pontorrat.
0: Diguéssim, un sprint o una arribada ràpida d'un grup de 13-14 ciclistes. Està en forma, arriben uns mundials, arriba un final de temporada on crec que tindrà ganes de lluir-se.
1: Molt guapo, Puente Durrat.
2: Sí, és molt xula aquesta. L'hem passat per guanyar amb la Paula, ja.
1: Sí, va ser la...
0: Bé.
1: Fa molt vent. No, és molt guapo, jo, la Bretanya.
0: Sí. Lloc bonic.
1: Lloc bonic. I Blasi, road to mundials.
0: Road to worlds. Nils Polit. Ha guanyat Enric Mas una etapa, ha guanyat Nils Polit una etapa, podríem dir que les dentadures brillen a gust, aquests dies, perquè hem tingut a Tim Wellens guanyant el Tour de Bretanya, la general, no l'han convocat per la selecció belga pels mundials, ell mateix va dir que hi renunciava, hi ha hagut polèmica a Bèlgica, no estem a Bèlgica, per tant, ens estalviem la polèmica, però és veritat que està en forma i ha guanyat el Tour de la Bretanya, hem tingut... No sé, és que han passat moltes coses que vam...
1: Bueno, clar, Tour de l'Avenir.
0: Sí, vam tenir Tour de l'Avenir, amb un home que...
1: És la primer...
0: Cuidado, eh? Ha fet tot el que ha de fer, no? O sigui, tot el que havia de fer abans de ser pro...
1: Tot. Mira, és un corredor que l'any passat...
0: Lorenzo Fin.
1: Que l'any passat, el 25, crec que ja va guanyar el Giro, sub-23.
0: Sí, per això dic que...
1: I...
0: S'ha mantingut en categoria.
1: I molts d'aquests corredors, malgrat tenir només 19 anys, és a dir, era el seu primer any, sub-23, va ser campió del món júnior.
0: I és a desembre, eh?
1: Ha sigut campió del món sub-23 l'any passat, el primer any, a més de guanyar el Giro. Qualsevol, molts altres corredors haguessin fet el Salt World Tour.
0: I ell s'ha esperat.
1: Ha
0: guanyat el Tour de Sibiu, també.
1: El Tour de Sibiu i el Tour de Turquia.
0: Bueno, no vol dir que no hagi competit amb professionals.
1: Alguna d'aquestes proves menors professionals les ha guanyat, i a més, els dos capos del sub-23, que és el Giro i el Tour de l'Avenir els ha guanyat els dos. Sí. Crec que és el primer corredor la història sub-23, no sé si que guanya d'on han seguit el Giro o que guanya Giro i Avenir el mateix any, no sé quines les dues coses. Clar. En tot cas és gros,
0: sí, sí, és gros.
1: I és un corredor d'aquests que molarà molt.
0: Sí. Vull dir. Hem vingut a Jarno Wider a la Vuelta a destacar.
1: Primera gran actuació entre els grans.
0: Ormsdale, això, guanyant una etapa de muntanya amb una...
1: Segueixen un tio molt jove.
0: Amb, bueno, amb una exhibició, podríem dir, d'Ormsdale.
1: Ormsdale té 22 anys... serà marcat aviat, ja us ho dic ara.
0: No, bé, són noms
1: perquè
0: que
1: estan... Jo el tenia molt amb el radar, però és un d'aquests corredors que porta ja dos o tres anys, d'aquests que va potser arribar amb 19 anys,
0: sí,
1: perquè havia guanyat Giro o Avenir, no sé sí, què va guanyar, sí, sí. Potser li ha costat una miqueta, però al final és ara amb 21-22 anys que bum, i, bueno, important.
0: A veure, els que heu aguantat fins aquí, els que heu sabut les nostres vides de l'estiu, els que heu vist la crida al nou director o directora d'aquest programa, que, per cert, afegim que sàpiga posar aigües a la taula.
1: Sí, correcte.
0: Molt important, perquè si no ens quedem sense la veu que toca. Sapigueu que teniu premi. El premi és saber que el 19 de setembre tenim peniescalada.
1: Uipa.
0: Que avui és dia 7, queden 12 dies per la peniescalada.
1: Això ja.
0: I us direm una cosa. No hem fet cap reunió. O sigui, ni una sola reunió per preparar la peniescalada, però pensem que anirà de meravella, que serà increïble, i jo tinc una idea de novetat que flipareu quan la sentiu. Això no ho he dit, és veritat, i és espectacular.
2: Fantàstic. Si els oients tenen propostes, encara estem atents, perquè
1: s'ha de fer tot de convocatòria encara. Director, propostes de peniescalada.
0: Segona cosa, data, 14 de novembre, Sant Feliu de Llobregat, Microfest.
1: Oh.
0: Ja s'ha anunciat públicament que l'Etapa Reina participa d'aquest festival de podcast i diverses històries de la radiodifusió catalana, i serem un dissabte al migdia.
1: Fantàstic.
0: Jo crec que ens ho passarem molt bé. Per tant, dos dates que heu de guardar a l'agenda: la primera peniscalada, la segona Microfest. Ho deixem aquí?
1: Vinga.
0: Setmana que ve us presentem nou director o nova directora de l'Etapa Reina per la seva 27a temporada. Som-hi.

0: És la una.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, avui ens fem ressò de l'inici del curs escolar amb una primera valoració que n'ha fet l'equip de govern. També parlem una vegada més de la pesta porcina. Es mantenen les restriccions. Fa dues setmanes van sortir nous positius, nous senglars positius en pesta porcina, un d'ells trobat a Molins de Rei. I aquest divendres Ràdio Molins de Rei torna amb el programa especial de 12 hores de sardanes amb canvis en aquesta edició. També expliquem que el molinenc Ramon Cugat ha presentat el seu nou disc i en esports destaquem el bon paper dels atletes del Club d'Halterofília als Jocs del Mediterrani a Itàlia. Aquests són els principals continguts informatius d'avui dimecres 9 de setembre. Comencem.

0: amb la informació de servei. En primer lloc, el temps, un dels protagonistes del dia, molt pendents d'aquestes fortes, intenses pluges anunciades per aquest matí, doncs que sembla que de moment no han anat amb tanta intensitat, molt poca pluja, només a primera hora. Ara mateix les temperatures sí que ja han baixat, 22 graus a l'exterior de la ràdio. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens explica la situació a aquesta hora. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia, Sílvia. Es manté el risc de pluges fortes fins les 4 o 5 de la tarda aquí a Molins de Rei. Tinguem en compte, allunyem-nos de llocs fàcilment inundables perquè l'aigua pot baixar, i amb ganes. Les temperatures avui clarament més baixes que en dies anteriors, màximes de 26-27 graus aproximadament. D'avançada la tarda encara pot haver-hi algun ruixat, però seran fenòmens cada vegada menys destacables, i de cara demà ja una situació molt més tranquil·la, sol durant pràcticament tot el dia, poden haver-hi alguns núvols al matí i també a la tarda, però sense conseqüències, i les temperatures que avui es normalitzen i que demà també continuaran a ratlla. Les temperatures normals per l'època de l'any, ahir màximes de 32-33 graus a la nostra comarca, avui al voltant dels 26 o 27. Demà poden pujar una miqueta més perquè farà una mica més de sol, però temperatures que no tindran res a veure amb les d'aquestes últimes setmanes. Aquesta situació de tranquil·litat s'allargarà durant tota la setmana, també divendres, Dia Nacional de Catalunya, però atenció que de cara al cap de setmana torna a apretar una mica més la calor i podríem arribar altra vegada a la ratlla dels 30 graus.
0: Vaja, doncs veurem com evoluciona tot plegat. Pel que fa al transport públic, des del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat destaquen que hi ha servei alterat a Rodalies, a la R4 i a la R8 per una incidència a la infraestructura, que això suposa retards de 20 minuts. I també hi ha incidències a Regional Sud i Rodalies R2 Sud, també amb demores de 30 minuts. La farmàcia de guàrdia, ja per acabar els serveis, avui a la vila, és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè, número 5. Hem començat el dia amb l'alerta de protecció civil que implica restriccions al Baix Llobregat, inclòs, evidentment, Molins de Rei. La Generalitat ha establert prohibicions i limitacions, com evitar desplaçaments, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, l'esportiva exterior i també la universitària. I també s'han suspès els serveis socials bàsics i especialitzats i l'activitat sanitària no essencial i no urgent. És el protagonista del dia, aquestes restriccions que s'allarguen fins a les 5 de la tarda. De moment, però, matí tranquil aquí a la vila, sense incidències. Ha plogut de matinada i a primera hora, però de moment res més. I a banda d'aquesta qüestió, doncs el curs escolar que ha començat enguany amb menys alumnes. Ahir al migdia es feia un balanç d'aquesta primera jornada de vaga, un inici de curs atípic ahir per la jornada de vaga i també avui perquè s'han cancel·lat les classes a tots els centres educatius. Aquest curs a Molins de Rei hi ha 3.514 alumnes, des d'infantil fins a secundària. A l'etapa postobligatòria són gairebé 400 alumnes a batxillerat i 479 a formació professional. I a nivell global, una baixada del total d'alumnat a l'ensenyament obligatori i a batxillerat, amb 162 alumnes menys i un lleu increment als cicles formatius, amb 48 alumnes més que el curs passat. El govern municipal, com dèiem, ha valorat aquest inici de curs, satisfets per poder mantenir les ràtios en 18 alumnes, i també s'ha destacat que les llars d'infants municipals aquest any hi ha 14 infants de la vila que s'han quedat fora, una xifra inferior a la dels últims cursos. Xavi Paz és l'alcalde de la vila i ho ha valorat així.
2: És el primer curs que s'aplica la modificació del reglament que vam fer l'any passat per donar prioritat al que eren les famílies de Molins. I el que veiem és que veníem de tres cursos en el que la llista d'espera en llars d'infants superava la cinquantena de famílies, i enguany veiem que les famílies de Molins que s'han quedat fora de les llars d'infants en I0 i en I1 són només de 14. Treballarem per anar disminuint aquesta llista d'espera, però evidentment doncs hem aconseguit aquesta disminució volguda de llista d'espera en les llars d'infants.
0: I aquest estiu s'han continuat les actuacions previstes, s'ha avançat a l'obra del poliesportiu del Pont de la Cadena, s'ha repicat tot el terra i ara estan amb els fonaments. També s'ha començat a actuar al pati de l'escola al Palau i, a més, enguany la Generalitat torna a fer inversions als municipis. Seran més de 320.000 euros per Molins de Rei que es destinaran a arranjar i reparar infraestructures bàsiques que fa anys que es troben en mal estat. Lucas Ferro, regidor d'Educació, n'ha destacat les prioritàries.
3: Hem tingut molts problemes amb les cablefaccions i amb els sistemes elèctrics els darrers anys, i per tant és una prioritat, i una prioritat que hem compartit amb les diferents direccions d'escola. Vam tenir una reunió conjunta abans de finalitzar el curs per acordar aquest mapa d'inversions. Creiem que que l'acord és molt positiu i que, a més, ens permetrà iniciar una dinàmica més positiva de la que hem viscut els darrers anys, molt marcada per les incidències continuades fruit de l'envelliment de les infraestructures escolars.
0: Es mantenen les restriccions per la pesta porcina. De moment no hi ha canvis i les darreres dades del Departament d'Agricultura han confirmat 5 casos nous, 5 positius més, de pesta porcina africana en senglars, tots dins de la zona del risc. 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i un cas aquí, a Molins de Rei. La situació de prohibició d'entrar al medi natural, tant a Collserola com al riu Llobregat, continua, per tant, vigent pel que afecta a Molins de Rei i sembla que, de moment, caldrà esperar encara temps, uns mesos almenys. Des del parc, amb el tancament, des de finals de novembre de l'any passat, han hagut d'aturar totes les activitats d'educació ambiental i, per això, aquest curs, de moment, tenen la intenció d'anar a les escoles, ja que l'alumnat no pot accedir a l'espai natural i també volen fer activitats d'educació ambiental als centre de Can Coll, a l'interior, sense fer proposta a l'exterior com es feia abans. Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, explica que, ara com ara, les restriccions continuen.
4: L'accés al medi natural, no només al Parc Natural de Collserola, sinó en tota la zona restringida del risc i continua sent, per tant, no només afecta els municipis del parc, sinó que afecten també a grans espais fora de l'àmbit del parc natural. Aquestes, de moment, continuem treballant amb la hipòtesi que continuarà sent restringida en la seva totalitat. Continuem amb l'escenari de que hi ha restricció total per algunes activitats en el medi natural, per exemple, l'accés de la ciutadania o temes educatius o esportius.
0: A finals de setembre hi ha una reunió amb la Conselleria d'Agricultura per actualitzar les dades i veure com evolucionen les mesures implantades.

0: I aquest divendres 11 de setembre, Ràdio Molins de Rei torna amb el programa especial de 12 hores de sardanes. Enguany, el programa serà gravat i no en directe com solia fer-se. Per motius de salut del presentador, Pere Païssa, el programa s'ha enregistrat i aquest fet comporta que els oients no podran trucar per demanar la seva sardana preferida. L'especial s'emetrà, com és habitual, el divendres a 8 del matí a 8 del vespre. El conductor del programa Pere Païssa ens ha avançat com serà aquest especial.
1: La idea que he tingut era fer un programa amb sardanes ben balladores. O sigui, pensem que les de concert pot tenir un altre àmbit, uns altres moments, etc. Però jo, en general, vull dir, la gent que ens escolta per la ràdio, normalment sempre el que els agrada que les sardanes siguin forts, alegres i força balladores. I això és el que és aquest programa. Explicant d'una forma molt resumida aquest origen i com ha anat evolucionant la sardana balladora.
0: L'any 1993 va ser la primera edició d'aquestes edicions d'aquest programa especial, inicialment amb 24 hores ininterrompudes de sardanes. Després, des de l'any 2018, que el format ha passat a 12 hores en directe des de l'emissora, menys aquest any, que serà gravat. Pere Païssa, que també és el conductor d'un dels programes més veterans de la ràdio, La Tenora, dedicat a les sardanes i a la música per a cobla. S'emet cada dia de dilluns a diumenge de 7 a 8 del matí. En tot cas, aquest divendres, Diada Nacional, divendres 11 de setembre, nova edició del programa 12 hores de sardanes, que podreu escoltar al 91.2 de la FM i també a través de radiomolinsderrei.cat de 8 del matí a 8 del vespre. I el molinenc Ramon Cugat, que presenta el seu nou disc Tot el que no hem plorat. Després de publicar dos EPs, L'Esquerda, el 2021, Via Crucis, el 2023, el cantant i líder del grup valencí, Ramon Cugat, presenta el primer llarga durada del seu projecte en solitari, Tot el que no hem plorat. Es tracta d'un recull de 8 cançons que parlen de records, de dolor i de comiats, i tot de melodies que van del folk al pop i arranjat per a veu, corda, guitarra i teclats. Ell mateix ens ha explicat com és el disc, Ramon Cugat.
2: Ha sigut un disc difícil i meu perquè bàsicament tot el que hi ha dins d'aquest disc són els meus sentiments, les meves penes, les meves alegries d'alguna manera també, poques n'hi han en aquest, però n'hi han algunes, eh? El disc en trets generals és un disc despullat, diguéssim, de guitarra i veu. Hi han alguns arranjaments de violí, trompeta, algun teclat, alguna cosa molt, molt minimalista, però sí que hi han dues cançons que són en banda, que vindria a ser una mica el que tu deies aquí, que ha dit la premsa de pop lluminós, potser serien més aviat aquestes dues, no? I l'altre és més folk.
0: Tot el que no hem plorat, el títol del últim disc, primer llarga durada del músic molinenc Ramon Cugat. Bon paper als atletes del Club d'Halterofília Molins de Rei als Jocs del Mediterrani, que s'han disputat a Itàlia. L'equip de la selecció espanyola l'han format un total de 6 atletes, la meitat dels quals són del Club de la Vila. Marcos Ruiz, que més va fer la clausura, es va endur una medalla d'or i una de plata. Els altres dos representants de Molins de Rei han estat Kilian Gallar, que va fer quart i cinquè lloc, i Maria Olaya, que va aconseguir una medalla de plata i una de bronze. Actuació destacada de Marcos Ruiz, que, a més de medalles, va batre 3 rècords. Ara el seu objectiu és el campionat del món de la Xina. David Soria, entrenador i responsable del club, ha fet una valoració molt positiva.
3: La valoració és molt bona. Al final, els Jocs del Mediterrani és com si fos una mini-olimpiada que només es pot... només es celebra cada 4 anys. O sigui, és una fita molt important. I, bueno, ja classificar-se va ser històric, diguéssim, perquè, a més, dels 6 aixecadors de la selecció espanyola, 3 eren de Molins, o sigui, el 50%.
0: Ara, els propers objectius internacionals de Kilian Gallar i Maria Olaya són el campionat d'Europa Júnior Sub-23, on també hi va David Soria com a entrenador de la selecció, i Marcos Ruiz, que es prepara al Mundial de Xina, que començarà el mes d'octubre.

Fem ara un repàs de l'agenda d'activitats, destacant que demà dijous, vigília de la Diada, l'Assemblea Òmnium, el Consell de la República i l'Ateneu Molay organitzen una marxa de torxes. A 8:45 del vespre, des de la plaça 1 d'octubre, sortirà la marxa de torxes fins a la plaça del Palau per fer l'ofrena al Memorial Rafael Casanova. Hi ha 22 entitats de la vila que s'han adherit i que se sumen a aquest acte. I l'Ateneu Molay, després de l'ofrena, també prepara un sopar popular amb cantada d'havaneres. Els tiquets valen 15 euros i els podeu comprar a l'estanc Margarit. I divendres, que és la Diada Nacional, i a l'acte institucional, a les 12 del migdia, a la plaça del Palau, ofrena floral del consistori i de les entitats de la vila, i audició de sardanes al pati del Palau amb la cobla La Principal de Terrassa, que organitza l'Ajuntament. També recordem l'exposició que hi ha a la planta baixa del Molí, de cultura popular de festa major, preludi de la festa, amb els elements representatius de les figures emblemàtiques, els elements de foc, les figures de foc, també els gegants, els grallers, bastoners, matossers, l'esbar i, evidentment, dimonis, el cuc, l'enxuscat, diables, el camell. Una exposició que es pot visitar fins al 17 de setembre a la planta baixa de l'edifici del Molí. I res més per part nostra. Punt i final a l'informatiu d'avui dimecres. Tornarem demà amb més temes. Fins llavors, que vagi bé i que acabeu de passar un molt bon dia.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Molt bé, molt bé. Estic molt content del programa que farem. Perquè, mira, parlarem de Chemsex un altre cop, però sí, des d'un altre lloc, des d'un lloc diferent. No tant per entendre què és, que per això crec que els oients tenen alguns altres episodis del Col·lectius per entendre què és aquest concepte, sinó per explicar-nos què explica de nosaltres, no? Que sobre els nostres cossos i sobre la manera com vivim el desig en el segle XXI, jo crec que molt especialment als homes gais i bisexuals, jo diria.
2: Molt bé.
1: Bueno, doncs, ara ens contestaran.
2: Exacte, trobarem respostes.
1: Trobarem respostes. Per parlar de tot això, ens acompanyaran Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro, que ja l'hem tingut aquí moltes vegades, amic del programa.
2: Molt bé.
1: Per tant, si vols, comencem.
2: Anem per feina.
1: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa,
2: recuperar el cos.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Que no començarem de zero, Lluís, però fem una petita explicació,
1: això,
2: no?
1: Mateix, sí, sí, sí. Anem a centrar una mica al tema, com sempre fem. Quan parlem de chemsex, ens referim a aquestes pràctiques sexuals que s'utilitzen, en què s'utilitzen determinades substàncies psicoactives per modificar, intensificar o prolongar l'experiència sexual. Tot i que això és molt reduccionista, tot i que és un fenomen que no afecta exclusivament homes gais i bisexuals, sí que és en aquests entorns on ha estat més estudiat. Diversos informes europeus han assenyalat que el chemsex és un fenomen complex on intervenen factors socials, emocionals, comunitaris i culturals, i que no pot entendre's únicament des del consum de drogues o des del sexe només o només des del col·lectiu, sinó que forma part del una cosa com més holística, no? Més completa. Precisament en aquest és el punt de partida del llibre del qual parlarem avui, que el tenim aquí, el podeu veure les persones que ens estiguin veient des del YouTube o des d'altres plataformes. Una obra que evita tant la moralització, que a mi m'ha agradat molt aquest punt de partida, com la idealització del fenomen, i que proposa una mirada molt més profunda sobre el cos, el desig i la nostra manera d'estar al món.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui entrem ràpidament en matèria i ens acompanya de nou en Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro. En aquesta ocasió ens visita per presentar Morbo, Hombres y Tina, una guía para comprender el chemsex y transformar la relación con el cuerpo y el deseo, una obra que inclou textos de David Fawcett i una aportació pròpia sota el títol Más allá del deseo, cuerpo, placer y comunidad. Què tal, Carlos? Com estàs?
3: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me novament al Col·lectius. Jo encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder presentar el meu primer llibre, no? Que és amb la col·laboració, bueno, fent col·laboració amb el David Fawcett, i contentíssim.
2: Que bé.
1: Que bé. Escolta, m'agradava molt aquest punt de partida del llibre, no? Que és ni pretendre, no?, moralitzar, però tampoc idealitzar el chemsex. Per què creus que és important començar des d'aquí?
3: Trobo que el tema de drogues, quan parlem de drogues, de consum, de substàncies en general, de seguida hi ha aquestes dues posicions com molt clares. Per un cantó, la part més moralitzadora de per què no s'ha de fer, per què és problemàtic, per què genera tantes complicacions a la vida de les persones, i després tenim l'altre extrem, no?, que seria el consumir substàncies és un dret. Per tant, això ens allibera, ens dona més autonomia, ens dona més independència i sembla com que ens faci més forts, no? Llavors, jo em volia com situar en un terme mig, o sigui, ni estar a un extrem ni a l'altre, i donar també una nova visió des de la meva experiència, que també és compartida amb l'altre autor, amb el David, i de, bueno, en quines situacions sí que considerem que és problemàtic, quins riscos hi ha, i fer també una miqueta de pedagogia sobre això, no? Sobre comprendre més enllà del que és el consum, comprendre el fenomen amb una certa profunditat.
2: Carlos, tens la sensació una mica el que et preguntava el Lluís, que segurament el debat públic també s'acostuma a moure, doncs, això entre negres, blancs, i ens perdem els grisos, llavors que les conclusions, doncs, potser mai s'acaben de centrar suficient perquè ens quedem, doncs, en aquests dos extrems que et preguntava el Lluís.
4: Sí, exacte. O sigui, jo penso que no és una qüestió només d'aquest tema, sinó que ara mateix estem en un moment històric on la societat està molt polaritzada, no? Tant en les qüestions de la política com en altres aspectes, i amb la droga, pues, això és algo bastant, penso jo, tradicional, no? Que han sorgit aquests dos cantons com el que està a favor d'aquest consum de substàncies perquè significa alliberar-se, de disfrutar de la nostra autonomia, ser independents, fer el que vulguem en la nostra vida, no? Com un dret, i per l'altre extrem, doncs tot el contrari, no? Aquesta part més moralitzadora, més de el que no s'hauria de fer, els perills que hi ha sobre això, la problemàtica que va associada. Per tant, crec que forma part d'aquesta dinàmica social que tenim i que cada cop, doncs, ens movem més en aquests contrastos. Mm-hmm.
1: Carlos, en la teva part del llibre, que jo no em queda més que recomanar-la molt, molt, molt, molt, introdueixes un concepte que és la memòria corporal. Ens ho pots explicar una miqueta, què és això de la memòria corporal?
4: Sí, la memòria corporal és una memòria que té el nostre cos que va més enllà de la part cognitiva, no? És a dir, estem molt acostumats a parlar a que quan parlem de memòria el que ens vingui al cap és recordar mm-hmm. coses d'una manera, no? Doncs mental, d'aquell record que tinc, d'aquella cosa que em va passar, però després hi ha una part que passa més desapercebuda i és aquesta memòria corporal que el nostre cos memoritza en funció de les nostres experiències viscudes. I això és, bueno, com obrir aquí un meló, perquè realment és una qüestió bastant complexa. Podem parlar des de trauma, altre tipus d'experiències, no només han de ser negatives, però que amb diferents intervencions que han de ser també corporals habitualment, és quan descobrim quines memòries, quins records hi ha dins del nostre cos i que potser des d'aquest lloc més mental o cognitiu no som conscients, no?
2: Mm-hmm. I aquesta memòria que et preguntava el Lluís, com s'ha construït històricament dins del cap de molts homes gais a l'estat espanyol en el pas de tot el temps?
1: Clar, perquè és una memòria corporal però que també forma part de la cultura, d'una cultura, mm-hmm. d'una cultura mm-hmm. en un context i en un temps determinat. No és només
4: exacte.
1: Individual.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, és una memòria també col·lectiva, no? Corporal mm-hmm. col·lectiva. Mm-hmm. I que té a veure, doncs, també amb aquestes experiències com a col·lectiu que hem viscut. Doncs, si parlem, per exemple, de l'època del franquisme, totes les prohibicions que hi havia al respecte, la persecució, no? El fet que, doncs, que ser homosexual fos un delicte. Tot això connecta molt amb experiències corporals com poden ser la vergonya, la por, mm. no? Que són emocions però que al final tenen un efecte corporal. Mm. I d'això és del que també parlem, no? en el llibre. Doncs d'aquestes memòries que hem compartit, també tot l'estigma del VIH i també molt associat a la sexualitat, com la sexualitat és algo que no està bé, que és brut, que ha de fer vergonya, que ha de ser anònim perquè no s'ha de saber qui ho fa, no? per la por al judici. Llavors, totes aquestes experiències, que són col·lectives, com dèieu, també ens estan afectant d'una manera transversal. No és únicament la memòria corporal més individual del que m'ha pogut passar a mi, no?
1: Hi ha un moment que parles d'una societat que va passar, no? Parlant d'aquest context històric, de la repressió a l'exposició, sense gaire transició ni cures, no? ni tenir aquest element de la cura, del tenir cura present. Et refereixes també amb això a una educació afectivo-sexual?
4: Sí, o sigui, jo crec que evidentment que són llibertats necessàries i mm-hmm. no dic en cap moment que siguin coses que no s'haurien d'haver aconseguit, però que sí que ens ha faltat com aquest punt més de transicionar d'una manera pues, amb més eines, no? De poder tenir més recursos, de saber què fer amb això, perquè la llibertat per llibertat al final no sé quin sentit té, no? Si no és més... Vale, tenim aquestes llibertats, tenim aquests drets que evidentment són legítims, però què podem fer per disfrutar-los d'una manera sana, saludable, que tinguin un sentit a la meva vida, no? Que sigui un carpe diem, no? Com podríem dir així, de manera malament resumida, no?
2: De fet, hi ha una frase molt potent en el llibre, que és: la possibilitat d'elegir no garantizava la capacitat d'elegir en coherència con uno mismo. Què ens diu aquesta frase sobre la manera com entenem avui dia la llibertat o el sentiment de llibertat?
4: Això va molt lligat amb el que us deia. Al final, el fet de poder escollir, de tenir aquesta disponibilitat d'opcions, que abans... Estic parlant molts anys enrere, no? Però bueno, encara hi ha coses que també són recents. De seguida agafem aquesta sensació de podem fer el que vulguem. Sí, podem fer el que vulguem dins d'uns límits, evidentment, però això no és una llibertat ben exercida, no? La llibertat ben exercida passa per aquesta coherència amb els valors que tu tens, amb el que vols gaudir, d'alguna manera assabentant-te del que estàs fent. No fent sense cap raó, sense cap motiu clar, no? Que això és el que jo crec que moltes persones, doncs, en veure que hi ha aquesta possibilitat i aquesta opció de llibertat, de seguida s'han agafat, no? Ah, vale, això es pot fer, abans no es podia, doncs fem-ho, però per què ho estic fent, no? Falta aquest plantejament i aquesta base com més de consciència.
1: En el llibre, parlant d'això del que estaves dient ara, parafrageges a vegades, no? Comentaris que reps tu en consulta, no? I a vegades fa la sensació d'això, no? De que hi ha una certa desconnexió entre el cos i el... una mena de dissociació, no? A vegades et deus trobar les persones que van a la teva consulta, entre el fet de participar, no? De escenes de sexe o de chemsex directament, i el fet de passar-ho per la consciència, no? De saber si estan perquè volen, perquè formen part, perquè volen formar part... No sé, hi ha una mica d'això, oi?
4: Sí, de fet, això està molt connectat amb el que dèiem a l'inici, no? Que crec que, no sé si s'ha entès bé, però aquesta diferència entre la moralització i el que considera l'altre extrem, no? Que considera que és disfrutar d'aquesta llibertat, sí. I tal. Mm-hmm. Sí, exacte. Mm-hmm. El meu punt, no? que és aquest terme mig, per poder entendre quines són les necessitats que hi ha més enllà d'aquesta etiqueta, no? Estic en chemsex o estic consumint. O sigui, quines necessitats tenen aquestes persones, que moltes vegades tampoc ells són conscients. És a dir, vale, jo estic consumint, però potser no estic consumint només perquè em sembli que puc gaudir d'aquesta llibertat del meu cos, de tenir un sexe pues, amb qui vulgui, les hores que vulgui, sota els efectes de les substàncies. No, és que potser jo el que estic buscant és un grup on em senti que puc pertànyer. I això és algo que torna a estar relacionat, no, amb aquesta memòria corporal de la que parlàvem, amb aquestes experiències col·lectives, que nosaltres, no, com a homes tan gais o bisexuals, homes del col·lectiu, que jo centro el meu llibre en aquestes persones, estem molt afectats per això, no? Hem patit molt de no pertànyer, de ser rebutjats, de ser estigmatitzats, de ser apartats. Moltes persones de les que estan sota aquest fenomen, no? Sota els efectes del chemsex, el que els està passant, entre altres coses, és això, no? Busco un grup d'iguals, un grup on tingui coses en comú, on no senti por, on em pugui enfrontar d'una manera segura, no? A les meves inseguretats, i això és estar sota els efectes de certes substàncies que es donen en el chemsex, no? Que hi hagi sexualitat entremig tampoc penso que sigui gratuït, no? També és una manera de sentir que ens vinculem, de sentir que tinc un contacte més proper a l'altre, però clar, l'estic tenint des d'un lloc on jo no estic connectat amb mi, on jo estic dissociat, com deies ara.
1: Yeah. Al final és entendre una mica que el chemsex ha tingut aquest terreny abonat, sobretot en el col·lectiu d'homes, jo crec més, perquè forma part, bueno, perquè està passant en un context social determinat, no? Perquè potser podríem també en un altre moment parlar de per què els homes gais sí que estan acudint bueno, d'alguna manera amb més assiduïtat o amb més nombre que les dones i aquí és on entrava allò de la idealització, no? Perquè a vegades fa l'efecte que quan tractem aquest tema a vegades de forma molt banal, podem entendre que tot ho fem perquè volem o tot i som perquè hi volem ser, i al final, doncs això, formem part d'un context, passa a les ciutats, és molt curiós que només passi a les ciutats, a les grans ciutats, a l'estat espanyol estem parlant, no? Em sembla que de Madrid, Barcelona, València. A més, és curiós perquè si llegiu el llibre veureu que a cada ciutat passa d'una manera diferent, també fruit de la idiosincràsia i de les relacions que es produeixen en cada ciutat, i que està passant en un moment de capitalisme ferm i de consumisme, no? I on també hi ha aquesta cosa de l'acumulació d'experiències, no? D'aquella cosa de frívola del llistat, no? De, avui érem 15, o no? En un mes han passat per aquí 30 persones, no? Aquestes coses,
4: clar,
1: no?
4: Quantificar, no? Quants més, millor. Això és el que ens dona d'alguna forma un estatus social i quantificar ens dona una seguretat. És una cosa que hem viscut, que hem tingut i que es pot comptar. És com... Clar. És d'una altra manera, no?
2: Carlos, amb tot això que ara ens estaves explicant i justament doncs, com l'estímul ens feia viure aquesta experiència, pot ser que també acabem perdent la capacitat de connectar amb experiències profundes quan de manera volguda vulguem fer-ho?
4: Aquest jo crec que és un dels efectes més greus d'aquest tipus de consum. Sembla que pugui ser algú, bueno, que si en un moment donat ho hem sabut fer, per què ara no? Però sí, és algo que jo aquí no aplicaria la típica anècdota, no, de anar en bicicleta és algo que mai s'oblida. Bueno, doncs jo crec que vincular-se d'una manera profunda sí que es pot oblidar, sobretot si t'estàs acostumant i si estàs

0: Aquí crec que és on en el llibre tu expliques que és com una part més feixuga de la recuperació, no? Perquè aquest reconnectar del que parlarem amb uns minuts, no? Aquest recuperar el cos pot començar a passar per les coses més petites, no? Per la respiració, per entendre la carícia, per tornar a entendre coses com molt, molt bàsiques del contacte amb l'altre. Però abans d'entrar aquí, m'agrada també que en la teva part del llibre que estem ensenyant avui, parles de zones invisibles del chemsex i del que em fa l'efecte a mi, que són debats que no ens agrada tenir quan ens apropem a aquesta realitat, no? Perquè tu parles de tres zones invisibles. Parles de consentiment, que aquí n'hem parlat, sí. Perquè bueno, és fàcil entendre que quan hi ha drogues pel mig, el consentiment es dilueixi una miqueta o molt. Parles de prostitució i parles de criminalització, no? en aquest àmbit.
1: És clar, són tres punts que primer passen desapercebuts quan estem parlant de chemsex, no? De seguida les idees que tenim al nostre cap quan ens parlen de consum, doncs és, bueno, i de sexe, doncs serà una orgia, gent tenint relacions sexuals, disfrutant o no disfrutant, bueno, col·locats, tal, tal, tal. Però hi ha tot aquest submón que està per sota d'aquesta primera idea que podem tenir, i que jo crec que ens incomoda, com deies tu ara a l'inici de la pregunta, perquè són qüestions que ens fan repensar què els hi està passant a aquesta gent, no? Quina vulnerabilitat tenen associada a la seva situació, quines desigualtats hi ha, el tema del poder. Llavors, la criminalització jo crec que no és algo nou dins del nostre col·lectiu, que ens criminalitzin per alguna cosa que estiguem fent tradició, no?
0: És tradició, sí, i aquí hem parlat vegades, no, de certes actuacions policials en certs llocs, no? Molt concrets, no? Sí, i la manera de fer-se aquesta actuació també, sí.
1: Exacte. Després, tot el tema del treball sexual, que el treball sexual està també molt present en les qüestions d'aquest tipus de consum. Hi ha gent que fins i tot ha accedit al consum a través d'aquesta feina, no? Del treball sexual, doncs, perquè els seus clients és el que els hi demanen, perquè si no, no hi ha manera de poder tenir certs serveis i els hi paguen més, tal. Llavors, això també és interessant. El treball sexual també entès des d'un altre lloc, que també hi ha persones que arriben a fer treball sexual a canvi de substàncies, no? És a dir, jo m'ofereixo sexualment a tu i tu em proveeixes, doncs, de certes substàncies que jo no puc pagar-me o no puc aconseguir d'una altra manera. Llavors, això també és, crec que, molt important. I el tercer punt, recorda mal, ara que m'he quedat així...
0: El consentiment,
1: evidentment. Bueno, el consentiment és el gran tema, no? Perquè si estem sota els efectes d'una substància, com podem assegurar que hi ha un consentiment? I ja no parlo de situacions en les que hi ha persones que potser estan en un estat semi-inconscient o inconscient, que evidentment aquí no és qüestionable, no? Però,
0: no.
1: Vale, quan estem conscients, entre cometes, perquè estem sota aquests efectes,
0: estem alterats.
1: Què tant de consentiment hi ha, no?
0: Clar. A mi això em fa molta gràcia perquè en aquests moments on en alguns sectors una mica reaccionaris s'està parlant de com buidem de sentit la paraula consentiment, doncs, ostres, quan ens trobem amb aquests contextos entenem realment què és el consentiment, perquè, clar, aquí es veu claríssim quan hi pot haver una falta, no? Per últim, Carlos, un dels conceptes centrals del llibre, sobretot de la teva part, la recuperació del cos. Què vol dir recuperar el cos?
1: Vale, recuperar el cos, en el cas del chemsex, és crear una relació nova, perquè moltes vegades també hem de dir que o no s'ha tingut abans o la relació que s'ha tingut abans no era la més saludable amb el propi cos, i començar a sentir. Començar el que deies abans, respirar, no? Com és la meva respiració? Què em produeix la meva respiració? Què sento quan...

0: rebo una carícia, què sento quan rebo un contacte des d'un lloc que és segur, que no estic exposat, que no estic amb una persona que no conec. Llavors, és tota una feina superdelicada que jo vaig començar a oferir també perquè jo em sentia molt còmode amb aquesta part, no? Que és una part també on hi ha una intervenció física, no és només dialèctica, no és només una part cognitiva, però crec que és molt necessària, no? I que també hi ha una feina on es pot fer a consulta i una feina després individual de cada persona per poder millorar aquesta relació amb el seu propi cos i començar a relacionar-se des d'aquí.
1: Tu t'acostumes a trobar persones que han de recuperar o re-recuperar el cos o realment l'estan descobrint de zero? No és el chemsex el que els ha fet perdre aquest contacte amb el seu cos, sinó és que no han rebut aquesta iniciació o no han estat educats en això. No hem estat, no sé, perquè jo ara no sabria dir-te tampoc de mi, saps?
0: Clar. Jo crec que la majoria és començar a conèixer aquest
1: Clar.
0: Cos. Perquè, sí, com et deia, doncs, moltes vegades no s'ha tingut tampoc una consciència abans d'arribar al consum i, sí, el consum els ha portat a un altre lloc, que també han de sortir d'allà, però sí que és bastant constant, no?, trobar-te gent que no té una consciència corporal, no saben què els agrada, no saben com relacionar-se amb ells mateixos, sinó és a través d'algun estímul o d'alguna guia externa, no?, que els doni com més llum.
2: Carlos, si haguessis de resumir en una frase o en algun concepte que has après escoltant tantes històries i tants cossos durant tots aquests anys, quin seria el concepte o una de les claus amb les que ens hauríem de quedar?
0: Jo diria que m'ha sorprès adonar-me que no som tan diferents, no? Que qualsevol de nosaltres, i jo ara estic parlant aquí com a psicòleg, com a professional del món de la psicoteràpia i especialitzat en aquest tema del chemsex, però crec que hi ha tantes circumstàncies que compartim, no?, amb les persones que estan sota els efectes del consum, que es poden perdre i en qüestió de setmanes o de mesos poden acabar en situacions molt difícils, i aquesta empatia, no?, que desperta a veure que no som tan diferents i que quan parlem de consum ja no ens hem d'imaginar, no?, el que als anys 80 era, doncs, amb l'heroïna, una persona que estigui sota un pont punxant-se i tal. No, ara és el meu amic o la meva parella o aquesta persona que conec, doncs, de coincidir amb ella al gimnàs, no? I està en una situació, doncs, molt complicada. No sé si et responc amb aquesta...
2: Oi tant.
1: Doncs, Carlos, moltes gràcies per passar-te pel Col·lectius. Recomanem a tothom...
2: El llibre.
1: El llibre, sí. Sobretot, jo, el llibre sencer, però penso que és interessant apropar-se també a la part que tu expliques, que dona una visió una miqueta diferent, almenys el que jo m'he trobat de lectura sobre aquest tema. I fins aquí, no?
2: Oi tant. Doncs gràcies, Carlos, per haver estat aquesta estona amb nosaltres al Col·lectius.
1: Gràcies, eh?
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Lluís, amb què marxarem?
1: Mira, marxem amb una cançó que ens ha dit el Carlos, que és l'Orange Juice de Noah Kahan.
2: Molt bé, doncs amb aquesta cançó marxem i ens queda encara un programa més la propera setmana.
1: Exacte.
2: I després marxarem de vacances d'estiu per descansar una estona. Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
2: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
0: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força el Berguedà i el Ripollès. Unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una situació regirada, la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent o més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec. Per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
0: Les tempestes sí que han causat afectacions a l'aeroport del Prat, també a la línia d'alta velocitat i a diverses línies de rodalies. De seguida us ho ampliem. És dimecres 9 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
4: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
0: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
4: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 44 anys de la demarcació. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva.
6: Actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes.
0: La Fiscalia demana l'internament en règim tancat als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
4: Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos nois més arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
0: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, el proper dimecres al Teatre de l'Atlàntida.
4: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectadors als concerts que es faran des de la plaça Major amb músics com Mamaduixa, Ginestar o Quimi Portet.
0: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
7: En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitat sanitària no urgent a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui encara les classes suspeses, però perquè no hi ha temps ja per reprendre-les. Els bombers en aquestes hores han atès una cinquantena d'incidències, però cap d'elles de destacada. A més, el Meteocat ja ha rebaixat a nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja i les tempestes, que han de continuar al llarg de la tarda, ho faran a la Catalunya Central, al litoral, prelitoral i també al Pirineu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alerta els ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alertes i les limitacions establertes per avui.
2: No sempre es podrà rebre un alerta perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
8: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
0: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí, però malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Anem fins allà, Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: A quarts de 10 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot, en alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, a Pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
0: Unes hores abans de matinada, la pluja ha caigut amb força a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
10: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a quarts de 6 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimarts.
0: No és aquesta la informació que us volíem oferir. En concret, volíem escoltar la crònica de Ràdio Vilafranca en relació als petits incidents causats per la pluja a les properes hores. Crec que sí que podem escoltar el company de Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
11: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
12: Nosaltres tenim activats el DUPROCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
11: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
0: Una situació similar s'ha viscut al Garraf, on les tempestes hi han arribat de matinada sense causar danys greus. Ara sí, Canal Blau, Jaume Inglés.
10: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a quarts de 6 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimecres, on s'han suspès les classes i l'activitat esportiva a l'aire lliure i es recomana el teletreball. Les mesures per les fortes pluges també han fet ajornar avui l'activitat sanitària no urgent a les comarques afectades. Els registres més destacats al Garraf han deixat 35 litres per metre quadrat al port de Sitges, 28 litres per metre quadrat al parc del Garraf i 18 litres per metre quadrat a Vilanova i la Geltrú.
0: Com us avançàvem, l'alerta per pluges ha provocat retards generalitzats, especialment a rodalies. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
4: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
13: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a dos per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
4: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant dues hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
0: Doncs volem saber quin panorama ens espera de cara a les properes hores, si ha de ploure més i amb quina intensitat, ja que es manté l'avís per tempestes tant al Ripollès com al Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Mollanès i el Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre, aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. I ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat així la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret, serà la nova comissària en cap dels Mossos davant de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
14: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
0: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament.
14: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capella és portaveu dels Republicans i David Cid dels Comuns.
15: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
16: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
14: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
17: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
14: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
0: A Madrid, el Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya en la crisi a Ceuta. En la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no s'acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
19: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
20: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
18: Y al presidente Sánchez Juanagat.
21: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
18: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
0: És un quart de tres, no deixem l'hemicicle perquè el Ministeri d'Interior ha expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
4: Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent la diputada de Junts, Marta Madrenas.
22: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
4: En canvi, en el cas del seguidor del Club Esportiu Europa a Alcorcón de la setmana passada, Marlaska ha dit que disposa d'informació molt diferent a la que va denunciar el club graciank.
0: Tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, que els Comuns, Junts, la CUP i Vox haguessin també reclamat aquesta compareixença.
4: I des de la FAC, que aplega les principals associacions de famílies, es proposa obrir un debat ampli sobre les causes que expliquen la caiguda històrica d'Espanya en comprensió lectora i matemàtiques. La directora de la FAC, Lidón Gasull, ha rebutjat en declaracions a la xarxa culpabilitzar únicament el mòbil.
23: Sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat i hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
4: La portaveu de les famílies també considera un repte tenir clares les causes i insta un debat rigorós per fer un diagnòstic precís de la situació educativa.
0: I atenció, ho hem sabut fa poca estona, Metges de Catalunya convoca una vaga indefinida a partir del mes d'octubre.
4: Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. Aquesta és la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari de Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i també a l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries per al personal facultatiu.
1: La xarxa de comunicació local.
24: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar l'estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre joves de 15 a 44 anys a la demarcació de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
2: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
4: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
6: L'actualitat d'avui ens porta també al Bages. Allà la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts a causa de la mort d'una mà a punyalades la setmana passada a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats la passada setmana. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
7: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 8:15, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
6: És moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco. Obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida dimecres vinent. Una trobada, per cert, on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
9: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
8: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
6: I encara en cultura, una notícia luctuosa. L'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys.
4: Nascut a Sabadell el 1953, Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett de Barcelona, espai de referència de la dramaturgia contemporània. La seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
6: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
25: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord, que entrena Gio Brambongos, exjugador del Barça. Els socis del conjunt blaugrana, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Champions. Escoltem Hansi Flick.
26: I think at the end every big
27: jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
25: La màxima competició continental, una prioritat per al Barça. I què diu Lamine Yamal? També va parlar el crac blaugrana a les hores prèvies al partit d'avui.
3: Jo crec que no hi ha més motivació que adquirir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
25: A 3:15 de la tarda, aquest duel al Camp Nou, primera jornada de la Lliga de Campions de Futbol, Barça-Feyenoord. El Real Madrid va guanyar a l'Inter de Milà per 2-1 en un partit on els italians van tenir les seves opcions de puntuar al Bernabéu. José Mourinho és el tècnic blanc.
5: Un resum que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más una locura que no me gusta.
25: Avui a la Copa Federació de Futbol, Comillas de Logroño, l'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona, Terrassa. És la primera ronda d'aquesta competició. I avui comença la Lliga Catalana ACB. Parlem de bàsquet a 6:45 de la tarda i l'Erna Lleida Joventut, Badalona. I posteriorment, a 9:00 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
10: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
11: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistosos, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
10: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a 9:00 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
25: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. I en handbol a la Lliga de Campions, avui s'estrena el Barça. A 9:15 del vespre reben la visita de l'Skanderborg.
0: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten poc més de 3 minuts per 2:15, i això vol dir que nosaltres hem d'aturar-nos un moment, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: L'atmosfera de Saturn. Saturn té moltes formacions atmosfèriques, tantes com Júpiter, però es veuen molt menys que les del seu germà més gran. Això és perquè l'atmosfera superior de Saturn està coberta d'una boirina que difumina les riques estructures del planeta. La manca de contrast dels detalls atmosfèrics no és obstacle per parlar de fenòmens interessants. Segurament té els corrents atmosfèrics més ràpids del sistema solar, amb velocitats que arriben a 1.800 km per hora. En general, els vents de Saturn són de mitjana unes 4 vegades més intensos que Júpiter. I els dolls que té són entre 2 i 4 vegades més amples que els de Júpiter. No mostren una relació directa amb l'estructura de bandes que també presenta. Existeixen també multitud d'òvals clars i foscos amb circulacions semblants a les trobades a Júpiter. Es desenvolupen sobretot en els límits entre els diferents corrents atmosfèrics. Algunes taques només destaquen en determinades longituds d'ona. Només les veiem en ultravioleta, per exemple, indicant una major altitud respecte dels núvols que tenen al voltant. També s'ha pogut corroborar la presència de núvols convectius semblants als huracans terrestres, però a una escala molt més gran. Aquests processos convectius han d'estar induïts per l'alliberament d'energia del seu interior. El que veiem nosaltres és la part més externa d'aquests corrents. Si ens apropem al Pol Nord, l'estructura en banda sembla perdre's, com igual que en el cas de Júpiter, però a uns 78 graus de latitud apareix un corrent que envolta el pol. Curiosament, no té un aspecte totalment circular, sinó és hexagonal. O sigui que al Pol Nord de Saturn veiem una mena d'hexàgon molt bonic. En el Pol Sud no s'observa aquest fenomen, però en canvi s'aprecia una estructura en forma d'ull d'huracà. Aproximadament cada 30 anys, coincidint amb l'estiu de l'hemisferi sud, a Saturn, es genera una gran tempesta a la regió equatorial. El fenomen apareix com una gran taca blanca en aquesta zona.
0: La xarxa.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses per avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
6: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
4: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força al Berguedà i al Ripollès, unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
4: Les tempestes han causat problemes a les vies de tren, especialment a Rodalies i a l'alta velocitat, així com a l'aeroport del Prat. De seguida ho ampliem. És dimecres 9 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
8: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
4: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
8: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els i les joves de 15 a 44 anys de la demarcació.
4: La Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
8: Són dos joves de 16 anys que se sumen als altres dos arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
4: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto el dimecres vinent al Teatre Atlàntida.
8: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet.
4: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
10: En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de 2:15.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui les classes suspeses, ja que no hi ha temps de reprendre-les. Els bombers han atès en aquestes últimes hores una cinquantena d'incidències, cap però d'elles destacada. El Meteocat ja ha rebaixat al nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alerta als ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alertes i les limitacions establertes per avui.
13: No sempre es podrà rebre un alerta perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
12: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar, que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
4: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí. Però, malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
14: A 9:15 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot. En alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, ha pedregat. A la Vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
4: Unes hores abans, la pluja ha caigut amb força de matinada a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
15: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
16: Nosaltres tenim activats el Duprocin també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
15: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
4: L'alerta per plujars ha provocat problemes i retards generalitzats a Rodalies un dia més. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
8: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
17: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que, no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a 2 per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
8: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant 2 hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar 30 de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
4: Doncs volem saber si encara ha de ploure més les properes hores, ja que es manté l'avís per tempestes al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona, al Moianès i al Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Moianès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre, aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
11: Notícies en xarxa.
4: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec i ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Així ho ha explicat almenys la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
19: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
18: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
4: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts a l'hora de demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament.
18: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
20: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
21: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
18: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
22: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
18: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
12: Anem ara fins a Madrid. El Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi migratòria a Ceuta. A la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no acreditin que són descendents exiliats espanyols. Bon Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
24: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
25: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
23: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
26: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
23: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
12: En clau internacional, la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat.
8: Alguns dels criteris per definir aquesta zona són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions a la xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya.
27: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
12: Són 3:45. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre gent jove de 15 a 44 anys a la demarcació.
8: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic i l'Ajuntament instal·larà recursos juntament amb transports metropolitans per intentar evitar-los. Ho senyalitzaran i senyalitzaran els telèfons i es plantegen posar-hi barreres físiques. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
28: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais espais a la via pública, sempre estem parlant de l'espai públic, i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau, doncs, sobre aquest espai. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
8: El telèfon d'atenció al suïcidi de Barcelona ha atès des de la pandèmia més de 32.000 trucades i el xat, un altre recurs, des del 2022, més de 27.000 converses. Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmics. L'any 2023, per exemple, van morir per suïcidi a Barcelona 117 persones residents a la ciutat.
4: Al Bages, la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts per la mort d'un home a punyalades la setmana passada a Manresa durant la Festa Major. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats ja la setmana passada. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
0: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 7:45, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
11: Notícies en xarxa.
4: Campanya de l'Ajuntament de Girona per promoure l'ús del català. El consistori convida els visitants que descobreixin i aprenguin la llengua a partir de banderoles que han situat edificis municipals i també amb díptics que es repartiran en zones turístiques. Girona FM, Pau Villafañe.
1: Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels Països Catalans i que el català és la seva llengua. Aquests estan situats en un dels emplaçaments més visitats de la ciutat amb l'objectiu que especialment els visitants

0: zones del centre, al nord i llevant. N'hi ha 8 de més petites i una de més gran, que està situada davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tarraco. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: L'Ajuntament vol evitar que els petits voluminosos acabin al contenidor de rebuig, com passa fins ara. També vol que els tarragonins tinguin punts fixos a prop de casa per dipositar objectes com piles, bombetes, fluorescents, tinta d'impressora o llibres usats, entre d'altres. Sentim la consellera de Neteja, Sònia Hors.
2: Doncs que la gent ho llança al rebuig. Llavors, el que hem de fer és que el rebuig cada vegada sigui menys contaminant i que sigui més selectiu, perquè així es consti menys a la ciutadania tot el que és la selectiva. Llavors vam dir, anem cap allà.
1: Les noves deixalleries de proximitat es troben a la Rambla Nova, a la plaça Corsini, al carrer Orosi i a la plaça Imperial Tarraco, que és la de major capacitat.
0: I és moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida el proper dimecres.
3: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.
0: David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
5: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
4: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
0: El Festival Singularts torna al territori amb una tercera edició que marida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, dansa, música, circ i òpera arribaran a diversos espais del Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i el Montsià. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
6: El Festival Singulars torna al Camp de Tarragona, a la Ribera d'Ebre i al Montsià amb una tercera edició que se celebrarà del 26 de setembre al 6 de desembre. Dansa, circ, música o òpera són algunes de les propostes que s'han programat i que es podran gaudir maridades amb vins de productors locals. Maria Patricia Mercado és la seva directora.
7: Un festival ple d'artistes de distintes gèneres. Tenim música, tenim pintura, tenim teatre, teatre musical, tenim òpera lírica.
6: El tret de sortida tindrà lloc a Miravet amb un espectacle de dansa renaixentista a l'Església Vella i el tas de vins del celler Pedrola. A la Ribera d'Ebre el festival també farà parada a Darmosa, Flix i Rasquera. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre destaca que és un festival consolidat i una bona manera d'ajudar el sector del vi. Escoltem Francesc Barbero.
8: Penso que ve en un moment com el que estem, que el sector primari, especialment el sector del vi, està passant especialment una campanya complicada ara mateix.
6: Gemma Humet a El Milà, Xeric a Riudecanyes o Don Banduo a Castellbell del Camp seran altres de les propostes de Singulars.
0: I l'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda, als 73 anys.
3: Va néixer el 1953. Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett, espai de referència de la dramatúrgia contemporània a Barcelona. Com a escriptor és autor de més de 20 espectacles i la seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
9: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, hores d'ara pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure i a viure la Lliga de Campions. La màxima competició continental és una prioritat pel conjunt que entrena Hansi Flick.
10: I think at the end, every... Jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran, i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt

0: llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
1: I què diu de la Champions Lamine Yamal?
2: Yo creo que no ya me motivació que hay que dir la Champions per guanyar. Yo creo que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona, l'anima al cap sempre a la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: Avui a la Copa Federació de Futbol, tres partits amb representació catalana: Comillas de Logroño, L'Hospitalet, Badalona, Sestao i San Juan de Pamplona. Terrassa és la primera eliminatòria d'aquesta competició. I en bàsquet, en el món de la cistella, avui comença la Lliga Catalana ACB. Ho fa a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. A 6:45 de la tarda, Ilerna Lleida Joventut Badalona, i posteriorment a 9:00 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Des de Ràdio Sallent, informa Jordi Givert.
3: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
4: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistosos, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
3: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenta per lesió. El partit serà a 9:00 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
1: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent, molt pendents d'aquesta competició, d'aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra a Tarragona. En vol a la Champions, destaquem que avui s'estrena el Barça de Carlos Ortega. Serà a partir de 9:45 del vespre. Al Palau Blaugrana juguen la primera jornada de la màxima competició continental. El conjunt català rep la visita de l'Skanderborg.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de 2:00. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Josep Lluís Trapero ha plegat per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. Ho ha fet per motius personals, desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius.
2: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del Trapero i se sumen també a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament. Escoltem Esther Capella, d'Esquerra Republicana, i David Cid, dels Comuns.
3: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
4: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
1: Més notícies. Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de l'octubre. Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. És la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari de serveis de salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua, diuen, unes condicions laborals injustes, discriminatòries contra el personal facultatiu. I no deixem l'àmbit sanitari perquè el Consorci Sanitari del Maresme ha atès a 600 persones adultes a través del programa d'atenció continuada al Codi Risc Suïcidi, un dispositiu específic creat a l'abril de 2023 per oferir una resposta ràpida i especialitzada per a les persones que han patit una crisi d'aquest tipus. Un cop detectada la situació, a les primeres 24 i 48 hores, una infermera especialitzada contacta amb la persona afectada. I Torrefarrera ja ultima els detalls de la Festa Major, que començarà aquest dijous i s'allargarà fins dilluns amb 5 dies de música, cultura popular, activitats familiars i propostes per totes les edats.
5: Informació local. Demà, vigília de la Diada, des de l'Assemblea Òmnium, el Consell de la República i l'Ateneu Morell organitzen una marxa de torxes que sortirà a 8:45 del vespre. Demà dijous, des de la plaça 1 d'octubre, aniran cap a la plaça del Palau per fer l'ofrena al Memorial Rafael de Casanova, un acte que té el suport de 22 entitats de la vila. I després d'aquesta ofrena floral, l'Ateneu Morell prepara també un sopar popular i una cantada d'havaneres. El sopar val 15 euros i podeu comprar les entrades a l'estanc Margarit. Per altra banda, just divendres, 11 de setembre, hi haurà l'acte institucional per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. A les 12 del migdia, a la plaça del Pati del Palau, hi haurà una ofrena floral dels grups municipals i també de les entitats de la vila. Hi ha audició i ballada de sardanes al Pati del Palau amb la Copla, la principal de Terrassa, organitzada per l'agrupació folclòrica. I el diumenge 20 de setembre, ja dins dels actes de la Festa Major, es durà a terme la 47a cursa popular de Sant Miquel. 5 curses, 10 quilòmetres, relleus per parelles, cursa popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar d'un quilòmetre. La sortida de les curses de les 5 serà des del passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat i les inscripcions estan obertes a cursasantmiquel.cat o al poliesportiu municipal, on podeu passar-hi de 9 a 2 de dilluns a divendres. I la farmàcia de Guàrdia, avui dimecres, és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
6: Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei al dia.
7: L'informatiu local canvia el seu horari.
0: L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
7: Molins de Rei al dia.
0: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
7: Molins de Rei al dia.
0: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
8: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
9: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
8: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
9: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
8: Això sí que és un bon invent.
10: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/T jove o trucant al 012.
8: Ara entenc per què no pares mai per casa.
10: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
11: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
12: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
13: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar del català amb fluïdesa.
12: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
14: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
12: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
15: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
12: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat

0: en la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda i ben retrobats. De fet, ja s'han acabat les vacances, desitjo que tothom les hagi pogut gaudir. Això sí, amb molta calor, em penso que ningú se n'ha escapat i sobretot si s'han quedat per aquí, no s'han pogut escapar de la calor, però desitjo que s'hagin trobat molt bé i de fet ja encarem una temporada doncs, que ens venen dies macos, dies de festa. Aquesta setmana en tenim un, tenim la Diada, però no oblidem que a final de mes tenim la nostra festa major, que llavors ja el poble es posa, doncs, podríem dir, de gala. Bé, comencem doncs el programa d'avui, que precisament perquè és aquesta setmana que ens trobem amb aquesta festa tan nostra com és la Diada, he fet un programa, com que tenim músiques molt maques i veus molt maques que les canten, doncs he triat un programa, podríem dir, un programa català. Començarem escoltant l'Orfeó Català, que sens dubte és dels orfeons més antics i que té una gran història, i entre ells ha tingut compositors que els han fet músiques per ells, que són grans compositors i músiques molt boniques. Sentirem ara, doncs, com deia l'Orfeó Català, cantant 7 cançons d'Eduard Toldrà, d'aquest gran compositor, director i músic que vam tenir també a casa nostra, que és l'Eduard Toldrà. D'aquestes 7 cançons és Matinet em llevo jo, de Mataró varen venir, El Pardal, Sota el pont d'or, Flor de l'olivar, No t'espantis, a la bau, i l'última, Ai, minyons, que aneu pel món. Són cançons curtetes, però que totes elles fan una estona molt agradable de poder escoltar. Sentim, doncs, l'Orfeó Català sota la direcció de Jordi Casas. És un enregistrament que ja té uns quants anys, però que té aquest valor doncs, d'aquestes veus tan maques que sempre es van succeint. Sentim, doncs, aquestes cançons d'Eduard Toldrà interpretades per l'Orfeó Català.

Bé, ja hem sentit aquestes set cançons, hem començat amb aquestes set cançons d'Eduard Toldrà, que ens ha interpretat l'Orfeó Català, aquestes set cançons, Matinet, Manllevo jo, de Mataró, Varen venir, El Pardal, Sota el pont d'or, Flor de l'olivar, No t'espantis, Alabau, i l'última era aquesta tan alegre, Ai minyons, que aneu pel món. Deixem l'Orfeó Català i ara anem a buscar un dels, podríem dir, un dels cors potser més estimats, no perquè cantin millor o no, o senzillament perquè són, podríem dir, tots veus blanques, és a dir, estic parlant de l'Escolania de Montserrat. Són aquestes veus tan estimades, de fet els cantants duren poc perquè quan canvien la veu doncs també han de deixar l'Escolania, però el seu pas per l'Escolania doncs sempre queda aquest record, sempre queden aquests enregistraments tan bonics que podem anar gaudint, sigui amb disc o sigui en directe. Sentirem ara un parell de cançons per l'Escolania de Montserrat. Són dues cançons, Rosa Vera i Entre lliris. La lletra de les dues cançons són de mossèn Cinto Verdaguer i la música és d'Àngel Rodamilans. Àngel Rodamilans va ser un monjo màrtir, dissortadament, però que tenia aquesta delicadesa, tenia aquest punt per fer aquestes músiques tan boniques, tan tendres, i ara escoltarem doncs l'Escolania de Montserrat amb aquestes dues cançons.

Bé, acabem d'escoltar aquesta mena d'oasis de pau que hem sentit amb les veus de l'Escolania de Montserrat, aquests dos cants que va musicar Àngel Rodamilans i que va escriure mossèn Cinto Verdaguer, Rosa Vera i Entre Lliris. I ara anem a passar d'aquesta pau, anem a passar a una mica més d'alegria, perquè el que sentirem ara seran tres cançons que ens les oferirà el cor Líder Càmera, i començarem escoltant l'Areu Riera, Ton pare no té nas i La dama d'Aragó. Sentim-ho.

Hem escoltat aquestes tres cançons, l'Hereu Riera, Ton pare no té nas, i aquesta última, la dama d'Aragó. Ha sigut el cor líder càmera que ens l'ha ofert i encara ens continuarà cantant aquestes cançons tan boniques i tan ben cantades com ells saben fer, i escoltarem encara el Rossinyol i la calma de la mar. Sentim-ho.

Bé, acabem d'escoltar aquesta interpretació que ens ha fet Líder Càmera d'aquestes dues cançons, El Rossinyol i La calma de la mar, aquesta cançó que és, sincerament, és molt bonica, aquesta de La calma de la mar. I parlant de calma, doncs ara haurem de tenir una mica de calma, una mica de comprensió, o no sé com dir-ho, perquè ara me n'he adonat que al preparar aquest programa d'avui, que tot he volgut buscar intèrprets catalans, compositors catalans, tot que no es mogués de diguem-ne, de la nostra terra, de la nostra llengua, i ara m'havia adonat que he programat dues vegades una mateixa cançó. El Rossinyol, precisament, que l'acabem de sentir també encantada per el Líder Càmera, doncs ara la sentirem per una altra de les corals ben conegudes, ben boniques i amb molt de pedigrí, podríem dir, que com és la coral Sant Jordi. Escoltarem de la coral Sant Jordi, tal com dic, tornarem a sentir El Rossinyol i després Ai Minyons. El Rossinyol és de Pérez Moya i Ai Minyons és d'Eduard Toldrà. Sentim, doncs, aquestes dues cançons per la coral Sant Jordi.

Bé, podem anar sentint aquests aplaudiments. De fet, va ser un dia en què els aplaudiments és un enregistrament en directe, com podem comprovar, i va ser aquell dia que s'acomiadava com a director de la Coral Sant Jordi, Oriol Martorell, i és clar, d'aquí ve potser també més entusiasme amb el públic que hi va anar, no precisament perquè s'acomiadava, sinó per l'agraïment que se li deu amb aquest bon senyor que va ser el que va començar aquest coral que després s'ha anat fent tan gran, la Coral Sant Jordi. Bé, i continuem amb la Coral Sant Jordi, i el que ara escoltarem també serà, en primer lloc, la sardana de les monges, i acomiadarem el programa d'avui amb el que ells també es van acomiadar, amb el cant dels segadors. És un cant que aquesta setmana potser s'hi escau bastant, perquè l'11 de setembre, no oblidem, és la diada, però també una cosa que val la pena recordar. Aquesta tradició dels segadors no és precisament de la guerra que va acabar el dia 11 de setembre, sinó que pertany a la commemoració, explicar d'alguna manera la guerra de gairebé un segle anterior. A la guerra dels segadors va ser l'any 1640. Bé, sentim doncs ara ja sense més aquesta sardana de les monges i aquest el cant dels segadors que ens oferirà la Coral Sant Jordi.

0: Bé, eren els segadors. Bona diada a tothom.
1: Ha arribat l'hora d'acomiadar-se desitjant que hagin gaudit de la veu. Adéu-siau. Fins la propera setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les tempestes han deixat més de 60 litres entre el Berguedà i el Ripollès. Amb dades d'estacions oficials del Meteocat i d'altres no oficials, s'ha superat a Capdavanul, a Borredà, a Sant Joan de les Abadesses i a la Quar. A més, també s'han registrat més de 50 litres a Sitges i Olot. Encara es poden superar, tinguem-ho present, els 40 litres en mitja hora fins a les 6 de la tarda al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Moianès i Baixes. Mentre el xàfecs i les tempestes han tornat a aparèixer en punts del prelitoral de Barcelona, sobretot a la comarca del Vallès Occidental. Localment són forts i poden anar acompanyats, recordem-ho, de calamars a pedra i de fortes ventades. Anem a la plana política. PP i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegit Espanya davant de la crisi de Ceuta, que ha estat l'epicentre d'aquesta primera sessió de control de la legislatura. Escoltem el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal.
2: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
3: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
1: Sánchez ha negat que el seu executiu estigui sotmès a cap pressió i ha acusat Abascal de difondre desinformació, mentides i insults.
4: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señor Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: Per cert, que la Comissió Europea, ho hem sabut fa uns minuts, ha concedit més de 114 milions d'euros en ajudes per gestionar la crisi a Ceuta. Després de l'arribada, recordem, de 70.000 immigrants entre el 30 i el 31 de juliol. Brussel·les ha coordinat i facilitat la mobilització, diu, d'efectius de suport de Frontex, l'Europol i l'Agència de la Unió Europea per l'Asil per donar suport operatiu a Espanya per gestionar aquesta crisi sobre el terreny. I la Fiscalia, que demana l'internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa. Es tracta, recordem, de dos joves de 16 anys que se sumen als dos altres nois arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura. Aquesta tarda, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça Neus Català de Manresa.

0: Informació local.
1: El Foment comença la programació de la temporada aquest cap de setmana, dissabte, amb el musical La Ventafocs, amb música dels anys 50, al Teatre del Foment, dissabte a les 6 de la tarda. Les entrades generals valen 10 euros i 7 euros i mig pels socis del Foment. I diumenge a les 6 de la tarda, teatre, una comèdia titulada Una idea genial, dirigida per Xavier Ricard, interpretada per Susanna Garachana, Frank Capdet, Lluís Villanueva i Anna Azcona. El diumenge, també a les 6 de la tarda. En aquest cas, les entrades valen 24 euros i 18 pels socis del Foment. I les podeu adquirir, tant les del musical com la del teatre, la comèdia teatral, al web Entràpolis. I el SEM, que també comença la temporada amb una sortida de la secció de senderisme. Aniran a Osona, a l'Esquirol i a Can Toni Gros, per fer un recorregut de 13 quilòmetres. Passaran per diferents fonts, salts d'aigua, també un gorg, un dolmen i un pont. Recorregut, com deien, de 13 quilòmetres, de nivell fàcil, ens explicaven. Si voleu anar-hi, podeu passar les tardes pel local del SEM. Podeu apuntar-vos-hi fins divendres de 6:45 a 9:15 del vespre per anar a aquesta sortida de diumenge. I també es pot visitar la planta baixa del Molí, l'exposició Vincles, al voltant de la cultura popular de Festa Major. És l'exposició que ja els últims anys es pot veure a la planta baixa com a preludi, planta baixa del Molí, com a preludi de la Festa Major. Hi ha els elements més característics de la cultura popular molinenca, com el camell, els gegants, també elements dels grallers, bastoneres, matussers, de les bardançaires, també hi ha el cuc, l'enxuscat, representants també d'elements dels dimonis. Tots aquests elements els podeu veure a la planta baixa del Molí en aquesta exposició, que es pot visitar fins al 17 de setembre. Està oberta de dilluns a divendres a les tardes, els dissabtes matí i tarda i diumenges al matí, i aquest divendres, que és festiu, 11 de setembre, es podrà visitar al matí d'11 a 1:45. I la farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
5: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Benvinguts a Fora Clixés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Bona tarda, família. Aviam, sigueu al cotxe, a la feina, fent veure que treballeu, al sofà dient un vídeo més i paro, o tornant de vacances, intentant recordar com funcionava això de matinar.
2: Hem tornat.
1: Sí, hem tornat.
2: Hem sobreviscut a l'estiu.
1: I sobretot,
2: hem sobreviscut a tornar a la rutina.
1: Perquè després de setmanes de platja, festes majors, bueno, que encara no s'han fet totes, però bueno, sopars, no?, que començaven a les 10 i acabaven quan sortia el sol.
2: Però tot això... per tu, perquè jo aquest estiu no he anat enlloc, ni a la platja ni un sol dia, tu tampoc.
1: No, jo tampoc. Un dia. Jo un dia més que tu.
2: Però sí que és cert que ara toca tornar a saber quin dia és.
1: Perquè si una cosa us podem prometre aquesta temporada, no?
2: És que venim amb moltíssimes coses.
1: Més melons.
2: Més preguntes.
1: Més tonteries.
2: Més convidats.
1: Més seccions.
2: I probablement...
1: menys neurones.
2: Això ja ho donàvem per fet.
1: Però sobretot venim amb ganes, i moltes ganes.
2: Perquè aquesta temporada volem que passeu una molt bona estona.
1: Però també que marxeu del programa pensant, ostres, això no m'ho havia plantejat mai.
2: Perquè aquí venim a riure.
1: A discutir.
2: A descobrir coses.
1: I obrir melons que probablement hauríem d'haver deixat tancats.
2: I avui...
1: tornem després de les vacances amb una cosa que tots coneixem.
2: Una cosa que ens acompanya encara que no la busquem.
1: Que apareix al supermercat.
2: A la ràdio.
1: A les festes majors.
2: Als cotxes.
1: A TikTok.
2: A Instagram.
1: I cada vegada arriba un moment que...
2: no la pots més.
1: Però després passen 3 mesos...
2: i resulta que aquella mateixa cançó es transporta directament a un estiu.
1: I potser aquest és el més fort de tots, no?
2: Que hi ha cançons que no només escoltem.
1: Que les recordem.
2: I avui...
1: venim a descobrir per què. Però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus.
1: Neus, ja que tornem de vacances, no? Avui toca a tu dir-nos què obrirem avui.
2: Abans, crec que es mereix un aplaudiment el que acabem de fer. Sense trabar-nos.
1: Sense trabar-nos. Molt bé, trabar-nos, ja l'he cagat. Molt malament. És que... Gràcies. Enhorabona.
2: Sí que tenim públic avui.
1: Tenim molt de públic avui, eh? Ens encanta.
2: El tema. Avui parlarem dels...
1: Un moment, és que m'he abandonat. A veure, deixa'm endevinar. Em deixes dir-te el
2: no.
1: que crec... Vale. A veure, de les cançons que hem escoltat aquest estiu, jo
2: Exacte.
1: Crec que va, no? Però
2: sí.
1: No només de les d'aquest estiu, no?
2: No. Avui mirarem enrere.
1: O sigui, que tinc raó, vaja. I farem un
2: Com
1: viatge
2: sempre,
1: pels... Gràcies. M'encanta tenir la raó. Sóc una bona Leo. I farem un viatge pels hits que han marcat els nostres estius dels últims anys.
2: Des dels 2020 fins avui.
1: Cançons que han sonat a tot arreu.
2: Cançons que han estat impossibles d'evitar.
1: Cançons que ens han fet ballar.
2: Cançons que ens han fet cantar sense saber-nos la lletra.
1: I cançons que probablement ens han fet dir...
2: si torno a sentir aquesta cançó, marxo.
1: Però també volem anar una mica més enllà.
2: Perquè converteix...
1: perquè
2: què converteix una cançó en un hit?
1: És la cançó?
2: És l'artista?
1: És el màrqueting?
2: És que sigui fàcil de cantar?
1: És la ràdio? O simplement tenim tots una mena de necessitat col·lectiva de tenir una cançó que representi l'estiu?
2: I aquest any encara tenim una pregunta més.
1: Perquè...
2: hem tingut realment una gran cançó de l'estiu 2026?
1: O estem davant del final de la cançó de l'estiu tal com l'havíem conegut?
2: No, avui ho descobrirem.
1: Ah, avui estem fotent molt de rotllo, eh? Però crec que és molt xulo, a mi m'agrada molt això. Crec com una tensió així, ai.
2: Estic bueno, tens.
1: Vosaltres, oients, com cada programa, pregunta pregunta cap a vosaltres. Si haguéssiu de triar una sola cançó, la cançó que per vosaltres fa olor d'estiu, quina seria?
2: Molt bona pregunta.
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
2: Si penseu que només venim a recordar cançons...
1: Espereu.
2: Perquè avui tenim 6 coses que demostren que convertir una cançó en un hit és gairebé una ciència.
1: Comença tu, Neus.
2: Vinga. Què fa que una cançó se'ns enganxi al cervell? Hi ha cançons que escoltes una vegada i ja no te les pots treure del cap. Normalment tenen melodies molt senzilles, frases fàcils de recordar i un tros que arriba molt ràpid al moment fort. I això no és casualitat. Els artistes saben que els primers segons d'una cançó són cada vegada més importants.
1: 100%. O sigui, hi ha trossos que és increïble perquè només que ho escoltis una vegada ja se t'enganxen i no marxen d'allà fins a saber quan. No? Uh-huh. Jo encara estic amb el "Yo te esperaré, nos sentaremos junto frente al mar", que dius, home, això ja fa
2: no
1: anyitos,
2: no
1: ha plogut ni ha nevat ni res. Com avui, una tempesta increïble ben forta, eh? Com tots esperàvem. Bueno, proseguim. Quan una cançó es converteix en un mem, què passa? O sigui, quan passa això, no? Vale, avui una cançó pot fer-se famosa, no perquè la gent l'escolti sencera, sinó perquè una frase concreta es converteix en un mem, vale? Mm-hmm. Un àudio o una broma, per dir alguna cosa. Una cançó, podríem dir que pot començar a circular per xarxes, no?, avui en dia, i acabar sent utilitzada per persones que ni tan sols saben qui la canta, que això és el que em sembla fort. I de cop, aquest tros, no, de 20 segons és més conegut que la cançó sencera. O sigui, el hit ja no és només musical, que si no, podria passar a tenir una faceta de cultural. Mm-hmm. No?
2: Sí.
1: Llavors, quan una cançó es converteix en un mem, pues, ja quan jo crec que fas vídeos o la és que em surt la paraula en castellà, però no. Que li dones com la manim massa. Quan amaneixes una cosa molt i acaba estant... Mm-hmm. Bueno, proseguim, vale? Perquè quan l'Arlet no té...
2: No?
1: Gràcies. Sí, però no volia dir jo aquesta paraula, però bueno. Bleda. Quan la cosa es posa bleda.
2: Un altre tema. La cançó de l'estiu existeix de veritat?
1: Bona pregunta.
2: Sí. Durant dècades, les ràdios competien per decidir quina seria la cançó de l'estiu. Però avui el concepte és molt més complicat. Tenim Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, ràdio i discoteques que poden tenir cançons números 1 diferents al mateix temps. De fet, 3CAT explica que el mateix concepte de la cançó de l'estiu sembla cada vegada més difícil de definir.
1: Exacte.
2: Per mi, normalment, la cançó de l'estiu és la cançó de l'anunci de l'Estrella d'Am.
1: 100% no.
2: Però moltes vegades acaba
1: sí,
2: sent
1: sí, però
2: aquella.
1: Jo, la cançó de l'estiu és la cançó més escoltada. Estem parlant d'una cançó
2: sí,
1: que s'escolta molt.
2: A Catalunya, normalment,
1: sí, sí.
2: Gràcies a TV3...
1: Sí, a la nostra terra podríem dir que sí.
2: Quanta gent espera
1: avui
2: l'anunci?
1: Avui no jugarem... Vale, jo no.
2: Igual que el de la loteria.
1: Jo, sincerament,
2: molta gent
1: però jo no l'espero. No sé per què, o sigui, per mi no...
2: Però t'arriba.
1: No, sí, però no és la cançó... Jo no crec que sigui la cançó que es faci com més viral, la que sigui... Jolín. Més escoltada, m'explico? Vale, per què acabem ballant cançons que diem que odiem? Doncs... Pues, no sé, tots han dit alguna vegada aquesta cançó és horrible i dues setmanes després en sabem la tornada sencera. Jo parlo també perquè
2: i tant
1: m'ha passat. Quan una cançó apareix constantment a les xarxes, a la ràdio, als bars o a les festes, doncs acaben formant part del nostre entorn, vulguis o no, t'agradi més o menys, doncs al final l'acabes ballant. Jo, per exemple, la cançó de Noche Entera la tinc més carrellada i me la poses i la ballo igual, m'explico? Llavors li tinc com un amor-odi molt fort en aquesta cançó. És molt bona, eh? Una cosa no troba l'altra.
2: I tant.
1: Neus.
2: TikTok pot convertir una cançó normal en un hit.
1: Mm-hmm.
2: No sé si diria tota la cançó o la tornada, eh?
1: Efectivament, sí.
2: Perquè hi ha cançons que sonen a la ràdio i només et saps un tros.
1: De fet, ens passa que de cop i volta et ve una cançó que has escoltat, per exemple, a TikTok o a Instagram, que han fet un ball o alguna cosa i l'han com donat una volta, no? I de cop i volta sona una cançó a la ràdio o sona una cançó per, bueno, de Spotify, uh-huh, així aleatòria, i dius... Quina cançó és aquesta? I llavors sona la tornada i dius... És aquesta.
2: Exacte.
1: Passa molt això, vale, avui en dia, i és una merda.
2: Sí, cada vegada és més habitual que una cançó triomfi perquè un tros
1: concret
2: funciona molt bé a vídeos, coreografies o trens. Això fa... No trens de...
1: No trens de transport.
2: És que
1: he dit
2: trens i he pensat.
1: Trens, no, sí, és que... No trens de transport
2: públic. Sí,
1: baix
2: de TikTok. Ja està.
1: Efectivament.
2: Això fa que els artistes pensin també en quin fragment de la cançó pot funcionar millor a les xarxes. El 2026, per exemple, una cançó va arribar a ser la més escoltada de l'estiu a TikTok, a Espanya, gràcies, entre d'altres coses, a les coreografies virals.
1: Mare meva, que interessant. I què passa quan un artista intenta fer el hit de l'estiu? Què passa? Què passa? Pues que les discogràfiques saben...
2: Que mai surt bé.
1: No té per què, no és això. Neus, error, mec. Aquí, si el David em fiqués l'efecte aquest, quedaria tan xulo. És el primer dia de temporada, li deixo ficar, vale? Te'l deixo posar. Bien. El David està feliç.
2: Sí,
1: quina por. Vale, les, bueno, el que deia, què passa quan un artista intenta fer el hit de l'estiu? Pues que les discografies, discografies, he dit, Neus, i no m'has dit res, no estem atentes. Les discogràfiques saben que... Mare meva, és que què? Per què he parlat? Per què? Per què? David, no era el moment. Vale, les discogràfiques saben que l'estiu és una època amb moltíssim potencial comercial, i això està clar. Estem d'acord o no?
2: Estem d'acord.
1: Pues una cançó fàcil de ballar, amb una tornada enganxosa, no? I una imatge pues, molt clara, pues, pot acabar sonant a tot arreu. I llavors, pues, és que no és una fórmula matemàtica ni res, o sigui, pots tenir tots els ingredients i la cançó que no funcioni. Pot ser de cop i volta
2: també
1: un... Per exemple, la cançó de Despecha de Rosalía, potser si hagués sortit en un moment que no tocava, potser no hagués tingut aquest boom, m'explico, de la cançó d'estiu d'un any en concret. Ai, coses de la vida. I després d'això, no, crec que ja podem obrir el meló, perquè aquí, si no, no ens donarà temps de parlar de tot. Però crec que després d'això... Pues, obrirem el meló perquè...
2: Quin meló?
1: Quin melonet obrirem avui, eh? Obrim el meló!
0: Obrim el meló.

0: Ui, ui, ui, trobava a faltar aquesta part. Avui obrim un melonet que és gegantí.
1: Els hits de l'estiu. Vale, farem 6 anys, 6 cançons.
0: La Neus va directe al
1: jo
0: gra.
1: Jo vaig al gra.
0: Durant els últims anys, la manera de consumir música ha canviat completament. Vale? Abans, una cançó de l'estiu podia dependre sobretot a la ràdio i les discoteques del moment, no? Dels bars de nit, podríem dir. I ara... pues pot néixer en un concert, no? Fer-se virar a TikTok, explotar Spotify i acabar sonant a totes les festes majors. Per veure com ha acabat canviant aquest fenomen, pues farem un viatge pels estius de 2020 al 2026. I sí, sí, si tinguéssim temps, pues viatjaríem més enrere i faríem molts més anys, perquè molt cap enrere, o sigui, molt en el passat i a lo que del, bueno, 2000 i més antic i tot això, deu ser brutal, perquè la música era un altre rotllo. Però bueno, farem des del 2020 al 2026. Som-hi o no?
1: Som-hi tant.
0: Comencem pel som-hi tant, de cop i volta.
1: Som-hi.
0: Som-hi. I tant. És que no hem fet la coma, Neus. Som-hi tant. Llavors, de cop, com? Com, Neus? Aquí anava el me... Aquí, a la frase maldita, anava.
1: No el facis treballar, pobre.
0: A ella li fica un clinc. Per favor. No pots això. Vale, 2020. La cançó de l'estiu, vale, la més escoltada va ser Blinding Lights. Com s'escriu això? Blinding... com es diu? Bueno, The Weeknd, m'heu entès, no? Que de fet va fer concerts Ferrés a Madrid, crec. No me'n recordo. Després, sí, després la ficarem perquè no l'hem entès. Per la Neus no l'hem entès. No, és broma. Està bé, Neus, està bé. Vale, el hit. El 2020 va tenir una particularitat.
1: Exacte.
0: Que va ser un estiu completament diferent als altres. Blinding Lights, de The Weeknd. Ui, m'he trobat. M'he emocionat. Va ser la cançó més escoltada globalment a Spotify aquell any i ja havia estat la segona més reproduïda de l'estiu. O sigui que no era... És que això passa, també. Que ja havia sigut la més reproduïda... Reproduïda... És que va la meva. Ai, per favor. Neus, em vols
1: reproduïda. Sapar? Reproduïda.
0: Gràcies. No era... O sigui, aquest... El 2020, a l'estiu del 2020, no era la seva primera... El seu primer èxit de ser la més escoltada i la més popular.
1: Però gràcies a l'estiu es va convertir.
0: Efectivament, perquè és que... imagina't amb el cotxe fent un viatge cap a la platja amb aquesta cançó, amb els amics. És que funciona. Funciona molt.
1: Sí.
0: Vale.
1: La teoria de per què va funcionar és una mica, no?, que la cançó recuperava una estètica pop dels anys 80, però amb una producció completament moderna. La melodia és immediata i reconeixible des dels primers segons. I això la va convertir en una cançó fàcil de recordar, fins i tot per les persones que no escoltaven habitualment aquest tipus de música.
0: Efectivament, perquè és veritat que és un tipus de música que no tothom escolta. El factor que va fer viral aquesta cançó, doncs el fenomen també, doncs va ser perquè va créixer gràcies als vídeos i reptes que es van circular per les xarxes. Vale? O sigui, la cançó va tenir tal impacte a les xarxes que va, doncs va generar aquest hit, no? Que no necessita dependre exclusivament de la ràdio o altres plataformes, sinó que per no sé, les vibres d'aquesta cançó, doncs va fer boom i ja està.
1: Vale.
0: Vale.
1: Com sempre, té una cosa bona i una cosa no tan bona.
0: Perquè si no, doncs tot seria molt avorrit.
1: Sí.
0: No?
1: La part més bona, diguem-ne. És una cançó molt reconeixible, amb una producció diferent del que dominaven les llistes i una identitat visual molt marcada.
0: I el dolent... És que és difícil parlar d'un èxit d'estiu tradicional perquè el 2020 va ser un any excepcional. No hi havia la mateixa vida nocturna, festivals o festes que altres anys, perquè veníem de...
1: El Covid.
0: De la Covid.
1: Vaja.
0: Oso, oso, eh?
1: Posem la cançoneta.
0: Oso al dat, sí.
1: Vinga.
0: Vinga. Blinding Lights, de The Weeknd.

0: Quin temazo, eh?
1: I tant.
0: És que jo entenc que fos un hit. Té com l'essència aquesta que dius, buah.
1: Sí, de...
0: Increïble.
1: Le.
0: Exacte.
1: Mentre 2021.
0: Exacte. Vale.
1: Què passa? Quina cançó va ser el hit de l'estiu? Todo de ti, de Rauw Alejandro.
0: Vale.
1: Vale. Gràcies, aquí, a Spotify, el va situar com a cançó número 1 de la seva llista de cançons de l'estiu d'Espanya 2021.
0: Fort, eh? Per què va funcionar? Perquè, en certa manera, era una cançó que allunyava una mica del reggaeton més habitual, no? Perquè és reggaeton, mm-hmm. Vale, té.
1: Sí, sí,
0: però,
1: sí.
0: Però està com, si us hi fixeu, és com s'allunya, no? Llavors, que apostava doncs, per una producció pop amb influències disco, funk, i això és el que és positiu per mi, no? Que el reggaeton mola molt, però quan indagues en subtemes com disco, funk, igual que el reggaeton latino, a mi em sembla super cridaner, no?
1: Sí.
0: És tan diferent i tan emocionant que el fa com, saps? Llavors és com molt ballable, alegre i fàcil de cantar.
1: I té un secret.
0: Quin secret?
1: Que no necessitava una tornada complicada.
0: Ah...
1: La seva força estava precisament en lo senzill, no? En un ritme, melodia i una frase que es podia recordar ràpidament. Todo de ti.
0: Todo de ti. És que és molt bon tema. I
1: sí, sí, sí, sí.
0: Al final, quan una fórmula funciona tant, no, també apareix el problema. Que aquí
1: clar,
0: hi ha la part dolenta, podríem dir. Què passa?
1: Vols que ho expliqui jo?
0: Explica-ho, com vulguis.
1: Callada, dic, no sé si vols que ho faci jo.
0: La part dolenta, jo diria que després de l'èxit, no, moltes cançons intenten repetir exactament la mateixa recepta.
1: Mm-hmm.
0: No? És com quan intentem, veiem una cosa que ens ha encantat i la copiem, no? En comptes d'intentar buscar el que ens ha agradat d'això, no? Intentar generar la nostra pròpia. Llavors crec que això és dolent, però no de la cançó, sinó en general en el moment...
1: I perquè no sempre funciona el que funcionava.
0: Exacte. Que...
1: Tot depèn de moltes coses.
0: I del moment.
1: I del moment.
0: El moment
1: i tant,
0: canvia
1: i
0: el temps passa molt ràpid.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, Todo de ti, de Rauw Alejandro, per vosaltres. Ui, el David no sap, eh? David, per favor. Aquest... És que ha fet un spoiler ara. Ha fet un spoiler. Has de ficar 2021. I l'spoiler que has fet, ja en parlarem, perquè escoltant aquest inici de cançó, sabem perfectament, tothom sabeu. I llavors, ara, escoltem Todo de ti, ¿vale? Però penseu en la que ve després. I penseu per què creieu que va ser l'èxit d'aquell estiu.
1: Quina cançó és? Podem dir-ho, no? És que realment és curiós, eh? Perquè, clar...
0: Sí.
1: És curiós perquè aquesta cançó li hem ficat el títol nosaltres.
0: El què?
1: Que la cançó aquesta, que després fiquen... La que està sonant ara,
0: sí,
1: del 2022...
0: 2022.
1: No té títol.
0: No.
1: Perquè és del Bizarrap,
0: en exacte, part.
1: I aquest home fa una cosa que és no ficar títols a les cançons.
0: Exacte.
1: Tot són sessió tal, sessió tal.
0: Però és molt original, eh?
1: I tothom li ha dit quédate. I ja està.
0: Sí, jo li dic quédate, però òbviament tu saps que quan escoltes l'inici dius, vale, és Bizarrap.
1: I tant.
0: És que aquest home ha creat com una tendència i una imatge i una marca que dius, tu saps qui fa, no, aquesta sessió. No sé si m'explico.
1: I tant.
0: Sí, llavors, sí, sí, sí. Podríem dir que el hit, no?
1: Seguim amb quédate.
0: Seguim amb quédate. Todo de ti... no patiu perquè ja la podeu escoltar a Spotify també, eh? Vosaltres sabeu, Todo de ti, de Rauw Alejandro. Quédate, de Quevedo, vale, el hit. Per què és un hit? Pues aquí tenim pues, un dels grans fenòmens de la dècada, no? Spotify uh-huh. Espanya va situar la sessió de Bizarrap i Quevedo amb la cançó més escoltada l'any del 2022, de l'estiu, perdó, escoltada de l'estiu del 2022. Per davant de Despechar. Estem parlant que la baby no me llame, que yo estoy ocupado. Pues això va ser per baix de la de Quédate, imagina't. O sigui, va arribar a número 1 i s'hi va mantenir durant moltes setmanes.
1: Mare meva. I què va passar? Doncs que la cançó no va aparèixer simplement i va començar a funcionar, sinó que va anar creixent a través dels clips, per les xarxes, els concerts i comentaris de la gent abans i després del seu llançament.
0: Exacte, el poder de la frase, no?
1: Uh-huh.
0: Que és un dels grans secrets que té un argument extremadament fàcil d'identificar.
1: Sí.
0: No? Això que permet que una persona reconegui la cançó en qüestions de segons.
1: Com ha passat ara.
0: I no només amb la lletra, sinó amb la melodia, amb tot. O sigui, l'essència de la cançó ja ho dona, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Vale.
1: Pim, pam.
0: Què és? Cançó o fenomen?
1: Interessant pregunta.
0: Pues jo penso que quan una cançó es converteix en un fenomen tan gran, continua sent simplement una cançó.
1: Sí.
0: Vale? Perquè al final és una cançó.
1: Sí, bueno, no té més.
0: Exacte. Llavors, potser la part bona, no, podríem dir que és que va demostrar en quin punt de, una producció nascuda de l'escena urbana pot arribar a un públic general. I lo dolent podríem dir que es va saturar, va haver molta saturació d'aquesta cançó, però massa. I a vegades l'extrem d'escoltar-la massa i massa i massa i massa és too much, no?
1: Sí.
0: Fiquem un trosset de Quédate de Quevedo i Bizarrap. Escolta'm-lo una miqueta.

0: 2023. Una cançó que no coneixia. Que no coneixia. Es diu...
1: Jo he llegit el títol. Bueno, quin...
0: No, no és la que penses, crec, eh?
1: Ah.
0: Ella baila sola, de Eslabón Armado i Peso Pluma.
1: No vam fort, tenir estiu aquell any.
0: No, aquell estiu vam desaparèixer. De cop i volta ens vam anar a Honolulu i no vam saber de res. Uh-huh. El hit, per què va ser un hit? Pues aquí sí que tenim una dada molt potent, que jo no ho sabia, ¿vale? Que ella baila sola va ser les cançons més escoltades del món. Del món, estem
1: pues
0: parlant
1: mira,
0: del món.
1: Tampoc vas estar a Honolulu, perquè si no també l'haguessis escoltat.
0: Tota la raó, tota la raó. Estava, no sé, fent submarinisme a sota l'aigua. Va ser la cançó més escoltada del món durant l'estiu del 2023, segons Spotify, ¿vale? I això ens dona molt de joc.
1: Vale.
0: Vale? Però no deixa ser una cançó d'estiu, no?
1: No, a primera vista potser no és la típica cançó que imaginem quan pensem en hit de l'estiu, però res, que no té aquesta fórmula de platja, discoteca i vacances que associem habitualment a aquests èxits. I precisament per això és interessant aquesta cançó.
0: Llavors, què va passar? Pues que la música mexicana, perquè és mexicana aquesta cançó,
1: vale,
0: va experimentar una explosió internacional enorme i ella baila sola va aconseguir arribar molt més enllà del seu públic original. És que va arribar...
1: Cuita tu.
0: És molt fort, és molt fort.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Llavors,
1: el secret d'aquesta cançó és que no va intentar sonar com el que ja està funcionant normalment. Mm-hmm. Veus? Va tenir una identitat pròpia.
0: Molt bo,
1: ens
0: agrada.
1: I això ens porta a una de les grans preguntes del programa. Per fer un hit... has de copiar el que funciona o has de fer alguna cosa diferent? Depèn qui siguis.
0: No, jo crec que copiar... Bueno, sí, és per...
1: Depèn.
0: Ja farem un altre programa, això. El bo i el dolent. Què podríem dir? Pues que és un exemple perfecte de com un estil musical concret pot convertir-se en un fenomen mundial. I dolent, mm-hmm, podríem parlar de quan alguna cosa triomfa molt, no? La indústria corre a repetir-la, repetir-la, repetir-la. I és com un producte, no?, que el producte pues, es va defallir, no? I deixa de ser el producte d'entrada. No? Ja no és el mateix que era abans, sinó que ha perdut cosetes, mm-hmm, pel camí. Llavors, anem a posar un trosset de
1: sí,
0: Ella baila sola, de Eslabón Armado i Peso Pluma.

0: Doncs jo sí que la coneixia.
1: I és la que jo pensava que era quan m'has dit, no és la que tu penses.
2: És que a mi m'ha vingut una altra cosa, no sé per què. Bueno, i no la coneixia, però m'agrada molt. És molt diferent a les que portem i a les que normalment solem escoltar.
1: A mi m'encanta aquesta cançó, és molt bona.
2: És molt guai.
1: Després te la posaré al cotxe.
2: Després l'escoltarem sencera. 2024, Neus.
1: Està molt a prop, això, ja. No podria ser una altra cançó que no fos la Marina està morena de dels Figaflowers.
2: Que hi havia també la de Si antes te hubiera conocido.
1: De Karol G.
2: Però
1: oh, m'encanta.
2: Hem decidit que estem a la nostra terra, no? I com no ficar la Marina està morena? Anem a reivindicar, no?, que això és Catalunya, no? I que tant. Estem aquí a la nostra terra i que ole la música catalana. I que fos un hit també de l'estiu. Increïble. El hit català. I aquí entra la nostra gran representant catalana, la Marina està morena, vale? Que es va publicar el 4 de juliol de 2024. I a més és que jo me'n recordo estar-me traient el carnet a conduir quan va sortir.
1: Ah, sí?
2: I la meva professora d'autoescola es deia Marina.
1: Ah, bueno.
2: I jo li cantava i li deia, bon dia, Marina, la Marina està morena. I em mirava i deia, a veure, carinyo, què t'ha passat avui? Com t'has aixecat? I em fa molta gràcia.
1: Malament.
2: O sigui, no, malament no, home. Sí, malament d'haver-te d'aguantar avui a primera hora del matí. Bueno, això, que en només 6 setmanes ja havia entrat en el top 10 de Spotify Barcelona i va arribar al número 5. A més, va acabar sent la cançó en català més radiada del 2024. Va rolar tant que va ser la més escoltada en aquell estiu.
1: Jo la tinc molt cremadeta, ja.
2: Jo l'adoraré sempre. Bueno. Ens encanta. Per què funciona tant? Per què?
1: Perquè sembla creada específicament per representar un estiu mediterrani, no?
2: Exacte.
1: Costa Daurada, calor, platja, festa, un estiu d'amor i una tornada impossible de no cantar.
2: Exacte, és que és un vici.
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors,
1: sí.
2: El factor català. Doncs que això és especialment interessant perquè no només va funcionar dins de Catalunya, que va arribar al top 10 de Spotify Barcelona i que va aconseguir una presència enorme a ràdios i festes i xarxes socials, sinó que també va arribar a molts altres llocs. Hi havia vídeos fins i tot a l'estranger cantant La Marina està morena.
1: M'ho crec.
2: Fort. Figaflowers, quin bon hit, eh?
1: Sí, sí,
2: tenen molts
1: sí,
2: altres,
1: sí,
2: però aquest... Oso, oso.
1: Jo la tinc cremada, però l'escolto igual, eh?
2: És meravellosa. Anem a posar un trosset. La Marina està morena de Figaflowers.

0: Quin gran tema. Mm-hmm. 2025. I el títol d'aquest apartat es diu Les candidates. Per què? Perquè no n'hi ha una, n'hi ha moltes.
1: Comencem a perdre la cançó de l'estiu, ja.
0: Comencem a perdre. Sí, aquests dos últims anys han sigut com així, sí. Així.
1: Candidata número 1.
0: Ens deixem moltes, eh? Però sí. Bueno, aquí número... les més importants que posen que la ràdio hi ha tot arreu és el número... el top 3, diguéssim.
1: Número 1, La Plena, de W Sound, Belé i Ovni on the Drums.
0: No, Ovni on the Drums.
1: Vale, perdó.
0: Ovni on the Drums.
1: És un dels grans fenòmens de l'estiu a Espanya i, finalment, la cançó més escoltada del 2025 a Spotify a Espanya. El seu ritme tropical i urbà, sumat a la tornada molt enganxosa, la va convertir en una de les grans bandes sonores de l'estiu.
0: També tenim a top 2 No Tiene Sentido, de BL. BL, es diu, tothom li diu BL i és BL. BL va ser un dels grans noms... No tiene sentido... Vale, BL va ser un dels grans noms de l'estiu de 2025 i No Tiene Sentido, que és aquest el tema, que va ser un hit, va ser una de les cançons que més va sonar i el seu estil urbà i melòdic encaixa perfectament amb el tipus de cançó que funciona en playlists, xarxes i vacances, sobretot les d'estiu.
1: I candidata número 3... com no podria ser una altra, A la fresca, de Figaflowers.
0: Molt fort, eh?
1: La gran candidata catalana, després de l'èxit de La Marina està morena, Figaflowers va canviar el so i va apostar pel...
0: l'esca.
1: Esca. I el reggae. Reggae?
0: Sí.
1: Vale.
0: Reggae.
1: Bueno, perdó, sí. Veus, per això ho he preguntat,
0: David,
1: perquè sabia
0: tota
1: que m'ho estava dient bé.
0: Tota la raó. Reggae.
1: Però mantenint l'energia festiva. Va acabar sent l'escollida pels oients de ICAT com una de les grans cançons catalanes del 2025.
0: Exacte.
1: Tres cançons, tres maneres d'entendre un hit d'estiu. Quina escolliríeu vosaltres com la veritable cançó de l'estiu 2025?
0: Nosaltres hem escollit la de La Plena, perquè és la principal, i perquè no ens avergonyirem, vale? Però l'hem cantat i l'hem cridat fortament al cotxe moltes vegades.
1: I tant.
0: Ens agrada molt, ho sento molt. No volem ser decepció.

0: El David deu pensar, la meva època els hits de l'estiu eren tan mega brutals comparats amb aquests.
1: 2026.
0: Ja farem un hits d'estiu de fa anys.
1: Hem començat el 2020, no? Doncs cap enrere anirem.
0: Cap enrere. 2026. I hem dit, també torna a passar-ho de les candidates, però que en aquest cas li direm les tres reines.
1: És que s'acaba d'acabar l'estiu ara, també entenc que encara no hi hagi regla.
0: Exacte.
1: Però jo he vist moltes notícies de que aquest any no hi ha hagut cançó de l'estiu.
0: No, sí, és veritat, no ha sigut... Sí. Bueno, la tercera... Ojo, eh?
1: La segona, diria jo més.
0: La segona? Ui, doncs sí. Jo la tercera...
1: Malauradament. Sí, ja. A mi m'agrada més la tercera, però sí, la segona jo crec...
0: Vale, arribem a l'estiu actual. Aquí sí que tenim un cas molt interessant perquè no hi ha una guanyadora única i absoluta, vale? I hem posat les tres primeres, però hi ha moltes altres, uh-huh. Vale? La primera podríem dir que és La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo. És bon tema, la veritat. Molt encertada. Molt xula.
1: Ara mateix no sé quina és, però segurament és molt xula.
0: Quan l'escoltis sabràs quina és. Vale, la segona...
1: Dai, dai, dai, de Shakira i Bruna Boy.
0: Vale.
1: Que aquesta és la que jo crec que...
0: Què he dit? Bruna.
1: Ah, perdó.
0: No passa res. Bruna Boy, que és la del Mundial. Llavors, pues, al final, tira molt el Mundial, no?
1: I tant, i tant, i tant.
0: Es fa cada 4 anys, ha sigut a l'any, i a més ha sigut un any molt important... No?
1: Bueno, és que a mi el futbol...
0: Ja, bueno, però hem sigut guanyadors, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Llavors, fa molt. I la tercera, que òbviament és la que hem escollit, no?
1: Bueno, perquè són cantants que escoltem.
0: Exacte. Que és la de Pati Toa, d'Anna Mena i Lola Índigo. ¿Vale?
1: A mi se'm fa molt gràcia el títol.
0: Pati Toa.
1: Perquè jo pensava que era Patito.
0: Pati... Buah, increïble.
1: Sí, i no. És Pati...
0: Toa.
1: Toda.
0: Toa.
1: Sí, però és com...
0: Sí, sí, sí.
1: Per tu tota.
0: Sí, molt bé, Neus, la traducció. Les tres han anat ocupant diferents moments al número 1 durant l'estiu, cosa que fa que sigui molt més difícil d'escollir una. Uh-huh. Vale? I podrem dir, i la de Superestrella d'Aitana, per què no? No?
1: Perquè és més enrere de l'estiu, jo crec.
0: I perquè venia de molt més enllà, vale? O sigui, ja ha tingut el seu èxit i ara, de cop i volta, tothom l'ha començat a escoltar, vale? I l'han començat a escoltar per al Mundial, també. Perquè Espanya és com superestrella, somos las estrelles.
1: Vale, vale,
0: llavors
1: vale.
0: Va començar a tenir una altra pujada, no? Que dius, vale, ja havia tingut la pujada i era una altra. Llavors no l'he involucrat perquè podíem donar-li una entrada a unes altres cançons,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, què està passant?
1: Potser avui ja no existeix una única cançó d'estiu. Tenim Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, ràdio, festivals, discoteques... I cada un pot tenir el seu propi hit.
0: Exacte. La gran pregunta, no, si us la feu, si no, doncs no passa res, és si una cançó és la més escoltada, però ningú diu que és la cançó de l'estiu, és realment el hit de l'estiu?
1: Molt bona pregunta.
0: Cuidado, eh?
1: Sí.
0: I ara sí, posarem un tros de Pati Toa, vale? No Patito, Pati Toa, d'Anna Mena i Lola Índigo. Sí.

0: marxa. Començant experiment.
1: Ha arribat un dels moments preferits del programa.
2: Perquè avui no posarem a prova Google,
1: ni internet,
2: ni la nostra cultura musical.
1: Posarem a prova una cosa molt més perillosa.
2: La música del nostre any de naixement.
1: Exacte, és un joc, he de dir, molt divertit, que recomanem que el feu amb amics, parelles o amb qui vulgueu fer-lo.
2: Sí, perquè avui tenim un repte.
1: I tu, Neus, tens un problema.
2: Ah, sí? Per què?
1: Sí, perquè tu ets del 2001.
2: I?
1: Que jo sóc del 2000 i et guanyo segur.
2: I?
1: No, he de dir que això ho fareu amb parelles o amics i tal. Llavors la diferència d'edat serà molt més gran i serà molt més xulo veure la diferència. Al ser només un any, la Neus i jo, la diferència no serà tan abismal.
2: No,
1: vale?
2: No,
1: perquè és el mateix estil de música. Però la gràcia és poder... Nosaltres tenim un amic que té 30 anys, per exemple. Llavors, ara mateix no sé quin any va néixer, vale? Perquè jo i les mates no ens portem, però...
2: És 5 anys,
1: 6 anys enrere, que això ja canvia molt, que és 1990 i pico. Llavors ja estem
2: si
1: parlant... No, però ja estem parlant d'un altre estil, o sigui, d'una altra època.
2: Tant.
1: O sigui,
2: m'explico.
1: Bueno, que et guanyaré segur.
2: Molt bé, em sembla genial.
1: Sí? No, potser perdo, Us expliquem el joc, vale? Nosaltres hem fet un top 3 de les cançons que més van sonar en el nostre any de naixement. Ni estiu ni res. Les que van sonar més, vale? Mm-hmm. Posarem trossets de les cançons i després...
2: Ah, jo he fet de l'estiu,
1: Sí, jo també, però,
2: vale.
1: Hi ha una que no és tan hit d'estiu.
2: Vale.
1: Posarem trossets de les cançons i després haurem de votar entre nosaltres, el David també, vale? Quin any guanya? Si guanya l'any 2000 o guanya el 2001, vale? Fixeu-vos en les petites coses perquè seran el que marcaran la diferència, vale?
2: Comencem?
1: Sí? Vale. Bueno, ja veurem a veure què tal, Comencem.
2: Ai, jo no... Bueno.
1: Comencem amb el teu top 3.
2: Vale, jo... No sé si les tindrà ordenades, perquè jo no li he passat ningú ordre.
1: No li has passat cap ordre?
2: No.
1: Neus, per favor.
2: No
1: passa res. La primera de la Neus. Va, posem-la. A veure quina por. No!
2: Hòstia,
1: boníssima!
2: Top 3 és aquesta.
1: Buah, és boníssima! Un poco más, mi pobre corazón. Buah, m'encanta. Buah, m'estàs... Buah.
2: Bueno, això és el 2001 de Coyote Dax.
1: Ens encanta.
2: No rompas mi corazón.
1: Ostres, que fort. M'agrada molt.
2: Ah, ja no tens tant clar guanyar tu,
1: És que és molt guai aquesta cançó, m'agrada molt. Vale. Jo vaig amb el meu top 3, vale? Que és Let's Get Loud, de Jennifer Lopez. És molt bona.
2: Molt bona, molt bona.
1: Presente! Què? Jo crec que anem bastant bé les dues,
2: Sí.
1: Si haguéssim de votar una de les dues, quina votaria? És que el
2: la
1: no
2: teva.

0: Sí, és molt bona,
1: no hi ha diferència.
0: Para,
2: o sigui, hi ha molta diferència.
0: Crec que aquí, no sé què dir-te, hòstia, hem estat buala. Però de les vibes,
1: Sonia,
0: jo crec que m'ha estat molt a prop.
1: Sonia i Selena, Yo Quiero Bailar, també és del 2001.
0: Hòstia, que fort. Ai, m'estic emocionant, m'està agradant molt aquest joc, és que m'encanta. Vale, David, rasca per on sigui, eh? Vale, hòstia, és que crec que el punt te l'emportes tu ara, eh? Vale, el meu top 2. Posa'l, posa'l.
2: Oh!
0: Bomba!
3: Sensual!
0: Epa!
3: Sensual!
0: Què? És que clar...
2: No, molt bé, molt bé.
0: Yo quiero bailar. Clar, és que aviam, no sé... És una bomba. Jo voto la meva, és que és molt bona. Bomba.
3: Sí.
0: Bomba. Què,
1: quan
0: David?
1: Quan escoltis el meu topo.
0: Què, David? Va flipar. Jo he tirat per la terra, eh? Potser guanyo jo per la terra. Ho dirà el David, no ho sé. Què? Les dos, eh? Empate. És que estan molt bones. Llavors anem 2-1. Nos encara podem empatar, eh?
1: La cançó de l'estiu 2001 va ser

0: te que bate chocolate. Ponta.
1: Realment la cançó és del 2000, però va fer el seu boom al 2001.
0: Ansu, és que el 2000 és el millor any, què us ha de dir? No, però està molt bé, està molt bé. Vale. Atenció, amb la meva top 1, vale? Podria posar-la en top 3 o top 2, però estem a Catalunya...
1: Ah, però l'has fet el teu top 1.
0: Sí.
1: Jo estic fent de veritat.
0: Perdó. Estem a Catalunya, és un hitardo, com la copa d'un pino, vale?
1: El David s'ha aixecat.
0: És meravellosa.
1: Ah, bueno.
0: És d'un grup meravellós i mereix... Top 1 del 2000.
1: Bueno.
0: Go! Home, crec que... és que, de veritat, l'accent busto. Llença't. És molt bo. Quin top 1, eh?

0: He de dir que està molt igualat, eh? Està molt igualat. Ja, jo crec que
1: la
0: he guanyat.
1: La mayonesa guanya, per favor.
0: He de dir que el David votarà per mi, perquè sí, l'accent sí, busto, per favor.

0: T'haig de dir que una de les cançons més escoltades del 2000 a l'estiu va ser It's Raining Men.
1: Oh, It's Raining Men va ser?
0: Sí.
1: Hòstia, que fort. Hòstia, jo no sé si tinc alguna més, però havia buscat com les com més potents.
0: La de Suerte, de Shakira.
1: Ah, ara mateix no sé quina és. És aquesta?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Mira, jo tenia també la de Oops, I Did It Again. Molt bona, Britney Spears i altres més, però bueno, és que he escollit aquestes perquè trobo que...
0: Molt bones.
1: Aquest joc l'hem de fer més, eh?
0: Sí,
1: m'agrada.
0: Sí, m'ha agradat.
1: El David corrobora de que s'ha de fer més aquest joc. Llavors, qui guanya? Guanya 2000. Guanya el 2000. Però...
0: Ai.
1: Però farem empat, eh? Jo crec que farem empat perquè la Neus també té molt bones cançons.
0: Home...
1: Feu-ho amb amics amb molta diferència d'edat perquè serà el doble interessant. De veritat, i això ho podem fer amb pel·lícules, amb sèries, amb jo què sé, amb els plats que es van... Jo què sé, plats o pintures, artistes que van sortir al 2000 i al 1960, grups de música... El que vulgueu. És molt bon joc. Bueno, ens agradaria tancar la sessió... Aquí és que el David està hackejant amb llençat el programa d'avui. Ens agradaria tancar la secció de laboratori d'avui amb un... Secció? Bueno. De laboratori d'avui amb un hit que per nosaltres va ser i sempre serà un top del nostre estiu 2023. Millor que la d'Ella Baila Sola i que tots coneixeu, perquè és de la nostra terra i ens encanta, òbviament, Coti per Coti dels Tiets.

0: took a kiss. I fins aquí el primer programa de la nova temporada de Fora Clitxés.
1: Hem tornat i hem tornat parlant d'una cosa que segur que tots hem viscut, aquella cançó que un estiu no pots deixar d'escoltar ni encara que vulguis.
0: Avui hem viatjat pels últims anys per descobrir quins han estat els grans hits, no?, de l'estiu, què els ha fet triomfar i si realment encara existeix una cançó capaç de posar-se d'acord amb tothom.
1: I si alguna cosa hem descobert és que avui un hit ja no només depèn de la ràdio, Spotify, TikTok, Instagram, festivals, memes, de tot.
0: I fins i tot la teva tieta posant-la a tot volum mentre es fa el dinar.
1: Exacte. Si la teva tieta ja la coneix, ja és oficialment un hit.
0: Exacte. I aquest només és el principi de la temporada. Tornem amb moltes ganes, nous temes, noves idees i sobretot moltes ganes de tornar a obrir melons amb vosaltres cada setmana.
1: Així que prepareu-vos perquè aquesta temporada venim amb més música, més debat, més tonteries.
0: I probablement amb més coses que no haurien d'haver arribat mai a antena.
1: Com sempre, volem donar les gràcies a Ràdio Molins de Rei per deixar-nos aquest espai i permetre'ns fer aquesta bogeria cada setmana.
0: El nostre tècnic, David Rius, perquè gràcies per aguantar-nos una temporada més i per fer-nos riure sempre.
1: I a l'Àlex Gilabert, la veu de dels nostres jingles, perquè nosaltres podem cridar tot el que vulguem.
0: Però quan entra la veu de l'Àlex Gilabert, sembla que això sigui un programa de ràdio de veritat.
1: I recordeu que al final,
0: sense vosaltres, oients, nosaltres podríem continuar parlant.
1: Però res seria el mateix. I atenció.
0: La setmana que ve obrirem...
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, veu la proposta de llei europea d'habitatge assequible presentada avui per la Comissió Europea com un aval a la decisió de posar fi a les llicències de pisos turístics a la ciutat el 2028. Collboni ha assegurat que la mesura no té marxa enrere i ha reclamat que el futur marc comunitari blindi la capacitat de les ciutats per intervenir davant la crisi de l'habitatge. Ho ha dit en una declaració institucional a l'Ajuntament en què ha celebrat que Brussel·les reconegui que els poders públics han de disposar d'eines per actuar en zones de mercat tensionat. L'escoltem.
2: Europa reconeix per primera vegada que els poders públics locals tenim el deure d'intervenir quan el mercat per si sol no és capaç de garantir un dret tan bàsic com és l'accés a l'habitatge. I per Barcelona aquesta proposta representa també la culminació d'una primera etapa de feina que hem fet durant aquests anys per situar l'habitatge al centre de l'agenda europea i començar, per tant, a canviar les regles del joc.
1: Més qüestions. Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts ahir pels Mossos per l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa a la matinada de l'1 de setembre. Les dues detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que des de la detenció compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. En el cas dels dos nous detinguts, el magistrat ha ponderat els indicis sobre la participació en els fets i les circumstàncies particulars per acordar les mesures, en aquest cas, de control. I parlem de Reus, perquè multaran 30.000 euros l'empresa responsable de la neteja pública. L'Ajuntament ha detectat 5 incompliments greus del servei entre els mesos de juny i juliol, principalment perquè l'empresa no hauria fet els serveis previstos al contracte en àmbits com la recollida de contenidors, la neteja d'aquests elements o l'escombrada de voreres. Un exemple pel que fa a la neteja que parlaven des de Reus, la neteja de grafits, cartells i taques, que ja hi havia 125 execucions previstes, però 72 no es van arribar a realitzar i a la llista de sancions greus hi ha el fet de tenir contenidors plens i sense recollir durant 72 hores. I l'actor, dramaturg i poeta sabadellec Manuel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys, nascut a Sabadell. Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional, especialment vinculada al teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i també va ser un dels fundadors de la Sala Beckett. També va treballar al cinema i a la televisió.

0: Informació local.
1: Demà, vigília de la Diada, des de l'Assemblea Òmnium al Consell de la República i l'Ateneu Molai organitzen una marxa de torxes que sortirà a 8:45 del vespre. Demà dijous, des de la plaça 1 d'octubre, aniran cap a la plaça del Palau per fer l'ofrena al Memorial Rafel de Casanova, un acte que té el suport de 22 entitats de la vila. I després d'aquesta ofrena floral, l'Ateneu Molai prepara també un sopar popular i una cantada d'havaneres. El sopar val 15 euros i podeu comprar les entrades a l'estanc Margarit. Per altra banda, just divendres, 11 de setembre, hi haurà l'acte institucional per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. A les 12 del migdia, a la plaça del Pati del Palau, hi haurà una ofrena floral dels grups municipals i també de les entitats de la vila. Hi ha audició i ballada de sardanes al Pati del Palau amb la Copla, la principal de Terrassa, organitzada per l'agrupació folklòrica. I el diumenge 20 de setembre, ja dins els actes de la Festa Major, es durà a terme la 47a Cursa Popular de Sant Miquel. 5 curses, 10 quilòmetres, relleus per parelles, cursa popular de 3,5 quilòmetres, la infantil d'1,5 quilòmetres i la familiar d'1 quilòmetre. La sortida de les curses de les 5 serà des del passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat i les inscripcions estan obertes a cursasantmiquel.cat o al poliesportiu municipal, on podeu passar-hi de 9 a 2 de dilluns a divendres. I la farmàcia de Guàrdia, avui dimecres, és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
3: Molins de Rei al dia.
4: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la 1 del migdia.
3: Molins de Rei al dia.
4: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
3: Molins de Rei al dia.
4: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la 1 del migdia.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
6: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Bé, doncs, molt bona tarda, amics. Nosaltres avui, encara que no estarem en presència aquí a la ràdio, el que no podem oblidar és a tota la clientela, per dir-ho d'una manera, no? A tots vosaltres, molinencs, que doncs cada dimecres a les 6 de la tarda doncs ens truqueu. Avui les alertes i probablement la fragilitat que ja tenim la major part de nosaltres doncs ha provocat que no puguem estar amb tots vosaltres. Però una promesa que en tota la temporada mirarem de no fallar, i tant que sí. El programa Serenor que avui posarem en solfa és el que vam parlar la setmana passada, perquè veritablement... l'últim programa que vam fer la temporada passada, que m'havia equivocat. Llavors, jo el que us proposo és que el seguiu amb atenció, perquè la part final és la que té probablement més importància. La primera part seria, doncs, allò de que, com que estarem de vacances i descansarem, estarem prou bé, i què farem, i què opinem, però en aquesta part final ja veureu que hi ha, doncs, com un contingut que penso que és una molt bona manera, ja que el dia d'avui s'ha donat d'aquesta manera, que pugueu tornar-ho a escoltar. Si ja ho heu escoltat, doncs, bueno, la setmana que ve ens trobem a les 6 de la tarda, com sabeu molt bé, cada dimecres aquí a Ràdio Molins. Us deixo, doncs, amb el programa Serenor. Molt bona tarda a tothom.

0: Serenor és un programa que comença, i precisament avui comença, i és l'últim d'aquesta temporada. O sigui, això vol dir que avui nosaltres acabem una vegada més una temporada que hem estat aquí a Molins de Rei, i estem molt joiosos. Bé, jo que hi he estat des del primer dia, ja veus. Què tal, Mario? Com va això?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí tots junts.
0: I avui som colla, eh? Avui,
1: no, i tant.
0: La Gemma, hola, Gemma.
1: Avui tindrem que aixecar pares per parlar.
2: Sí.
0: Farem allò. La Maria, hola, Maria.
3: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, Elmícia.
4: Hola, bona tarda.
0: I la Rosa la tenim de convidada avui, eh? Sí, per l'última, perquè quedi clar.
4: Bona tarda. Al fin estic aquí una altra.
0: Que no es barregi amb altres coses. Bé, doncs nosaltres avui, com dic, serà l'últim programa, i la veritat és que el dilluns vam estar parlant amb l'Alícia i el Mario,
4: i volem dir que la Susana no ha vingut, però que li desitgem
0: que
4: una
0: era,
4: pronta,
0: sí,
4: recuperació,
0: sí, sí.
4: La saludem des d'aquí i que desitgem que estigui aviat bé amb nosaltres,
0: i que les peces musicals no les oblida, i quan tingueu,
4: les ha passat, sí,
0: i quan
4: sí.
0: tingueu el podcast també ho fa ella, tot això, i vaja, vull dir, moltes gràcies, Susana. Doncs bé, comencem. Parlem del que vam dir aquest dia dilluns, perquè ens trobem els dilluns normalment, i vam parlar d'això, de que quan ens trobem en una situació una mica precària, doncs potser no tenim tot el control que voldríem tenir, no? Vull dir, evidentment, si això va acompanyat d'un trastorn mental, doncs això en tot cas és més sovint, però no és que sigui excepcional o tal, no juguem a això, no? Però jo sí que a vegades em noto, i més últimament que m'he trobat a vegades amb situacions de dificultat i tal, i espontàniament em salta la ràbia, fins i tot, no? Que moltes vegades tu em parles d'això.
1: Sí, bueno, el fet d'estar amb la incertesa genera situació, o sigui, s'ha de treballar la incertesa, ¿vale? Per aprendre a que és una cosa normal, que ens pot passar a qualsevol persona, no fa falta haver de patir un trastorn. Que es pot gestionar i es pot treballar perquè cada vegada tinguem més facilitat, perquè no serà la primera ni l'última vegada que ens passi, i poder desenvolupar-ho. El que passa és que jo sóc conscient que una persona, quan li passa, si no té referències i no té un ajut, aquella persona o jo em puc trobar perdut, i aleshores, a part de la incertesa, em ve la desesperació. I és quan puc entrar en una crisi perquè no trobo la sortida, i aleshores m'agafa por. Vale? Uh-huh. Però crec que, per exemple, tots els que estem aquí ens hem treballat molt, no només per la incertesa, sinó perquè tenim coses afegides, i jo, per exemple, que ja fa temps que us conec, que la Maria fa, no fa tant.
0: No tant, però, sí, però vaja.
1: Però bueno, ha sigut molt propera i és molt expressiva, i també...
0: També ens coneixem ja.
1: I la Rosa, que la conec de fa temps ja,
5: molt més temps, sí.
1: I té unes habilitats, per les circumstàncies que sigui, que ha desenvolupat també, doncs em serveix a mi de referència per poder gestionar. Moltes vegades no soc capaç o no veig la sortida, i tenint una conversa, sentint-me recolzat, puc trobar dins de mi aquella capacitat,
0: connexió,
1: i aquella il·lusió per voler indagar i superar aquella situació.
0: Aquella inconvenient.
1: Però no és fàcil.
0: No és fàcil.
1: Tinc la situació que no és fàcil.
5: Però és el que hem parlat abans, Mario, te recordes que hem tingut un comentari fent un cafetó abans, que moltes vegades tenim, també ens agafa això, perquè tenim unes expectatives que aquestes expectatives no es compleixen i aleshores també et frustres. I tenim que acceptar que no totes les expectatives que tenim es compliran, perquè potser si vas amb un altre referent, amb una altra persona, l'altra persona té les seves i són completament diferents. Aleshores tenim que acceptar que d'una vegada se queda la mica de ràbia o la rancúnia, però tens que anar a acceptació.
1: Clar, jo ara acabo de llegir un tema dels estoics i parlen molt de donar el millor de tu mateix però no generar mai cap expectativa. La cosa sortirà o no sortirà, però ja no està a les teves mans. Aleshores...
0: Però tu has d'entrar allà dins, vols dir, no?
1: Tu pots donar... Tu et pots entrenar per donar el millor de tu. Però a partir d'aquí hi ha moltes coses que no estan a les teves mans i aleshores pot ser que surti, pot ser que no surti. I si no surt, si no generes aquesta expectativa no et frustraràs, eh? I aleshores el patiment és menor. El que passa, una cosa és la teoria i una cosa és la pràctica.
5: Bueno, mindfulness, fluir, que és el que això, no? Acceptar, val? La dificultat que tinguis en aquell moment, no lluites, sinó que l'enfrontes i l'acceptes i flueixes, i sobretot en coses que tu no pots incidir en un resultat, no? Hi ha coses que sí que pots amanegar tu i dius, bueno, si vaig cap aquí aconseguiré això, però hi ha coses que potser pues, no pots influir, i llavors és pues, el que diuen en mindfulness, no? Enfronta-ho, accepta-ho i flueix.
4: Doncs en la societat que estem de la immediatesa, de que tot ho volem ja. O sigui, noves tecnologies que van superràpides, la por aquesta, la frustració, com la portarem? El mindfulness em sembla que se n'anirà a fer punyetes, perquè no fluirà res.
5: M'explico? El problema amb el jovent és el TikTok, que és una cosa ràpida.
4: Sí, tot és ràpid, tot és molt ràpid. Vull dir, és que...
2: Però...
4: Digues.
2: No és tan així el TikTok, tan ràpid, eh? Si a tu t'interessa algú, t'estàs allà als 5 minuts que duri el vídeo.
4: Sí, però no poden ser gaire llargs perquè no mantenen la concentració, ja estan mesurats.
5: A part, el TikTok, que jo, bueno, la noia que em porta a les xarxes socials, el que em va dir, l'impacte dels 3 segons o 4 segons,
4: és així.
5: I llavors et llegeixen o no, t'escolten o no.
4: Sí, està clar.
5: Però l'impacte és aquest, el primer impacte.
4: El primer, sí,
5: exacte.
4: I tant.
5: Per això van...
0: Clar. És la trampa, per dir-ho d'una manera, no?
4: És la manera de caure, o sigui, d'entrar o no entrar.
2: Però jo crec que és depèn dels interessos que tu tinguis. Si a mi em surt una noia fent morros, passaré cap amunt, no sé cap on és. Però si em surt, potser, un gosset saltant, doncs me quedaré a veure'l perquè m'interessa. Vull dir, és depèn també dels seus interessos.
4: Però també quan ets més criu o més jove, estàs, a veure, els interessos van canviant. Vas encetant i vas... Clar, potser tu ets més gran, tens una maduresa adquirida, però les persones més joves, doncs, potser que tu dius lo dels morros...
2: Mira, això diràs... no fa gràcia. Lo dels morros, que no fa gràcia.
4: No, a mi... Però potser una persona que vulgui fer-se una... tingui una cirurgia estètica o digui, ostres, doncs me'n vaig a mirar els morros perquè s'han posat de moda ara. I se mirarà 50.000 TikToks de morros. M'explico? Vull dir, és que són els interessos de cada persona, però clar, quan ets més jove no discrimines tant. Això està clar.
5: Els reptes virals, que el jovent està tan de moda ara i els segueixen, jo veus un repte viral d'aquests i és el que dius, t'ho passo per anar-hi xurrada, no? Però els joves estan experimentant...
4: Clar, no és el mateix.
5: I no,
2: sí, perquè hi ha un interès. Sobretot els menors. Jo ahir vaig tombar un live... O sigui, el live és un directe, val? I era una nena. I llavors vaig denunciar i al final el van tancar. Clar, jo estic allà, estic veient, però gent adulta, no gent... nens.
4: No. Ja, el que passa que és molt complicat.
0: Ja existeix. I això està molt bé, que hagi acabat dient. Això està molt bé.
4: Sí, però és molt complicat.
0: Pots influir en que allò no.
2: Home, clar, i fins i tot els hi dic, sou menors, no podeu estar aquí. Llavors t'insulten, et diuen de tot.
0: Això sí. Tu ja saps a què va, això. Maria, què dius?
4: Vale. Jo estic escoltant.
0: Val. No, jo també,
4: és clar. I és que, a veure, jo de xartes no hi entenc res, eh? Però bueno, per lo que escoltes, eh? Jo per exemple, no veig TikToks, és que no tinc ni TikTok.
1: No, jo volia dir que
4: ni TikTok ni res, però bueno, per lo que escolto, eh? Vull dir que són...
1: Sí, tinc un amic que és professor de batxillerat i em diu que quan vol posar una pel·lícula als nois no aguanten un,
4: no,
1: o sigui,
4: no
1: són incapaços d'aguantar una hora i mitja o dues hores d'una pel·lícula.
2: Però si no t'interessa, jo igual. Si però no t'interessa,
1: ell vol estar ensenyant una temàtica i posa una pel·lícula relacionada a la temàtica i és que no són capaços de seguir.
4: Abans, a veure, això ha canviat, o sigui,
2: però potser és un penyazo.
4: No, però no vol dir, no vol dir això, o sigui, abans teníem més aguante, sí. Quan no era tot tan ràpid, ara és una immediatesa en tot, o sigui, és tot molt àgil.
0: Immediatesa, sí. I impacte, sí. Esteu dient, no?
4: Clar, vull dir, pam, pam, en canvi abans, mira, abans només teníem dues cadenes de televisió, a un i la dos.
5: I que tenien uns horaris.
4: I tenien uns horaris i si tenies tele. Mm. Vull dir que depèn de cada casa, jo parlo fa molts anys.
0: I llavors veia tothom la tele.
4: I veiem el que... I a més ho veiem normalment en família. Mm. Normalment es veia en família. Jo me'n recordo el programa l'1, 2, 3, no sé si algú se'n recorda d'aquí. Doncs ho veiem en família. Ara, per veure un programa en família, superdifícil, perquè veus un fill per una banda, veient no sé però... què, l'altre, i a part, que estàs allà sentats, sí, mirant alguna molt complicat. És el que diu ell, eh? Això passa. Abans estàvem més acostumats a aguantar.
5: És que no, i a més, la gent d'avui en dia no se sap avorrir. I és molt necessari saber-se avorrir. I no, ells no es volen avorrir.
0: Divertiment constant.
4: Estimulació constant. Sí. Jo més que divertiment, estimulació constant. No perdre aquest... perquè si no, et quedes fora de joc.
0: De tota manera...
2: Però creus...
0: Perdó, digues.
2: Però creus que això, els responsables són els joves i els nens?
4: No, els responsables no, és la societat en general.
2: Perquè, et dic que els nens estan fent extraescolars fins les 8 de la nit cada dia.
4: Però això la culpa no... O sigui, la culpa la té el primer sistema, l'estructura, que està muntada malament, perquè la conciliació familiar i laboral, ja em diràs tu com la fas. Perquè si treballes tot el dia, doncs clar, i no tens a ningú que es pugui fer càrrec dels nens, moltes vegades es deixa a les trascolars per això.
2: Sí. Clar, però estan fins a les 8 de la nit,
4: però sí, però
2: treballant.
4: Clar, però és per això que la conciliació aquesta que diem, a vegades no està bé, moltes vegades, i suposo que t'hi trobaràs, i és així, que l'estructura, la nostra societat estructuralment no està bé. No està bé, té moltes esquerdes. I una és aquesta.
1: A França han prohibit les xarxes socials als menors de 15 anys.
5: Sí, bueno, aquí ho volen.
4: Sí, aquí ho volen fer. I em sembla, jo crec que fins i tot... Jo crec que està bé. Jo també ho crec. Diran que sóc una carca mal, perquè clar, te diran, tu que ets una carca, tu que tens molts anys, tal, però jo penso que a vegades s'han de posar límits. I limitacions perquè no passin coses. I és així. Jo que estic d'acord.
5: Informació que processar i a vegades no la saben processar bé.
4: Clar.
0: De tota manera, jo vull destacar el que acaba d'accentuar d'una manera molt clara la Gemma, que ella participa de que allò tingui una qualitat que no faci mal, no? Vull dir, i això em sembla molt bé, eh? Jo crec que això és el que hauríem... Ja no només és
4: el
0: allò de dir...
4: El que passa que arriba tanta gent que per poder bloquejar una cosa és tan difícil...
2: És que tu pensa que en aquests lives de nenes... Per exemple, jo he vist alguns de nenes 13, 14 a baix van escrivint i eren homes, segurament granadets, perquè escrivien
4: coses que
2: no eren massa agradables i amb to sexual.
4: Clar, és el que diem.
2: I aquí és el problema. El problema és aquest.
4: Clar, és que per això, internet és molt ràpida. I una vegada expliques alguna cosa, allò per desaparèixer...
2: I elles reien i dius...
4: I tu potser bloqueixes per una banda, però te surt per una altra. Entens el que et dic?
5: Perquè no es borra això.
4: Perquè no acabes, o sigui, sempre queda el rastre. És molt difícil, molt difícil. O sigui, jo crec que nosaltres com a usuaris tenim molt poca, no, molt poca potestat per poder borrar alguna cosa que queda a l'empremta, no?
2: El problema bàsic és que no hi ha allà uns pares amb unes nenes de 13-14 anys que estan fent exhibint-se i no hi ha uns pares allà vigilant.
4: Això és, no, clar, és el que diem, o sigui, que estructuralment estem ja en esquerdes, esquerdes, que no, potser doncs, perquè tu no tens temps o el que sigui, dius, ah, pues mira, que agafi el mòbil i t'és més còmode, saps? Allò, i els crios petits, mira que bonic és el meu nen, amb un anyet ja...
2: No.
4: Va amb el mòbil i patapim,
1: no
4: patapam.
1: Exacte,
4: perquè no plorin, perquè no sé què, perquè no sé quantos, i dius... O veus el nen que, o la nena que està intentant parlar amb el pare i el pare i la mare al metro o a la d'això amb el telèfon i no li foten ni cas. O sigui, estan mirant el... O parlant, porten el cotxet i parlen per telèfon. I ja està. I és així. I és així. Per tant, o sigui, clar que comença pels grans. Comença el... les deficiències comencen pels grans, que nosaltres no ho estem fent bé. Està clar? O sigui, sí, clar que som responsables del que estem fent amb els nostres,
0: diguem,
4: amb els nostres fills, clar que sí.
0: Marquem un accent en tot això. Els grans són els que tenen, en certa manera, una capacitat per redreçar aquesta situació, i estaríem d'acord que els nens, quan són petits, no tenen aquesta capacitat.
4: La capacitat no la tenen,
0: i lògicament s'introdueix una manera, diguem-ne, no correcta, que s'acostumen a coses que no aniran bé.
4: Bueno, igual que tenir un, per exemple, el telèfon mòbil, crios molt petits, com per què tenen telèfon mòbil tan aviat? Jo recordo també un professor d'escola, com tu dius, de secundària, que venia gent dient no tenim per extraescolars, no tenim. I després te portaven allà un pedazo mòbil que dius, a veure, jo porto, i ell deia, mira que tu trastet, i dius, escolti'm, no pot ser. O sigui, és que és, i tot el dia enganxats al telèfon mòbil. El tema pantalles, bueno, tu sobretot que treballes també amb nens, el tema pantalles és una cosa horrorosa. O sigui, les escoles ho estan patint. Bueno. Perquè, bueno, i crea moltes dificultats, trastorns, etcètera, etcètera.
5: Els meus fills ens tiraven encara de que no tenien mòbil, llavors no hi havia dades encara, perquè tots els de la classe tenien mòbil,
4: clar.
5: I el seu pare treballava en una empresa de telefonia, però nosaltres no li vam donar cap mòbil.
4: Oh, però llavors eres el rarito de l'escola i te fan bueno, te poden fer bullying, te poden fer, clar, perquè...
5: Eren els raritos de l'escola, però jo vaig posar que no. O sigui, fins que no vam tindre una circumstància, que a mi em van operar de tiroides, que el gran ja tenia 12 o 13 anys, que llavors sí que li vam donar un telèfon d'aquests senzillets, perquè pogués avisar els avis, perquè l'anaven a buscar els avis, de que arribarem una mica més tard per amb l'autocar, perquè a vegades en l'autocar doncs, no arribaven els altres pares i feien parades més llargues per avisar els avis. I prou,
4: però una cosa és el telèfon d'entrada i sortida de trucades, i una altra cosa és el WhatsApp, que però... es va ser
1: la Rosa
4: més dolenta.
1: La Rosa que no mentre es mirava Facebook.
4: Ah, tu miraves.
5: No, perquè jo no vaig tindre Facebook fins fa 12 anys. O sigui, que imagina, del meu gran ja té 29.
1: Jo ja ni me'n recordo a la contrasenya ni res del Facebook.
4: Sí, és que mira que és avorrit, eh?
5: Oh, doncs hi ha reels interessants, hi ha moltes coses.
0: La Maria, vol.
6: Jo sí que volia dir una cosa, que jo me'n recordo que fa, no sé quants anys, poder 10 o 12, els nens, en l'etapa aquesta de l'ESO, que començava l'ESO, era com un requisit indispensable que tinguessin WhatsApp.
4: Sí,
6: llavors, si has de tenir WhatsApp, has de tenir mòbil. Llavors, ja socialment, estem oferint. O sigui, es va oferir, això
4: si
6: ja.
4: Creaven una... No, els estàvem creant nosaltres, els adults, una necessitat als fills.
6: Que ja està creada.
4: Que ja està creada, llavors, instaurada. Ja... Instaurada. Aquest és el
6: llavors,
4: problema.
6: Ara, anar cap enrere, pues, si legalment es fa... pot ser una bona idea, però sí que és veritat que jo crec que els nens ara de 18-20 potser també tenen eines suficients com per dir això no, això sí, i això filtrar una mica. Jo crec que vull pensar que sí.
4: En 18 són majors d'edat, llavors poden discriminar el que vulguin. Si discriminen bé o malament, ja aquí ja no hi podem entrar, però quan som més petits sí és la nostra responsabilitat.
6: Sí, però vull dir que la generació de 18, 19, 20 poden filtrar, crec que és aquesta generació que estava amb un pe aquí i l'altre allà, no? I poden filtrar el que convé i el que no. Ja paro ja perquè ve la cançó.
4: No, no, no, digues. Encara no, perquè a més, perquè m'ha de presentar ajuda amb això. I vull pensar que filtren la informació i que els hi han ensenyat això. Doncs jo penso que ensenyar-los a filtrar la comunicació no ho tinc tan clar. Jo no tinc fills, eh? No tinc tan clar que és... Però vull pensar. Depenent de cada criatura...
2: Sí que filtren, perquè veuen el podcast de Segons Qui, veuen els programes que fa aquest, juguen amb el joc que dona en directe a l'altre, no veuen televisió, escolten la música a petició de... No es posen la ràdio...
1: Jo veig molta addicció, eh? No sé que... Jo veig que la gent jove, el jovent...
5: És addicció o dependència?
1: O dependència.
4: Hi ha dues coses. És addicció i dependència. I les dues coses.
1: Una vegada hem entrat en això, jo ho he vist, per exemple, amb la meva ex, les seves nebodes, quan els hi tallaven el wifi... Es posaven com un dimoni, eh? Era una cosa de que els pares no podien amb ella,
2: Això ja...
1: Era molt bèstia, jo flipava.
4: Passa, però això passa.
1: Però igual portaven 4 o 5 hores a les xarxes socials.
0: És manca d'autoritat, això.
2: Jo arreglo ràpid.
4: Ja, però...
0: La gent va sí.
4: Nosaltres potser...
1: Com si tinguessin un trastorn límit, Jo ho he vist, eh?
2: Jo ho arreglo ràpid, ja t'ho dic ara.
4: Ja, però clar... El problema és que, clar, has de fer-ho no de cop, sinó has d'ensenyar-los. O sigui, no en un dia dir... Ja no, però no ho teniu, sinó a poc a poc, vull dir, ensenyar.
1: Saps per què passava? Perquè estaven connectades amb la gent de l'escola i tot això i tal, i aleshores era molt difícil tallar-ho, perquè si no...
4: Clar, és el que ha dit ella.
1: Clar, jo no sé.
0: Escoltem a la primera peça musical, ja estem a meitat del programa, us sembla bé?
1: Sí? L'escoltem o la cantem?
0: La cantem tots plegats, va.
1: Vale.
0: Com se diu?
4: Doncs tenim A sopa de cabra i Tot queda igual, que ens ho ha escollit la Susana.
0: Ah, molt bé.
4: Doncs i esperem que us agradi molt.
0: Tornem.
7: Bona nit!

0: Bé, doncs,
1: o
0: ja,
1: en directe des de la Sala Celeste al 1991, estan dient. Ostres, sí, ja fa 34-35 anys, no? Sí. Depèn del mes.
2: 34-35.
1: 35.
2: Ah, jo tenia 34... 20 anys. Mira, 4 més que ara.
1: Ostres, mira, pots cantar com la cançó del Serrat. 20 anys que tenia... Bueno, ja, jo hauria de dir fa 20 o 30 anys que tenia... Uf, ara mi, va... Deixa-ho.
0: Bé, seguim amb el tema. Jo penso que s'ha produït ja, doncs, sobre el tema, doncs, una situació molt interessant. La Maria parla d'una manera que ella creu que això sí que pot ser puntual i que veritablement hi ha persones que poden arribar a tenir, doncs, una addicció precisament perquè segueixen en una edat no recuperada, i el que diu la Gemma diu és que jo ho acabava de seguida, això. Per què? Bueno, perquè hi ha persones, pares, per exemple, els pares com a tal, que diuen, no, això fins aquí prou, eh? Vull dir, això no ho faig jo. Jo no deixo el mòbil a la meva criatura d'un any i que vagi veient allà tot el que vulgui, perquè no és convenient, no? Aquesta seria, tal com deies, tal com es deia, també una de les normatives mínimes que en la qual ens podem recolzar precisament perquè no veiem això, aquest fet, aquest fenomen, com un desastre total, sinó que, bueno, que ja tindrem temps de recuperar-nos si és que creiem en el mal d'estar controlats o dominats, no? El que deies tu fa una estona.
2: Una cosa, a mi m'agradaria saber com es gestionen les addiccions, perquè, per exemple, on vaig a sopar cada dia...
0: Jo també t'ho diré, això.
2: N'hi ha un noi jove que cada dia a les màquines es deixa 50 euros.
0: Sí, i
2: arriba,
0: més.
2: Pren dos cerveses i 50 euros.
0: Sí.
2: Jo penso, hòstia, i no guanya mai.
0: No.
2: I jo penso, hòstia...
1: Això és ludopatia.
0: És ludopatia, això, esclar.
1: I és una malaltia, i a més està catalogada com una malaltia força greu.
0: Molt
1: força greu.
0: Greu,
1: però molt greu. Que hi ha persones que han perdut tot. Tot, ho perden tot.
0: De mica en mica.
1: I venen, i si cal, venen al seu cos per poder tirar les maquinetes o entrar en, bueno, que sigui,
3: sí,
1: per jugar.
0: Això existeix, no, està més clar que l'aigua.
2: Ja, penso que aquí ens haurien d'ensenyar també una mica.
1: És duríssim,
2: no?
1: Sí. El que passa que també... Bueno, el tema d'addiccions, d'addiccions hi ha de tantes que... Sí. Però bueno, aquest tema de la ludopatia... És un melonàs. És un melonàs. I a més no sempre és visible.
0: No. Bueno, perquè el que ho fa no es fa visible.
1: Exacte.
0: Això està clar.
1: O sigui, perquè no presenta... Clar, si tu prens drogues, si és visible que estàs drogat. En canvi, el que va a una maquineta a jugar...
2: Se'm nota ara, algo?
1: Avui ja t'ho
0: s'han notat.
1: Eres tu el que posaves els 50 euros i t'aprenies les dues cervesetes? Sí?
2: No, jo no.
1: No, jo t'ho hagués notat. No, però vull dir...
2: No, perquè no els tinc. No, puc jugar 4 o 5 dies.
1: 4 o 5 dies. El 5è dia, miri... No vendràs al teu cos per... No, però és cert, vull dir que això s'ha donat. És complicat de veure. La ludopatia és més difícil de veure.
2: És un trastorn mental?
1: Sí.
2: La ludopatia és un trastorn mental?
1: Jo crec que sí.
3: És una addicció.
1: I una addicció. Sí, hi ha algú que en el teu cervell està repetint una necessitat, que vol allò fer això. I jo crec que sí que està...
4: Està catalogat, i de fet, jo quan vaig estudiar... Ara, com que canvien les coses, no ho sé, però que tenim un gen que ens predisposa a les addiccions.
3: Sí. I desperta o no desperta.
4: Exacte.
1: Bueno, de fet, a l'Hospital de Bellvitge fa, doncs, mira, jo tindria uns 19-20 anys si es va generar la unitat de ludopaties.
4: Yeah.
1: Imagineu-vos, i tenen 58 cap a 59, imagineu-vos si fa anys que ja va començar que hi havia una unitat i continua havent-hi la unitat, el que passa que suposo que l'hauran fet més gran, perquè...
4: Jo he conegut el meu pare, bueno, que treballaven en el mateix edifici, que es coneixien, un senyor que tenia una empresa i s'ho gastava tot en jugar, i tal, i al final, com que ell no trobava sortida, la seva problemàtica es va acabar suïcidant, clar.
1: Això també passa.
0: Sí. Bueno, això ja és arribant al punt.
1: Bueno, arriba a l'extrem. No, però... arriba a l'extrem que deutes, per exemple, està ple de deutes.
4: De deutes, la deixada de dona, la família...
1: I deus a tothom, no saps què fer. Hi ha molta gent que comença a demanar diners, això és cert. Llavors li fa vergonya trobar-se, clar, és que és duríssim. No és superdur, eh? No, que jo veiem... O sigui, podem... Però és molt complicat, és un tema complicat.
0: D'acord, ja està esmentat. Això pot ser una realitat. Evidentment, no, una persona
1: una
0: que entra en una dinàmica...
1: un bucle que no surt.
0: Que el destrueix, per exemple, l'addicció a les drogues i també a l'alcohol és igual, i t'arrossegues per terra
1: les
0: i ni te n'adones, d'acord. Però jo penso que nosaltres hem de saber això, d'acord? Nosaltres hem de saber parlar de manera de quina manera ens superem a nosaltres mateixos, no? Jo crec que
1: hem de mirar la manera de quan tu veus que tens aquest problema demanar ajuda.
0: Aquest o qualsevol altre.
1: Demanar ajuda. I si hi ha algú del voltant teu te dona una mà,
0: doncs
1: agafar-la i dir, escolta'm, saber demanar ajuda. Vull dir, que no passa res.
0: Val.
1: Que a tothom ens pot passar, que podem caure en milions de coses. Ens pot passar, qualsevol, ningú està... I que, doncs, hem de demanar ajuda i que hem de dir... I no és una vergonya demanar ajuda. Mm-hmm. Això és la... Jo, o sigui, per aquí ho veig, i la paraula esperança sí que s'escau per mi aquí, no?
0: I tant.
1: Que el fet de demanar ajuda, doncs, et pot treure de... I et pot donar, doncs, la possibilitat de poder viure millor, viure millor.
5: Ara que tenim aquí la Rosa, jo m'agradaria fer una pregunta, no? En aquesta línia, en quin punt, per exemple, un adolescent tindria que demanar ajuda en un problema d'ansietat, en un problema d'angoixa, en un problema de...
0: Que ja noteix que està com desestabilitzat.
5: Sí, que està entrat en una situació de desesperança, de...
4: Generalment, depèn, si no són adults joves, sempre venen els pares, ¿vale? Els pares et parlen de la problemàtica i, evidentment, si té més gran de 18 anys, llavors tenen que convèncer perquè vingui ell. Demanar ajuda? Molt pocs demanen ajuda directament. O sigui, sempre és que viuen una situació a casa i els pares se'n donen compte de que passa alguna cosa i tal. Perquè jo crec que els joves d'avui en dia molts tenen molta solitud. Vale?
1: I tant. I també creada per això, perquè estàs amb un ordinador i punto pelota, i aquesta és tu i l'ordinador i ja està.
4: I no tenen la xarxa aquesta de recolzament que potser teníem nosaltres quan érem joves, que teníem el grupet. Llavors en el grupet sempre un a l'altre sempre li explicaves coses, no? I aquesta, això de la pandilla,
1: sí,
4: no?
1: No
4: existeix com tal.
5: Clar, es diu...
1: S'ha perdut una mica.
5: Diu, per exemple, el TikTok, es diu els teus seguidors i tu. I moltes vegades hi ha gent jove que explica què li està passant, que té angoixa, que té depressió, que té tot això, i molta gent contesta i explica també el que li passa. I es crea un vincle de que tots s'ajuden els uns als altres. I llavors un... que li passa, detecta que allò que està veient, que explica aquest jove, li està passant amb ell. Llavors ja sap el que li està passant i pot
0: ajudar-lo.
4: Sí, però no demanen directament ajuda a un professional. Això em refereixo.
1: Jo crec que aquí...
5: El que passa que la persona...
4: Molt poques vegades, eh?
1: Que la detecció ha d'estar no en una xarxa social, ha d'estar a l'escola,
0: si ha de
1: ser
0: un professional o no,
1: Ja,
0: la Maria no t'ha preguntat això, t'ha preguntat com...
5: Jo no estava dient això.
1: No, perquè dic, amb una xarxa, no sé si jo us ho donaria por.
4: Però a vegades no ho reconeixen, Maria, saps? O sigui, a vegades és un estat d'ànim habitual que no te'l saben reconèixer, depèn de l'edat que tinguis. Jo, el meu fill, el petit, va patir bullying, no? I aleshores, clar, ell no sabia com negar-ho. I fins que jo no em vaig donar compte i vaig dir, què passa aquí... Ell no sabia explicar-me de com anaven les coses. I jo me'n vaig donar compte. Però, clar, que arribin a demanar ajuda, potser, com ho diu la Gemma, sí. Però ells donar-se'n compte... És més, que me passa això...
5: Jo parlo de persones de 16 cap endavant, eh?
4: Sí, però com vull dir-te... que potser en aquest cas sí, a mi em passa això, ostres, a mi em passa l'altre i se recolzen, però reconèixer tinc depressió, ansietat o així, no, no crec que ho sàpiguen detectar, a menys que sigui un adult
1: o saber explicar els sentiments. Jo crec que ja fins i tot els grans és molt difícil explicar les emocions, els sentiments. Imagina't una criatura petita, és que el seu vocabulari no crec que estigui, al millor te digui pot dir-te estic trist o no sé, o tinc son, però jo crec que la detecció ha d'estar en els pares, l'escola, evidentment, sí. Si està l'escolaritzat, l'escola, que a aquell nen li està passant alguna cosa, perquè jo crec que te donen senyals. Clar. Que aquella jo criatura no crisi, està passant-ho bé.
2: La primera crisi la vaig patir als 16 anys i vaig tenir una hepatitis. I jo li deia a la meva mare, no sé què em passa, però...
0: Em trobo bé.
2: Y la meva mare em deia, esto es la hepatitis, cuando se te pase, y se me ha passat la hepatitis, y yo continuava fatal. Y ho vaig passar pel, em va durar 2 anys, i a casa és que no tenia la mentalitat, els recursos...
1: No hi havia prou coneixement, jo crec que la salut mental... Sí. Estava valorada molt malament. Llavors, clar, què vas a dir que tens una depressió, que tenies tal o que tenies... Bueno, això...
4: La salut mental ni en bolquers estava en aquella època.
1: Clar, llavors estava en pinceta.
2: No, igual deies que em trobo trist, ganes de plorar i vinga, no passa res.
1: No passa res, vinga. A treballar, que això te'n va amb no sé què. Clar. Això és molt fàcil. Però és normal, hi havia un desconeixement general.
0: Però, a veure, estem esmentant totes les coses que han fet viable que això sigui així. I penso que la pregunta anava tota a l'inversa. Com ho hem de fer precisament perquè no passi això? Si tenim un familiar que no ens atén, com acaba de parlar el nostre amic Mario, doncs llavors hem de trobar d'altres maneres, mecanismes per alliberar-nos d'aquella angoixa, d'aquell mal...
1: Ja, però ell ha parlat d'una situació personal que li va passar fa molts anys i ara estem en un altre moment.
0: Jo també te'n puc parlar d'una cosa que em va passar també a nivell d'escola, vull dir, ostres, que em tractaven malament, tu, el profe, a més, no? I vaig dir, hòstia, tu, això ho haig d'acabar jo, perquè això no pot ser, aquest paio només està sobre meu i sempre em mira i sempre, clar, em posava neguitós, no? I llavors vaig trobar la manera, vaig parlar amb la meva àvia, li vaig dir, em passa això, diguem, de veure, el meu pare l'agafava, anava a veure el profe i es va acabar el problema.
1: Sí, però em vas tenir sort, sí, perquè a vegades bueno, no acabava així, perquè el mestre, precisament en aquella època, tenia, era com el dictador, sí, vull dir, i qualsevol li deia alguna cosa, el mestre tenia tota l'autoritat del món.
0: Perdona, el mestre era l'any 52, concretament,
1: imagina't
0: com era tot allò.
1: En ple franquisme...
0: Qui era aquella època? En aquella època qui algo, era mestre, no?
1: Qui li deia alguna cosa? A veure, el professor.
0: I allò es va acabar, i llavors ja vaig anar
1: sort
0: a l'escola industrial. Bueno, sort, perquè,
1: no, sí, vas tenir
0: perquè
1: sort.
0: El meu
1: vas
0: pare va anar i va actuar.
1: Vas tenir sort, t'ho dic tal i com ho veig.
4: Jaume, abans te donava una... que paga els mestres, donava, pagaven...
1: Clar, i tant.
4: I et donaven, i llavors arribaves a casa, m'ha pagat, perquè sí, per això, i et donaven una altra.
0: Clar. No, home, ho sento, aquests no eren uns pares normals.
1: Bueno, però és el que passava. Però passava.
2: Majoria,
1: però passava,
2: això és el que passava.
1: Però passava.
0: Home, no.
1: Jaume, que sí que passava, Jaume.
0: A veure, el meu pare també em va picar alguna vegada, bueno, perquè feia coses que no tocaven, no? Però que coi m'havien de fer una cosa com aquesta?
2: A mi el que deia el professor...
0: Sí.
4: Anava a missa.
2: Em castigava, em posava una papereta per anar dissabte, i jo arribava a casa i em castigava per haver fet algo que era una xurrata i no havia fet.
0: Bueno, això és el que no s'havia de fer.
2: Exacte,
0: ara ja ho sabia.
1: Però es feia, es feia.
0: Però no s'ha de fer això.
1: Ara tot això ha canviat, perquè ja no es pot tocar un alumne, clar, els càstigs, crec que... No sé, tu que estàs en el món de les escoles, sabràs més, clar, però no es pot fer el que es feia abans, però abans donar mal, picar mal regla, donar i rebotar gent amb el cap a la paret, això estava a l'ordre del dia, i si tu li deies als pares, a vegades te deien, pues algú hauràs fet malament, algú t'has portat malament, pues tu mereixes. Hi haurien d'altres pares que no. Jo, per exemple, també m'ha tocat una professora que...
0: Insisteixo.
1: Que mare de Déu. Que jo amb aquella professora no sé com hagués acabat. I sí que és cert, bueno, si vaig acabar a l'hospital, jo. Per cert. però bueno, és igual. Vull dir, una senyora que certament, a més, m'aixecava, eren els tontos i els gestos. O sigui, tenia dos blocs, no hi havia els intermitjos.
4: És que el que abans...
1: Imagineu-vos-en,
4: Avui es cataloga com TDA, abans et posaven a l'última fila.
1: Exacte.
4: O sigui, era un...
5: Però tu no vas acabar a l'hospital per la professora?
1: Sí, vaig agafar...
5: Però què et va pagar?
1: No va ser...
5: Explica-ho, perquè no podem deixar que...
1: No, va ser...
0: Que això quedi com una cosa natural.
1: No em va pagar, però no, que va fer... En públic, doncs, em va deixar com un drap de cuina. I llavors vaig tenir una...
4: Una crisi...
1: No sé si era d'ansietat o de... O què, o sigui...
4: Mala llet.
1: Que jo no sé... O sigui, no sé ni com va sobreviure aquella persona, perquè, clar...

0: No és el mateix una persona gran que ser una criatura, no és el mateix. Quan ets criatura te poden manipular, és molt fàcil. Quan ets petit, quan ets més gran ja no. Però hi havia aquella persona i només ens faltava que ens donéssim amb un silici. Vull dir, és que era brutal, brutal. Era una persona que era de l'Opus i bueno, en aquell moment doncs, volia, i a més filla de militars... Era una persona que havia d'estar no sé on, però ja, amb una escola
1: en
0: no.
1: En aquella època, si paties un trastorn, ho tenies molt difícil.
0: Ho tenies sí. Molt magre, eh?
1: A dia d'avui encara n'hi ha estigma, però ha millorat moltíssim. No té res a veure. I la gent jove, avui en dia, un jove continua sense saber què li passa, però els pares tenen més facilitat per detectar-ho. Abans... Bueno, i depèn de quin tipus de trastorn, ja no t'explico. Igual no et volien ni treure de casa, perquè era la vergonya sí. De... ha canviat molt.
2: Bueno, que... heu vist el Cucurella, quin fill té?
1: Aquí, bueno. Aquí, sí.
0: Sí. Qui?
2: Vale. Ja està. I està orgullós d'ell, eh?
0: Bueno, clar, però és que parlem d'ara, estem en el 2026.
2: Ja, ja.
0: Parlo de fer... Clar,
2: en definitiva,
0: les històries han canviat moltíssim.
2: Hem millorat d'aquella època.
0: Clar que hem millorat,
2: perdona,
0: amb això, sí.
2: Deixa'm acabar. Una època que hem rebutjat d'una manera clara, i encara rebutgem ara. I això sense cal, no cal parlar de política, només cal parlar de com ens han anat o ens van les coses, precisament per no caure en els paranys aquells tan, tan bèsties, no? Per dir-ho d'una manera, no? El que deies tu i el que pogués dir. Però que l'esperança o la confiança que nosaltres serem capaços de superar tots aquests inconvenients que genera doncs, l'estructura social que no precisament té una estima massa bona per a nosaltres mateixos, doncs ha de ser una altra. I nosaltres hem de saber trobar la manera d'explicar-la.
0: No, això és el que hem dit al principi, que hem de lluitar per tenir una millor estructura que no n'hi hagin escletxes i tenir esperança, com ha dit ella també.
2: Ella ho ha dit,
0: clar,
2: sí.
0: Clar,
2: sí.
0: Vull dir tot això, però vull dir, quan parlem d'èpoques antigues
1: bueno, però bueno, ara existeixen moltes eines
3: no és fàcil, mantenir l'esperança no és fàcil
1: però avui en dia la perds i tens un equip mèdic, tens un grup d'ajuda mútua, tens...
2: Un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio.
4: Que es diu Saranó.
1: Un grup d'amics que no et jutjaran.
2: Entre altres.
1: Tens més possibilitats. I perdre l'esperança forma part de la vida. I jo l'he perdut moltes vegades. I bueno, he fet una tasca i l'he tornat a recuperar. Però això no perquè tingui jo un trastorn, li pot passar a qualsevol persona.
3: Però volia dir l'esperança a nivell social, l'esperança als joves,
0: l'esperança
3: en tot, no? En la salut mental, en aquest cas.
1: L'esperança
3: en tot, com un sol objecte, vull dir.
0: Que no veiem tot tan negre. O sigui, veure una llumeta que diu...
3: Què plantarem, no? Què semillites plantarem? Què llavors plantarem perquè això i com pugui millorar?
1: Clar,
2: ja està.
1: Jo crec que...
3: Però això és la meva petita opinió i la meva manera que jo vull veure el món.
0: Bueno,
3: no vull, sinó vull veure.
0: És que si no el veiem com tu dius, apaguem-nos.
4: Estem
0: ja condemnats.
2: És així,
0: tens tota la raó del món. Vull dir que totes les dificultats i malgrat tots els inconvenients que puguin haver-hi, si no veiem aquesta part més florida de la vida
4: i optimista,
0: doncs ostres, la cosa no va bé.
1: Ara n'hi ha més eines per fer-ho que fa 50 anys que la cosa era complexa perquè els homes tenien el paper de ser forts, de no plorar, d'una sèrie de coses que avui en dia dius...
0: Per exemple?
1: Doncs jo no ho compleixo, perquè jo necessito poder-me expressar tant si estic bé com si estic malament, no? I la dona tenia un rol que havia... Ja està?
0: Ens estan dient que...
2: S'ha acabat. Escolta, molt oportú el que has dit ara.
0: Molt oportú.
2: Però molt. I diguem una cosa, el dia 9 de setembre

0: que serà dimecres també, a les 6 de la tarda tornarem a estar aquí tots plegats.
1: Molt bé.
0: D'acord?
2: I continuarem amb els homes, sí que ploren. I les dones també.
0: També.
2: I tothom plora.
3: Jo l'altre dia em vaig pujar a la bragueta, em vaig equivocar i vaig plorar.
4: Això per la propera temporada.
2: Això per la propera temporada. Ens deixem així.
4: Quin final.
2: I, bueno, però tenim un final, bueno, graciós, si més no graciós, sí. No? I tenim un temàs, no?, que també ens ha dit la Susana, l'Eiva i la cançó. No la sé, però a veure si me la diuen. Como si fueras a morir mañana.
0: Uy.
2: Vale, doncs vinga.
4: Esperança.
2: Fins la propera temporada.
4: Fins la propera
0: temporada.
4: Que no morirem,
0: que no.
2: Vinga, gràcies, adéu.
3: Us deixo, que marxo volant.
0: Vale.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha desclassificat avui els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta el 30 i 31 de juliol. Es tracta de 40 documents que es poden consultar de manera oberta a la pàgina web de la Moncloa. Es van fer entre l'1 de juliol i l'1 d'agost per diversos departaments i forces de seguretat de l'Estat, entre els quals el CNI. La documentació sobre l'entrada massiva de migrants inclou un document del Centre Nacional d'Intel·ligència del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia als serveis secrets marroquins que diversos grups de Facebook i WhatsApp amb 180.000 seguidors estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Escoltem el ministre d'Administracions Públiques i Política Territorial i també comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, sobre el retorn dels migrants.
2: Si fuera tan fácil que estas personas volvieran a su país, y teniendo en cuenta que el gobierno de España tiene la competencia de mayores y el gobierno de Ceuta tiene la de menores, ¿por qué no se hace con los menores? ¿Por qué el señor Feijóo del Partido Popular, para demostrar que es capaz de hacer lo que dice, no pone el ejemplo de que los menores se pueden devolver de manera inmediata? La respuesta es muy clara, porque no se puede ni con mayores ni con menores.
1: I Josep Lluís Trapero, plegat per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec i ho ha fet per motius personals, diu, desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha parlat avui i que ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia.
3: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar i, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error a l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, Comuns, Junts, la CUP i Vox hagin també reclamat la seva compareixença. I el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco. Cobrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida, una trobada on la xarxa i Nou TV portaran els espectadors als concerts que es faran a la plaça Major amb Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.

0: Informació local.
1: El Foment comença la programació de la temporada aquest cap de setmana, dissabte, amb el musical La Ventafocs, amb música dels anys 50, al Teatre del Foment, dissabte a les 6 de la tarda. Les entrades generals valen 10 euros i 7 euros i mig pels socis del Foment. I diumenge a les 6 de la tarda, teatre, una comèdia titulada Una idea genial, dirigida per Xavier Ricard, interpretada per Susanna Garachana, Frank Capdet, Lluís Villanueva i Anna Azcona. El diumenge, també a les 6 de la tarda. En aquest cas, les entrades valen 24 euros i 18 pels socis del Foment. I les podeu adquirir, tant les del musical com la del teatre, la comèdia teatral, al web Entràpolis. I el SEM, que també comença la temporada amb una sortida de la secció de senderisme. Aniran a Osona, a l'Esquirol i a Can Toni Gros, per fer un recorregut de 13 quilòmetres. Passaran per diferents fonts, salts d'aigua, també un gorg, un dolmen i un pont. Recorregut, com dèiem, de 13 quilòmetres, de nivell fàcil, ens explicaven. Si voleu anar-hi, podeu passar les tardes pel local del SEM. Podeu apuntar-vos-hi fins divendres de 6:45 a 8:45 del vespre per anar a aquesta sortida de diumenge. I també es pot visitar la planta baixa del Molí, l'exposició Vincles al voltant de la cultura popular de Festa Major. És l'exposició que ja els últims anys es pot veure a la planta baixa com a preludi, planta baixa del Molí, com a preludi de la Festa Major. Hi ha els elements més característics de la cultura popular molinenca, com el camell, els gegants, també elements dels grallers, bastoneres, matussers, de l'esbar d'ensaire, també hi ha el cuc, l'enxuscat, representants també d'elements dels dimonis. Tots aquests elements els podeu veure a la planta baixa del Molí en aquesta exposició, que es pot visitar fins al 17 de setembre. Està oberta de dilluns a divendres a les tardes, els dissabtes matí tarda i diumenges al matí, i aquest divendres, que és festiu, 11 de setembre, es podrà visitar al matí d'11 a 1:45. I la farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
2: Ràdio Molins de Rei. Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei, com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes, amb Pere Païssa. Divendres, 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
5: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
4: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
5: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
4: Això sí que és un bon invent.
6: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/tjove o trucant al 012.
4: Ara entenc per què no pares mai per casa.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei. Tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Si n'hi ha fora, obrim camins ara mateix. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Camins i ens allibera, obrim camins. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla amb molt de gust l'Àngel Gaumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sintonia i comencem.
1: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: El 30 i el 31 de juliol, més de 60.000 persones van creuar la frontera des del Marroc en menys de 48 hores i almenys 67 van morir al mar. Un mes després, hi ha a la ciutat més de 2.000 menors no acompanyats, segons el Ministeri d'Infància. En aquest mes llarg, l'Església n'ha parlat molt i no sempre amb la mateixa veu. Què ha dit l'Església sobre Ceuta? La monografia d'avui intentarem respondre a aquesta pregunta. La primera veu eclesial va ser la de la ciutat mateixa. El 30 de juliol, el bisbat de Cadis i Ceuta expressava en un comunicat profunda preocupació per la gravetat dels esdeveniments i per l'especial vulnerabilitat de tantes persones. Oferia plena disposició a col·laborar amb les institucions civils i destinava les col·lectes d'aquell cap de setmana a la Delegació Diocesana de Migracions. Dues setmanes més tard, l'administrador apostòlic del bisbat, Ramon Valdivia, en una carta convocava per la vigília de l'Assumpció una vetlla per la pau, l'estabilitat i la justícia, i parlava dels migrants com a missioners de l'esperança que eixamplen el nostre cor. Segons el mitjà Religión Confidencial, no tothom hi va estar d'acord. Hi va haver fidels que van trobar excessivament ambigua la resposta del bisbat i que reclamaven aquelles col·lectes pels comerciants que havien abaixat la persiana per por. El vicari de la ciutat, Francisco Fernández Alcedo, ho resumia el 31 d'agost en una entrevista a la cadena COPE. Ceuta, va dir, està amb l'ànima en un fil i amb el cor trencat. Un altre sacerdot de la ciutat, Jesús Francisco Molina, obria polèmica en una tertúlia televisiva defensant que s'ha d'atendre abans el veí que el nou vingut. Des de l'altra banda de la frontera, l'arcabisbe de Tànger, el franciscà Fra Emilio Rocha, ho deia així a Catalunya Cristiana. Més enllà de veure-hi números, hi veiem persones. El papa Lleó XIV s'hi va referir una sola vegada directament a l'Àngelus del 2 d'agost. Va dir: segueixo amb preocupació l'alarmant situació a Ceuta, demanant a Déu, per intercessió de Nostra Senyora d'Àfrica, que es puguin trobar solucions de pau, d'estabilitat i de justícia. La invocació és la de la patrona de la ciutat. 9 dies més tard, signava el missatge per la Jornada Mundial del Migrant del 27 de setembre. Fins i tot un sol d'aquests petits, dedicat als infants desplaçats, no hi surt Ceuta, però es va llegir a la llum del que acabava de passar. Les diòcesis amb seu a Catalunya també van parlar aviat. L'1 d'agost, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat i responsable de migracions de la Conferència Episcopal Tarraconense, Xavier Gómez, publicava una reflexió entorn dels esdeveniments de Ceuta. El text situa els fets en dos plans. D'una banda, els esdeveniments a Ceuta i Melilla ens situen davant d'un drama humà, polític i social. I les víctimes totes tenen nom i rostre. D'altra banda, no som davant d'un drama migratori ordinari, sinó davant d'una qüestió eminentment geopolítica, en què la migració seria només l'epidermis del problema. D'aquí la pregunta principal d'aquest text del bisbe Xavier. Qui es beneficia que jugui amb la por i el sofriment? Ni les persones que es llancen al mar, ni els ciutadans de Ceuta i Melilla, els quals vol expressar la seva solidaritat. Cap d'aquests es beneficia que jugui amb la por i el sofriment. Qui es beneficia? Doncs els que utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política. El bisbe tancava el seu text recollint el programa de Lleó XIV, que els migrants no són números ni expedients, que calen vies legals i segures i que s'ha de defensar també el dret a no haver de migrar. El mateix 2 d'agost, a l'Àngelus, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, escrivia a la xarxa X que la biopolítica és la clau de l'actual poder mundial i que la invasió de Ceuta, així ho va anomenar, és un test, perquè la demografia, segons ell, és una arma. La paraula invasió, en boca del president de l'Episcopat, va marcar, no cal dir-ho, la cobertura mediàtica. Tres dies més tard, el director del Departament de Migracions de la mateixa conferència, Fernando Redondo Pavón, publicava una nota de to diferent. Deia: és urgent oferir una resposta adequada als més de 1.000 menors que necessiten ser acollits i protegits. Demanava responsabilitat, humanitat i celeritat, i recordava que la dignitat no coneix fronteres. Càritas Espanyola, el 4 d'agost, denunciava la instrumentalització de les persones migrants com a eina al servei d'interessos polítics o estratègics. I ho feia citant la mateixa frase del papa Lleó XIV que havia recollit el bisbe Gómez: no són números ni expedients. Després d'aquest resum que us acabem de fer, a continuació escoltarem aquesta reflexió del bisbe Xavier entorn dels esdeveniments de Ceuta.
2: Reflexió del bisbe Xavier entorn dels esdeveniments de Ceuta. Els esdeveniments a Ceuta i Melilla ens situen davant d'un drama humà, polític i social que reclama veritat i responsabilitat. Les dades disponibles parlen d'almenys 67 persones mortes al mar. Això és un terrible i veritable drama humà. Totes tenen nom i rostre. També parlen d'una entrada massiva de desenes de milers de persones a Ceuta, de les quals, de moment, més de 48.000 han retornat cap al Marroc, segons el govern espanyol. També s'han viscut tensions a Melilla, amb el tancament temporal i la posterior reobertura del pas de Beni Enzar. Comparteixo l'opinió dels experts que han advertit que no som davant d'un drama migratori ordinari. El Servei Jesuïta a Migrants ha assenyalat que hi ha una confusió que busca fer veure que som davant d'un fenomen migratori, però això va més enllà. I ha recordat que moltes de les persones que han entrat eren marroquines, no migrants procedents de rutes africanes clàssiques. Per això parla d'una qüestió eminentment geopolítica, en què el fenomen migratori seria només l'epidermis d'un problema més profund. Per tant, cal preguntar-nos honestament: a qui pot beneficiar aquesta situació? No beneficia les persones que s'han llançat al mar, moltes empeses per la pobresa estructural, la desigualtat econòmica, la manca de feina i la frustració d'un futur bloquejat al Marroc o en altres països africans ferits per la guerra o la fam. no beneficia tampoc els ciutadans de Ceuta i Melilla, als quals volem expressar la nostra solidaritat i que tenen dret a viure amb seguretat, sense sobresalts i amb una convivència pacífica. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques amb possibles amenaces híbrides, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral. I si fos això el que, d'alguna manera, estigués funcionant? Tampoc em resulta creïble atribuir aquesta allau ni a una sentència del Tribunal Suprem ni a la regularització vigent a Espanya, que respon a perfils concrets i que no és indiscriminada. Tampoc sembla raonable pensar que milers de joves estiguin pendents de la jurisprudència espanyola abans de jugar-se la vida. De fet, la immensa majoria han retornat al seu país. El papa Lleó XIV, a les Canàries, va posar paraules evangèliques a aquesta ferida. Aquí arriben tantes vides ferides, despullades de gairebé tot, però mai de la seva dignitat. I afegia, no són números ni expedients, sinó persones amb una família i una casa deixada enrere, amb somnis que ningú no té dret a menysprear. També advertia als migrants, no entregueu la vostra existència als qui comercien amb ella, perquè les falses promeses són cants de sirena i indústries de mort. El papa Lleó XIV també en recordava a les Canàries que no n'hi ha prou amb gestionar arribades, distribuir xifres, reforçar fronteres, per necessari que sigui, o lamentar les morts quan ja han ocorregut. Calen vies legals i segures, una lluita decidida contra els traficants, la recerca de la veritat dels relats i, sobretot, defensar també el dret a no haver d'emigrar. Signat Xavier Gómez, bisbe responsable de migracions i interculturalitat de la Conferència Episcopal Tarraconense.
0: I per cloure aquesta monografia sobre els fets de Ceuta, a continuació escoltarem una intervenció que va fer a Catalunya Ràdio Sor Lucía Caram arran de l'assassinat d'un home de 45 anys a Manresa. Sor Lucía Caram, religiosa dominica i activista social vinculada al convent de Santa Clara de Manresa, divendres passat va atendre la trucada del periodista Ricard Ostrell i va denunciar la instrumentalització política del crim i va reclamar que el dolor provocat per l'assassinat no es converteixi en un motiu d'enfrontament entre veïns i comunitats. Lucía Caram va relacionar directament el debat obert a Manresa amb la situació migratòria a Ceuta i amb els episodis de tensió que, segons va explicar, també estan afectant entitats socials que treballen amb migrants. La religiosa Lucía Caram considera que els dos escenaris, Ceuta i Manresa, comparteixen un mateix risc, que una situació real de preocupació social sigui utilitzada per assenyalar un col·lectiu sencer. Escoltem Sor Lucía Caram divendres passat al matí de Catalunya Ràdio.
3: En aquesta concentració de dol per homicidi que va haver-hi a Manresa, es va desplegar, Sor Lucía, una pancarta que segur que has vist amb la teva fotografia, on deia, us heu carregat la nostra Manresa, foteu el camp. Com et vas sentar això?
4: Bueno, yo inmediatamente después de aquesta manifestació, a la que no vaig anar perquè sabia que darrere d'això hi havia alguns grups polítics que l'estaven instrumentalitzant en
3: Aliança.
4: Un moment de dolor, Aliança Catalana, sense dubte, pues molta gent de les que estaven allà diuen que es van sentir molt incòmodos i que van marxar. Jo la veritat que a mi no em fa ni vergonya ni por que posin la meva foto, em sembla que són uns descerebrats que primer que en aquest moment estan exercint una mena de violència, estan tirant gasolina al foc en un moment de crispació social i estan intentant treure rèdit polític d'una desgràcia que s'està vivint a Manresa. No crec que ni l'alcalde ni jo siguem els culpables de lo que ha passat, ni que sigui el moment d'utilitzar les nostres fotografies. De què se m'acusa? Exactament de lo mateix que està passant ara en Ceuta. Les entitats socials que estan donant de menjar als immigrants estan sent boicotejades, les estan fent pintades, les estan agredint. Aquí la gent s'ha confós. Hem d'entendre la situació que estan vivint a Ceuta i la gent de por. Entenc perfectament la situació que està vivint la nostra gent, però precisament en el meu barri on van passar aquests fets ara i fa unes setmanes també alguns altres, la gent amb un respecte absolut i intentant buscar una solució. Donar de menjar al que està en una situació d'exclusió social és una obligació d'humanitat. No donar de menjar a la gent pot generar precisament més violència. No m'avergoniré mai de tenir un banc d'aliment, de donar oportunitat de formació, de treballar per la inserció social de persones que són d'aquí i que són de fora. Nosaltres mirem persones. En aquest moment el que s'ha fet és no només criminalitzar a tots els immigrants, sinó criminalitzar a tots els que treballem amb els més pobres, siguin d'aquí o siguin de fora, no? Per tant, ja fa una temporada que la gent d'Aliança Catalana i alguns altres grups també estan utilitzant la immigració, i quan vaig pel carrer la gent m'ho retreu i em diuen: estàs puntant tota la porqueria aquí. Primer, la gent no són porqueria, segon, jo no porto a ningú, simplement ajudem, i el que fem som exigents quan ajudem, acompanyem, donem opció de formacions i intentem que la gent torni a treballar i fer un acompanyament. Estem educant, tenim programes d'educació, i això no m'ha de fer sentir vergonya, sinó m'ha de fer sentir molta pena per aquells que estan fent política d'una situació que estem vivint. I el que em preocupa més és que això s'està retroalimentant, això està creixent molt, i que aquesta gent acabi amb aquests sentiments i amb aquesta forma d'actuar, que acaben governant, perquè aquesta gent està creixent cada vegada més força. El que estan fent és tirar gasolina al foc. Hi ha un foc que és imparable i no sé com ho apagarem.
3: De fet, el Papa Lleó XIV, per exemple, en la seva encíclica també parlava, no?, en aquests termes de deshumanització, del risc que corre la societat actual de que caiem en l'error de deshumanitzar col·lectius sencers, persones que formen part, diguéssim, d'un col·lectiu en el qual, doncs, cadascú com és, no?, i hi ha les diferències com en tot arreu.
4: Sí, sense dubte. Jo crec que estem... Mira, ja quan Pasqual Maragall va donar el Premi Internacional de Catalunya a Casal d'Àliga, ja en aquell moment ja el deia: el que ens està passant és que hem deshumanitzat la humanitat. I el gran repte que tenim és humanitzar-nos de nou, no? Han passat molts anys, i tot el tema de la violència que s'està exercint, els joves que porten armes blanques, la crispació que s'està generant, ens està obnubilant el pensament i ens fa treure de nosaltres una agressivitat en el que tots els immigrants són dolents, tots els moros són assassins, perquè aquest és el discurs que tenen. Ahir em enviava un missatge una noia que va estar en un programa nostre des que era molt petita i que ara està estudiant, i em deia: tinc por de sortir al carrer. I Manresa és una ciutat molt maca, no tenim... tenim un problema, i el que hem de fer és, entre tots, intentar solucionar-lo.
3: Un problema de civisme, no?
4: Civisme, i després no podem confondre fermesa, compromís, treball per reinserció amb l'odi, no? Jo crec que el que no es pot permetre en aquest moment és que facin política amb una ferida oberta. I tenim una ferida oberta perquè ens ha fet mal. Això ha sigut a davant del convent, aquest assassinat. Ho tenim molt a prop. Una de les monges va sentir el crit a la matinada. És com que, dius, bueno, escolta, és una situació de molt dolor, de molta preocupació, i és el moment en què hauríem d'estar tots junts. I aquests violents que estan acusant a la immigració de tots, jo crec que la violència que estan fent i el discurs que estan tenint és un discurs terrorista. És un discurs terrorista, que dediquen totes les letres. Estan alimentant l'odi i estan crucificant persones, i bueno, pues no és just el que estan fent. Perquè a més ho fan sense cap tipus de pudor. I ara han tirat la pedra i han amagat la mà. O sigui, la gent estava enfadada per com han intentat polititzar un moment de silenci que s'estava fent davant d'una tragèdia. Aquesta mateixa gent són els que van... tenim una persona del Banc d'Aliments que va venir plorant i em va dir... havíem fet un vídeo amb una caixa d'aliments que sortia que la gent lo tirava al carrer. I aquesta persona va venir plorant i diu: escolta, m'han pagat 50 euros per deixar la caixa per filmar-la. Vinc a demanar-vos disculpa. Un usuari. Bueno, pues la gent tira el menjar, no, a lo millor algú ho llenci, però que han utilitzat i que paguen per dir aquestes coses és gent que està fonamentada en la mentida. I el problema és que aquesta gent està creixent, i davant d'un episodi com el que hem viscut, bueno, pues la gent es creix. No crec que sigui la majoria de la gent de Manresa. La manifestació que es va fer davant del convent, el lloc on van ser el fet, la gent estava molt dolguda, havia molta tristesa, però no havia aquesta politització d'aquests descerebrats que estan alimentats per la Sílvia Orriols i per altres partits que també estan, que tenen por de que Aliança els tregui vots i s'estan també radicalitzant.
3: No, no, és interessant escoltar-te en detall del que acabes de dir, Sor Lucía, perquè ho veus en primera persona i perquè al final tu estàs fent una tasca humanitària, que l'únic que vols és ajudar a les persones. No entres ja en el que hi ha darrere, en el politiqueig i en tot això quan bruta, no? Deixa'm preguntar-te bé per Ucraïna, perquè ara mateix a Ucraïna la guerra continua sent el pa de cada dia i a més arriba el fred. No sé si aquest és un dels temes més importants ara entre la gent, perquè mentre continua el conflicte ja arriba el fred.
4: És el tema més greu que tenim en aquest moment. Dos, en aquest moment Rússia està atacant dia i nit, està atacant molts supermercats i grans superfícies on hi ha aliments perquè volen un Kiev buit. I després estan atacant la infraestructura. L'any passat van tenir 20 graus sota zero. Kiev va ser un infern, però les zones del Donbass van ser també un infern. El gran problema que tenen en aquest moment és aquest... com preparar-se per l'hivern. Nosaltres hem centrat en aquest tema, com aconseguirem ecoflows i generadors, una mica per pal·liar la situació, perquè dins sota zero és molt difícil de suportar, no? Parlen del general frío, que és el que ens fa tan mal, però és que Putin ha dit que aquest hivern es matarà de fred. I ho diu amb tota la... amb tota, també com deia abans, sense cap tipus de pudor. Parece que la violència i aquest extrem poden dir les bestieses més grans i com si no passés res, no? I després una altra cosa que penso que és molt important, per mi és molt important la presència del president de la Generalitat i que es doni visibilitat a això, perquè ahir el conseller, al sortir, el conseller Duc ho deia, no ens oblidem que... Ucraïna està defensant les nostres fronteres. Tenim una guerra a les portes d'Europa i ens estan rebentant les fronteres d'Europa. Les estan rebentant per Ceuta amb interessos. No tinc cap mena de dubte que darrere de tot això està Marroc i està els Estats Units i està Rússia. I ens estan rebentant la frontera d'Europa també per Ucraïna. I el fred que estan passant ells, penso que l'haurien de sentir com nostre, perquè... estem sota una amenaça i escoltar el relat d'ells m'alegra que el president demà vingui per entrevistar-se amb els ferits, amb les persones que han patit el fred, que han patit els atacs, i que pugui escoltar-los i que després pugui explicar-los, perquè Catalunya ha sigut la que des del primer moment ha estat al costat d'Ucraïna en aquest conflicte, acollint sense parar ferits i malalts oncològics i preguntant-nos en aquest moment què podem fer, no? Jo l'he explicat clarament que la gran prioritat en aquest moment és protegir a la població civil del fred que ve, però també, clar, sona malament que una monja ho digui, no? Ucraïna necessita armes per defensar el seu cel, no d'atac, per derribar els drons. Aquí, ahir, tot el dia van estar amb alarma. En aquest moment estem amb alarmes i no hi ha manera de derribar els drons. Per tant, estan atacats pels drons, per les bombes i també pel fred que vindrà i que en aquest moment ja ens fa que estiguin realment preocupats. Els nens han començat les classes en els búnkers i això genera una tristesa tremenda.
3: És la imatge d'Ucraïna, de Kiev, ara mateix, amb Sor Lucía Caram. Sor Lucía, una abraçada i gràcies per acompanyar-nos i per la feina que fas. No te falleixis.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Sou a Ràdio Molins de Rei, al programa Obrint Camins. Acabem d'escoltar declaracions que va fer Sor Lucía Caram, religiosa dominica i activista social del convent de Santa Clara de Manresa, al programa El Matí de Catalunya Ràdio, divendres passat. I aquí tanquem aquesta primera part del programa, avui dedicada a la crisi de Ceuta i d'altres que hi tenen relació. Escoltem ara, doncs, una mica de música per distendir i després no marxeu perquè continuarem amb la resta d'espais del programa. Fins ara.

0: Has descobert alguna cosa? Has llegit alguna cosa que t'ha fet llum? Nosaltres les compartim amb tu a l'espai de...
1: El pensament.
2: Viatge al País dels Blancs és el nom d'una pel·lícula que s'ha estrenat aquest estiu i que us recomanem de veure fervorosament. Està basada en fets reals, està rodada entre Ghana i Espanya i explica la travessia migratòria que va viure Usman Umar des d'una petita vila de Ghana fins a Barcelona, on va trobar una nova oportunitat vital gràcies a l'acollida d'una família catalana. Fa un any, abans de que s'estrenés la pel·lícula i de que sapigués que es faria una pel·lícula, jo vaig conèixer el cas de l'Usman i mentre estava veient la pel·lícula dic, ostres, tot això em sona molt, i pensava jo, de què conec el cas d'aquest xicot? I vaig recordar que havia llegit una entrevista que el periodista Eliseu T. Climent li va fer a la revista El Temps i que va sortir publicada el juny del 2025. L'he recuperat i a continuació us llegiré un fragment d'aquesta entrevista que es va publicar a la revista El Temps, una entrevista a Usman Umar, que és la persona en la que es basa la pel·lícula titulada Viatge al País dels Blancs. Usman Umar parla i actua des de l'experiència d'haver sobreviscut al desert i al mar. Treballa per un nou paradigma de l'ajuda humanitària perquè la veritable solució és a l'arrel i no salvant vides al mar. Vaig conèixer-lo acabat d'arribar a Barcelona. Devia ser l'any 2005. Era un adolescent discret que en penes i treballs xapurrejava el català. Un bon amic meu li havia donat treball a la seva botiga de bicicletes que jo visitava sovint. Un dia vaig preguntar-li quines intencions de futur tenia. Em va respondre que seria metge, perquè el seu pare, el xaman de l'aldea natal, curava gent. Quan vaig conèixer l'Usman, l'any 2005, era analfabet. Avui, en canvi, té un grau d'administració i direcció d'empresa, a més d'un grau de relacions públiques i màrqueting, un parell de màsters i ha publicat dos llibres autobiogràfics, un que es titula Viatge al País dels Blancs i un que es titula Des del País dels Blancs. També ha creat una fundació que es diu Nasco Feeding Minds, és a dir, Alimentem les Ments. Una fundació per treballar el problema migratori des de l'arrel. I també ha comparegut dues vegades a l'ONU i dues més al Parlament Europeu. El 14 de maig del 2025 va rebre la medalla d'or de la Creu Roja com a reconeixement al seu esforç per canviar el paradigma de l'ajuda humanitària. Diu Usman Umar. Tot va començar al poble el dia que vaig veure un avió sobrevolant el cel. Si allò era un invent de l'home blanc, com em varen dir, volia saber qui era aquest blanc i de què era capaç. Als 9 anys, el meu pare em va enviar a treballar al taller de planxisteria d'un tiet. La família estesa, segons els costums tribals. Aquest tiet es trobava a la ciutat i ja mai més vaig tornar a casa. Tenia 9 anys. A la ciutat on vivia el tiet veia el port, els vaixells que descarregaven maquinària i que em deien, això són les deixalles dels blancs. i que venien del paradís. Quan em van dir això, mirant com descarregaven els vaixells, tota la maquinària, la curiositat ja se'n va tornar irrefrenable. I aquesta curiositat ha estat el motor del meu viatge, de la meva aventura vital. A casa del tiet no estava bé, passava molta fam i al cap de 8 mesos em vaig escapar. Em van dir que si volia realment anar al paradís, entre cometes, que era Europa, calia que anés a Líbia i que per això havia de passar pel Níger. Vaig fer-ho d'amagat dins d'un camió. Des de Níger, per arribar a Líbia, havia de creuar el desert del Sàhara. Vam sortir 46 persones, de les quals tan sols hi vam arribar 6, sense comptar els cadàvers que vam anar trobant pel camí. Això només va ser el començament. A Líbia, ser negre com jo i estar viu era com un delicte. T'estic parlant de la vida d'un nen de 12 anys, sol a la vida. 4 anys més tard, i treballant com un negre, mai millor dit, a Líbia vaig aconseguir reunir $1.800 per embarcar-me. De Líbia vaig travessar Tunísia, Algèria, el Marroc, Mauritània, Senegal i el Sàhara Occidental, sense passaport ni visats i sotmetent-me a les màfies de traficants. A la costa vam salpar 2 pasteres, de les quals només en va arribar una. A Fuerteventura, quan creus que ja ha superat els entrebancs, comença la batalla amb l'administració espanyola i la policia, amb els centres d'internament d'estrangers. Si ets menor, t'alliberen. Aleshores, has de patir la indiferència i el rebuig. Em van donar un bitllet per anar a Barcelona. Barcelona no va resultar ser el paradís, més aviat l'infern. Sincerament, era pitjor que el desert. Portava 1 mes i mig dormint al carrer, ningú no em feia cas, i és que al desert, com a mínim, tenies col·legues amb qui comparties el poc que tenies, i només amb la seva mirada senties humanitat. A Barcelona, en canvi, entre 1 milió de persones, mai m'havia sentit tan sol. Em va rescatar la Montse, la que esdevindria la meva mare adoptiva. Jo li parlava en anglès i ella no m'entenia. Va trucar al seu marit i me'l va passar. Van acabar acollint-me a casa seva. I sempre, sempre els deia que volia treballar. Llavors em van posar en contacte amb Cos Krun, un holandès que té una botiga de bicicletes al barri de Gràcia, i així vaig començar. Com que el meu pare era xaman, jo volia ser metge, però no sabia que per ser metge calia estudiar. Quan ho vaig saber, m'hi vaig posar. Van ser uns anys molt intensos. Quan vaig arribar a casa de la Montse, al febrer de 2005, no tenia ni idea de res, ni d'escriure. I el 2011, 6 anys després, havia superat el graduat escolar, el batxillerat, la selectivitat, a més de cursos de català i castellà, i estava a la universitat. Com més aprenia, més ganes tenia d'aprendre. Em fascinava el coneixement. Llavors vaig començar a reflexionar sobre la crisi migratòria. Vaig pensar en el primer dia que la Montse em va acollir a casa. Va ser un dia amb un xoc brutal, perquè penseu que el dia abans jo vivia al carrer menjant dels contenidors i amb la mateixa roba de feia setmanes, sense ningú que em mirés. I d'un dia per l'altre em vaig trobar en una casa amb calefacció, aigua calenta, roba neta, un plat a taula i una família que em transmetia pau i amor. Quan la Montse em va ficar al llit, el primer dia em va fer un petó al front. Llavors em va caure el món a sobre. Va ser la pitjor nit de la meva vida, me la vaig passar tota plorant, perquè no podia comprendre que si la Montse estava en aquest món, per què jo havia hagut de passar tot el que havia passat i per què continuaven reproduint-se les desgràcies i morts de milers de persones com jo. L'endemà al matí vaig arribar a la conclusió que no servia de res plorar ni fer-me tantes preguntes. La clau era investigar per què havia patit tant. Aquest va ser el meu punt d'inflexió. Vaig entendre que no havia arribat fins aquí per haver estat més fort que la resta, sinó per complir un propòsit, una missió. No em sentia cap heroi, tenia només 17 anys. Aquesta missió és, primer, donar veu a aquells que no entenen o no han arribat vius perquè puguin parlar a través meu. I la segona part d'aquesta missió és intentar evitar que altres no pateixin el que jo he patit. És a dir, intentar solucionar el problema a l'origen, perquè quan arriben al mar la batalla està perduda. Quan puges a una pastera no tens ni idea al que t'enfrontaràs. Només l'any passat van comptabilitzar-se 10.400 cadàvers al Mediterrani. La pitjor imatge que tinc és arribar a la costa entre cadàvers flotant i altres estesos a la platja. De veritat, us asseguro que ningú no es mereix viure aquest infern. Vaig pensar que l'únic que podia fer era ser la veu dels que segueixen morint i, sobretot, treballar l'origen del problema per tal d'evitar més morts. Perquè la caritat està molt bé, però l'únic que fa és perpetuar la pobresa. En algun moment cal trencar aquest cercle viciós. Si analitzes el problema, t'adones que, des de que va acabar la Segona Guerra Mundial, moment en què es va establir la concessió d'ajuda humanitària, s'han enviat milions i milions de dòlars a l'Àfrica. I jo em pregunto, on han anat a parar aquests diners? No ho sabem. Perquè el cas és que l'Àfrica avui és més pobra que fa 50 anys. L'únic que s'ha fet ha estat alimentar estómacs. Per tant, cal capgirar l'actual model d'ajut humanitari. És urgent deixar d'alimentar estómacs per començar a alimentar les ments. Després de reflexionar sobre la gent que segueix morint, vaig arribar a la conclusió que venim per manca d'informació, per manca de formació i perseguint una oportunitat. Per tant, la solució és ben senzilla. Si aquests tres factors, informació, formació i oportunitats, les tenim en el lloc d'origen, no caldrà migrar. L'any 2012 vaig fundar la ONG NASCO, dedicada a la construcció d'escoles informàtiques per arrelar el talent i treballar des de Ghana. Actualment tenim 58 escoles i aquest curs 6.284 alumnes. Des del 2012 han passat més de 60.000 alumnes per les nostres aules. És un goig veure com els joves que hi van a aprendre a programar avui estan treballant per empreses espanyoles des de Ghana, sense haver-se hagut d'enfilar a una pastera. Aquesta és l'autèntica solució. Convèncer els joves que han d'alimentar la seva ment i que l'autèntic paradís és a casa seva. La solució és a l'Àfrica, no aquí. Allà està tot per fer. Aquí ja està tot fet.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Pere va preguntar a Jesús: Senyor, quantes vegades hauré de perdonar al meu germà les ofenses que em faci? 7 vegades? Jesús li va respondre:

100 denaris. L'agafà i l'escanyava dient: paga'm el que em deus. El company se li va llançar als peus i li suplicava: tingues paciència amb mi i ja t'ho pagaré. Però ell s'hi va negar i el va fer tancar a la presó fins que pagués el deute. Quan els altres companys van veure el que havia passat, els va saber molt de greu i anaren a explicar-ho al seu senyor. El senyor va fer cridar aquell home i li digué: servidor dolent, quan vas suplicar-me, et vaig perdonar tot aquell deute. No t'havies tu també de compadir del teu company com jo m'havia compadit de tu? I indignat, el va posar en mans dels botxins perquè el torturessin fins que hagués pagat tot el deute. Igualment, us tractarà el meu Pare Celestial si cadascú no perdona de tot cor el seu germà.

Quantes vegades hauré de perdonar al meu germà les ofenses? 70 vegades? L'expressió 70 vegades no té un valor matemàtic, sinó que significa un nombre il·limitat. Déu ens ofereix la seva misericòrdia perquè nosaltres també puguem ser misericordiosos amb els altres. Ens necessita perquè el seu perdó arribi a la gent. No és fàcil perdonar amb generositat exquisida. Així tot, és un requisit indispensable per la salut de la nostra vida. Ens hem de treballar personalment per estimar i no odiar, comprendre i no pensar malament. A vegades pensem que no necessitem convertir-nos. Demanem-nos sincerament, és realment cert que en diverses situacions de la vida tenim en nosaltres els mateixos sentiments de Jesús? Quan sofrim alguna ofensa, aconseguim reaccionar sense animositat i perdonar d'acord els que ens demanen disculpes? Contínuament ens hem de convertir per anar tenint els sentiments de Jesús. Com diu el Salm, les culpes ens aclaparen, però tu ens perdones les faltes.

0: I completarem aquest espai de l'Evangeli escoltant a continuació la mirada dominical del nostre bisbe Xavier.
1: Temps de la creació 2026. Hem viscut amb impotència un estiu d'incendis que no són només una fatalitat ni un accident de temporada. És cert que fenòmens com el Niño poden alterar les pluges i les temperatures, però reduir-ho tot a una conjuntura seria una manera còmoda de no escoltar el clam de la terra i la responsabilitat que correspon a la ciutadania, als models productius i administracions públiques en la prevenció, gestió i cura dels espais naturals que s'han cremat. A Catalunya, el Servei Meteorològic constata que la temperatura puja de manera sostinguda, especialment a l'estiu. El 2025 va ser un avís sever. 2.168 incendis de vegetació, un 62% més que l'any anterior. Més de 8.600 hectàrees cremades i un estiu entre els més càlids registrats, amb dies seguits per sobre dels 40 graus. Tot està connectat. També el nostre entorn diocesà ho pateix. El Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès, l'Anoia i Montserrat són espais de vida, vinya, bosc, rieres, barris i pobles que es tornen més vulnerables quan s'acumulen sequera, calor nocturna, sotabosc sec i pressió urbana. Quan cremen bosc no es perd només paisatge, es fereix la biodiversitat, s'empobreix el sol, es posa en risc la salut, el treball, l'habitatge i la memòria compartida. Tot està connectat. Per això la Jornada Mundial de Pregària per a la Cura de la Creació, l'1 de setembre i el Temps de la Creació fins al 4 d'octubre, no poden ser una nota més al calendari diocesà. El lema del 2026, Aigua Viva, inspirat en Ezequiel 47, ens convida a deixar que la gràcia de Déu sanegi el que ens ha assecat. La conversió ecològica és tornar a mirar la creació com a do, no com a botí. És passar del consum sense límits a la cura responsable. És entendre

que estimar Déu implica defensar la vida humana i del planeta. Tornem a llegir Laudato Si. Convido les comunitats a sumar-se a la xarxa diocesana d'Ecoparròquies. No es tracta d'un distintiu ideològic ni d'una etiqueta verda, sinó d'un procés comunitari que concreta l'espiritualitat ecològica en la vida i missió de les comunitats, tenint cura de tota vida humana i de tota la creació de Déu. Tot està connectat. Adéu-siau.

d'acabar el programa, permeteu-me que us recordi que demà passat és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Recordeu que a la Basílica de Santa Maria del Mar es farà la tradicional missa de l'11 de setembre en record dels patriotes catalans morts en defensa de la terra. Dir-vos que enguany aquesta missa serà oficiada per pel monjo de Montserrat, Jordi Castanyer. Només em queda agrair la feina del nostre tècnic de so, en David Rius. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han atès 91 avisos relacionats amb l'episodi de pluja des de la mitjanit i fins a les 7 de la tarda. La regió d'emergències de Girona és la que més n'ha generat, seguida de la metropolitana sur i de la nord. El telèfon d'emergència 112 ha gestionat també fins a les 7 de la tarda 398 comunicacions. La majoria de trucades s'han originat al Barcelonès, al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, veu la proposta de lliure europea d'habitatge assequible presentada avui per la Comissió Europea com un aval a la decisió, a la seva decisió de posar fi a les llicències dels pisos turístics a la ciutat de 2028. Collboni ha assegurat que la mesura no té marxa enrere i ha reclamat que el futur marc comunitari blindi la capacitat de les ciutats per intervenir davant la crisi de l'habitatge. Ho ha dit en una declaració institucional en què ha celebrat que Brussel·les reconegui que els poders públics han de disposar d'eines per actuar en les zones de mercat tensionat.
2: Europa reconeix per primera vegada que els poders públics locals tenim el deure d'intervenir quan el mercat per si sol no és capaç de garantir un dret tan bàsic com és l'accés a l'habitatge. I per Barcelona aquesta proposta representa també la culminació d'una primera etapa de feina que hem fet durant aquests anys per situar l'habitatge al centre de l'agenda europea i començar, per tant, a canviar les regles del joc.
1: Més temes. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en comissió parlamentària perquè expliqui quines discrepàncies hi ha al departament i com pensa garantir l'estabilitat. S'ha referit a qui serà també el substitut de Trapero com a director general de la policia, Ferran López, com qui personifica, diu, l'aplicació del 155 als Mossos.
3: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: Els afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 1 del metro al Putxet demandaran també l'Ajuntament de Barcelona. Segons ha avançat la seva advocada, la lletrada ja havia anunciat que denunciaria la Generalitat, però ara s'ha afegit a la demanda al consistori barceloní, una demanda que es presentarà davant de l'Ajuntament i davant de la Generalitat com a màxim el dia 14 de setembre. I acabem parlant del Festival Singulars, que torna al territori amb la tercera edició que amarida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, música, dansa i circ i òpera arribaran a diversos escenaris com el Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i també el Montsià.
4: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
1: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
2: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació Xic. De fet, comencem una nova temporada del Generació Xic i això, home, ens fa feliços. Mantenim la sintonia de sempre, per què no? Així ja ens coneixes, és aquella que ja sabem, aquell Love Generation que ens identifica una mica, no? Hem tingut l'estiu, doncs, per recuperar-nos una mica de tot. Hem tingut l'estiu també per recuperar programes anteriors. Saps que pots fer-ho quan vulguis, eh? Que tots els programes, els que farem nous aquesta temporada i també els que hem fet durant les 5 temporades anteriors, els tens penjats a la web de la ràdio per poder, doncs, això, gaudir del que vulguis en les dues últimes temporades, buscant aquests ja autèntics números 1 dels 80 i els 90. Les millors cançons d'aquelles dues dècades prodigioses, les dècades que ens van fer estimar la música, quantes ganes teníem de dir-vos, eh? De la banda sonora de la teva vida, la banda sonora de les nostres vides, la que va començar, doncs, en aquelles dues dècades, dels 80 i els 90, el millor de cada casa és el que volem que portar-vos aquí, al Generació Xic, una temporada més. Uns quants programes més, doncs, per gaudir-los junts, afiançant molt la història de l'Instagram, que ja ho saps, que tenim, anant penjant cada setmana els programes que fem, amb les cançons que posem cada setmana, però també, doncs, posant aquelles cosetes que ens agrada i que també, a vegades, venen provocades pels comentaris que ens feu vosaltres del que anem dient aquí al programa o a les mateixes xarxes. Generació Xic, amb la roba al davant, si vols contactar amb nosaltres a través d'Instagram. Serà un plaer que anem engrandint aquesta gran comunitat que ja s'ha fet. Gràcies a tots vosaltres. I ja ho saps, doncs, la idea nostra, durant 55 minuts, compartir junts, doncs, històries d'aquells anys 80, 90... cançons amb música disco, música pop, música rock, música en català, música en castellà, música que ens agrada. Música que pot venir, doncs, de qualsevol part del món. Per exemple, d'Escòcia, encara que ells es diguin Texas, ells venen d'Escòcia. I que no busquen un amant ni res d'això. Que va, que va.

0: Comencem, doncs, temporada tirant de Texas, tirant de I don't wanna love, I just need a friend, una màxima que ens la podem aplicar també, perquè no, no sé, tots els amics del Generació Chic. Nosaltres som amants de la bona música, això sí, i som amics, això sempre. Els Texas, una banda com moltes de les bandes que hem recopilat aquí al Generació Chic, que ve a partir de, surt a partir de dos germans, són el Johnny i el Jerry McKinhon, i la veu, la guitarra de la Charlene Spidery. Aquesta sí que la coneixia, eh? Lladra. Tindrem música disco, tindrem música en català, tindrem música, tenim rock espanyol també. Però, mira, avui hem començat així com més rockeros.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: I per què no seguir ara amb una gran entrega des d'un gran àlbum, un àlbum, diria, l'àlbum de referència d'aquesta gent que es diu en Nirvana. Des d'aquell Nevermind del 1991, què et sembla si anem amb aquest Come As You Are?

0: Sens dubte, l'àlbum més representatiu d'aquesta banda, amb, evidentment, un recorregut ben, ben curt degut a circumstàncies que ja saps com va ser la mort, el suïcidi del seu principal... la seva veu cantant, mai millor dit, la seva imatge en Kurt Cobain, que, bé, doncs, quan, evidentment, es va dissoldre la banda després del seu suïcidi, tot i que després van treure algunes maquetes, algunes feines inacabades que tenien per allà. Però en l'època, diguem, forta dels Nirvana, amb el Kurt Cobain encara, el 91, aquest Nevermind, aquest Come As You Are. Però com deien al Sopa, estic segur que teniu ganes de seguir cantant, no?
1: Teniu ganes de seguir cantant o què?
0: Doncs home, si ho diu el Quintana, no serem pas nosaltres. Qui li doni o qui li tregui la raó, que la té tota, perquè aquí hem vingut a cantar, a passar-nos-ho bé, i més amb el Sopa i aquest l'Empordà, no?

Fins demà. Ho vols deixar fins demà o no? O no t'agrada deixar les coses per demà? Senyores i senyors, un dels grans dels Sopa de Cabra, una de les grans cançons d'aquesta banda mítica de Girona que coneixes perfectament, amb aquest Empordà. No sé si... Bé, aquí segurament tindríem discrepàncies, eh? Hi hauria gent que et diria que... No sé, que Camins, per exemple. Però el que està clar, bé, que la força que té aquesta versió en directe des del ben endins d'aquest L'Empordà, des de Blanes, que deies parlant de Blanes... Aquesta per la Sílvia, per tu, aquesta del Sopa, amb la que comencem temporada. Sí, senyor. Els Sopa podrien dir que eren allò que en deien una banda de grats, no? I de les Bangles també en deien això, una banda de grats, amb aquest Walk an Egyptian...

Una cançó que ens va posar a tots a ballar així com de costat. Posant, fent, no sé, fent aquelles, que saps, aquelles pintures que ens recorden Egipte, de les piràmides i tot el rotllo aquest, doncs, així com de costat, de perfil, les Bangles ens van posar tots a ballar com a gipsis, els Bangles, una banda que... Atenció, perquè la gràcia de les, bandes com aquesta, o una de les gràcies, i que ho hem de dir, i que ens fa molta il·lusió que sigui així, és perquè allò que és una cosa que es va anomenar les Girl Bands, és a dir, una banda formada absolutament només per noies. Des de Los Angeles, les Bangles, amb les germanes Peterson, la Susanna Hoffs, que és una mica la imatge... Una d'aquelles bandes que dèiem de garatge, eh? Després van fer coses guapes, com el Manic Monday o per exemple, aquell tamasso que és l'Eternal Flame. Però, sens dubte, si parlem de Bangles, relacionem... hi ha cançons que relaciones. Tu dius Bangles, quina cançó dius de Bangles? Doncs sí, molta gent et dirà que això, Walk Like an Egyptian, aquí a la generació, sí? I si parlem d'una cançó del Stand and Go, segurament serà aquesta cançó que es diu... Atenció, que es diu Espaldes Mojades, no es diu Voy Cruzando el Río.

Passant-ho fatal al Stand and Go, els germans Campillo. Nacho i Javier Campillo, integrants d'aquesta superformació del pop espanyol que ens acompanya avui aquí al Generació. Voy cruzando el río és una mica el tema o el títol que ens ha quedat. Podríem dir-li que és un subtítol. Però no. La cançó es diu Espaldas Mojadas, del 1990. Els germans Campillo, els Stand and Go, una banda que surten des de Badajoz, des d'Extremadura, tot i que ells vivien doncs una mica també molt a Londres. És a Londres on agafen aquesta passió per la música i tot això, i és allà on, doncs, de fet, volen començar la seva carrera. Graven la primera maqueta, aquell Spanish Shuffle, un minidisc, un àlbum, bé, només amb 5 cançons, però que els va servir per voler, doncs, començar a treballar en el món de la música. Amb aquest Spanish Shuffle, de fet, allà va sortir la versió... Ells van començar cantant en anglès i allà va sortir una cançó que es deia Manuel Raquel, d'aquell Spanish Shuffle, que originàriament primer va ser en anglès, després va ser quan van fer la versió, de fet, amb una temàtica totalment diferent, eh? Però bé, avui escoltàvem aquesta de les Espaldas Mojadas, d'un àlbum de 1990.

Bush, una d'aquelles cançons amb aquestes tornadetes que se't queden aquí. Això es diu Be My Lover. Sigues el meu amant, no? Una mica... Qui són la Bush? La Bush és una producció del gran productor Frank Farian, que, tot i tenir tot el que té al darrere, no podem negar que és un gran productor i un gran, doncs, d'aquells que treuen èxits de sota les pedres. Surten des d'Alemanya, és una, sens dubte, una de les doncs, mostres més emblemàtiques de l'Eurodance, d'aquest que surt sobretot d'Alemanya. Parlo de Frank Farian perquè és un dels productors de bandes com, per exemple, Bonnie M., amb tota la cosa aquella de qui cantava i tot allò. Però és que després ho va tornar a fer, és el gran productor de Milli Vanilli, també, Frank Farian. També havia fet coses amb gent com la Click o com el mateix Meat Loaf. Te'n recordes del Meat Loaf? Doncs a darrere també tenia, en alguna temporada, també tenia el gran Frank Farian. La Bush des d'Alemanya amb la Melanie Thornton i l'Anne Claire i Matt Cray. Wanna be my lover. Mira, això és de 1995. Des del seu àlbum, Sweet Dreams, sens dubte, el gran àlbum, eh? Però ja que estem a Alemanya, podem saltar a Bèlgica, no? Què et sembla? Una mica de Technotronic. Una mica de Yakit Key i una mica de pop-pop de

Aigüeta beneïda que ens portaven des de Bèlgica, els Technotronic, de la mà del grandíssim Joe Bocaer. També veuràs que a vegades posa el nom de Thomas de Quincy, però és un senyor que es diu Joe Bocaer, és el gran, l'ànima que hi ha darrere de la banda. Bé, ara veus, ara m'he quedat una mica, és la banda Technotronic. No sé si dir-te que l'ànima és en Joe Bocaer, que és el productor, o si bé hem de parlar de la Jacket Kay. I aquí que la grandíssima veu dels Technotronic, tot i que al principi hi havia una model... I aquí que és una noia petiteta. I tenia una model que era la que feia els playbacks, no cantava ella. Ah, mira, ara parlant del Frank Farian. Aquí almenys no van voler vendre com a cantés ella. De fet, ja després se la va restituir com la gran veu de Technotronic, la Jacket Kay, una rapera... Ojo amb la rapera Jacket Kay. Però tenien aquella model del Zaire que era, bé, doncs, com a imatge de Technotronic. Estarem d'acord que aquest tamasso, aquest Pop Up the Gym, és una de les grans cançons d'això del que se'n va dir aquest... en diem Europop, Eurodance, de finals dels 90. Aquesta, concretament, això és d'un àlbum que es deia The Album, dels Technotronic, de 1989, a l'inici dels 90. Esclar que els 90, que va donar una mica d'inici amb tot això, ve farcida de tamassos, eh? Home, si parlem de músiques potents dels 90, ens trobem la Gala Rizzato des de Milà. Això és el Free From Desire.

0: No em diguis que no estàs cantant això. Això del nan-na... És que, clar, posen cançons d'aquestes només amb nan-na-na-na... Clar, que aquesta la sabem tots. Ara, saps el que diu la lletra? Aquí sí que ja ho tenim més, més complicat, aquest Free From Desire.
1: Free from desire, mind and senses purified.
0: Free from desire, mind... Aquesta cançó, si et pares una mica a sentir el que diu la lletra i a interpretar el que diu la lletra, al final és un càntic, de fet, ve de coses així com budistes i tal, i et ve a dir, doncs, que, escolta'm, que el meu amor no depèn dels diners. Les meves creences són fortes, l'amor no té el poder i les creences sempre són fortes. Aquest és aquest mantra que va repetint He's going to believe. Però més enllà del que diu la lletra, és cert que repetir segons quines frases queden en el conscient de la gent, no? I poder cantar tots junts allò de la N i la A que s'ha fet famós. Quan la festa ja és grossa i el na-na-na es converteix en lo-lo-lo-lo-lo-lo, però això és un altre tema. Gala des de Milà! Una d'aquelles cançons per ballar i cantar amb amics, perquè amb amics es poden fer moltíssimes coses. No? Mira, ara... Ens anem, dius, ostres, què és això? Sí, jo me'n recordava que coneixia aquesta cançó, i tant que sí, és de 1989. Una de les noies que es deien Objetivo Birmania. Aquelles produccions que es feien aquí amb el pop espanyol dels 80, doncs sí, aquesta és del 89. Això es diu Los amigos de mis amigas son mis amigos.

0: Sí, és el que jo te digo, que les amigues de mis amigues... Això és una, allò del lío aquell, que al final no saps ben bé qui és qui, però sí que és veritat que és una... Home, no sé si algú ha fet servir aquesta excusa per explicar tot, per fer o per donar-se una mica del que ens expliquen aquí a la cançó. Els Objetivo Birmania, un grup de l'escena madrilenya que a final dels... aquesta cançó són de finals dels 80, això és del 89. Una formació, doncs, amb aquesta veu femenina, de fet eren tres veus femenines, una cantant i dos més que feien els coros, no? Ai, avui estem acabant el programa així com molt amb veus molt femenines. De fet, tot el programa han tingut molt, molt femenina. Aquesta d'ara, també.
1: Generació Chic.
0: Diri-na-na-na. Home, aquesta és perquè la ballis. Perquè la ballis amb aquelles coreografies impossibles que segur que encara te'n recordes. Anem amb la Wiffle i aquest Saturday Night, sí? Va, això és del 95.

m'acaba de dir un ocellet, m'acaben de xivar per aquestes coses de les xarxes socials i això, ja ho saps, no? Que tenim a Instagram amb allò de la roba i generació xics. Doncs m'acaben de xivar que n'hi ha més d'un, de dos, i d'una i de dues, que esteu preparant el sopar i fent la coreografia d'aquest Saturday Night de la Wakefield. Atenció, amb la Sunny Charlotte Carlson, arriba des de Dinamarca i amb el 95 ens va fer ballar a tots, doncs això que tenen aquestes cançons que agafen aquelles coreografies, no sé, tipus la Macarena, per exemple, doncs aquesta també. I és impossible recordar-se'n, però jo us recomano sempre posar-vos una mica darrere a la pista, i sempre n'hi ha una davant, es posa una davant, que sempre és el que ho sap. Saturday Night de la danesa Wakefield, amb aquesta cançó per ballar un dissabte a la nit, però també, per què no, un dimecres al vespre, o quan vulguis, o un dissabte al matí, o jo què sé, un diumenge, quan vulguis. Anem cap al final del programa. I acomiadarem el programa amb tota una italiana. Hem dit que estem avui així fent el programa amb veus molt femenines. L'Alexia des d'Itàlia, parlant-nos de que l'estiu és boig. Home, doncs acabem primer programa de la temporada, per tant, deixem enrere l'estiu, no?

0: Summer is crazy. L'estiu està completament boig. Això suposo que ara, que ja l'hem passat, potser ho dir, encara ens queda 15 dies, però vaja, res, les vacances, que és el final que ens interessa de l'estiu. Diguem que això ja ho hem passat, comencem temporada, deixem enrere un estiu que esperem que hagi sigut boig per bé. Ja ho saps, que això de les bogeries, si són bones, endavant. The Summer is Crazy ens portava l'Alexia, és una noia que és italiana. Ha cantat des de sempre, però amb la producció del senyor Zanetti, doncs es va despuntar una passada. Escolta'm, nosaltres tanquem aquí el primer programa d'aquesta sisena temporada. Ja saps que ens pots seguir a través d'Instagram amb el perfil de Generació Chic i que ens agradarà que tornis doncs la setmana que ve amb una altra entrega del Generació Chic. The summer is crazy. Everybody, si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El CNI ha admès aquesta tarda que les informacions que va emetre sobre una campanya a les xarxes socials que cridava l'assalt de la tancada Ceuta no va anticipar la magnitud ni la naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que ha fet avui el govern espanyol. El CNI considera l'entrada massiva de persones, que va ser un fenomen, diu, i inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins a la data. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents a la ciutat amb més risc si cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i l'ha anunciat avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. La primera causa de mort entre joves entre 15 i 44 anys de la demarcació de Barcelona. Ho ha explicat la regidora de Salut, Marta Villanueva.
2: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder, doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi han els problemes.
1: I un altre ajuntament, el de Girona, desplega dues pancartes davant les escales de la catedral que conviden a conèixer el català. Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels països catalans i que el català és la seva llengua. Lluc Salillas és l'alcalde.
3: Al final el que tenim clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona, i que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
1: I l'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, ha demanat al conseller d'Agricultura que la Generalitat habiliti espais segurs a Collserola que permetin l'accés. Vallès ho ha fet després que en reiterades ocasions ha demanat que es flexibilitzin les restriccions per la pesta porcina africana, que comporta, diu, restriccions a l'accés del parc, recordem, des de finals de l'any passat. I Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, nord i llevant. N'hi ha més de 8, de més de petites i una de gran, davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tàrraco.
4: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Fidel V ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Molins de Rei al dia.
3: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
3: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
3: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
4: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

La finestra de cultura, les tendències i el debat de la setmana s'obre ara mateix. Benvinguts i benvingudes a Joves en Antena, l'espai de Ràdio Molins de Rei, on la veu del jovent agafa el protagonisme. Avui us portem una hora plena de contingut. Les recomanacions més potents de cinema, sèries, teatre i literatura, el repàs indispensable a les notícies més destacades i, com sempre, el nostre espai de debat per analitzar tot allò que ens envolta. Poseu-vos còmodes i poseu el volum, que comencem.

0: Bona nit a tothom. Bueno, aquí, avui a l'estudi, tenim... Bueno, ja us ho... ara us ho explicarem, vale? Però tenim aquí a la Lia.
1: Hola. Sí, he tornat.
0: Que estrany.
1: Oh, que raro que estigui la Lia aquí, raro. No? Està sempre. Bueno, no sempre.
0: I, bueno, primer de tot, espera, com ho fem anar, això? Jo, a veure, aquest any serà una mica diferent en el sentit de tot lo de persones que hi haurà a l'estudi. Jo sempre hi seré, la Lia a vegades, no?
1: Jo normalment hi seré.
0: Normalment, o sigui, sí.
1: Sí, normalment hi seré, excepte alguns dies, però sí, hi seré.
0: La Clara també seguirà venint un cop al mes, però avui no ha pogut venir. L'Anna vindrà un cop cada dues setmanes. I després tenim dues incorporacions, que són la Isolda, que avui ens acompanya aquí.
2: Hola.
0: I el Pau, que no ens pot acompanyar avui en directe, però sí que ens ha enviat, doncs, la seva secció, vale? Ja us presentarem les seccions en el seu moment, vale? I també, suposo que ja ho haureu sentit, qui ha presentat el programa, no hem sigut nosaltres, sinó que ha sigut el Joel, que, bueno... bueno, sí.
1: Que ha fet la, que ens ha ajudat amb la introducció per no haver-la de fer cada dia.
0: Mm-hmm. I la Ash ens ha fet el logo, que suposo que tothom ja l'ha vist, que el vam penjar a mitjans d'agost a les xarxes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i si no l'heu vist ja podeu anar a mirar-lo.
0: Que, bueno, ara deixarà de ser el logo d'abans i passarà a ser el d'ara fins... fins no sé quan.
1: Fins que el canviem.
0: Fins que el tornem a canviar, correcte.
1: I després... algú més?
0: No.
1: Vale, no, i després sí que sense filtre ho hauríem de comentar.
0: Ah, sí, comenta.
1: Jo què, comento.
0: Comenta-ho
1: no.
0: Tu.
1: No, que també, a part de Joves en Antena, tenim Sense Filtre, que és un compte que ensenya com més el que és com treballat darrere la ràdio, no tot el que es veu, que també ho podeu seguir, que ens ajudaria molt.
0: Sí, llavors hem eliminat el compte de TikTok de Joves en Antena.
1: Sí, i és Sense Filtre ara.
0: Però a Instagram sí que hi ha els dos.
1: Sí, hi ha els dos.
0: I ja està, no?
1: I ja està, hi ha algú més a explicar?
0: Bueno, a veure, què porteu vosaltres al programa d'avui?
1: La secció, jo portaré jo, literatura.
0: Literatura, Literatura, ara sonaria el pom-pom-prò. Per què fa por això?
1: Sèries i també música.
0: Música, oh, que estrany, també.
1: L'habitual, no?
0: Tu, Isolda, què portes?
2: Jo portaré la nova secció de Joves en Antena, que es diu La Passarel·la, i serà una secció de moda, on es podeu informar de totes les novetats que hi ha en aquest món.
0: El Pau portarà la secció de... doncs... curiositats dels Països Catalans, que li hem posat de títol Catalanitat. Per què? No sé, trobem que és un títol així maco. I jo porto teatre, pel·lícules i també una part de música. I ja està.
1: Sí, ja podem començar,
0: sí.
1: No?
0: Bueno, un altre petit detall, que a partir d'ara el debat serà una mica diferent. Farem una mena de joc que... Bueno, ara aquí a l'estudi tenim unes cartes de l'Uno. Tenim tres de color verd i dos de color vermell. Les repartiré i no les podeu mirar, vale? Les estic repartint a l'equip, bueno, a l'equip, a la gent que hi ha a l'estudi, i llavors en sobren dos. Crec que no n'hauríem de sobrar dos, però no és igual. Llavors, si toca el color vermell, a l'apartat del debat, haureu de dir el contrari del que creieu, i si toca verd, el que penseu, i després doncs farem una votació de qui creiem que ha fet cada cosa, perquè així també podem actuar una mica.
1: Sí, i així els debats no sempre pensem el mateix, perquè acostumem a pensar el mateix.
0: Pensem dels musicals, que són el millor del món.
1: No acostumem a discrepar gaire amb els musicals amb el debat, i aleshores doncs això, bàsicament. Doncs...
0: Comencem. Amb literatura.
1: Doncs avui jo presento el llibre.
0: A veure, primer de tot, li explica'ns per què presentes el llibre.
1: Perquè he llegit aquestes vacances.
0: Et trobes bé?
1: Em trobo molt bé.
0: Vale. Llavors no ens hem de preocupar.
1: Estic zen espiritual. Us presentaré el llibre de l'assistenta. L'heu sentit de parlar?
0: Ai, jo me'l vaig començar a llegir. El que passa és que, com molts llibres, els he deixat a la meitat. Bueno, a la meitat,
1: doncs
0: al
1: quart. Jo me'l van recomanar i aleshores me'l van llegir.
0: El primer, no, suposo?
1: Sí, el primer. I ara em llegiré el segon, el tercer i el quart.
0: I en quatre?
1: Crec que sí. Bueno, i la, de l'autora Freida McFadden.
0: No
1: el,
0: sona.
1: El llibre és del 2022. Que dic, en realitat fa poc, però és que en realitat fa 4 anys. O sigui...
0: Ja, és que els anys aquests, des de la Covid, que a mi els anys em passen com molt raros.
1: Doncs és una novel·la. La novel·la s'ambienta a Long Island i pues, us, explica, doncs, us explicaré una miqueta com va el llibre. Hi ha una noia que acaba de sortir de la presó i l'acaben i ha anat a fer serveis comunitaris a un bar de fer feina. Però aleshores la van fer fora... perquè, bueno, la van fer fora.
0: Sí, no facis massa spoiler.
1: No, no és spoiler. La van fer fora i aleshores, doncs, diu, d'acord, vaig a fer de servei a alguna casa, no? I va a Long Island...
0: De pista assistenta.
1: Sí, exacte. I va a una casa de Long Island, que és, doncs, la casa dels Winchester. Els Winchester, doncs, són una família molt rica.
0: Pel nom crec que ja es pot suposar.
1: Sí, molt rica i aleshores necessiten manteniment. I aleshores coneix a la Nina... que és la senyora Winchester, no? Que té el seu marit, l'Andrew, i la seva filla, la Cecília. I aleshores, doncs...
0: Pensava que havies dit la seva filla, l'assassina.
1: No, la Cecília.
0: I després m'he fixat que era Cecília, jo. Ah.
1: I aleshores, doncs, es posa a treballar allà i aleshores ha de viure allà. Però encara que tota la casa sigui gegant, hi hagi habitacions enormes, ella dorm a dalt de totes les golfes en una habitació molt petita.
0: Perquè és la d'això d'invitats, no? De servei?
1: No, no, perquè no tenien servei fins ara, aquella família.
0: Ah.
1: I aleshores passen una sèrie de coses que tot no és el que sembla, les coses canvien. Què passa, Conrad?
0: No,
1: aleshores comença com a canviar tot la teva perspectiva mentre es ves llegint i a mi em va agradar molt el llibre, és molt interessant. Conrad, jo t'animo a que el continuïs.
0: Bueno, ara jo tinc un llibre a mitges que és Heartstopper perquè ha sortit el volum 6 i és l'últim, per cert. Bueno, ella, l'escriptora, ha comentat que és l'últim, després cal que realment sigui l'últim, espero que no. I vaig per la meitat, tres quarts potser. No ho sé, ara mateix. Tu has llegit algun, Isalda?
2: Jo, sí.
0: Què has llegit?
2: Doncs aquest estiu m'he llegit un clàssic literari que es diu Orgull i prejudici.
0: Ah, vale. I a mi em sí. Sona.
2: I és un romanç una mica raro, la veritat. Però sí, està molt bé i el recomano moltíssim. Això sí, és literatura pura i dura i és molt pesat. Amb un vocabulari molt complex.
0: Molt l'alegria que passa, potser, no?
1: Macanoscrit del segon origen.
0: No, no, però és que al col·le vam haver de llegir l'alegria que passa, però a l'original, vale? Que no em facis dir de quin any és, perquè no me'n recordo, vale? Però és bastant, bastant antic.
1: Ens el vam acabar.
0: Ens el vam acabar. I llavors tu veies i veies Beach, B-I-C-H, i tu llegeixes Beach. I no, allò és Vic. La ciutat de Vic es deia Beach. O sigui, es
1: sí,
0: deia...
1: És... Va ser complicat de llegir. A més, li preguntes al profe i fa, bueno, no ho sé, ho hem de buscar. Que sí que ho sabia, però és que ho havien de fer recerca, però jo... El Lazarillo de Tormes, també. Bueno.
2: Ala, sí.
1: Bueno.
0: Te l'has llegit?
2: Sí.
0: I has passat aquest horror. I ja en vindrà un altre, tranquil·la.
1: Ara vindrà el Quijote.
2: No, el Quijote me'l van fer llegir a quart de primària, amb l'Odissea. Una adaptació, però...
1: L'Odissea. Vale. Jo he vist la pel·li aquest estiu.
0: Jo no.
1: És una locura.
0: Bueno, ja en parlarem d'això.
1: Sí, ja us presentarem.
0: Passem al següent apartat, que serà que més que sèries.
1: I pel·lícules.

0: No jo, sé per com... què, crec que ho tornes a presentar tu, Eli.
1: Sí,
0: no.
1: perquè jo sí que sé per què.
0: Potser hauríem d'haver
1: canviat
0: l'ordre.
1: Perquè els oients m'estimen més a mi. Gràcies.
0: Pots prosseguir amb el teu apartat.
1: Us presentaré dues sèries, però per què dues i no una? Perquè ets tonta. No, perquè no saps comptar. No, sí, sé comptar. Però precisament perquè sé comptar... No és perquè sé comptar. És perquè és com que són...
2: Van de la maneta.
1: Exacte, són...
0: Dues o sigui, hi ha temporades i sessions. Sí. Sessions són seasons... Sí, hi ha dues sessions.
1: No, sessions no.
0: No, temporades ¿qué? És seasons.
1: No, són dues sèries completament diferents.
0: Ah, pues res.
2: Però vale. Una és la vida d'abans del protagonista.
1: Sí, doncs la primera que us presentaré és The Big Bang Theory.

0: I boom!
1: Oh my god. Vale, aquesta sèrie és de Big Bang Theory. És una...
0: Fes la traducció per la gent que no ho entengui.
1: La teoria del Big Bang.
0: Que complicat.
1: Vale, és una comèdia de situació, una sitcom, que raro que l'Alia presenti o un musical o una sitcom.
0: És
1: l'únic que miro. Vale, i...
0: S'estressa.
1: És del 2007 i té, consta, 12 temporades.
0: Unes quantes? Bueno, una sitcom normal,
1: és una,
0: no?
1: Sitcom, sí.
0: Sitcom,
1: per sí. Dinar, de 20 minuts els capítols, no? Més o menys això. El repartiment principal són Jim Parsons, que fa de Sheldon Cooper, Kaylee Cuoco, comencem amb els noms, Interessant, que fa de Penny, Johnny Galkeki, que fa de Leonard, Simon Elberg, que fa de Howard, Mayim
0: Bialik,
1: que fa de Amy, Kunal Nayar, que fa de Rush, i Melissa Rauch, que fa de Bernadette. Vale, aquests són el grup d'amics principal. Que raro que una sitcom sigui un grup d'amics,
0: sí,
1: no?
0: Sí, un amics que segurament viuen a la mateixa casa.
1: No, no viuen a la mateixa
0: casa. Ah, no? Que estrany.
1: Bueno, alguns sí. Vale, comencem. La sinopsi us la llegiré, d'acord? El Leonard i el Sheldon són dos joves físics de ciència, de física.
0: Sí.
1: No.
0: Superdotats.
1: Sí, brillants, que viuen junts i que comparteixen feina a la Universitat de Caltech. Però, tot i ser superdotats, les seves habilitats no són gaire útils per interaccionar amb gent normal, perquè ells normals no són, d'acord? Són molt aficionats als videojocs, còmics i a la ciència-ficció, són uns friquis, vale? I la sèrie...
0: Ah, però són friquis i superdotats?
1: Sí.
0: Oh, no sabia que això es podia fer.
1: Home, clar, són superdotats i aleshores els encanta com tot, bueno,
0: ja,
1: tot
0: la ciència. Clar,
2: perquè els còmics hi ha supervillans científics.
1: Sí, i tot això, no sé. D'acord, la sèrie comença amb la mudança de la Penny... una de les protagonistes, que viu que es muda al pis de just davant, o sigui, que és un replà i el pis de davant. I com tercer B, o sigui, bàsicament.
0: Com totes les sitcom.
1: Sí. El Leonard veu a la Penny com en un nou univers de possibilitats, no? Incloent-hi una relació romàntica entre elles, no? Que raro.
0: Crec que la més, no? La que més...
1: Sí, i a partir d'allà s'exploren les relacions entre els quatre amics principals, basant-se sempre, doncs, en l'humor i...
0: I l'amor. L'humor i l'amor.
1: I és
2: molt bona rima, Conrad.
1: És molt interessant perquè, o sigui, cada personatge té una dinàmica diferent amb cada altre personatge. Aleshores, és com... Potser uns són molt amics, potser uns no es porten bé, però sí que són amics... No sé, és curiós. I doncs...
0: És curiós.
1: Aquesta és la meva aportació de Big Bang Theory, però ara continuaré amb la segona sèrie que us comentaré, que és El Joven Sheldon.

0: I vaca.
1: Doncs...
2: Però digues per què has dit això.
1: És que al final de l'opening, de l'intro, surt una vaca i el Sheldon fent-li un side-eye, perquè no li agraden els animals, li fan fàstic.
3: Doncs aquesta sèrie va de... Bueno, és una, com deia, situació també del 2017 de 7 temporades. Què passa aquí? És que encara s'està fent, vull dir... Encara es roda, saps? Vull dir, no paren de rodar aquesta sèrie. Però és del 2017, és una comèdia de situació i consta de 7 temporades. O més, o no, o menys. Bueno, de moment, 7. De moment, 7. Comença la infància del nen prodigi, el Sheldon, que té problemes per relacionar-se amb tothom. Vale. I en la seva incorporació a l'institut als 9 anys.
2: Perquè 9 anys, hauria de fer els 12, oi?
3: I acaba la universitat als 14. O sigui, entra a la universitat als 14 anys. Vale? I doncs també es mostra la relació que manté el Sheldon amb la resta de membres de la seva família. No surt cap, o sigui, no surt cap dels actors originals de la sèrie, o sigui, de la sèrie de Big Bang Theory, però sí que surt com... I no surten els personatges, només el Sheldon i doncs la seva família, que ja es presenta a Big Bang Theory, és bàsicament això. I va passant, doncs, diferents coses amb la seva infància, com que és un nen complicat de relacionar-se, aleshores doncs fa més interessant i més graciós.
2: Però què ho penso? La gent que té complicacions amb... O sigui, que li costa comunicar-se, no és com que van més amb els animals, perquè ells sí que s'entenen.
3: Ell no, perquè és hipocondríac.
2: I què?
3: Tots els virus del món li fan por, o sigui, li fan pànic. Sempre està netejant-ho tot...
2: Ah, com la de Toc Toc.
3: Sí, potser. Posant-se guants, sempre desinfectant.
2: Des de la cabina diuen que sí, o sigui que és que sí.
3: Sempre desinfectant, o sigui que...
2: El que se li coneix com a una supermare però atrapada en un cos d'un nen petit, no?
3: Efectivament. I doncs...
2: Això és.
3: Ja està. Gràcies per deixar-me portar la meva sèrie.
2: Jo no n'he vist ninguna de les dues.
3: Doncs recomanables.
2: Però he vist trossos de la de Young Sheldon.
3: Ah, sí. La de Big Bang Theory, ara mateix no sabria dir-vos on està. Potser segurament a HBO, perquè està tot a HBO.
2: HBO,
3: està tot. I a Prime Video, però per pagar a part. I després...
2: Que també està tot, però pagant.
3: Sí, després s'emet...
1: I al Netflix.
3: S'emet a Movistar Plus. No, això...
1: De Young
3: Big Bang Theory.
1: Ah, vale.
3: S'emet a Movistar Plus, normalment. I després, Young Sheldon, teniu a Disney Plus, Netflix, totes les plataformes de tot, vale?
2: Bueno... Ara em toca a mi, que porto la pel·lícula, que és Don't Say Good Luck, o també coneguda com a No se desea buena suerte. It's a bad idea, me and you. I know, I totally agree. It's a bad idea, me and you. I've never known anything so... Bueno, doncs aquesta pel·lícula és una pel·lícula nord-americana d'aquest any. Va sortir el 14 d'agost, si no m'equivoco, sí. I combina la comèdia dramàtica, el musical i el romanç adolescent de moltes pel·lícules nord-americanes. La trama principal gira al voltant de la Sophie, que està actuada per la Sunny Sandler. Sí, això. Una noia de 16 anys apassionada pel teatre que aconsegueix el paper principal en la representació del musical White Dress. T'has vist?
3: Locura de musical. M'he escoltat la banda sonora. No l'he vist. No, jo no miro gravacions il·legals.
2: Sí, no, però...
3: No ho faig. No es pot.
2: Si no m'equivoco, Wire Dress està en pre-shot al Prime Video, però ho he estat mirant en alguns moments i no m'ha aparegut, però en alguns... O sigui, a la plataforma principal no m'apareix, però m'apareix al Google. Si tu ho busques, et surt l'enllaç de Prime Video i et diu que en el moment no està disponible... Que pot ser que...
3: Bueno, segurament
2: ara...
3: per algun lloc d'internet et surt, sí. Un preixot.
2: Això, que organitza l'institut aquest musical, vale? La seva il·lusió per fer l'obra es veu eclipsada quan ha d'afrontar una dura realitat, que és que la seva mare està morint de càncer, vale?
3: De cop. Oi, no fa gràcia. No fa gràcia.
2: No,
3: perdó.
2: No
3: fa gens de gràcia, perdó. És que, no, ho dic perquè, pel plot twist, no fa gràcia. No, en sèrio, no fa gràcia. Ho dic pel plot twist, de cop, continua.
2: Bueno, la cançó que estem escoltant és una de les del musical i ara anem a escoltar la de la intro. Sugar.

0: La producció de la pel·lícula, del musical no, de la pel·lícula. La direcció és Julia Hart. El guió està escrit per Laura Hanking. Hanking? Sí, no?
1: Sí.
0: Sí, Julia Hart i Jordan Worth...
1: Horowitz.
0: Què dius?
1: Horowitz.
0: Ah, sí. Havia escoltat amb Jota jo, eh? La producció per Adam Sandler, Jackie Sandler, Jordan...
1: Horowitz.
0: Entre d'altres. El rodatge va començar el juliol del 2025 a l'estat de Nova Jersey i el repartiment, bueno, el repartiment principal, la Sunny Sandler, que és la que té el paper de la Sophie, i la Melanie Lindsay, que és la seva mare, que es diu Elizabeth. L'estrena va ser, com m'he dit, el 14 d'agost al Netflix, directament, sense com es diu, sense passada pels cinemes, i va tindre una resposta molt, molt positiva en tot el públic. No sé si l'heu vist vosaltres.
1: No, jo tampoc.
0: És increïble.
1: No sóc molt fan de les pel·lis.
0: Ah, no?
1: No.
0: Oh, crec que és la primera persona que conec que ho diu, això. Mai n'havíem parlat, però no sé, és que tampoc acostumes a parlar massa de pel·lis amb la gent.
1: Ja, a mi m'encanten les pel·lis. Exacte, a mi m'encanten les pel·lis.
0: És un tema a part.
1: Sóc un caso perdido. Doncs la miraré, m'ha agradat.
0: Està al Netflix, no sé si ho he dit.
1: Sí.
0: I segurament algun lloc més, però el lloc principal és el Netflix.
1: Vale.
0: I, bueno, ara seguim amb una de les noves seccions, que és la secció de catalanitat. Bueno, com us hem dit, aquesta secció la fa el Pau, però avui no ens ha pogut acompanyar, però ens fa un àudio parlant dels castellers i de la diada de l'11 de setembre.
2: La diada de Sant Fèlix d'aquest any ens ha deixat un repertori de castells espectaculars. A Vilafranca hem pogut veure castells de màxima dificultat en grans actuacions de les quatre colles. Els castellers de Vilafranca van fer història descarregant el primer pilar de nou amb folre, manillars i puntals, un castell de màxima dificultat. Els xiquets de Valls, com és gairebé tradició, han fet el 4 de nou sense folre, per molts considerat el castell dels castells. I la jove de Tarragona també han completat grans castells, fent de Sant Fèlix una diada que segur, segur, que entrarà en les llibres d'història del món casteller. I ara toca mirar cap al pròxim 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya. És molt més que una data al calendari. És un dia per sortir al carrer, trobar-nos, fer pinya i reivindicar el futur que volem pel nostre país. De la mateixa manera que en un castell cada membre és necessari perquè la construcció arribi fins al cim, per avançar com a país també necessitem que siguem tots i totes. Per això, aquest 11 de setembre sortim al carrer, omplim les places i fem sentir la nostra veu. Perquè fem pinya, fem país. Ens veiem tots i totes l'11 de setembre al carrer. Visca la cultura popular i visca Catalunya.
0: Doncs moltes gràcies. No sé si vosaltres heu vist lo de la diada dels castellers.
1: No. Jo tampoc.
0: Jo sí que ho vaig veure només... Vaig veure un tros. No em va donar la vida de veure-ho tot. Però... I la diada de l'11 de setembre i teniu pensat anar és aquest divendres ja. Pensava que faltava com molt més.
1: És divendres que ve, no aquest.
0: No és aquest?
1: Ah, no, sí, és veritat. Perdó. Pensava que estàvem a la setmana passada. Perdó.
0: I teniu pensat anar... No sé si... Ho dic
1: no ho sé.
0: Per si normalment hi aneu,
1: sí,
0: eh?
1: Jo tampoc ho sé.
0: Jo segurament hi aniré, perquè principalment em vaig comprar la samarreta per anar-hi, perquè hi ha una samarreta, si em vaig comprar la samarreta. I, bueno, anem a seguir amb el teatre.

Doncs avui us parlaré de l'espectacle que és Cop de Rock, que es farà al Teatre Coliseu, i, bueno, és un musical.

0: Doncs el musical del, de Cop de Rock és dels anys 90 i 2000, vale? L'idioma és en català i la producció és de la companyia Barca, basada en la companyia que és, o sigui, de l'obra original, que és de Degoll de Gom, vale? O sigui, és una obra que ja es va fer i s'ha seguit fent a diferents llocs, però ells agafen l'original i la fan una mica seva. Els preus són a partir de 25 euros, vale? I estan a Balanya en viu. La sinopsis, bueno, és la història... Bueno, la història se situa a la Costa Brava, on un grup de joves té una banda de música anomenada Cop de Rock. La seva vida i el futur del grup es veuen alterats quan arriba a l'arribada de, tres noies. Perdó. De les Terres de l'Ebre. Que estan celebrant un comiat de soltera. El musical tracta sobre l'amor, l'amistat, les segones oportunitats i el valor de la vida, tot acompanyat per grans èxits del rock català, com bastantes de l'Axan Busto, si no m'equivoco, i cançons així. No sé si vosaltres l'havíeu escoltat parlar d'aquesta obra.
1: Potser l'havia escoltat parlar perquè em sona el nom, però no l'havia vist. Això segur que no.
0: No, jo tampoc l'he vist, tu.
2: Jo vaig anar amb unes amigues al Degoll de Gom perquè feien com una... No sé com explicar-ho, però era algo de Maricel i ens van regalar stickers i un d'ells era de Cop de Rock. Per tant, el tinc enganxat a la meditació, però no l'he vist.
0: Sí, lo d'obrir el bagul, que van obrir-lo per buidar
2: això.
0: Tot el seu magatzem.
2: Pues
0: algo així, segurament. I bueno, això és tot. Comença la setmana que ve i ja està. Això és tot. Si hi aneu, ens ho podeu comentar.
1: Sí, com, que no ens fan cas.
0: Si
1: no ens estan fent cas. No,
0: o si hi heu anat, també. Si hi heu anat a veure diferent de l'original o alguna de producció així de, jo que sé, escoles o coses així, ens ho, com,
1: sí,
0: ens ho podeu dir.
1: Sí, ens podeu explicar per xarxes i si voleu sortir la vostra opinió al programa, podeu enviar un àudio i podem posar la vostra veu. Mm-hmm. O llegir el mateix missatge.
0: Bueno, i ara seguim amb una de la última, com es diu, secció nova, que és la passarel·la, que la presenta la Isolda.

0: Benvinguts a tots i a totes a aquesta nova secció de Joves en Antena, La Passarel·la. Jo sóc la Isolda, que ja heu estat sentint els meus comentaris durant el programa, i seré la col·laboradora que us posarà a tots i a tots al dia amb les últimes tendències i les últimes notícies d'aquest món de la moda. Però bé, anem a començar. Com avui és el meu primer dia, doncs he pensat que estaria bé que em coneguéssiu una mica més i he decidit que us explicaré quin és el meu estil de roba preferit. No és el que jo utilitzo, però em sembla una preciositat i crec que a molta més gent li podria agradar.
1: Una pregunta.
0: Què?
1: Per què no l'utilitzes?
0: Perquè com dir-ho? És com massa per a mi.
2: És too much.
0: Sí, és too much.
1: És molt maco, però no...
0: M'encanta, però saps el típic de me gusta, ves que no?
1: Yeah.
0: Doncs això, m'agrada molt, però no el posaria. I bueno, no us deixo amb més intriga, i l'estil del que estic parlant és l'estil gyaru japonès, que és un estil que utilitzava el Conrad, de què estic parlant, que és un estil que utilitzaven les joves dels anys 90 com a rebel·lió pels cànons de bellesa tradicionals japonesos. Vaja, pell blanca, com la neu, cabells negres i llisos, maquillatge, o sigui, super senzill.
1: Qualsevol idol de K-pop, bueno, K-pop i ben bé tots els asiàtics tenen...
0: Sí.
1: Bueno, les grans importants, Xina, Corea i Japó. Xina no ho sé tant, però Corea i Japó tenen
0: Xina
1: uns estàndards
0: sí.
1: Que són bastants tiquismiquis, eh?
0: Sí, sí. Per tant, doncs això, les gyaru com a rebel·lió, tot el contrari. Vamos, es broncejaven la pell i es tenien els cabells rossos, castanys o fins i tot de colors molt brillants, com el fúcsia o el turquesa. I els ondulaven fins que quedéssim amb molt de volum. També portaven un maquillatge super pesat i amb les pestanyes postisses enormes, i utilitzant lents de contacte de colors diferents per als ulls. La roba era la típica dels 2000 a Occident. Tops de tirants, pantalons skinny i unes Converse o botins.
1: Skinny és apretat, oi?
0: Sí, no. Sí. Pantalons de pitillo, vamos. I amb un munt d'accessoris. Una quantitat
1: sí,
0: excessiva.
1: Sí, exagerable.
0: D'accessoris.
1: Exagerable. Excessiva, punt i final.
0: Sí, però també hi havia subestils d'aquest gyaru, com el kogal, el hime gyaru i el manba, fent dos referències a princeses de contes de fades o fins i tot al típic uniforme d'estudiant japonès. Però bé, ara que ja he introduït una mica quin és el gust que m'agrada, volia dir... Anem al que interessa, no? Ara faré un recull de les peces de roba que s'han utilitzat més aquest 2026. Aquest estiu, òbviament. Per part de les noies, de part de dalt, el gran preferit han estat els tops de coll halter. Uns tops amb el coll alt que recorden el d'una bufanda.
1: Com?
0: Sí.
1: Amb...
0: No.
2: Mira, Conrad,
0: no sé què t'imagines, Conrad.
1: És que jo m'estic imaginant el que
0: coll...
1: porta la meva àvia a l'hivern. Una samarreta.
2: Mira,
1: amb coll alt, però...
2: Són així.
1: Ah, vale, això sí que
0: sí.
1: Jo ho he vist.
0: Doncs són aquests, són molt bonics.
2: Halter no fa referència... No sé jo, de molt, però... No fa referència que es lliga com a darrere el coll.
0: Suposo.
2: No, ho dic perquè... Sí, perquè això aquí el posen tot de les
1: sí,
2: webs.
1: Però és com un drapet, no?
2: És com de... Semblen com de setí. Amb
1: sí, però sembla com una tela que te la lligues i punt.
2: No, perquè per darrere també té.
0: Sí,
1: ah,
0: té
1: està,
0: com l'esquena.
1: Vale.
0: Sí, sí.
1: Vale, pensava que era com...
0: No.
1: I ja està.
0: I també uns altres dels més preferits han estat els tops de tirant prims i els de paraula d'honor en qualsevol color de o estampat.
1: Per casualitats de la vida,
0: la
1: aquí...
0: Lia en
1: la
0: porta
1: Lia en porta uns.
0: I jo també.
1: Jo no en porto avui. Demà potser sí, però d'avui no.
0: I doncs, de pantalons, podem destacar els mini-shorts texans, els pantalons de lli frescos i elegants, i les faldilles lli, llargues, sí, blanques.
2: El que tu dius de fil, això és lli.
1: Ah, vale.
0: Doncs sí, lli és
2: que,
0: una tela molt fineta.
2: Que porta ella.
0: Mira, això, lli.
1: Visca el fil. Bueno, és que jo li dic pantaló de fil, perquè no sé per què.
0: Lli. Mm. I les faldilles llargues blanques de lli també, decorades amb una cadeneta de plata o or a part. Els colors més utilitzats han estat el groc pastel, el turquesa i el blanc, colors frescos que encaixen perfectament amb l'estiu. De sabates, per excel·lència, s'han portat sandàlies fresquetes i còmodes.
2: Porto l'outfit complet.
0: Sí, et porta...
2: La... Els pantalons curts...
1: Bueno, els colors
0: la lia
1: no...
0: va a la moda.
1: Mira, tu vas... Amb l'outfit i la Isolda amb els col... Ah, no, sí. La Isolda també.
0: Jo també vaig amb l'outfit.
1: Tu vas amb sandàlies?
0: No, vaig en... Jo sóc de sabata tancada, sempre.
2: Jo no, a mi m'encanta.
1: Jo estava a sandàlies.
2: No, és que és com una xanga, es pot treure, posar, és molt ràpid.
0: Sí. Però bueno, per part dels nois, de part de dalt, les preferides han estat les samarretes oversize amb gràfics i les camises de màniga curta de lli també, per ocasions més formals. De part de baix es poden ressaltar els jots, uns pantalons amples que arriben fins al genoll, tant texans com de xandall.
1: Ai, sí, no m'agraden aquests.
0: És que porten escanis, aquests.
2: No, però, així, no, però pensa-ho, els jorts fets per les noies...
0: Són molt macos.
2: Queden molt bé.
1: A mi... O sigui, el pantaló així, mig llarg, mig curt, m'agrada, però si t'arriba com... fins després del genoll, que n'hi ha alguns que t'arriben, però no t'arriben fins al peu, sembla que sigui o un pantaló llarg que t'has agafat molt... Ai, un pantaló curt que t'has agafat molt llarg o un pantaló llarg que t'has agafat molt curt. Llavors sembla que siguis una persona que no es cuida.
0: Yeah.
1: O sigui, fent això, jo el que acabo notant és com... Sembla que no es cuidi fent això. No, perquè després dels genolls és com molt
2: raro. Corre't ja. No. Ja
1: un pantaló per aquí.
0: Ja està. Però, no hem decidit això nosaltres. És moda. Ja. I, doncs, per a una ocasió més formal, doncs, els texans llargs o els pantalons de lli més frescos.
1: Texans llargs?
0: Sí, Conrad.
1: Conrad, amb aquesta calor?
2: Jo vaig pel carrer, veig un munt de gent... Bueno, no vaig pel carrer mai, però quan vaig... Veig un munt de gent amb pantalons llargs texans i dic... tant de bo, perquè a mi m'encanta portar texans llargs.
1: Ai, a mi també.
2: Tant de bo poder fer el que fas tu, però és que mor de calor.
1: Yeah.
0: La meva cosina, un exemple perfecte. I d'accessoris, el que més s'han vist han estat les gorres d'alguna marca famosa, com els New Yorkers, les ulleres de sol rectangulars i alguna cadena d'acer inoxidable per acabar de polir l'outfit.
1: Això nois, noies o mixta?
0: Això, nois. Vamos, accessoris típics dels 2000.
2: Mm-hmm. Aquestes... Estan tornant als 2000, no?
0: Sí.
1: Sí, també l'aspecte de la música, l'altre dia em va sortir estadístiques de que la música moderna, per exemple, Rosalia, va tindre com un top durant una o dues setmanes.
2: I ara tothom escolta la Britney Spears, de cop.
1: I fiu! O sigui, Beatles, Queen, tot això està tornant a pujar.
2: Sí. Els Beatles són dels 60, no dels 2000.
0: Ja.
1: No, però jo em refereixo en si la música d'abans del 2010.
0: Vamos, tot això.
2: Hmm. Sí, la música antiga, la música... Bueno, això està bé, ja,
1: Bueno, almenys no és reggaeton.
0: Ja.
1: Jo prefereixo,
0: I bueno, doncs aquestes són les peces que han estat en tendència aquest estiu i ara esperar què ens porta la nova temporada, no? I és que tinc moltes ganes de veure les novetats i explicar-vos-les aquí a Joves en Antena. I bueno, doncs avui la passarel·la ja s'ha acabat, ja no hi ha més models per ensenyar, però n'hi haurà una el mes que ve amb totes les tendències i altres models. Mm-hmm. Adeu, fashionistes. Volia dir això, si no,
1: no? Sí. Seguim amb música, que és com segueix el programa.
2: Sí, bàsicament.
1: Punt i final.

0: Doncs aquesta cançó es diu Hate That I Made You Love Me, de l'Ariana Grande, del disc Petal, que ha tret aquest estiu, i ha fet gira i ha anunciat
1: està
0: en gira i ha anunciat que es retira per problemes de salut.
1: Bueno, temporalment.
0: Sí, per problemes de salut, perquè s'ha de curar.
1: Però jo he vist les posades en escena que fa.
0: Sí, és increïble.
1: Increïble, eh? Allò d'aquí, al final, normalment, doncs, per exemple, hi ha d'això, doncs, que doncs, simplement baixen per la plataforma i ja està. Hi ha vegades, doncs, que amb confeti. Hi ha vegades que...
0: Sí, no, ho sap fer.
1: Sí. Aquest, o sigui, l'Ariana Grande, mentre els seus ballarins van ballant, li posen un arnest i acaba cantant, volant, i acaba a un quadrat que està com penjat, que és pantalla. Estàs bé? Ara, que havia begut aigua i no passava.
0: No, i també va portar la Cynthia Erivo, la seva co-star de Wicked, i van cantar For Good.
1: For Good.
0: Bueno.
1: Tu l'has vist, per cert, ja? La segona?
0: No, però he vist el Broadway.
1: Tu l'has vist? La segona de Wicked?
2: Abans he dit que no m'agraden les pel·lícules.
1: Bueno, jo què sé.
0: He vist el d'esto de Broadway.
2: És que no.
0: Sí, sí, com acaba.
2: No.
0: I ara, doncs, us vaig a donar un parell de notícies.
1: És diferent, que el de Broadway i la pel·lícula.
0: Ja, però acaba igual.
1: Bueno, o sigui, mínimament, però sí.
0: Bueno, i ara us explicaré unes notícies bastant tristes. Però primer us ficaré una cançó.

si us sona aquesta cançó, és una de les estrelles del country més famoses que hi ha hagut en la història, Dolly Parton, que va morir el 25 d'agost, i doncs, bueno, i el mateix dia, encara que es va anunciar el dia següent perquè tot l'equip d'aquesta persona va decidir que, com havia mort Dolly Parton, per no com agafar com tot el focus d'atenció, van decidir passar el dia següent l'anunciació de la seva mort, va morir Tim Curry, potser el coneixeu de It o algunes altres pel·lícules com Rocky Horror Show. Us posaré una cançó de Rocky Horror Show també. How'd you do, I? See, you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

Bueno, moltes gràcies, Liam. I ara, bueno, continuem amb la part de música, però amb l'apartat de K-pop, vale? Sí, oi que estrany el Conrad parlant de K-pop. Però, bueno, és que últimament tenim... Sí, sí. Últimament tenim notícies bones i altres que no tant, vale? M'explico. Començarem per Blackpink.

0: Vale, bueno, Blackpink el passat 8 d'agost va fer el 10è aniversari, vale, del seu debut. Vale, llavors, doncs, bueno, normalment en el món del K-pop, cada any d'aniversari doncs, es fa doncs, un directe, a vegades fins i tot es treuen àlbums, es fan coses així doncs, per commemorar-ho, vale? Bueno, doncs, en el desert normalment es fa una cosa doncs, increïble, no? Jo que sé, una gira, un àlbum, un no sé què. Doncs espereu-vos, perquè, oh, que estrany, Age Entertainment no ens va preparar res. Vale? No ens va, m'hi poso a mi, perquè soc Blink, fan de Blackpink, Blink, vale? Per si en algun moment ho he dit i no. Vale, doncs estem parlant d'un dels grups més importants del món, no? Doncs, Age Entertainment, pel que es veu, no ho té del tot clar, això, vale? Perquè va anunciar la celebració oficial amb només 2 dies d'antelació, vale? I diràs, això és molt o poc? Poquíssim, vale? O sigui, un fan meeting no s'avisa amb 2 dies d'antelació. Vale? Ups. I no només això, perquè era una trobada exclusiva per 40 persones. 40.
1: Però persones triades o persones que podien entrar i quan
0: fossin... No, triades. O sigui, triades perquè... O sigui, tu havies de tindre la subscripció pagada de Weverse, vale? Una plataforma que feia mesos que ninguna de les integrants feia servir, vale? Doncs van i d'aquests pocs que tenien... Triant alguns, vale? 40. 40? Quan omplen estadis a tot el món? O sigui, ja, què?
1: Molt fort.

0: fer esperar moltes pàgines de seguidors, van tancar les seves pàgines de fans en protesta. Van enviar queixes al govern coreà i fins i tot...
1: Fotre!
0: Sí. No, no, però espera, eh? Fins i tot va haver-hi una dona que va estar detinguda per anar a l'empresa, vale? L'empresa física.
1: Uau.
0: Amb un pal de golf i ficar a la porta, vale? No se sap del tot si va ser per Blackpink o per qualsevol altre grup, però es pot suposar que era això perquè, a més, molt a prop d'allà estàvem fent un... O sigui, una d'aquestes coses de ball, o sigui, que posen música d'un grup i tu balles si te la saps, si no, surts d'un costat. Val, vale? No sé com es diu això ara mateix, però bueno. Al final, el mateix dia de l'aniversari, totes quatre van demanar perdó, Age Entertainment no va dir res, va acabar-ho preparant tot una de les integrants, Rosé, vale? Va comprar
1: sí,
0: el pastís,
1: veure,
0: va comprar flors, vale? Unes flors així maques. Què va fer l'empresa? Posar dos flors, dos comptades.
1: Uau.
0: Comptades. Bueno... Increïble.
1: Bueno, la indústria...
0: Increïble, no en el bon sentit, eh?
1: Ja, ja.
0: Però bueno, anem a la part positiva. Jennie acaba de treure... Bueno, acaba. Va treure a finals de com es diu, d'agost, un EP que es diu Fallen Angel, que jo personalment no l'he escoltat. I us preguntareu, per què llavors? Si és una cantant que t'agrada, no? Doncs no l'he escoltat perquè l'EP té tres cançons, vale? Però si et compres el disc físic, en té sis. I jo prefereixo escoltar les sis de cop, que només tres, i després, quan m'arriba el disc, perquè em vull comprar el disc, escoltar tres més, vale? Llavors, sí. Només vaig escoltar la cançó que van fer, tipus, avançament, que la pengen abans, que es diu Less Than Lover, on el videoclip es va gravar a parts de Girona, i hi ha diferents punts on també es va poder veure la catedral, que per cert s'està gravant, bueno, es va gravant, no sé si encara, Rapunzel, i fins i tot es va veure una estelada en un moment.

I, bueno, la Jisoo també ja té a punt el seu disc, que es dirà Click, i la Lisa també en té un altre a punt, que es dirà Press Play, vale? De la Rosé no en sabem res encara. I, bueno, ara parlarem de Katseye, que és un altre grup del K-pop. Sí, és de Hype. Bueno, informació de Katseye, vale? El 14 d'agost, justament quan van treure també la pel·lícula, van treure el seu nou àlbum, que es diu Wild, vale? Estem escoltant la cançó que van fer servir d'avançament, que es diu Animal, vale? Però ho van fer també amb una mala notícia poc després, vale? La líder, que és la Sofia, va haver de fer una pausa, bueno, just després de fer, o sigui, de penjar el disc, van avisar que la Sofia havia de fer una pausa per cuidar la seva salut mental i recuperar-se, vale? Això, doncs, dius, bueno, és un integrant que ho pots entendre, vale? Però això ja fa uns quants mesos que amb la Manon també va passar, vale? I encara no se sap res. I ja ens han confirmat que no estarà a la gira d'Europa, vale, que tenien pensada, i ho acabaran fent la resta del grup. També va haver-hi la Megan, que en alguns esdeveniments no va poder aparèixer amb el grup per també haver-se de recuperar. Bueno, com veieu, el K-pop està ple de novetats musicals

0: Positives, negatives i d'altres que dius, bueno, estan bé, no són positives però tampoc negatives. Vale? Perquè a vegades també és millor que facin un descans que res, però realment no haurien de fer un descans, no haurien de tindre tanta feina com haver de fer un descans. Bueno, i amb això acabem amb el programa d'avui. Gràcies al nostre tècnic de so d'avui, que ha sigut el David. Gràcies també a la gent que ens ha acompanyat avui a l'estudi, la Lia i la... No em surt Esfera i la Isolda. I moltíssimes gràcies també al Pau, que ens ha acompanyat.
1: No sé si sap el meu nom.
0: Sí, perdó, és que...
1: No sé si sap el meu nom.
0: M'he quedat mig burro. I també al Pau, que ens ha acompanyat. Doncs... No en directe, però sí que ens ha pogut acompanyar durant el programa. Gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos una setmana més. Cuideu-vos molt i ens retrobem en el proper programa. Que passeu una molt bona setmana i avui acabem amb aquesta cançó que és Animal. Bona nit!

Hola, molt bona nit. Benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit. Comencem el curs 2026-2027. Soc la Fermina Recio i bé, aquesta és la sintonia que ja saps que dona entrada al Quan comença la nit, el programa que dediquem bàsicament a música feta amb veu de dona. Músiques que canten dones, que moltes vegades també són les escriptores, les compositores, les que fan els arranjaments, què més? Doncs les que estan al 100% amb la seva música. Vull començar amb dues pèrdues que hem tingut aquest estiu. La més recent, la de Cassandra Wilson, però anteriorment Dolly Parton. I bé, vull dedicar la primera estona, els primers minuts, potser els primers 7 minuts de programa, a elles dues, tant a Cassandra Wilson com a Dolly Parton. Comencem amb un tema que parla de sororitat, parla de dir-li a algú que estàs allà pel que necessiti. També podria interpretar-se com amor romàntic, però bé, jo prefereixo pensar que ens la cantava les dones també, i es diu Here I Am. Està dintre un àlbum que es diu Coat of Many Colors, i bé, és la senyora Dolly Parton qui canta. I després un tema al·lucinant amb la superprofundíssima veu de Cassandra Wilson, que es diu Death Letter, i que està dintre de l'àlbum New Moon Daughter. M'ho segueixo posant difícil, això de l'anglès, tot i no saber pronunciar-lo, jo segueixo. Here I Am, Death Letter, Dolly Parton, Cassandra Wilson, entraran de cop, sense fer cap mena de presentació més entre les dues cançons.

La senyora Cassandra Wilson versionant el cantant estadounidenc Son House, un tema de l'any 1965 i que ella reversiona tan meravellosament bé i posant-li aquesta veu profundíssima i meravellosa. Per qui acabi d'arribar, això que ha començat amb Dolly Parton i Cassandra Wilson és la nova temporada del Quan comença la nit. Esteu escoltant Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada. També podeu escoltar aquest programa a través de la web del programa, anant-vos a emissió online. I com us heu adonat, doncs hi ha hagut un canvi de dia i d'hora aquesta temporada, però bé, ens serveix que sigui quan comença la nit i ens segueix servint que sigui un aparador per escoltar músiques amb veus de dona. I qui és el torn ara? Doncs ens anem a l'any 1988 amb la senyora revolucionaríssima Ángela María, es deia Ángela María Di Franco, i la coneixíem com Ani Di Franco, o la coneixem com Ani Di Franco, a punt de fer els seus 56 anys durant el llarg d'aquest mes, i un tema que es diu Fuel. Fuel forma part d'un àlbum que es diu Little Plastic Castle. I de què ens parlava en aquest tema? Doncs d'un tema que encara el tenim allà en el candelero, eh? És, ella parla de la pena de mort als Estats Units i en altres països, de la música pop. Jo de la música pop no tinc res de què queixar-me, perquè hi ha música pop que m'agrada força, ja ho sabeu, però també parla de les eleccions presidencials als Estats Units, dels èxits de taquilla de Hollywood que posen dubte, de les campanyes de màrqueting sense cap mena d'escrúpol. I bé, ella diu que tot això, si ho poséssim en una pira, en una, doncs seria combustible per tirar-lo una miqueta de fuel i calar-li foc i començar la revolució. Doncs bé, han passat uns quants anyets, imagineu-vos des del 98-99, que és aquest tema, doncs si ens anem fins ara, i la veritat és que no arriba la revolució, tot al contrari, cada cop és tot una miqueta més descarat, més absurd, més incongruent. Però escoltem aquest tema que es diu Fuel, d'Ani Di Franco, i que ens ajudi a encendre la guspira de la revolució que hauríem de fer entre totes.

Així, mitja en rapsòdia... Ui, quasi entra la següent, mitja en rapsòdia, que, o en rapsòdia total, que ens cantava Annie DiFranco. I ara és el moment de... Dresden Dolls. Dresden Dolls, la veu cantant, és de... Ai, que avui se me'n van els noms. Amanda Palmer. I bé, ella explora, doncs, des de traumes familiars per un pare que no hi era per problemes d'addicció, i un moment que fa servir una metàfora que diu half Jill and half Jack, que parla de la dualitat de la identitat. Se sent dividida entre la mare i el pare, el femení i el masculí, i per, en realitat, el que fa és qüestionar els rols de gènere dirigits i imposats per la societat. I bé, la cançó va evolucionant i acaba com amb un crit que vol reflectir el col·lapse mental que en un moment donat, doncs, ella mateixa va arribar a tenir. El Jack és el títol de la cançó, és d'un àlbum que es diu The Dresden Dolls, que és el seu primer àlbum de l'any 2003, i comença ja.

I ara és el torn de la senyora Sharon Van Etten amb un tema que es diu You Shadow, que vindria a explorar les dinàmiques de les complexes relacions amb persones que intenten imitar o ser l'ombra, per això es diu You Shadow, ser l'ombra d'una altra. Però també en alguna part de la cançó ja veureu que hi ha un missatge d'acceptació, com de guia, i en comptes de ser un rebuig absolut, la lletra ofereix un consell de bondat i d'apertura mental. I és, ofereix una manera de trobar l'autenticitat i de saber on soc. Senyora Sharon Van Etten, que va sortint en totes les temporades, on quasi bé totes les temporades des de fa uns anys, perquè m'encanta la música que fa, com ho fa, i és per això que la comparteixo aquí, al Quan comença la nit, amb totes vosaltres.

0: Bé, ja sabeu que tradicionalment quan comença la nit, a part dels directes, una de les coses que més m'agrada són les versions. I no perquè siguin millors ni pitjors, sinó perquè són una altra manera de refer un tema que ja existia. Ara, abans hem escoltat a Cassandra Wilson fent una versió d'un tema, i ara escoltarem a Cecile McLaurin-Salvin. Ella és una cantant franco-americana, o franco-estadounidenca, com vulgueu, que fa una versió del tema originari de l'any 1964 de la cantant francesa Bàrbara. Le mal de vivre és el tema que escoltarem, que es vindria a traduir com el mal viure o l'angúnia d'existir, perquè parla d'aquella melanconia sense motiu aparent, aquella melangia que sentim de coses que no hem viscut, i com pots enyorar quelcom que no has viscut, no? Doncs parla de tristor molt profunda, del pes del quotidià, del que fem cada dia, i ella ho representa com una guerra, com una misèria extrema. I també parla de la dualitat i l'acceptació, que malgrat tot seguim vivint, i amb una miqueta d'esperança. Diu, qu'il faut bien vivre, baile que vivre. És la frase amb la que ens ho resumeix. La mal de vivre, dintre un àlbum de 2015 que es diu For Once to Love, i és la senyora Cecile McLaurin-Salvin.
1: Ça ne prévient pas,

I ara és el torn de quedar-nos a casa amb Remei de Calafresca. I dues cançons que les revisa, que normalment les canta juntes, és tal qual com jo us les posaré, i són Aigua Neu, d'aquí lo de la neu que us he dit abans, i La Insurrecció que ve. De què ens parla Remei de Calafresca en aquestes dues cançons? Com us deia, estaven publicades originàriament al seu àlbum homònim de l'any 2021, però que ha revisat ara en 2026, i parla de, doncs, això, del que és l'aigua neu, que és quelcom que es desfà ràpidament, tan bon punt toca terra, no? I bé, parla una miqueta, doncs, això, de l'il·lusionisme d'estat i com les esperances col·lectives topen amb la realitat, que són les estructures de poder. I després La Insurrecció que ve, que continua amb aquesta crítica política i social, i parla de les trampes, dels paranys que ens para el poder, aquesta mena de para d'estat universal, i parla de dominació, intenta fugir de discursos normatius, ho planteja des d'una rebel·lió necessària, i callo, l'escolteu i segurament que la gaudireu més que no escoltant-me a mi. Aigua Neu i La Insurrecció que ve amb Remei de Calafresca.

És una meravella el que fa aquesta gent de Remei de Calafresca. Realment m'encanta les guitarres, les percussions, tot. Ara ens anem a escoltar un tema que forma part de la banda sonora. És de tota aquesta temporada, la temporada que es diu La caza guadiana. Doncs és l'única cançó que és cantada. La composició és de Juanjo Javierre i la veu de la cantaora Sandra Carrasco. Sandra Carrasco és una de les considerades millors veus del flamenc actualment. Què us haig de dir d'aquest tema? Doncs la tonada de l'Osno, que és el tema que escoltarem, té un sentit. Tot passa a la província de Huelva aquesta temporada, perquè és que m'ha aficionat aquesta temporada durant les vacances. Aquesta temporada, vull dir, aquesta sèrie. És una sèrie que comença amb Monte Perdido, després em sembla que és... se m'ha anat. Però bé, són diferents jocs i van per diferents jocs del territori espanyol. I aquesta en concret, que es diu, us ho diré, que es diu Guadiana, passa a Huelva. A l'Osno és el lloc, està considerat com una mena d'illa, entre cometes, de conservació del folclore més pur. I el que fa Javierre i Sandra Carrasco, doncs, és portar-nos a lo que és una tona que és un dels pals més antics i primitius del flamenc. No em vull ficar en aquesta... pues en aquest embolic que es parla dels pals del flamenc, perquè segur que em perdo i seria una irreverència que no vull cometre. La tonada de l'Osno, interpretada per Sandra Carrasco i composada per Juanjo Javierre. Espero que us agradi.

una perla en el quan comença la nit d'avui, aquest La Tona de Alós, no? Interpretada per Sandra Carrasco. Quina meravella de tema. Ara ens anem amb la cantant britànica Laura Marling, que amb el seu tema Only the Strong, així amb un puntet folk, ens parla de que pot ser dur viure, no? La cruesa de la supervivència, qüestiona i alhora accepta allò de que només les persones fortes sobreviuen, però també ens convida a trobar amb força també el que és molt necessari, que és la força per continuar endavant tras les desil·lusions o les ferides que ens pugui portar a la vida. Dit això, que ja em queda molt poquet temps per seguir posant música, se m'ha passat l'hora volant. Only the Strong està dintre un àlbum que es diu Song for Our Daughter i canta la senyora Laura Marling.

queixa ho va incloure un any abans de que Madi Díaz la popularitzés, però bé, és la coautora del tema. Callo, us la poso perquè si no no donarà temps a sentir-la sencera. Recentment, Madi Díaz, dintre d'un àlbum que es diu History of a Feeling.

Bé, i havia de passar el que passarà ara, i és que s'acaba el programa d'avui. Primer programa de la nova temporada. Moltíssimes gràcies per fer-me companyia un cop més. I acabarem el programa d'avui, a part de mon petó, amb un tema de Norah Jones. Es diu Miriam, i és un tema que va d'una venjança cap a una tal Miriam, a la que li diu que té un nom molt maco, però que li repetirà fins al dia que es mori, d'una manera així una miqueta fosca, que sona estrany, no?, tractant-se de Norah Jones. Doncs bé, el tema Miriam és el que donarà el punt final al Quan comença la nit d'avui. Gràcies per ser-hi.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
8: Ràdio Molins.
2: Aquest programa s'emet en segona audició.
9: La cançó del dia, amb Gerard Capdevila.
10: Hola a tothom, molt bon dia i molt bona temporada. Soc el Gerard Capdevila. D'entrada, dir-vos que agrair a la ràdio per haver-me convidat a participar a la cançó del dia. I per començar, justament, i valgui la redundància, he triat una cançó que es diu Tornar a començar, que crec que va molt bé amb aquest ambient de melancolia, d'un punt de mandra, però també tornar a aquest costumisme del mes de setembre. No són els Earth, Wind & Fire, amb el seu September, però crec que acompanya molt bé aquest inici, aquest tornar a començar del Ferran Palau, de l'àlbum Blanc del 2018.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimecres 9 de setembre de 2026 la compartim aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei amb la Samar Elansari. Hola, Samar.
1: Molt bon dia,
0: bon
1: què tal?
0: Bon dia. Avui dèiem no telemàticament, com és habitual, sinó presencialment, eh? Tot bé?
1: Tot bé, tot bé.
0: Ben retrobat. Molt bé. Jordi Turró, què tal? Bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, ben retrobats tots, vaja. Toni Ramoneda, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: L'Antonio Bonilla, també, bon dia i bona hora.
4: Molt bon dia.
0: Aquesta setmana tindrem la baixa, però ja s'incorporarà més endavant del Pere Madurell. Hem tingut la baixa ja definitiva de la Mari Carmen Juárez, com hem explicat, que descansarà un temps. I incorporem aquest curs una persona que ja ens acompanyava els dimecres recomanant uns jocs de taula i ara serà tertulià amb nosaltres. Ricard García, bon dia i bona hora.
5: Molt bon dia.
0: I benvingut.
5: Moltes gràcies.
0: Som-hi. I ara dèiem, no sabíem si podríem comptar amb tothom perquè teníem aquesta alerta de l'Inuncat des d'ahir a la tarda i de moment el Ricard ha vingut amb un paraigua potent, però de moment res, la Samar ve de Badalona.
1: Sí, no, res.
0: T'has mullat, no?
1: No, no, no.
0: El Toni que ve de Granollers.
3: Jo he sortit de Granollers plovent.
0: Que patíem per aviam si arribaries.
3: Sembla que gràcies per patir.
0: Sí, sempre, en el bon sentit.
3: En principi les tempestes estaven més al centre, sí. Cap a Girona i després baixàvem cap aquí.
0: Veurem, no? Veurem. Hem dit esperem, no? Perquè de moment el que és evident és que doncs afecta no només la nostra comarca, el Baix Llobregat, sinó altres comarques com l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i Vallès Occidental. Què vol dir això? Que s'ha recomanat evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles, aplicar el teletreball en tots els àmbits que sigui possible, s'ha suspès l'activitat educativa, recordeu, i l'esportiva a l'exterior i també la universitària, així com també els serveis socials bàsics especialitzats en suspès i l'activitat sanitària no essencial i no urgent. Tot això des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda. Aquestes mesures, ho veu rebre també l'avís ahir, que de nou llegia les xarxes, per exemple, ara, gent, això del teletreball, per exemple, no? Que gent del sector privat que es queixava, el sector públic sembla que està com molt més arreglat i que el privat hi ha com uns buits aquí que encara queda, diguem, recorregut per igualar, diguem, amb el sector públic, no? No sé com ho veieu i, de moment, clar, de nou ens hem trobat amb que no plou, és a dir, que totes aquestes advertències de moment estan a l'aire, no?
1: Sí. No, a veure, a mi que hi hagi alertes em sembla bé.
0: És positiu. Dir,
1: sí, sí, per mi és positiu.
0: Prevenir, diguem, eh?
1: Sí, sí, sí. No, més que res perquè després quan no prevenim és quan venen els problemes i després és quan venen ens lamentem tots, no?
0: Del, sí.
1: Del que podria haver passat, del que ha passat i es podria haver evitat. Dit això, parlaves també del tema de teletreball.
0: Sí.
1: Jo crec que el teletreball també és que no sé com explicar-ho perquè se mantengui bé, no? Però el tema del teletreball crec que les empreses l'haurien de regular una miqueta més, no? Va quedar com molt regulat, diguem-ne, no, durant l'època del Covid.
0: El confinament,
1: i sí, durant l'època del Covid i tal, i jo crec que va funcionar bastant bé. Dit això, al final cada cop la gent treballa més des de casa, la gent també té unes necessitats de conciliació que el teletreball sí que dona i que molts cops el treball presencial no et dona aquesta, diguem-ne, flexibilitat a l'hora de compaginar-te amb la teva vida i crec que potser s'hauria de començar a legislar una miqueta, no?, per veure... O sigui, per regular-ho de manera homogènia entre el sector públic i el sector privat.
0: Uh-huh.
1: Jo llenço la idea i...
0: Sí. Correcte. Antonio.
4: No, a nivell industrial, almenys a les empreses que jo hi parlo, hi ha molta gent que fa teletreball.
0: Sí, i habitualment, vols dir, eh?
4: Habitualment, sí, sí, sí. I a més, hi ha aplicacions a l'hora de fitxar, per exemple, sí, que poden fitxar, i començo, estiguis on estiguis, no? Vull dir que sí que hi ha, diguéssim, adaptació amb això, que potser cal millorar, evidentment. Cal que cal millorar moltes més coses, no? Però jo penso que en aquest sentit, almenys la sensació que tinc jo és que està bastant fluida l'acceptació a nivell d'empresa de que a nivell professional, vull dir, que la gent pugui teletreballar, vull dir que és algo que no, és que avui em toca teletreballar. Vull dir que hi ha gent que ens respon d'aquesta manera, o està teletreballant avui. Vull dir, en aquest sentit, està bastant assumint.
1: Sí, de fet, hi ha gent que té dies fixes de teletreball a casa.
4: Exacte.
1: Però la cosa és això, que jo penso que s'hauria de regular d'alguna manera, perquè sí que és veritat que el treball presencial com a tal està completament regulat, però què passa si tens un accident mentre estàs teletreballant a casa, no? Uh-huh. On queden aquests buits?
3: Bueno, i quin tipus d'eines tens a casa que ha de posar l'empresa i que no sempre tens a casa. Parlo d'una cadira, parlo d'un ordinador... que no sempre ha de complir les mateixes funcions que puguis tenir en una oficina. I després, teletreballar està molt bé, com tot en els extrems, segurament millor que no. Teletreballar 5 dies a la setmana, jo em sembla que no pot ser bo, fins i tot mentalment. Hi ha moltes feines que al final s'han de prendre decisions amb equip, i per molt que puguis fer reunions virtuals, Teams, Zooms i WhatsApps, és igual, videoconferències o simplement una trucada de telèfon, no és el mateix que sentar-se a una taula i poder prendre decisions entre tots i parlar-ho, per molt que estiguis tots reunits i tot això.
0: Jordi, digues.
2: No, jo tinc l'experiència de la meva família, que quan van tenir la nena, la primera van venir cap a Barcelona, i just aquell dia van dir tothom a casa i a teletreballar.
0: Correcte.
2: I va estar teletreballant gairebé un any.
3: Sí, però aquí hi havia una causa de força major, que era la pandèmia, que això és una altra història. Ara que representa que estem en una normalitat, és com es teletreballa, com ho regulem. Que deia,
2: no, segueixen teletreballant.
3: Cinc,
2: el que passa és que el que deia
0: La Samar,
2: que de tant en tant han d'anar a l'oficina. Però bàsicament segueixen teletreballant.
0: Ricard, com ho veus?
5: Bé,
0: tu has teletreballat o no? Habitualment, ara ja el tens jubilat.
5: Amb la pandèmia donat que estàvem en un servei educatiu i havies de donar servei a les escoles, ens tornàvem i anàvem uns dies determinats, nosaltres teletreballàvem. Això va ser el primer any, quan estàvem al servei educatiu de Gavà, Viladecans. Sí. Personalment a mi m'agrada més estar amb gent, però aquí no parlem d'això, de la part personal, sinó del fet aquest, no? De que jo penso que dia d'avui, com tu deies, Samar, vull dir, cada vegada està més regulat, Antonio.
3: Sí.
5: A mi el que em preocupa més potser és el fet de situacions com les d'avui, amb les que hem vist, com vam veure la Dana a València, en les quals tot ha estat depenent de decisions subjectives, moltes vegades de caps, tant públic com a privat, perquè jo podria donar molts exemples del sector públic amb els quals doncs s'ha decidit teletreballar o no amb raons més subjectives, encertades o no, I això passa igualment tant en el món de l'empresa privada com la pública. És a dir, en situacions com les d'avui, molta gent es troba a què em faran fer? O, ostres, em fan fer això quan... per tant, és molt difícil, però penso que l'ideal, en tant que penso que estic d'acord en que ja anem cap a una regulació en situacions normals, és a dir, què és el teletreball, ens convé o no, li convé a l'empresa, li convé al treballador, és sa o no, evidentment, però en situacions com les d'avui jo penso que hem de posar més fil a l'agulla i dintre del possible determinar quins protocols utilitzar per tothom.
1: I després per mi hi ha un altre tema, no? Que també és el que comentàvem de la part personal. De la part personal, i que molts cops tu potser necessites una formació específica que teletreballant no te la poden donar, i que potser és millor estar amb una persona que t'ho expliqui. I poso aquest exemple, bàsicament, jo tinc una de les meves millors amigues que treballava per un servei jurídic de la Generalitat, i la seva empresa, o sigui, en el seu lloc de treball, ella feia teletreball 100%, 365 dies l'any. És a dir, no trepitjava mai l'oficina, i al final va acabar plegant perquè deia que se sentia, primer de tot, sola, perquè va estar 4 anys en aquella empresa, i després, a part, que era el que deia ella, a mi m'estan canviant d'àrea, no? Ara estic fent un altre projecte, tal, no sé què, jo necessito, potser, que un dubte que m'està sorgint mentre jo estic fent un acte a casa, tal, no sé què, que me'l pugui resoldre una persona que tinc al costat, no està depenent de fer una trucada a través del Teams, que aquesta persona es pugui connectar en aquell moment, no? I que m'expliqui. Llavors, al final ella va acabar plegant, va canviar de feina, i tot el que veia com positiu en un primer moment, de dir, ostres, doncs mira, ara, perquè ella va ser mare molt jove, ara doncs amb la nena m'anirà molt bé perquè la puc deixar al col·le, tal, al final se li va acabar tornant a la contra perquè acabava treballant moltes més hores per aquesta dificultat, no, d'acabar d'entendre potser algunes tasques cada cop que li canviaven de projecte o que li canviaven d'àrea o qualsevol altra cosa.
0: Això pel que fa al teletreball, per l'aspecte de prevenir que dèiem abans, també us sembla bé aquestes mesures?
4: Personalment parlant, jo penso que totes aquestes alertes que estan venint, el meu punt de vista en particular és que és un efecte post-Dana de València, vull dir, aquesta Dana de València penso que ens ha condicionat, dius, hòsties, ve això, cuidado, vull dir que aquestes alertes abans de la Dana no hagués sigut, hi ha pluges i ja està, penso sí. que hagués sigut d'aquesta manera, no?
3: Mm-hmm. Està bé que les facin, el que passa que el que no podem caure tampoc és en el conte del llop i...
4: Sí, sí, eh? Ja, no va dir això.
3: Això ara ja no faig, no fas cas, perquè te les foten cada 5 minuts,
0: sí.
3: I ara, quan sigui, quan vagi de veritat, no faràs cas, perquè total és el mateix de la setmana passada i al final no va ploure. Però mira, si, jo crec que si tenien informació i estic segur que no van llançant un S-alert sense tenir aquesta informació de que avui a les 8 del matí, que és una, si és una cosa que és a la tarda, doncs potser pots enviar l'alerta durant el dia, però una cosa que a primera hora del matí, que és l'hora que has de portar els nens a escola, que t'has de desplaçar per anar a les feines, sabien que aquella hora era, hi havia una possibilitat de que fos, i a més ho van dir de forma molt puntual, és que pot ser que aquí ara mateix no estigui plovent, però que, no sé, a Calafell estigui caient la...
4: Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: I recordem que, precisament, la setmana passada hi van haver dos morts, uh-huh. justament en aquesta zona. I perquè no passi això, doncs fan això. I a vegades, posats a pecar, prefereixo pecar de prevenció,
0: sí,
3: que no d'anar després a enterro.
4: Anava amb això, vull dir que, dit això, que penso que potser està vinculat, però estic d'acord que és millor prevenir que no després tindre que curar sí. gent, no?
0: Uh-huh. Ara que parlàvem de l'educació, amb un inici de curs escolar una mica accidentat, no? Sí. Primer per la vaga d'ahir i avui, doncs, s'han suspès les classes.
5: Material sensible.
0: Material sensible, com totes les portades avui dels diaris que es fan referència al mateix tema. Espanya s'enfonsa en l'informe PISA amb el pitjor resultat de la seva història, titular del periòdico, però molt semblant a La Vanguardia, i també l'Ara, que són els que tenim aquí sobre la taula. Els alumnes retrocedeixen un curs en comprensió lectora i quasi un altre en mates. L'OCDE atribueix la debacle al canvi d'hàbits per la proliferació de pantalles. I un tercer titular, els experts aconsellen prioritzar els dictats a primària i fer un millor ús de la IA. És un article molt extens de la qual, doncs, en podem anar comentant diversos detalls, però explica l'Olga Pereda el periòdico que PISA, que és l'avaluació internacional organitzada per la OCDE des de l'any 2000 als estudiants de 15 anys, va donar el 2022 una fotografia demolidora de l'aprenentatge a Espanya, ja el 2022. Per revertir els resultats, el govern de Pedro Sánchez va anunciar el so de bombo i platerets, un pla de reforç en lectura i matemàtiques, l'aterratge del qual a les aules va ser entre modest i inexistent, diu la periodista. Tres anys després, no hi ha rastre de remuntada, més aviat al contrari, la caiguda sembla que no té frens. Publicat ahir a tot el món, PISA 2025 constata que l'alumnat espanyol perd 23 punts en competència lectora, cosa que equival a més d'un curs, 20 punts, recordeu, és un any lectiu. En matemàtiques, el descens és de 16 punts, gairebé un altre curs sencer, i en ciències, 8. Els pitjors resultats de la història. El 2022, la mitjana espanyola s'aproximava als paràmetres mitjans de la OCDE i la Unió Europea, i aquesta vegada els percentatges estan per sota. I el problema fonamental no és tant la posició concreta d'Espanya, sinó la trajectòria. El rendiment dels estudiants és cada vegada més baix i el deteriorament s'accelera entre el 2022 i el 2025. Per primera vegada des de que es fa PISA, la caiguda és especialment intensa entre els nois i noies que pertanyen a famílies de rendes altes, que són tradicionalment els que millor rendiment acadèmic solen tenir. De moment m'aturo aquí perquè hi ha moltes coses també, com dèiem, per analitzar, però mai millor dir quina lectura em faríeu d'aquests resultats. Ricard, comencem per tu, que em deies que també havies tingut vincles amb el sector.
5: Bé, és la meva vida professional.
0: La teva vida professional.
5: És el món de l'educació. Sí. Això dona per, no per una tertúlia, sinó per
0: un
5: monogràfic setmanal.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí.
5: Però, si ens agafem a les notícies, a la informació més recent, que és aquesta...
0: Sí.
5: Per posar-ho tot d'una manera concisa, evidentment podem pensar, doncs, que l'escola necessita, doncs, un canvi de rumb a nivell metodològic per corregir coses, quan veiem que les coses que vam engegar amb positivisme, amb molta il·lusió, potser no han anat tan bé com pensaven. Tampoc han anat tan malament com pensàvem. Això està clar, jo penso que la part professional ha d'entomar aquest àmbit, és a dir, aquest aspecte de bé, mirem què hem fet malament, està clar, però que això no servirà de res si no... I ara no faré el discurs fàcil de que si el govern posa més diners, evidentment que també, perquè en falten i perquè també ens hem omplert la boca d'educació inclusiva quan hem posat el que calia, quan hem deixat a mestres amb el cul a l'aire en situacions a nivell de classe paupèrrimes, és a dir, amb situacions amb nens amb necessitats especials que eren dos o tres amb una mestra sola perquè la mestra de suport no podia venir i no posaven una substituta. Això, clar, jo ho m'he trobat perquè he estat 5 anys vivint-ho a tota una zona gran com era Gavà Viladecans, no? Tot això està clar, però aquest mea culpa que ha d'entomar, per un costat el govern, més recursos, més suport, per un costat l'àmbit professional dels mestres i professors i professores, anem a mirar què hem fet malament, no servirà per res si no hi ha un canvi paradigmàtic a nivell social. I això ens pot fer mal o no, però està claríssim. És a dir, tenim uns nens i unes nenes que venen d'unes llars. I en molts casos, no vull dir la majoria perquè ja seria per fer-nos l'araquiri, però en molts casos venen de llars amb les quals no es toca un llibre, en les quals l'input cultural o de valors el podríem posar amb tela de judici. I això és el més important, perquè malgrat les metodologies canvin o no, tu necessites que aquests nens i nenes arribin a l'aula conscients de que allà van aprendre i conscients de què és important i conscients de que la persona que tenen davant els ensenyarà uns valors i uns coneixements. I això no es dona. No es dona per un costat, si agafem el pèndol, en un costat gent que no li dona importància a l'educació o per una altra gent que es qüestiona en un 100% la veritat del que plantegin els mestres, no? Hi ha d'haver una confiança amb esperit crític i dret a queixar-nos, evidentment, però per un altre també ha d'haver l'esperit de dir nois i noies, aneu allà, que és, enteneu-me bé, és el temple del saber, com era abans, potser no tant, però és un lloc on aprendràs a ser un bon ciutadà i et donarà els coneixements per ser un bon professional en el futur. Hi ha molta feina, i no sol diners i canvis de metodologia. La feina a casa és igual o més important.
0: Interessantíssim.
3: Una de les, una de les coses que apuntava aquest estudi, o sí, això que ens has llegit, sí, sobre les raons per les que s'està baixant tant, parlava de les pantalles.
0: L'avenç tecnològic i l'abús.
3: L'abús de pantalles.
0: Mal ús de pantalles.
3: Sí. Jo, més que l'abús, jo parlaria d'aquest mal ús, o de no treure-li l'ús possible. O sigui, el que no podem és dir, no, això, prohibim els mòbils, que això és per un altre tema, però bueno, sí, prohibim els mòbils, prohibim el progrés, prohibim la tecnologia. Sí. No, hosti, la tecnologia hi és, i és molt bo tenir-la. El que hem de fer és com aplicar-ho. Com podem fer servir aquesta nova tecnologia que tenim, de pantalles, d'intel·ligència artificial, de no sé què, de no sé quantos, per treure un bon ús. Perquè està clar que a l'escola és on aprens no només que 2 i 2 fan 4. Aprens, has d'aprendre de la vida, has d'aprendre de saber fer servir les eines que allà et poden donar. I això és el que segurament, o sigui, no estem fent bé, o no s'està fent bé. Abans, fora d'antena, l'Antonio parlava de, hòstia, és que estem canviant els plans educatius cada 5 minuts. Clar, és que no... No sé si aquest és el bo, però si no li donem temps, espai, mitjans, recursos, també econòmics, per aplicar-lo, hosti, no ho sabrem mai si era el bo o no.
5: Clar. La meva dona és professora d'FP, sí, i la pobra, els pobres estan patint això des de fa uns anys ençà, que no sé quantes vegades han hagut de canviar el pla d'estudis, sí, i cada Setmana Santa, cada estiu, que sempre es diu, comenceu de vacances, la meva dona se'ls passa programant, perquè hi ha uns canvis d'hores, de programació, sí, d'assignatures, constants, sí, constants.
0: Hi ha diverses dades, per exemple, la Samar, una que t'ha sorprès molt, que sí, la podem comentar, explica alguna experta que els estudiants comencen a tenir problemes de comprensió amb textos de més de 400 paraules.
1: Sí, és que a mi això em sembla demencial. O sigui, 400 paraules és un foli de Word escrit a Times New Roman, sí, lletra 12, em sembla.
0: Lletra 12, concretament.
1: Sí, perquè de fet
3: 400 no són tantes,
1: ho vaig llegir, no, precisament ahir, vaig dir, ostres, vaig a veure el document aquest que tinc jo ara mateix, sí, obert, a, sí, veure quantes paraules són això, perquè em va semblar poquíssim, i efectivament és un full i mig, depèn l'interlineat una mica, però sí, és un full. Em sembla molt greu, perquè si un alumne, un nen de, em sembla, m'és igual, de 10, 12, 15 anys, no és capaç de llegir més de 400 paraules sense saber el que està llegint, com pot estudiar aquesta persona? Clar. És a dir, és que ja no és només el fet de dir, ostres, és que et poden colar qualsevol discurs que te'l menjaràs perquè tu mateix no estàs entenent el que... o sigui, no tens aquesta, aquest enteniment, no? És que ja, si perdem ja la comprensió lectora, perdem també l'esperit crític de les persones, perdem també l'aprendre a pensar, a contrastar idees, o sigui... Al final és una cosa que va en detriment de tot, o sigui, per mi, bueno, de fet, fa uns anys, una persona analfabeta era una persona que no sabia llegir i escriure, no? Doncs és que estem retrocedint, és a dir, ens estem trobant en un moment en el que ja tots sabem llegir o escriure, però el que no sabem és assimilar aquesta informació que estem llegint i aprendre a analitzar-la, i això em sembla molt greu perquè al final això és la base de les societats crítiques, i al final recordem que les democràcies es basen precisament en això, en el pensament crític i en tu saber gestionar aquesta informació que t'arriba. És que a mi, bueno, a mi em va semblar gravíssim, i després per lligar una miqueta, no, amb tot el tema de les pantalles, és veritat això de que ara mateix els nens amb 3 anys, jo he vist nens amb 3 anys, 4 anys, que tenen un mòbil a les mans, molts cops vas a sopar a qualsevol lloc, a qualsevol bar, i et pots trobar una taula gegant amb potser 20 persones, de les quals 5 són nens, cada nen amb la seva tablet, mirant la seva tablet amb els seus cascos, i ja està, i es poden tirar així tota la nit, i ostres, és que pantalles...
3: Perquè sí, no molesten, els sí, grans estan clar, xupant i no molesten. Clar. Però és que en això no han convertit les escoles, en pàrquings de nens,
1: sí,
3: en guarderies, sí, clar, sí, que les guarderies sí, abans clar, eren de 0-3 i ara són de 0-18.
1: Sí. No, és veritat, és veritat.
0: A veure, Antonio i Jordi...
2: Jordi. Sempre esteu acollonint.
0: Ai, ai, acollonint.
2: Sí? No, en sèrio, ara abans he parlat de la meva família que sí, estava a Anglaterra, sí, però ara han vingut ara, aquí.
0: Han retornat.
2: Han retornat i començaran l'escola.
0: Sí.
2: Esclar, a casa sí que parlaven en català i d'això, però a l'escola on anaven i tot parlaven en anglès, i fins i tot les dues germanes entre si juguen en anglès.
0: Bé.
2: No sé com anirà, vull dir, perquè són espavilades, diria jo.
0: Sí.
2: Però, per exemple, quan la van matricular al primer, on entren, van venir dos professors a casa per mirar com era la família, estudiar-ho tot. Aquí, bueno, han anat a veure la tutora o el tutor i prou. I a sobre... s'han trobat amb el dia de vaga,
0: sí,
2: i el dia d'això.
0: Sí.
2: I començaran el dijous i el divendres és 11 de setembre.
0: Sí, setmana així...
4: Aquesta és una setmana, m'he quedat així. Sí.
0: Molt bé. Antonio.
4: Bé, bueno, jo penso que he tingut l'ocasió, perquè he estat molt a prop en consells escolars i amb AMPAs, i sí, etcètera, de l'escola pública, soc pro-escola pública, de que als profes se li dona massa responsabilitat, sí, en el sentit d'això. Quantes lleis d'educació en els últims 20 anys hem tingut que aplicar al professorat? Això aplicava també, a més, amb els ratis classe, perquè pot ser, si tu tens en lloc de 20 nens, pot ser 30 o 35 nens, el professor no té aquest temps per veure si hi ha algun alumne que té un problema d'atenció lectora, per exemple. Que aquest és un altre. On està el currículum de cada any? Tot això, aquesta és la feina que li donen a la professorat amb molt poca inversió. O sigui, precisament per això, ja vam parlar al principi, al juliol, de que estava completament d'acord amb la vaga dels professors, perquè, hòsties, és que necessitem tindre alumnes que siguin intel·ligents, que siguin... Sí, necessitem tindre una llei d'educació molt més forta, perquè, diguem, mal pensat, és més fàcil manipular amb un jove que no tingui una formació, sí, que no amb algú que tingui l'opció de formar-me, de pensar, de fer un pensament crític o d'opinar d'una forma diferent. I aquí fa falta un macroacord polític de veritat, i sembla ser que no està en paraula.
1: No, i perquè ja no només... Ja parlem de les escoles, no? Però també el que jo estic... Bueno, el que de fet el vaig notar quan em vaig canviar de carrera, de polítiques a periodisme, com es va desvirtuant, o sigui, com s'ha anat desvirtuant a poc, no, la universitat. sí que és veritat que jo, per exemple, vinc d'una família que tots, la meva mare, els meus oncles, tots han estat estudiants universitaris, que és una sort també per la generació que era, però jo sempre he viscut, no?, com des de petita, amb la universitat, que era com, com el temple, no?, del coneixement, com un respecte que sempre li he tingut des de petita, perquè és el que se m'ha inculcat, no? I ara mateix jo el que veig és que hi ha molts alumnes que passen per la universitat com si fos una continuació del batxillerat, perquè, bueno, per fer alguna cosa, no? Per no quedar-me de braços plegats a casa, perquè ja no és com els anys 2000, que ja doncs, no vull marxar a l'obra a treballar o no vull marxar a un altre lloc, i com no sé què fer, doncs em fico a qualsevol grau que em cridi una mica l'atenció, que tingui una nota de tall a la que pugui accedir i cap a dintre, i al final... El que també passa molts cops a la universitat és que no s'aprofita aquest coneixement que et pot donar un docent universitari. I al final això es nota moltíssim en les noves generacions que s'estan graduant. I jo ho dic, jo ho vaig notar moltíssim de quan em vaig canviar de polítiques a periodisme. Perquè van ser, era una diferència de 4 anys entre un grau i l'altre, i van ser 4 anys que van ser abismals. O sigui, jo recordo haver entrat a polítiques i que la gent tingués aquestes ganes d'aprendre aquest coneixement, aquest esperit crític. Em vaig canviar a periodisme, va ser horrorós. O sigui, ho vaig passar molt malament, perquè sí que és veritat que hi havia gent que sí que estava amb ganes d'aprendre, de debatre les classes, de tenir una miqueta d'interès pel que estava estudiant, i hi havia altres que estaven allà per aprovar un examen, anar provant a poc a poc, per al final acabar tenint un grau i fora.
4: Però potser això és perquè quan van treure l'FP famosa. O sigui, clar, no, hi havia poca opció. O anaves a treballar o anaves a la universitat. És que tenia molt poca opció. En lloc de, i ara fan falta lampistes, sí, fusters, sí, i de tot. Vull dir que és aquí on està, on està el cas.
5: Però jo penso que el que deies tu, Samari, una mica el que dius tu, s'ha d'extrapolar no al món universitari. És a dir, i torno una mica al que dèiem al principi. Sí. És que no és el saber universitari, és que és el saber. I el saber és un bon físic, un bon biòleg i és un bon guixaire.
1: Sí, sí.
5: És a dir, exacte, que aquests nois i noies de 13, 14, 15 anys han d'entendre que tant per anar a la universitat, per arribar a ser un advocat, per arribar a ser un enginyer, per arribar a ser un tècnic en plaques solars, s'ha de pagar un peatge, i el peatge és llevar-te cada dia a anar a classe, aprendre coses molt interessants, però també passar per l'adreçador i pensar, bueno, el que m'expliquen avui és un rotllo, però és part de l'aprenentatge. I aquí tornem al que dèiem abans, aquesta mentalitat de hi ha una necessitat d'entomar l'esforç. Si no entomem aquest esforç, si simplement volem el fàcil i directe, ens trobem el que ens estem trobant.
6: Però en tots aquests plans d'estudis diferents, on hem anat a parar, i això és una mica la diferència amb l'educació de fa 50 o més anys, sí, sí. És que hem anat just a l'altra banda, hi ha una part ara de que els nens són absolutament intocables i que no es pot parlar, a veure, que no, és que es frustrarà i no se li pot dir que no, i no se li ha de fer entendre que és igual, no sap res, no ha après res en tot el curs, però el passem de curs, perquè si no podria ser perjudicial pel seu creixement personal repetir tercer. Hòstia, té els coneixements per passar quart? No. Noi.
1: Mira, explicaré una anècdota molt breu. A la meva germana l'any passat li va arribar un correu d'una mare del col·le. Ella fa classe a segon de primària. I li va demanar, sisplau, que no li corregís els exàmens, les fitxes, en aquest cas, perquè no fan ni exàmens, en vermell, perquè la nena es frustrava. Sí, és verídic que
5: el problema és global, no és sol dins de portes endins, és de portes enfora.
6: Fa 50 anys a ningú, els meus pares, bueno, ni els meus ni els de ningú que hi hagués de taula, se li acudiria,
4: no,
6: això.
4: Que si no,
6: Al contrari, si jo porto uns resultats en vermell, en vermell em quedarà segurament una altra cosa.
5: Sí, el que passa és que sí que és cert que aquesta, clar, venim d'uns pares que no t'havien trepitjat l'escola o l'institut, anar a cap reunió... Llavors, si tu anaves bé, però si tu eres una persona que et feien bullying o que...
6: Tampoc ho
5: sabien. Tampoc ho sabien.
1: Clar, sí, no, no, sí, sí.
5: Hem de corregir, clar que hem de corregir el que no funciona, però que el camí és el correcte. És a dir, si s'ha anat fins aquí és amb unes bones intencions. L'escola inclusiva partia d'unes intencions òptimes.
6: I unes necessitats. Perquè
5: aquesta, i unes necessitats.
6: Aquesta escola inclusiva, exacte, ara té unes necessitats, que segurament fa 50 anys no hi era. O sigui, fa 50 anys... jo anava a EGB, que jo encara soc dels...
0: Sí, sí, bueno, tots estem. Sí.
6: No, a Samar segurament.
5: A Samar no.
6: Segurament. A Samar no. No. Era molt estrany que vingués algú, un nen de fora, que parlava diferent. Era sí, sí, una cosa... I quan passava era com un... Ostres, era un esdeveniment, sí, una cosa superxula, i havia aquell que era el protagonista de l'inici de curs perquè venia d'Anglaterra i parlava anglès, que era una cosa que no sabíem ni què era, ni... Ara no, si ara aquí, anava a dir l'estrany és el que sigui d'aquí, no vull dir-ho així perquè abona comentaris que no vull anar a parar, però tot i que hi ha una reflexió que vull fer d'això.
0: Vinga,
6: després.
0: Ho donem abast.
6: Però és això, és que ara en una escola, en una classe de 20 i pico, perquè el de les classes de 38 i 40 que érem nosaltres també s'ha acabat.
4: Sí, sí, sí.
6: Afortunadament. Per bé.
4: Afortunadament.
6: Pots estar molt millor per cada alumne. Però és que d'aquests 20 i pico, és això, 3 acaben d'arribar al país, no coneixen l'idioma. 2 tenen dificultats de no sé què. 5 són... Hosti, acabes fent la classe... És absolutament impossible el que està passant, que a cap escola arribi el mes de juny i hi hagin donat tot el temari. És impossible.
4: S'ha parlat abans que a l'alumne no se li diu segons què. Jo tinc a la família dos persones, una és professora, la meva filla està aquí com a coordinadora del menjador i està estudiant, diguéssim. Que, si es diu d'una altra manera, jo sempre li diré magisteri. ¿Vale? Si serà professora de primària, segurament en un any o any i mig. I a mi m'expliquen coses que evidentment no puc explicar aquí, que clama al cel. I no es tracta només dels alumnes, que també hi ha pares... Que d'unidó.
6: Sí, clar, sí, sí.
5: El que dèiem abans.
6: Els que demanen que no li posis bolis verd, boli vermell.
1: Boli vermell.
4: Però, és que el meu fill ha de menjar iogurt amb sucrat. No, és que parli amb l'AMPA, perquè l'AMPA diu que no pot ser iogurt, una carta, no sé què. O sigui, conceptes que tu dius,
1: Sí.
6: Quan venim del tubat sóc... allà i menja el que et posa.
1: Sí, sí.
6: I a callar.
0: Clar.
4: Llavors... Exacte. Sí, sí. Exacte. O sigui, que no només és l'alumnat qui també ha d'aprendre a dir, i se li ha de dir, senyor o nen, tu has suspès, i això és un 0, això és un 1, això és un 2, que està prohibit actualment o prohibit. O segons quines és que no es pot dir un 1, un 2, un 3, perquè marca això per no frustrar. Jo penso que la frustració és algú que se l'ha de gestionar.
1: Des de gestionar.
6: Se la trobaran a la vida, sí, la frustració.
5: Exacte.
6: Moltes coses.
5: El que estan fent és endarrerir-la, no pas anul·lar-la.
4: Sí,
6: però és que és bo que hi sigui, perquè l'escola el que t'ha de donar és les eines per tractar aquesta frustració.
5: Exacte.
6: Si tu et pots, evidentment que et frustraràs, perquè després tindràs un nòvio o una nòvia que et deixarà, i això serà una frustració. I si no t'han ensenyat, no sé, aquest exemple, com podria dir una cosa o l'altra, t'han d'ensenyar a lidiar amb aquestes coses, amb problemes, que és que la vida... Hosti, nens, sap greu dir-ho, us en trobareu.
1: De fet, ens queixem... Bueno, en general, no? Jo sento moltes queixes de gent que diu no, perquè l'escola hauria d'ensenyar altres coses, no? No només t'hauria d'ensenyar a aprendre a fer oracions i no sé què i no sé quant i tal, i coses supercomplicades de matemàtiques, sinó que també t'han d'ensenyar altres coses perquè els nens aprenguin com funciona la vida. Vale. Però si el que no podem fer, per exemple, és posar-li un 0 a un alumne, llavors això també està ensenyant al nen. És a dir...
0: A la part alta d'aquests resultats hi tenim els països asiàtics, bàsicament. Japó, Corea... avui a La Vanguardia entrevisten l'exanalista de l'OCDE, Francesc Padró.
4: Sí, diu el
0: Ricard. La caiguda és profunda, diuen lectura, per l'ús del mòbil. Li pregunten, diu, els països asiàtics encapçalen el rànquing. Què fan més bé? Li pregunten. I ell respon, creuen en valors que reforcen els estudis, el respecte a l'autoritat, la disciplina, l'esforç, que comentava abans, i un control més gran de l'ús de les pantalles i les xarxes socials. Diu, aquests valors s'han perdut a Occident. Ara ens els porten els immigrants asiàtics, per cert.
5: És que PISA és molt pervers.
0: PISA és molt pervers.
5: Sí, perquè, evidentment, reflecteix realitats, però són realitats que són realitats de factum, com la capacitat d'interpretació, de lectura, de càlcul, la de memorístic, tot això, que evidentment, si tu te'n vas a una societat amb la qual respecte a l'autoritat, fins i tot por a l'autoritat, aquesta cultura de l'esforç ho tenen totalment imbricat a la seva societat, no, fan una setmana de vacances. Molts d'aquests nens...
0: A l'estiu, m'estàs dient, només una setmana?
5: No. Diguem, el coreà mitjà, el japonès, sí. El tailandès, la persona de Singapur fan una setmana de vacances. És a dir, que veieu com tot ve de la societat, que no és l'escola?
0: Sí.
5: Quan tu tens nens a Seul o a Nagoya o a Osaka, que quan acaben de seguir han de fer classes particulars de tot, quan les taxes de suïcidi infantils són altíssimes, és quan te n'adones que PISA és molt pervers, perquè dona uns resultats molt alts en uns països, però que no analitza segons quines coses. Aleshores, clar, i això reprenc una mica el que dèiem abans, s'ha d'ensenyar tot allò que sigui necessari per fer bons ciutadans, coneixement i actitud. I al final sí que acabem al cap del carrer, que és, potser sí que fan falta més docents, perquè, com dèiem abans, si tu tens 30 o 40... poca diversitat podràs atendre, no? Per un costat aquest, per un altre, i reprenent una mica allò de la IA. La IA, la IA ha vingut per quedar-se.
4: Sí. No? Problema, d'acord.
5: Penso que això ens agradi o no, i serà. Aleshores, la IA entra a totes les parts de la nostra societat i entra a l'educació. Si veiem que entra de manera que aquests nanos, aquests infants... a casa tenen molt fàcil accedir a la informació, que fins i tot els hi dona forma de com ho han de dir. És a dir, que els hi agafa un treball, els hi fa, els hi tuneja, els hi arregla. Tothom veu que tu agafes la piràmide de Bloom del coneixement, que com més s'aprèn és quan transfereixes, tu quan expliques, quan ensenyes és quan més aprens, d'acord?
4: Sí.
5: Doncs bé, l'altre dia parlava a casa amb la meva dona, bueno, doncs el que hem de fer és canviar això i fer que facin el que vulguin amb la IA, que obtinguin la informació com vulguin, però que siguin capaços d'explicar-la, que siguin capaços de transferir-la a algú que no sap, no?
6: Fer això, primer l'has d'entendre.
5: Això, exacte. Primer, interpretar. Però segona, que aquí jo li vaig donar la raó a la meva dona, això com ho fas amb 35?
1: No.
5: Què dones torn? Avui toca parlar tu. Llavors anem a que si veritablement tenim clar des de tots els professionals de tots els àmbits que la IA està aquí per quedar-se, que influirà directament amb la societat... llavors això va a l'educació. Què ens fa falta? Doncs més docents. I aquí ja podem entrar en altres àmbits de metodologia, tot això. Evidentment, és el primer que he dit aquest matí. Cal corregir això que no ha funcionat, que no ha funcionat. D'acord? Allò que sí, fomentar-ho, el que no, corregir-ho. Però si no donem mitjans, ja podem intentar corregir. I si no venim de casa amb una actitud social a nivell global com a país i com a societat que fomenti el respecte, l'esforç, tot això que deies, mala peça al taler.
4: És que al final és escola a casa, evidentment, amb el nen al mig, de forma individual. És que si no és així, no és que els pares diguin, ei, te'l deixo que tu me l'eduquis. No, perdona, a tu a casa has de participar en la teva educació que et correspon. Aquí nosaltres intentarem ajudar-lo a que aprenguin coses. I aquest concepte s'ha d'anar clar per una banda i per una altra.
6: Aquesta cosa que ara comentaves de l'entendre les coses per poder-les explicar, per poder-les compartir, lligat amb el no entendre un text de 400 paraules, què comporta? Si tu llegeixes una cosa, un pamflet, dit amb tota la mala llet, un pamflet de 400 paraules on hi ha una sèrie d'idees que tu no saps interpretar, què passa? Que no l'has entès. Com que tu en saps més que jo, deixo que tu m'ho expliquis.
1: Exacte.
6: Com m'ho explicaràs tu? Com a tu et vagi bé explicar-m'ho. I ara faig una pregunta amb tota la mala llet. Hi ha alguna relació causa-efecte al fet de que el jovent d'avui no pugui entendre exactament bé què diu un text de 400 pàgines, perdó, 400 paraules en una pàgina, que no és massa més que això, amb el creixement de l'ultradreta, que m'expliquen el que ells volen dir d'aquestes 400 paraules?
1: Jo crec que sí, jo crec que està completament lligat i és per una cosa molt senzilla.
4: És la manipulació que abans hem parlat.
1: Sí, no? I al final el cervell, o sigui, quan una cosa que demostra precisament el tema de les 400 paraules és que al final la teva atenció màxima o l'atenció màxima d'aquest alumne de quant de temps és, més o menys, quan trigues a llegir 400 paraules? Un minut? Dos minuts? Tres minuts? Si potser si vas molt
0: el
1: bé.
0: El que dura,
1: no?
0: Un reel a Instagram,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, és al final el que dura un reel a Instagram. Sí, jo, per exemple, per entendre una informació m'haig de llegir 10 pàgines, però aquesta una persona m'ho explica sesgadament a través d'un reel d'Instagram o d'un vídeo de TikTok, però què faré? I és la dopamina, fent? I és la dopamina que del cervell, no?, d'anar passant els vídeos i de tu tenir la sensació de que estàs aprenent molt perquè estàs escoltant aquesta persona que et parla de política, que et parla d'immigració, que et parla d'impostos, que et parla de qualsevol cosa.
4: Molt sesgada.
1: Exacte, però que està molt sesgada. I el
6: diria,
1: problema està...
6: Jo diria que no et parla d'això. Et dona el seu punt de vista sobre aquests temes.
4: Tu has de pensar així.
1: Saps què passa? Saps què passa?
6: T'estan adoctrinant.
1: Aquestes persones, sí. Si tu obres ara mateix el TikTok, l'Instagram, i et trobes un vídeo d'una persona que parla o que et dona la seva opinió sobre aquest tema, parlen sempre amb un missatge i amb un llenguatge que sembla que tenen la veritat absoluta i que t'estan sentant càtedra tota l'estona del que estan dient. Sí. I són persones que la majoria dels que parlen són influencers, són persones que es dediquen a les xarxes i que no tenen ni idea del que estan parlant. I que només el que fan és reproduir un missatge. Què passa? Que si això és el temps màxim que pot estar atent un noi de 13 anys, perquè agafaré un llibre per entendre què passa si amb 5 vídeos de 20 segons o d'un minut ja ho puc entendre i em puc fer una idea general. I aquest és el problema.
6: I per què aquests vídeos... Seguim entrant a dins d'això. Per què aquests vídeos duren el que duren? Perquè si aquests vídeos duressin 10 minuts...
0: Ja no tindries l'atenció.
6: No tindrien l'atenció d'un públic que està acostumat a que li donin tres dades bàsiques, perquè com li dones quatre, la quarta ja no l'entenem.
4: Jo que fa curticircuita.
1: Jo he estat un adolescent que he crescut quan jo tenia 14, 13 anys, 15, estava molt de moda el YouTube. Llavors nosaltres, o sigui, la meva generació, veiem moltíssim vídeos de YouTube, però vídeos de YouTube de 40 minuts, que te'l menjaves el vídeo així, estirada a les 4 de la tarda després de sortir de classe, i eren vídeos molt llargs amb molts temes. Què passa? Que amb això s'han anat reduint amb les noves formes de comunicació, amb la rapidesa també de la xarxa, de tenir-ho tot ja, s'han anat reduint i ara mateix els vídeos... Bueno, la gent ha deixat de fer YouTube, bàsicament, perquè no aguanten, o sigui, no hi ha una retenció d'aquests 40 minuts que fa 10 anys o 15 anys sí que passava.
4: Si abans el Jordi estava acollonit, ara amb aquesta conversa encara està...
0: Ja marxarà, està a punt de marxar.
4: Està més acollonit, eh?
0: Encara més.
5: Ara aconsellarà als nets que se'n vagin.
4: Que tornin a l'Anglaterra.
5: Estan igual, eh?
0: Digues, digues, Jordi.
2: Les meves netes són dos nenes... van mirar un vídeo coreà i ho el miraven en anglès.
0: Clar.
2: Jo no entenia res. Acostumat al Walt Disney i aquests dibuixos i tot això, sí. No entenia res de res. Elles ho entenien, eh?
5: Sí, clar.
2: Ho entenien i sabien de què anava la història, però era una història al·lucinant.
4: Sí, sí.
2: Imatges, moltes imatges seguides, una darrere l'altra...
6: No... Tot això que sembla... Molta, no dic en aquest cas, que no el conec. Totes aquestes coses que semblen... Ai, que bé, home, surten moltes imatges, surten molts colors, surten moltes paraules així que et van sortint aquí. Com...
0: Sí.
6: Tot això que sembla accidental segurament no ho és.
4: No.
6: Tot això està fet amb tota la mala fe... per deixar-te aquells conceptes, aquells d'això,
4: perquè ja tornem amb l'ultradreta que tu parlaves, que cada vegada més hi ha gent d'ultradreta que posa un problema davant de sobre, crea un problema directament i després comença a donar la solució amb aquell problema que ella mateixa ha creat. I és una part de la manipulació. Una altra manipulació és fer, o sigui, dar-li al pueblo panicirco, de l'època romana, vull dir que distreu qualsevol cosa per ocultar qualsevol cosa que està...
6: Panicirco de l'època romana és el futbol de Franco, eh?
4: Correcte, sí, però que encara existeix. Vull dir, hem tingut un mundial i no passava res, només hi havia mundial.
1: Sí.
6: Si passava, no era tan important.
4: Però que en aquest sentit hi ha moltíssima gent, sobretot de la branca, diguéssim, més a dretes, que està aplicant tot això. Abans parlàvem a... Vosaltres sou periodistes. Hòsties, cuidado, el que està passant amb el periodisme, independentment de la ideologia política, que cadascú pot tindre la seva ideologia política. Hòsties, dona por, eh?
0: Hem començat tan directes que us volia preguntar com us havien anat les vacances, però ho lligo amb això perquè us deia si havíeu llegit molt. No sé si us passa, per exemple, amb l'ús del mòbil, si cada vegada, a mi em passa, l'he de deixar a l'altra punta del pis, si no, de cap de dues pàgines vaig consultant, o potser sóc jo que tinc un problema. No, però en tot cas vull dir que cada vegada tenim més senyals o més distraccions a l'hora de fer aquest plaer, aquest gaudi, que és la lectura, no?
4: En el meu cas personal, he utilitzat la platja com a medi de lectura, com a espai de lectura, aleshores vull dir que el telèfon estava a la bossa. L'altre dia dues hores llegint sol a la platja, vull dir que en aquest sentit la meva... més fàcil utilitzar aquest ambient i de més pas a casa, que sempre hi ha el telèfon, que sempre hi ha algú que pica a portar algun paquet o el que sigui, vull dir que més fàcil amb un ambient així. Vull dir que, bueno, aquest mes d'agost ha sigut força fructífer amb les vacances, amb el sentit de lliures.
6: Les vacances sempre donen més temps
0: lliures
6: per poder... Però sí que és cert, o almenys jo personalment, que jo llegia molt més abans que de tenir la maquineta aquesta a la mà.
0: Sí, això és constatable, eh?
6: Sí,
4: està aquí, eh? És dir,
6: pum. Sí, sí, és que el mòbil hi és perquè el tens tu, que el pots deixar o llançar o trinxar, però vull dir que al final... és això. No sé si cada dues pàgines, a veure si algú m'ha escrit.
0: Un exemple, però...
5: A mi el que em passa d'això és que estàs llegint un llibre que et fa qualsevol referència històrica o geogràfica
1: i llavors
5: la curiositat és on està aquesta ciutat o aquest jardí penjant del que sigui, no? Què va passar aquest any? Clar, això... Dius, bé, això no és tan problemàtic.
6: No, el problema és que dèiem abans d'aprofitar la tecnologia.
5: Exacte. Però el fet d'estar mirant si t'han escrit els amics o les amigues o la filla o la mare i deixar el llibre és el que potser hauríem d'intentar reeducar-nos. No?
0: En general, però ha anat bé aquest període de vacances.
4: Sí. Traient la calor, traient la humitat, que hem patit, que aquesta és l'altra.
6: Com dèiem amb l'Antonio, hem anat i hem tornat, i tornar...
4: Ja és un gran què.
0: Sí,
4: ja és el millor.
0: Sí, és un gran què.
4: És el millor de les vacances, tornar i en recordar-te. No?

0: ostres, què fas davant d'això? Vull dir que, hòstia, aire condicionat. Què passa amb el que hem pagat aquest mes d'agost amb l'electricitat? Que segurament vosaltres ja sabreu què és el que he pagat a casa vostra. Com a mitjana, el Baix Llobregat s'ha pagat més de 100 euros per habitatge mensual d'electricitat. Hòstia, si veus un crit aquí, si no és una força major això, que vingui qui vulgui.
1: No tothom pot.
2: I per què passa tot aquest escalfament, per què pugem tants graus, perquè sí, fot més calor que mai. I això és una frase que s'ha dit tota la vida, mai havia fet tanta calor com aquest any. I em sembla que aquest any aquesta frase està justificadeta amb dades. Sí. Aquest any i l'any passat. Crec que portem 2 anys.
3: 15 segons.
4: Sí, no, només que ja ha sortit un informe, ara no me'n recordo d'aquí, però me la vaig estar llegint l'altre dia, i és que hi ha algunes ciutats al Baix Llobregat que són algunes de les que tenen com més desigualtat a l'hora de la climatització als pisos, entre ells la ciutat de Sant Boi, que bàsicament és una de les ciutats amb més bretxa en aquest sentit. I
3: ho deixarem aquí. Toni Ramoneda, Ricard García, Antonio Bonilla, Jordi Turró, Samara i Lanzari. Moltes gràcies. Bona setmana.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda...

cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.